Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: mira i tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que fan més valent.
1: Activa el mode estiu. Escolta i canta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la font de...
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
1: Veus indispensables, 7 escriptores que tenen molt a dir.

0: col·laboració el grup Ofèlia Drax i molta literatura.
1: És una de les escriptores joves que
2: Margarida Arizeta
1: debutar a la literatura dels 70. És una dona que va començar a escriure joveníssima, que es volia menjar el món i que a més es va plantejar, en companyia d'en Jaume Fuster, el seu company, de dedicar-se professionalment a la literatura, que aleshores era un disbarat, però ho van aconseguir. Una dona que, vinguda de Mallorca, instal·lada a Barcelona, profundament feminista, lluitadora, independent, que treballa no només escrivint les obres pròpies, perquè amb això no es podia guanyar la vida, però treballa com a guionista, treballa com a traductora, treballa a la ràdio, treballa a la televisió, treballa als periòdics, treballa a l'estructura del Congrés de Cultura Catalana. És a dir, és una persona que toca 50.000 tecles amb una energia, amb una decisió i amb un cap claríssim que fa enveja només de plantejar-s'ho.
0: Nascuda a Manacor l'any 1946, Maria Antònia Oliver i Cabré sempre es va sentir atreta per la literatura, però en destaquem l'apropament a les rondalles menorquines que va escoltar des de ben petita. El seu oncle avi, Joan, li contaven les rondalles de mossèn Antoni Maria Alcover, però també d'altres inventades per ell. Precisament, un llibre de rondalles de mossèn Alcover era l'únic en català dins de l'enorme biblioteca del seu pare. I per a Maria Antònia significa llegir en català, una llengua que va aprendre dels seus pares, avis i amics. Anys més tard, l'aprendria fora d'hores lectives en un curs a Maina Moll. Fruit d'aquestes arrels, neixen dues de les seves novel·les, Cròniques de la molt anomenada Ciutat de Montcarrà, l'any 1972, i El vaixell Diràs i no tornaràs, el 1976. Però la seva primera novel·la es publica l'any 1970, Cròniques d'un mig estiu. Maria Antònia Oliver tenia 23 anys.
1: Sí, les Cròniques de mig estiu, una de les seves primeres novel·les és sobre un noiet que fa de conserge, que fa de grum en un hotel de Mallorca, i aleshores la seva visió del que són els turistes i del que pot arribar a suposar, doncs, quan allò es faci gros. Sí, sí, té una visió de futur tremenda.
0: Una altra obra a destacar unida a les rondalles, al folclore de Mallorca i a la vessant sobiranista de Maria Antònia Oliver, és Crineres de foc, publicada el 1985.
1: Literatura catalana, que és la de barrejar literatura fantàstica amb les rondalles mallorquines i una mica també amb la idea de construcció de país, és a dir, que té una novel·la que es diu Crineres de foc, que Crineres de foc utilitza tota una sèrie d'elements trets del folclore de Mallorca, però Crineres de foc és la història de la lluita dels catalans per la seva llibertat, però sobretot és la lluita de les dones per aconseguir la seva habitació pròpia, no? I llavors utilitza tota una sèrie de figures, algunes que són fins i tot transparents perquè existeixen a la vida quotidiana. Hi ha un personatge que és la Maria Aurèlia Campmany, que les persones de l'època ho veiem claríssimament que està parlant d'ella, no? Transforma la idea de la sala de les nines de Llorenç Villalonga en una sala de les nines revolucionària. Les nines es revolten, les nines transformen la seva funció i el seu paper al món. És a dir, que Crineres de foc és una novel·la d'època, és una novel·la on es descartellen moltíssims fils de modernitat.
2: Maria Antònia Oliver, veus indispensables.
0: Maria Antònia Oliver es casa amb l'escriptor Jaume Fuster, també membre del col·lectiu Ofèlia Drax, i l'any 1969, quan en Jaume acaba el servei militar, es van casar i es traslladaran a Barcelona. Formaren un gran equip i, pòstumament, l'any 2023, la Magrana publicava la seva història d'amor, Paraules al sol, una novel·la epistolar inèdita on l'escriptora s'inspira en les cartes d'amor entre ella i el seu marit, quan aquest, per motius polítics, fou destinat a l'illa de Cabrera per fer el servei militar. Els protagonistes, sota els pseudònims d'Olivia Guillot i Lluís Picó, ens narren en les seves cartes la impotència davant d'una separació obligada i dibuixen un país on la llengua i la llibertat són assetjades amb

0: l'objectiu d'anihilar-les.
1: Veus indispensables.
2: Sí, també m'agradaria tornar enrere i sortir ara de capitania per anar a buscar-te a la residència i prendre un cafè amb llet a mitges, o veure vi negre al cinquè brau, o sentir els Beatles des de la foscor càlida i flonja, apassionant i apassionada del Picadero. I els nervis m'actuen ara, immers en el record com aleshores. Desitjo que la roba desaparegui per retrobar la intimitat nua del cos que s'estremeix de plaer. No és així, ni ho tornarà a ser. Hem viscut poc temps junts, però ja tenim un garbuix de records nostres que tenallen aquelles illes gestuals dels meus poemes. No ho tornarà a ser mai més. Però és absurd plorar per un record perdut quan tens un futur de joia per omplir de nous ritus. I el cinquè brau esdevindrà qualsevol tasca de Barcelona, i el Picadero la nostra cambra d'un pis encara no somiat, i els cafès amb llet a mitges podran continuar mentre esperem nous assajos de noves obres.
0: Guillem Jordi Graells i Oriol Pidecabanyes van publicar amb el títol de Generació Literària dels 70 les entrevistes a 25 escriptors i escriptores, entre elles Maria Antònia Oliver. D'aquí neix el nom de Generació dels 70, on també hi trobarem Jaume Fuster, Montserrat Roig, Margarida Aritzeta o Jaume Cabré. Un llibre que va patir la censura de l'època i fou retirat de la venda. No es publicaria fins l'any 1976. Formaven part d'una generació de joves que començava en un ambient acadèmic i encara sota la mirada del franquisme, una època on sorgirien grans amistats i sinergies literàries, joves que volien construir un món a la seva mida, un món diferent del que estaven vivint. Maria Antònia Oliver va deixar la universitat als 6 mesos. La política clandestina i escriure van ser la seva prioritat.
3: Sí, sí, perquè forma part d'un grup, d'una generació...
1: Margarida Aritzeta.
3: Que, a més, tenen un compromís polític profund en la seva vida social, en la seva vida cívica, en la seva actuació cívica. Vull dir, la Maria Antònia Oliver i el Jaume Fuster i uns quants amics seus són militants d'esquerra, són militants del PSN, del Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels Països Catalans.
0: És en ple franquisme que Margarida Aritzeta coneix Maria Antònia Oliver. Coincideixen inicialment a través de la política clandestina i anys més tard es retrobarien al col·lectiu Ofèlia Dracs. La recorda amb tota l'energia que desprenia i amb el seu llegat.
3: Fer moltíssimes coses i suposo que va fer moltes coses i moltes de divulgació i d'agitació cultural, no? Que això també era important a l'època, i això pren temps de l'escriptura. Vull dir que una altra persona dedicada allò a la Torre de Bori diu, jo faig la meva obra i d'una manera exquisida i em dedico només a anar perfilant la meva obra, hauria pogut fer les obres completes una enciclopèdia, no? Però toca 50.000 tecles, perquè és que a més és una època que no hi ha lectors, venim del franquisme, la gent no s'ha desacostumat de llegir en català, i aleshores hi ha tota una sèrie d'accions de divulgació de la literatura i de la cultura que requereixen una presència, requereixen conrear gènere, escriure gèneres populars, treballar en uns canals com són la ràdio i la televisió que comença llavors, amb guionatge, amb programes de divulgació, taules rodones, conferències pels pobles, clar, tot això pren moltíssim temps de l'obra pròpia, però tot aquest temps alhora fa creixer el volum i la importància de l'obra pròpia quan l'escrius.
1: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Maria Antònia Oliver, Veus indispensables.
0: L'actiu Ofèlia Dracs es va fundar als anys 1976-1977 i darrere de Dracs hi trobem les inicials dels seus fundadors: Miquel Desclop, Carles Reig, Josep Albanell, Jaume Cabré i Joaquim Soler. Inicialment s'havien reunit per escriure una sèrie d'articles a la revista Canigó sota el nom de Trencabel. Després va sorgir una novel·la col·lectiva i finalment, amb aquesta col·laboració, va néixer el col·lectiu Ofèlia Dracs.
3: I Ofèlia Dracs és un grup que sorgeix a la fi dels anys 70 i
1: Margarida Aritzeta,
3: que dura durant els anys 80-90. És un grup generacional, un grup que, en aquest cas, sí, lligat a la novel·la negra, va començar fent gènere perquè, t'he comentat abans, perquè no hi havia la pràctica de llegir i perquè tots els membres del grup aleshores eren joves, veien la necessitat de recuperar el públic lector, perquè eren lectors, perquè traduïen, perquè llegien traduccions i pensaven que la literatura catalana s'havia de posar a nivell de la literatura europea, tal com havien lluitat i reivindicat Manuel de Pedrolo i Maria Aurèlia Capmany, entre altres. Vull dir, que eren els seus referents i els seus amics, no? Llavors, Ofèlia Dracs, doncs, hi ha la Maria Antònia Oliver, el Jaume Fuster, en Jaume Cabré, en Quim Carbó, en Joan Rendé, tota una sèrie amb Quim Monzó, hi havia per una època la Carme Riera, vull dir que tota una llista de persones extraordinària que van crear doncs una manera de fer i una manera d'entendre la literatura, però la literatura lúdica també. És a dir, cadascú tenia la seva obra, però com a Ofèlia Dracs es van plantejar de fer coses que la gent pogués llegir, de dinamitzar el gènere, i van fer, entre altres, doncs, un recull de novel·la negra, i d'aquí, Negra i consentida, i d'aquí va sortir l'Elònia Guiu i les tres novel·les de la Maria Antònia Oliver.
0: Elònia Guiu és la primera dona detectiva catalana i apareix per primera vegada al relat On ets, Mònica?, dins del recull de contes de gènere negre, Negra i consentida, del col·lectiu Ofèlia Dracs. Però serà Estudi en Lila, publicat el 1985, on debuta com a protagonista.
3: Sí, Estudi en Lila és el debut de l'Elònia Guiu, de la primera detectiva de l'estat espanyol, una detectiva feminista, femenina, una detectiva molt decidida, una detectiva, a més, que té un ajudant que és un home, que és en Quimet, i que obre camí a totes les altres detectives que vindran i que obre camí a la saga de tres novel·les que va escriure, que van ser les tres novel·les de l'Elònia Guiu. L'Elònia Guiu, que a més és una persona coqueta, que es col·lecciona pintallavis, però que és decidida i absolutament incapaç de deixar-ne passar una que suposi un atac a les dones i als drets de les dones. No? És, en aquest sentit, és superradical, és vegetariana, en una època que això encara no es portava, i a més planteja no només tot el tema del feminisme, i en aquesta novel·la Estudi en Lila, per exemple, doncs, un dels eslògans que hi havia al carrer i que funcionava com a pintades a les parets contra violació, castració, doncs és un dels temes, un dels motius de la novel·la, doncs no només això, sinó que a més planteja totes les reivindicacions no només de dones, sinó de gènere, que aquest és un concepte que encara triga 15 anys a sortir, a plantejar-se a nivell general. A ella li interessa els plantejaments no només del feminisme, sinó del gènere, els drets dels éssers humans, sigui quina sigui la seva realitat sexual.
1: Veus indispensables.
2: Vestida de punt en blanc, vaig fer l'entrada triomfal al despatx. En Quim obria uns ulls com plats. On vas disfressada així? Segur que avui has esmorzat un entrecot o un filet mignon de carn de cocodril. Què té a veure, escola, amb ses tèmpores? Amb aquest vocabulari no enganyaràs ningú, nena, encara que et vesteixis de senyora Pona. Entens l'informe? Sí, però abans escolta'm. Vestida així em fa l'efecte que algun sant s'ha trencat el coll i jo diria que és sant vegetarià. I de no, la meva ideologia no té res a veure amb la meva indumentària. M'he vestida així per anar a demanar assessorament per fer unes inversions. I el vocabulari vast només el faig servir amb gent com tu. Què t'ha tocat la rifa? Vols més rifa que tu, rei?
1: Veus indispensables. Maria Antònia Oliver.
0: Curiosament, escriure novel·la negra no entrava inicialment en els projectes de Maria Antònia Oliver, qui li havia de dir que la seva Elònia Guiu seria pionera.
3: No, això n'havíem parlat.
1: Margarida Aritzeta.
3: Encara no n'escrivia, ella no n'havia escrit, jo tampoc no n'havia escrit, i totes dues érem molt bones lectores de novel·la negra, perquè ens agradava molt la novel·la negra nord-americana i la llegíem de manera apassionada, però la novel·la negra nord-americana de la cua de palla d'aquell temps resulta que és masclista, és misògina, és violenta, és agressiva, i llavors és tot allò que nosaltres doncs, no volíem reproduir ni tan sols no ens agradava de veure davant dels ulls, no? Per tant, dèiem, aquest tipus de novel·la, que m'agrada llegir-la, però no la farem mai. I fins al moment que li dona la volta com un mitjó i aleshores l'Elònia Guiu segueix el model de la novel·la negra nord-americana, però resulta que fa absolutament el contrari del que fan els herois de la novel·la negra nord-americana, que sí que és contra l'agressió, el pacifisme, contra la violència, el feminisme. És a dir, que li troba la part contrària de tots aquells estereotips que mai a la vida no volia haver de tocar, no? Per tant, troba la manera de fer-ho girant-la.
0: Maria Antònia Oliver va trobar en la novel·la negra un espai per reivindicar el feminisme i atacar la corrupció. Deia que inventar-se una història per explicar les veritats era una mentida piadosa.
3: Llavors, si alguna cosa li agrada de la novel·la negra és la part de denúncia social, de denúncia de la corrupció, de denúncia de la injustícia, de denúncia d'aquest món podrit que en aquells moments, sobretot els últims anys del franquisme, els primers anys que comencen a escriure la Maria Antònia i companyia, resulta que no es podia explicar si no era a través d'una novel·la, a través de la ficció. I tot i així, esclar, ja no hi ha censura, la literatura no se censura com a l'època de Pedrolo, però encara és complicat explicar segons quines coses, no? Llavors la literatura serveix també per passar comptes amb tot aquest podriment, tota aquesta injustícia, en tot aquest món que es vol canviar.
0: L'Elònia Guiu protagonitza tres novel·les.
3: Estudiant Lila, Antípodes i Lo sol que fa l'ànec. Sí, són les tres novel·les de l'Elònia Guiu, absolutament actuals i plantegen tot el problema de les màfies, del tràfic de persones, de l'abús infantil, però a més de la destrucció que comporta la massificació del turisme, la gentrificació, és a dir, que són absolutament actuals.
0: Estudiant Lila, amb la desaparició d'una adolescent embarassada i l'estafa d'un marxant d'art, hi trobem temes com la violació i el tràfic d'art, d'armes i de drogues. Antípodes, publicada el 1988, agafa el fil del final d'Estudiant Lila i l'autora ens situa a Austràlia. La prostitució i el tràfic de dones són els eixos centrals de la novel·la, on hi trobem un nou personatge, en Henry, amb un perfil marcadament masclista.
1: Veus indispensables.
2: La droga adulterada? Potser. Loni, ara el tenia davant meu, dret, suat. És millor que ens n'anem ara mateix. Podria ser una trampa. O poden venir d'un moment a l'altre a endur-se-la. S'aixugava la suor. Se sentia tan culpable, pobre Henry, que no em vaig atrevir a dir-li tot el que pensava. Perquè pensava que ell en tenia la culpa, esclar. Si en comptes de voler descobrir tot l'entrellat del tràfic de dones i de la droga s'hagués dedicat simplement a cercar Anna Cristina, però ben mirat, no era això el que havia fet. Les coses no sempre venen així com volem.
0: El sol que fa l'ànec tanca la trilogia. La desaparició de la Júlia portarà l'Elònia a Alemanya, Mallorca i Barcelona. El tema central, la pederàstia. I destaquem el paper d'una cançó tradicional mallorquina que és la pista clau del misteri. Tot amb una Elònia, al capdavant, molt més madura.
2: No anaven tan pintades com a nit, però déu-n'hi-do. Duien unes minifaldilles exagerades per la seva edat i sobretot per les seves cuixes, que demanaven a crits una liposucció. I uns escots més que generosos, que mostraven un pitam balder i deseixit. Semblaven contentes, fins i tot felices. Però què era la felicitat? Vaig pensar. I de seguida em vaig treure aquella paraula del cap i em vaig penedir d'haver passat una nit en blanc per culpa seva. Se va armar un fardo al carrer? Si lo hubieses vist... No es va fer pena el macarró, fíjate. Però els de la panda no les van voler dir res. Bueno,
4: Les van dir que el tio era un pelat que no es queria fer de macarró i que havia caído perquè devia anar borratxo.
2: I de tu no en van parlar, ni nosaltres ni ningú del carrer que t'havia vist com l'estomacaves.
4: Vas estar sensacional, Lònia, va dir una que no coneixia.
2: Sí, sí, sí, sí, feien les altres.
1: Veus indispensables. Maria Antònia Oliver.
0: Una de les obres que cal destacar de Maria Antònia Oliver és Joana E., guardonada amb el Premi Prudenci Bertrana.
3: Joana E. tracta el tema...
1: Margarida Aritzeta.
3: De la marginació de l'homosexualitat, de com a través d'una família, de l'exemple d'una família, doncs d'alguna manera es va... com t'ho explicaré? A veure, Joana E., sempre la Maria Antònia Oliver ha dit que és una novel·la inventada, que és una novel·la que no té res a veure amb la realitat. A nosaltres, en petit comitè, la gent d'Ofèlia Drac, ens havia dit que Joana E. doncs era una història que ella havia conegut directament a través d'una família i a través d'un jove homosexual absolutament reprimit, però a més de la seva mare i d'un món que no es podia explicar. Llavors, amb Joana E. el que fa és exterioritzar tots els dimonis d'aquesta societat prohibida, d'aquest món que no es pot explicar, d'aquest món que no es pot viure, d'aquest món, i aleshores fer-ne com una mena de catarsi, com una mena de cant a la llibertat, que és una novel·la preciosa. És una novel·la molt, molt lírica, però alhora és una novel·la molt dolorosa. Sí, és d'una duresa i d'una fatalitat tremenda, no?
1: Veus indispensables.
2: Riuries de valent, mon pare, si poguessis saber tot l'embolic que he organitzat amb la cúria i amb la llei per poder-me casar. Hi han hagut de calar el cap, i sé que això t'agradaria. I sé, també, que intentaries amagar que t'agradava perquè no eres tan valent com mon mare, que no se n'hauria amagat gens. Tots dos, a la vostra manera, trencàveu motllos. Però ella, a més, era insolent i passava a gust. Això meu no ha estat només trencar un motllo, ha estat un verdader escàndol. Un escàndol que ells han intentat amagar perquè els hauria fet quedar malament. Però tothom sap la veritat, o gairebé tothom. I ningú no ha dit res en contra. Perquè és un escàndol fet dins de la legalitat més estricta. Fragment de Joana E. Maria Antònia Oliver.
0: La relació entre Maria Antònia Oliver i Margarida Aritzeta fou intensa, amb moltes hores compartides, on la literatura i la vida s'entrellaçaven.
3: Ara estic pensant en una foto que vaig enviar al Festival de Novel·la Negra de l'ABC Negra d'aquest any, que es parlava d'Ofèlia Drax i es parlava de la Maria Antònia Oliver i de Jaume Fuster, que tenim una foto, que som molt joves totes dues i cada una té un còquer. I estem totes allà, totes dues, cadascuna de nosaltres amb el nostre còquer. Vam tenir moltes afinitats, sobretot quan començàvem, però ell havia començat abans i, per tant, ella va ser, d'alguna manera, una referència, un camí, una guia. Tot i que la seua... poètica no és alguna cosa que es pugui imitar i que es pugui copiar, perquè ella porta tot el món de les rondalles mallorquines, ella porta tot el món de les illes i fins i tot el vocabulari, aquesta música que té el parlar de Mallorca, que això és absolutament incopiable, que això no es pot imitar, però sí que tenim moltíssimes hores de debat, de discussió, de prendre pam sobrassada, de prendre ginet, de prendre ginet, de fer fins a les tantes de la nit parlant del bé i del mal. Llavors vam parlar molt de literatura. Jo no sé si el jovent d'ara ho fa, això, però parlàvem molt de tècniques, de manera de plantejar, de traduccions. Clar, ella tradueix a Virginia Woolf, ella tradueix el Moby Dick, ella tradueix Frankenstein. Aleshores, aquestes traduccions el que porten és discussió sobre formes de vida i sobre models. Clar, ella tradueix, ella llegeix, i això la porta a Joana E., Jane Eyre, que per això es diu Joana E., no? Per tant, aquest món de les traduccions que ella feia per guanyar-se la vida, doncs resulta que eren un aliment intel·lectual per la colla i per la gent que érem amics en aquella època. I clar, i de la mateixa manera que ens divertíem i anàvem a buscar rovellons, doncs després ens tancàvem i parlàvem d'això, de la perspectiva narrativa o de la cambra pròpia de la Virginia Woolf, no? És una època molt intensa i a més molt interessant. Jo penso que vam aprendre molt els uns dels altres. Sobretot el que vam aprendre és, clar, ara hi ha escoles d'escriptura, però vam aprendre a llegir-nos i sobretot a criticar-nos i aguantar les crítiques, a revisar-nos i reinterpretar allò que fèiem en funció de la mirada dels altres. I això, bé, això no es paga.
5: El trasplantament de cor el 1997 i la mort del seu company Jaume Fuster el 1998 crearen un silenci literari que recuperà publicant Tallats de lluna l'any 2000. Com ho ha explicat Margarida Rizzetta, era una dona que tocava moltes tecles, però que bé que les tocava. Un exemple és la traducció que va fer de Moby Dick, que va rebre el Premi a la Traducció al Català de la Generalitat de Catalunya. Va conrear el teatre i també els guions cinematogràfics. Fidel al seu amor per la llengua i el seu desig d'escriure, el seu llegat continua ben viu.
1: Maria Antònia Oliver, veus indispensables. 7 escriptores que tenen molt a dir. Aquest podcast l'han fet possible Mònica Socies, Raquel Martínez i Josep Maria Soler, amb l'assessorament de Margarida Arizzeta, escriptora, llicenciada en Història Moderna i doctora en Filologia Catalana. Veus indispensables, una producció d'Ona la Torre per a la xarxa Més.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: ¿Sabías que los peixos pallasso pueden transicionar de sexe? El principi de Buscando a Nemo no és gaire diferent a la realitat, amb la diferència que, generalment, els peixos pallasso no formen parelles sinó petits cardúmens. Cada grup sol ocupar una anèmona o un grup, i es compon d'una femella, sempre la dominant, un mascle reproductiu i diversos mascles menors sense dret a reproducció. Al marge d'aquest detall, el procés és semblant. Els mascles netegen acuradament l'anèmona i quan la zona està a punt, la femella disposa els ous, que són regats després per l'esperma del mascle reproductiu. Una sola posada pot tenir de 300 a 500 ous. La cura de la posada recau sobre el mascle, que haurà de netejar i vigilar els ous contra possibles intrusos. Però si un depredador s'hi acosta, és la femella, més gran i agressiva, la que sol defensar el niu. No obstant això, si la femella mor, el cardumen es queda sense líder i comença un procés molt curiós. El mascle reproductor comença a acumular estrògens i transiciona a femella en poc temps. Es converteix en la dominant del cardumen i el mascle següent en la jerarquia es transforma en el mascle reproductor. Aquest procés se'n diu hermafroditisme protàndic. És a dir, encara que l'animal al llarg de la seva vida pot tenir dos sexes, apareixen de forma seqüencial i primer sempre és mascle.
1: De 6 a 7, l'hora del podcast.
2: Una piscina buida. Un rectangle de silenci. Però en pocs segons tot canvia. L'aigua s'agita, els braços es mouen, els cossos llisquen. A simple vista, tot sembla esport i esforç. Però quants litres hi ha sota la superfície?
3: Bon dia, Laura.
4: Bon dia.
3: Bon dia, Albert.
5: Ei, què tal?
3: Benvinguts i benvingudes, estimem les mates.
4: Avui el repte és d'aquells que fan esplaix a la ment. Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
3: Aviam, primer haurem de veure quan mesura una piscina olímpica, no?
4: Ah, ja veig que aneu aprenent, al llarg dels capítols.
5: Home,
4: ara ja no dieu, ja no us llanceu a dir números així a la babalà, eh?
5: No m'exposo tant, però crec que són uns 50 metres de llarg.
4: Sí. Piscina olímpica, no, jo crec que sí. Oients, també aneu pensant, aneu apuntant la vostra estimació, eh? De moment anem bé, perquè no tenim ni idea encara, només tenim una dada. Clar, aquí tenim el llarg, però per saber volum de l'aigua, quantes mesures necessitarem?
3: Home, l'amplada.
4: Clar, haurem de saber.
3: I la fundària.
4: I la fundària, perquè necessitem volum. Per tant, ara aquí seran tres mesures, no? L'amplada, quan diríeu?
5: Podríem pensar en els carrils. O sigui, mínim... Vale. Mínim... tres del podi, no?
4: Clar,
5: van arribant i surt allò, la bandera i el nom.
4: Vale.
3: Sí, però...
5: però hi ha més.
4: Clar, quan competeixen en una mateixa tongada?
5: Només
3: sí.
5: Sis.
3: Sí, sis. Sí, segur. Sí, segur
4: perquè... Vale, després compteu que deixen un carril als extrems perquè el que aneda per l'extrem no li vingui la onada i li perjudiqui en la velocitat, sempre deixen un carril lliure per la dreta i per l'esquerra. Per tant, hi haurà dos més dels que digueu que competeixen. Per tant, si dieu que competeixen 6 persones, comptem que hi ha 8 carrils.
3: Sí.
4: Sí, més o menys, podríem fer això, potser n'hi ha 10. Però, vale, comptem que més o menys hi ha 8, 10 carrils.
3: Però tu saps, Laura? O...
4: Jo sí, però us estic fent que ho deduïu vosaltres.
3: I anem bé o...
4: La primera norma d'un bon profe que gestiona bé és mai dir el resultat.
3: Vale.
4: Jo sempre faré que ho deduïm junts, perquè si jo ja et dic quan és, ja no pensaràs més.
3: Clar.
4: Per tant, jo sé, però aneu bé, o sigui, és una bona estimació. 6 competint, més un per banda i banda, i aneu a 8. Ok, ara l'altre que hem de pensar és quan mesura d'ample un carril.
3: Aviam, el demanis però... vam dir que un metre quadrat és que estàs ample, no? Però potser has d'estar més ample del compte, sí. Perquè...
4: Clar, perquè pots anar fent crol o fent papallona que els braços els portes
3: clar,
4: com
3: sí,
4: més oberts
3: sí.
4: I en un entreno de natació, sempre pel mateix carril, la gent un va i un torna. Vull dir que hi han de...
5: Podríem posar-li 2 metres,
3: sí,
5: fins i tot, que potser és massa.
3: No, jo crec que no,
5: està
3: bé.
5: 2 metres, però...
4: Està bé.
3: Està
5: per
3: bé,
5: carril.
3: Sí.
4: Vale, per tant, si poséssim 2 metres per carril i contem que hi ha 8 carrils...
5: Posa-li 16 metres.
4: Posa-li 16 metres.
3: Sí.
4: Vale, jo crec que us heu quedat un pèl curts, perquè jo crec que potser cada carril és una mica més, però bueno, anem a veure si algú que està a la piscina, que la seva feina està cada dia a la piscina, ens pot donar més informació. Volem dades reals. Estem aquí amb la Paula Ramírez, medallista olímpica de natació artística. Bon dia, Paula.
6: Bon dia.
4: Avui estem parlant d'aigua, de piscines... Tu quanta aigua diries que hi ha en una piscina olímpica?
6: No tinc ni idea.
4: No, eh?
6: No sé si l'he dit...
4: Però a veure, potser ens pots donar alguna dada?
6: Milions de litres.
4: Milions de litres, eh?
6: Passo d'un milió? No pot ser, no?
4: Ah, no sé. Tu que,
6: una mica menys d'un milió.
4: Vale.
6: No, sí, no t'ho diria.
4: Mira, ara el proper dia que vagis a l'entrenament no podràs deixar de pensar en això, eh?
6: Ostres, completament.
4: Potser ens pots donar alguna dada de les dimensions. Potser en volum no, però potser les dimensions del que fa de llarg, d'ample...
6: Sí.
4: Això sí que ho saps bé, no?
6: Exacte, sí. Mira, el que es coneix com una piscina olímpica,
4: sí?
6: que seria més... per natació, són 50 metres de llarg,
4: vale.
6: Però he de dir, bueno, d'ample diria que són 21 o 25, depèn de la piscina, però en el meu cas, que jo faig natació artística,
4: vale,
6: que és el mateix cas del waterpolo, es talla la piscina a 30 metres de llarg.
4: Vale.
6: Però normalment competim en piscines olímpiques, l'únic que posen doncs, una decoració o un tall a 30 metres.
4: Vale, però sí. L'aigua ocupa tots els 50 metres.
6: Exacte, sí.
4: Vale.
6: I la profunditat, que no ho he dit, en principi són 3 metres de profunditat.
4: 3 metres, eh?
6: Sí, 3 metres mínim, en el nostre cas.
4: Clar, aquestes piscines no fan allò com les de l'estiu, que entres caminant i després es va fent fonda. Aquestes
6: no.
4: Són totes iguals, oi?
6: Sí, exacte.
4: Vale.
6: I més que res perquè nosaltres tenim prohibit tocar terra...
4: Clar.
6: I els nedadors de natació normal i corrent, diguem-ne, tampoc toquen terra, òbviament, però, a més, sembla que no, però bussegen bastant abans d'anar per la superfície.
4: Vale. Molt bé, per tant, bueno, ja hem après també que no totes les piscines són igual... O sigui, de fet, la piscina tècnicament sí que és igual de gran, però us la van adaptant depenent de l'esport. Molt bé.
6: Exacte.
4: Llavors, amb aquestes dades que has dit, 50 metres de llargada... per 25 d'amplada, per
6: sí.
4: 3 de profund. Això
6: sí.
4: Són 3.750 metres cúbics, eh? Pensa que en un metre cúbic hi ha 1.000 litres, eh?
6: Ai, la mare de Déu!
4: Per tant, això són 3.700.000 litres. Sí.
6: Mare verge!
4: T'havies quedat... curta i tot de triple, eh? Per tant, ara el proper dia sí que quan entris a l'aigua... diràs, uau, estic aquí entre 4 milions de litres d'aigua.
6: Ostres, quina bestiesa.
4: Clar, així entenem perquè quan hi ha sequera i aquestes coses es posen tant amb lo de les piscines.
6: Clar.
4: Molt bé, molt bé.
6: Clar.
4: Vale, Paula, i una altra pregunta. Sí. Quan han de fer una competició de natació, sempre hi ha el mateix número de carrils?
6: Sí, jo diria que sí. Clar, en el nostre cas, nosaltres no entrenem amb carrils, tenim la piscina sense les cuixeres que li diem, però normalment són 8 carrils principals. A més dels 2 carrils que tenen a l'extrem, que normalment no hi neden.
4: Vale. I no hi neden per allò de que et torna l'aigua i et podria fer anar lent, no?
6: Exacte. Crec que és per reduir les onades.
4: Clar, això és física pura, eh? Això
6: sí,
4: és molt científic, tots els esports aquests. Molt bé. I, escolta'm, en un entrenament, vosaltres també nedeu així llargs o sempre esteu fent les coreografies i tot?
6: No, només nosaltres per escalfar sí que nedem i també utilitzem la natació per, o sigui, a part de l'escalfament per agafar una mica de físic, per no estar fent sempre la coreografia perquè també tenim moviments molt lesius, llavors també fem natació, a vegades per exemple en apnea o natació així més potent, tipus sprint, per poder agafar potència i després traslladar-ho al nostre esport.
4: Sí. I una altra cosa molt matemàtica i molt geomètrica del teu esport és les coreografies són molt geomètriques. Quan fan les vistes com zenitals, no?, amb les càmeres des de dalt, que us poseu totes, doncs no sé quantes sou, però doncs, tipus, que feu tipus una flor. Com calculeu els angles exactes? O sigui, que no es desvia ningú ni un angle, eh?
6: Bueno, entrenem moltes hores al dia. Sí, nosaltres som 8 dins de l'equip i tenim el que nosaltres diem formacions, que són aquesta posició, aquests patrons que dibuixem, que normalment doncs, li diem 1-2-3-2, que és com una forma de caseta, o 2-2-2-2, o en anglès, que es diu quadrat dins de quadrat, que és com una posició doncs això, més semblant a una quadrada, o un rombo, o a vegades com un quadrat simple, una rodona, una línia, una diagonal, dos diagonals, un triangle.
4: Jolín.
6: I de fet, sí, sí, i de fet fem servir la nostra mesura és normalment un braç. Ja sabem que no totes tenim la mateixa llargada, però com som més o menys similars de cos, doncs la nostra distància entre persones sempre sol ser un braç o mig braç.
4: Clar, llavors tu, una abraçada així amb braç, quan saps que avances?
6: Sí, si és una abraçada amb el nostre cos vertical, o sigui, quan estem amb la cara fora, que estem així
4: vale,
6: amb sí, braços i la part més artística, amb una abraçada avancem màxim un metre.
4: Vale.
6: A menys que fem una abraçada llarga i ens tombem una mica de canto,
4: vale,
6: que ens fem servir per fer canvis de posicions així més amples o algun moment així que hem d'avançar més, que podríem, depèn del temps que estiguem fent la patada i aprofitant, diguem, el moviment de les cames, podríem arribar a fer 2 metres.
4: I ja ho teniu superinterioritzat, no és que estigueu ni comptant segons ni res, o sigui, o tu durant tot l'espectacle vas comptant en el teu cap?
6: No, segon no, és veritat que ja tenim, nosaltres anem amb números, o sigui, cada música es pot comptar, ara ja estem entrant en temes músics, no? Però,
4: no, bueno, però tot té connexió nosaltres... aquí.
6: Sí, sí, la majoria de coreografies, les músiques les comptem de l'1 al 8, o de l'1 al 6, o hi ha
4: vale,
6: que són de l'1 al 3, diguem, depèn del ritme de la cançó, uh-huh, no? Bueno, ara no entrarem en tecnicisme de música, però, per exemple, si comptem de l'1 al 8 aquesta cançó, perquè és una cançó pop amb un ritme bàsic, jo sé que he d'avançar de l'1 fins al número 5, saps? Llavors faig 1, 2, 3, 4, 5.
4: Vale.
6: I aquí ja sé que m'he de frenar, i això ho tenim molt establert, o sigui, ho anem entrenant cada dia, perquè hi ha noies de l'equip que són més fortes que jo, llavors la seva patada es propulsa més,
4: vale,
6: ho hem d'anar entrenant i igualar-nos al màxim.
4: Realment, quantes matemàtiques hi ha darrere de tot el que fem, el dia a dia?
6: Bueno, sí, sí, sí. No, de fet, el nostre esport ha canviat en aquests últims 3 anys, diria que ja fa que ha canviat. Ha canviat el sistema de competir,
4: uh-huh,
6: i abans nosaltres només portàvem una coreografia i hi havia uns jutges que puntuaven com de bé la feies i l'execució i tal,
4: uh-huh,
6: però ara, per puntuar la dificultat d'una manera més objectiva, ens han fet tot un reglament que defineix cada moviment que existeix en la història de la natació artística, quin tant per cent o quin número de dificultat li donen. Per exemple, això val 0,5, això val
4: vale,
6: 0,2, això... Llavors, nosaltres, abans de competir, una setmana abans hem d'enviar la nostra coreografia, que pots imaginar a l'Excel que això suposa,
4: uf,
6: cada moviment 0,2, 0,3, 0,5,
4: vale,
6: 0,4, amb la suma total del nostre percentatge de dificultat, o el nostre número de dificultat.
4: Déu-n'hi-do, llavors, Déu-n'hi-do.
6: Sí, sí, i nosaltres ja li diem que és enginyeria de la sincro, perquè estem tot el dia entrenant l'entrenadora amb un Excel o una pissarra per poder apuntar el nostre nivell de dificultat i les nostres puntuacions.
4: Està bé.
6: Sí, sí.
4: I una última pregunta, que abans amb la medalla jo m'he quedat... Clar, on la tens? A casa la tens guardada? No ho expliquis, que encara algú... Però...
6: Encara us entrarà. No, perquè sàpigues com se'ns va... Bueno, vam fer les medalles de bronze, que tenien alguna mena de defecte i se'ns estaven fent malbé molt ràpid, que no hauria de passar,
4: vale,
6: se les han emportat.
4: Ostres!
6: O sigui, la meva medalla torna a estar al Comitè Olímpic.
4: Bueno, però te la tornaran, no?
6: Me la
4: arreglada,
6: tornaran, espero i desitjo.
4: Déu-n'hi-do. I escolta'm, així com d'estimació, quan creus que pesa la medalla? Pesa molt? Pesa poc?
6: Pesa.
4: Pesa,
6: jo,
4: eh?
6: Jo diria que... És més, crec que pesen més les d'or, perquè n'he agafat alguna, que he pensat, mare meva, com pesa, i la meva jo crec que pesa una mica menys, però no, jo no crec que arribi als 2 quilos. Bueno, no, jo crec que pesarà un quilo i poc.
4: Com un paquet d'arròs, la medalla.
6: Sí, sí, és que Déu-n'hi-do el que pesa.
4: Déu-n'hi-do, però és petita...
6: Un quilo, jo crec que el pesa.
4: És petit, vull dir, t'hi cap a la mà, a la palma del palmell de la mà,
6: és,
4: o no?
6: És just com un palmell de la mà.
4: Ara també, quan te la tornin, pesa-la un dia i ens envies, eh?
6: No, el dia que me la van penjar... Vaig al·lucinar. No m'esperava que aquesta medalla... Perquè les meves altres medalles són precioses, però no pesen tant, però la medalla olímpica
4: Déu
6: no m'esperava.
4: Escolta'm, doncs moltes gràcies, Paula, per haver-te deixat aquí l'atracament matemàtic. Ara ja els hi has d'explicar a les companyes, eh? Els hi expliques lo dels milions d'aigua, de litres d'aigua.
6: I tant.
4: Doncs moltíssimes gràcies, Paula.
6: Moltes gràcies a tu.
5: està clar que no tenim la percepció dels volums tan grans.
4: Vale, és que això és molt interessant. Realment estimar els volums és molt difícil. Però, clar, si comencem a pensar en unitats, ens situarem millor. A veure, recapitulem. Per tant, la piscina hem quedat que feia 50 metres de llarg per 25 d'ample i per 3 de profunditat.
3: Uh-huh.
4: Vale, tot això en metres, per tant, són 3.750 metres cúbics. Però, clar, ara penseu que en un metre cúbic hi caben 1.000 brics de llet, perquè cada bric és un litre, eh? I, per tant, en una piscina olímpica hi ha 3.700.000 litres d'aigua.
3: Quina bestiesa, m'hauria quedat en una banyera.
4: Ah, mira, bona pregunta.
3: Però si no t'he preguntat res.
4: Però és una bona pregunta per fer la gent del carrer. Si creu que sap quanta aigua hi cap a la seva banyera de casa. Torno a sortir, anem a preguntar-ho.
3: Som-hi.
4: Estem aquí en un bar, hem agafat quatre que estan prenent alguna cosa. La pregunta que us faig és... quanta aigua creieu que hi cap en una banyera?
7: 100 litres.
8: 50.
9: 40.
7: 300.
4: Oh, molt bé, una des de 30 fins a 300. I com calcularies el volum? Més o menys una estimació de llarg, quan podríem dir?
10: Llarg per ample per alçada, no?
4: Vale. Llavors, tipus de llarg...
10: metre i mig.
4: Vale. Si un nen petit es queda estirat i bé, no? Un adult no hi caps estirat. Per tant...
11: no d'altres,
12: jo sí, jo sí.
4: Metre i mig. I d'ample... una banyera d'ample...
13: Un metro.
14: És que vaig en plat de dutxa.
13: Mig metre.
4: Vale, llavors això seria tipus 1,5 per 0,5 són 0,75. I per 0,5 més, 350... sí, 400... vale, i 4, o sigui, 0,4 com si haguessin metres cúbics. Però en un metre cúbic hi caben 1.000 litres. Per tant... serien 300 i pico litres, dieu, eh? Ara, quan trigueu en dutxar-vos? No banyera, eh? Ara dutxa.
15: Si és al matí, vaig a la feina, en 5 minuts estic fora, i si és dutxa relax, potser 15?
4: Vale.
9: Oh, no. Jo una cançó i mitja.
4: Una cançó i mitja, molt bé, la unitat de mesura.
9: 3-4 minuts.
16: Jo en faig dos.
4: En aquesta dutxa ràpida de 5 minuts, més o menys... quanta aigua creieu que gasteu?
17: Depèn de si tanques l'aigua quan t'ensabones.
4: Vale.
17: No sé, 50 litres.
4: Sí. Clar, pensant que la banyera completa que hem calculat abans serien tipus 300, vol dir que s'ompliria, si et dutxessis amb el tap posat, que s'ompliria un quart, tipus 10 centímetres. Sí. Està bé?
17: Sí.
4: Vale, una bona estimació. Sí. Per tant, que si esteu 5 minuts, s'ompliria 10 centímetres, que podrien ser els que 50 litres. Molt bé. Doncs moltes gràcies.
18: A vosaltres.
3: I si pensem en evaporació, quanta aigua perd una piscina en un dia d'estiu?
4: Uf, això és interessant, eh? Aproximadament, crec que es perden 7 litres per metre quadrat al dia. La superfície... ara aquí estem parlant de superfície, és la superfície de dalt. La superfície seria de 1.250 metres quadrats, perquè serien aquells 50 per 25.
3: Uh-huh.
4: Val? Això serien, si ho multipliquem per 7, perquè es perden 7 litres per metre quadrat, serien 8.750 litres evaporats al dia. O sigui, cada dia perden les piscines quasi 9.000 litres. És bèstia, eh?
5: I això
4: és
5: cada molt, dia? Molt, quina despesa d'aigua!
3: Però això és les olímpiques, no entenc?
4: Sí, sí, clar. Ara, si féssim la piscina del poble, que té menys superfície... doncs llavors no, però déu-n'hi-do, eh? I aquí és com veiem que les matemàtiques també ens ajuden a prendre consciència ambiental, perquè realment són nombres molt grans. I
3: si
4: mai
3: sumes totes les piscines de Catalunya?
4: Deuen sumar una barbaritat. O sigui, primer hauríem de fer una estimació de quantes piscines hi ha a Catalunya.
3: A Sant Cugat trenquem la mitja.
4: Ja, però és que al final és important tenir la noció d'això. Quan després hi ha sequera i diuen que la gent no ompli les piscines i tothom, ai, no ve d'aquí la meva piscina. Però no, no, és que si comptes quants litres t'estàs enduent i si això ho fa tothom i mirem quantes piscines, o sigui, és que realment és molta, molta aigua. Que això també és xulo, després aquests números tan grans, comparar-los amb coses que facin sentit, que el que dèiem l'altre dia del sentit numèric, de veure quanta aigua es necessita perquè pugui beure aigua amb la gent d'una població. I això és el que llavors et fa dir, ostres, vale, doncs millor que no ompli la piscina, perquè realment amb l'aigua de la meva piscina podria vestir a tot el poble, o durant un dia, o quants dies, saps? O sigui, aquestes coses són les que et fan després tenir criteri per prendre decisions.
5: És xulo perquè hem connectat com una cosa d'esport, una qüestió esportiva, una qüestió com ecològica, no? I al final el rerefons d'estimació i de mesura hi segueixen en els dos contextos.
4: Exacte. I sí, sí, això és molt important per anar fent connexions amb la vida quotidiana. Moltes vegades la gent que es pregunta, oh, les matemàtiques, no sé què, és com si fos un món superabstracte. Ja, però ser un bon matemàtic és això, no quedar-te només amb l'abstracció, sinó saber extreure-ho i portar-ho a la vida quotidiana.
3: A la vida quotidiana. Sí, és una qüestió esportiva, ecològica i social, perquè les dades, si les sabem llegir, ens connecten amb els grans temes del món.
4: Exacte. Vale, doncs si mirem què hem après avui, moltes coses, eh? Però així com a grans titulars, ens podríem quedar amb que una piscina olímpica conté 2,5 milions de litres d'aigua. És molt bèstia, eh? Després, una altra cosa és que els volums grans són difícils d'estimar sense tenir referències clares, i quan els has estimat és difícil de fer-te la idea del sentit numèric que té allò. Per tant, com sempre, hem d'anar construint cada vegada més coses. Ara ja tenim un nou aprenentatge, que és que en la piscina olímpica hi ha 2,5 milions de litres d'aigua. I per últim, també podem veure que les matemàtiques són com el volum. Les conversions i les taxes ens ajuden a entendre l'impacte real. I al final, tot això ens fa tenir més criteri per prendre decisions, per anar per la vida, al final.
3: Això ha estat tot per avui. Som la Cristina Mur,
5: l'Albert Saumell
4: i la Laura Morera, qui et recorda que l'aigua és vida, però també és volum.
1: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de l'Ofèlia. T'has parat a pensar amb la simbologia de les flors i plantes que ens envolten? En Shakespeare s'inspirava moltíssim amb les flors i en diverses obres seves es pot veure. A la pel·lícula Ofèlia, que és una versió moderna de Hamlet, es veu molt present el llenguatge de les flors. La protagonista viu en un món de fantasia, un món fosc i màgic alhora, i fa servir les flors per connectar amb la naturalesa i com una manera de demostrar els seus sentiments. L'Ofèlia es comunica amb flors, sigui per demostrar amor, o por, o valentia. Al final de la pel·lícula, Ofèlia reparteix flors i plantes als protagonistes, on els deia el que significaven per ella. Et poso uns exemples. El romaní, que és bo per la memòria, i serveix per dir que te'n recordis els teus actes i les seves conseqüències. El fonoll, que vol dir adulació, i la colombina, que és l'engany i la traïció. Les violetes són la lleialtat i la modèstia. Les margarites blanques simbolitzen innocència i les margarites grogues volen dir amistat i felicitat. Ja deus saber que van trobar el cos d'Ofèlia sense vida al bosc, a dins de l'aigua surant envoltada de flors. Una imatge que s'ha convertit en inspiració per a molts artistes. La passió de Shakespeare per la botànica ha servit per inspirar a crear jardins que parlen de les flors que mencionen les seves obres. Ho sabies? Doncs es diuen tal qual, els jardins de Shakespeare. I mira, el més visitat al món el trobaràs al Central Park, a Nova York. Apa, et deixo que vagis a mirar floretes i et proposo que activis la teva creativitat per dir-li un missatge a algú amb flors. I jo et regalo una hortènsia, que és el símbol de l'agraïment. El meu agraïment a tu per estar a l'altra banda. Gràcies per ser i estar.

0: Sabies que hi ha un fenomen natural anomenat el riu que bull? Es troba a la selva amazònica del Perú, prop de la ciutat de Puerto Maldonado. Aquest riu, descobert pel geofísic peruà Andrés Russo, té una peculiaritat sorprenent. Les seves aigües arriben a temperatures de fins a 91 graus centígrads, prou calentes per bullir i causar cremades greus. El que és intrigant és que no és a prop de cap volcà actiu ni d'una font geotèrmica evident, cosa que ho fa un enigma científic. Els habitants locals han conegut aquest riu durant generacions, usant-lo fins i tot per preparar te o per cuinar, i ho consideren un lloc sagrat amb propietats curatives. Russo, inspirat per les històries de la seva infantesa, va investigar-ne l'origen i va trobar que la calor prové d'un sistema de falles geològiques subterrànies que escalfen l'aigua a gran profunditat abans que emergeixi a la superfície. Aquest procés és estrany perquè, generalment, l'aigua calenta associada a l'activitat geotèrmica està vinculada a regions volcàniques, però aquí no n'hi ha evidència. Aquest riu té uns 6,4 quilòmetres de longitud i varia en amplada i profunditat, però la seva temperatura és constant en gran part del recorregut. No obstant, no tot el riu bull. Hi ha trams on l'aigua es refreda prou perquè animals com granotes o peixos hi puguin sobreviure. Aquest contrast el fa encara més fascinant. Actualment, el riu està amenaçat per la desforestació, cosa que posa en risc tant el seu misteri com el seu ecosistema únic.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
3: Avui us recomano Bosc Balena Boira, de Josep Lluís Badal. L'objectiu d'aquesta secció és recuperar els clàssics, i de vegades tenim la sort que el clàssic és ben viu. És el que passa amb Bosc Balena Boira, de Josep Lluís Badal, un tríptic de contes editat meravellosament per Leonard Muntaner. Badal és la veu dels morts, i ho dic en el millor dels sentits. Hereu de Melville, Flaubert, Gogol i tants d'altres, agafa les veus dels clàssics i les converteix en una de pròpia. Un cant únic que no sentireu enlloc més. A Bosc Balena Boira recupera tres contes de tota la vida: La caputxeta vermella, La flor romanial i La vella dorment, i els fa tornar a la seva bellesa salvatge original. Amb un llenguatge riquíssim, recargolat i fascinant, el que fa Badal només és a l'abast d'uns pocs. Una combinació de fons i forma que és com contemplar un núvol empassant-se una muntanya. Dins d'aquest núvol trobareu personatges com la Ca, que viu en un bosc amb el seu pare mort i la seva àvia viva. La Bèstia, a qui mai acabareu de veure del tot. La cabra Perica i el gos home, i el malvat regidor, que només parla amb adverbis acabats en ment, o la iaia maga. Escolteu com descriu Badal aquesta bruixa d'arrels eslaves. Passada la cendra hi havia una cabana. La cabana, la iaia maga. No era vella, no era lletja, només ho semblava. Era una dona que reia. Tenia una sola cella perquè no s'arrencava els pèls de sota el front, com no es depilava el bigoti moixí. Tenia un nas oriental que deia que li havia prestat un flamenc rosat, uns pits bellíssims que treia sovint a prendre el sol i que rentava amb aigua del rialol, i dues cames més nerviudes i resistents que les d'un llenyataire. Podia perseguir una llebre saltant de marjal en marjal i tornava respirant tranquil·la com si dormís, amb les ungles gruixudes com els claus d'una crucifixió, brutes de pèl i sang. Només li feia vergonya el seu únic forat nasal. També se'n reia. En deia que per aquell forat podia estornudar tan fort que els mosquits i els reis no gosaven apropar-se a ella, que aquell nas podia pondre un ou. Quan va veure la mare, la va reconèixer.
2: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.
4: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Les relacions assertives ens procuren millor autoestima.
6: Les relacions assertives es caracteritzen per la capacitat de comunicar-se de manera clara, directa i respectuosa tant en l'expressió de les pròpies necessitats com en el respecte a les necessitats dels altres. Aquest tipus de relacions contribueixen a una millor autoestima perquè fomenten el respecte mutu, la comprensió i la confiança. Desenvolupar habilitats d'assertivitat pot ajudar a millorar les nostres relacions personals i professionals, així com el nostre benestar emocional.
4: Salut activa.
7: Jesús Vieites, psicòleg referent de benestar emocional i salut comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
8: A través de l'estudi d'aquest de Harvard que vam comentar l'altre dia, i ho sabem, de la importància de les bones xarxes socials que ens procuren doncs, també aquest benestar, aquesta salut més integral. Clar, per poder establir aquestes bones relacions entre nosaltres hem de parlar de l'assertivitat. L'assertivitat és una actitud, és una forma de relacionar-nos amb els altres, és una forma de relacionar-nos també amb nosaltres mateixos i que es confronta amb altres dues maneres de relació, que pot ser la passiva més submisa o l'estil més agressiu. L'assertiu és aquesta capacitat de diàleg amb el altre, amb la voluntat d'entendre's, amb el respecte, amb el pensar que l'altre pugui tenir raó i que tu la teva raó no és tant i que hem d'entrar en aquest punt de diàleg. I és la voluntat de respecte mutu i d'arribar sempre a acords que finalment comporten un benestar comú.
4: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. L'hora del podcast.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada. I aquí, com cada matí, un nou programa de La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Amb tots vostès i, com cada dia, Pere Païssa. Avui començarem amb sardanes dedicades al Vendrell. El Vendrell, ciutat pobilla de la sardana de l'any 2002. I comencem amb la sardana Aire Vendrellenc. És de la compositora Carlota Valdrís. I després escoltem Els nens del Vendrell, de Carles Gestí, les dues interpretades per la Cobla Mediterrània de Barcelona.

Avui hem començat escoltant unes sardanes del compact disc del Vendrell Ciutat Pubilla de la Sardana de l'any 2002, amb autors i compositors també del Vendrell. Hem començat escoltant Aire Vendrellenc de Carlota Baldrís i després Els nens del Vendrell de Carles Gestí. I ara escoltarem també d'aquest compact disc del Vendrell amb la Copla de Mediterrània, Camperola, sardana de Jaume Vidal i després Brosta catalana de Pere Trilles.

Acabem d'escoltar la Copla Mediterrània que ens ha ofert Camperola de Jaume Vidal i després Brosta Catalana de Pere Trilles. Bé, i escoltarem una darrera sardana d'aquestes dedicades al Vendrell amb autors també vendrellencs. I escoltem Soc del Vendrell del mestre Agustí Cuí Grau.

Hem pogut escoltar la sardana Soc del Vendrell, del mestre Agustí Cuí i Grau, amb la cobla Mediterrània. Bé, ara farem una miqueta de descans, amb una mica de galop, i després passarem a escoltar una sardana en versió de 7 tirades. És molt coneguda i molt bonica. Es diu Arenys de Munt, és del mestre Ricard Viladesau, i ens la interpretarà la cobla La Principal de la Bisbal. Però això serà d'aquí un moment.

Acabem d'escoltar la sardana Arenys de Munt, de Ricard Viladesau, amb una versió de 7 tirades que ens ha ofert la cobla La Principal de la Bisbal. Bé, i ara canviem, anem cap a Caldes i escoltarem dues sardanes del mestre Francesc Mas i Ros, que va dedicar aquest municipi, allà on va néixer. La primera es diu Amics de Caldes i la segona Poble de Caldes, i ens seran interpretades per la cobla Salvatana.

Acabem d'escoltar la cobla salvatana ens ofert Amics de Caldes i Poble de Caldes, les dues de Francesc Mas i Rots. Bé, i després de l'oncle ve el nebot, i ara escoltarem, doncs, ja per acabar, dues sardanes del nebot de Francesc Marrós, que és l'Antoni Mas i Bou, que ha fet aquestes dues sardanes, Cant de Record i després Doll de Catalunya. Les escoltarem també amb la cobla salvatana.

Són les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal? Com esteu? És divendres 24 de juliol de 2026. Comencem aquesta edició, la darrera d'aquesta setmana, la darrera del curs del Bon Dia i Bona Hora. Ara mateix amb una temperatura de 23 graus a l'exterior de l'emissora i disposats a acompanyar-vos, com sempre, fins les 11 del matí. D'entrada anem a explicar-vos què farem avui. Aquesta primera mitja hora ja sabeu més informativa. De seguida actualitzarem la informació de servei, el repàs a l'agenda d'activitats i els titulars de la premsa escrita i la premsa digital. Per arribar a dos quarts de nou, us parlarem de la sortida que organitza la secció de Medi Ambient del SEM per demà a la nit. Sortida nocturna al Turó del Carmel, a Barcelona. En parlarem amb el Marià Caimo, que és el vocal de la secció de Medi Ambient del SEM, d'aquesta sortida prevista per les 9 del vespre, des de la plaça als Països Catalans, i en principi un itinerari circular d'uns 6 quilòmetres. Però ens ho explicarà el Marià d'aquí una estona.

això aquesta primera hora. Després tindrem la Sandra Tangerina amb la cançó del dia, que ens ha acompanyat cada divendres aquesta temporada, la Sandra cantant de Rocktàmbuls i 50.000 grups més, perquè no para la Sandra amb la seva energia i amb la seva versatilitat. Després tindrem la tertúlia dels Miquels a partir de les 9 i 10, 9 i 11 minuts. Anem a veure quants Miquels podem reunir avui amb aquest darrera tertúlia del curs. Això serà fins les 10 del matí, i a partir de les 10, per una banda, tindrem l'espai de preguntes a Ara Molins, amb el regidor portaveu d'aquesta formació, que és el Ramon Sánchez. A 10:45 farem l'espai Fragments amb la Mònica Mas Rubió, que ja sabeu que hem anat repassant en el transcurs d'aquesta temporada diverses novel·les, fent tastet en un parell de setmanes de cada una d'aquestes novel·les. Avui no hi haurà novel·les, sinó que un relat, un conte, i ens en donarà més detalls a partir de 10:45 del matí la Mònica Mas Rubió. I avui acabarem el programa amb les grans dones de la història. Acabarem la secció com la vam començar. Trucarem a la Maria Àngels Cabré a 10:45. La Maria Àngels, que és autora del llibre de les 100 grans dones de la història, editat per l'editorial Cusatània, de la qual aquest llibre ens ha servit de guia per fer aquesta secció amb la Judit Herrera cada divendres de 10:45 perdoneu, avui els aires estan fent estralls, de 10:45 a les 11 del matí. Per tant, avui acabarem d'aquesta manera el programa i la secció de les grans dones de la història. A partir de les 11, què passarà? Doncs completarem la setmana en què hem reposat cada dia una obra de teatre del grup de teatre a la ràdio amb la direcció de l'Artur Mas. Avui el mètode Gronholm és l'obra que podreu escoltar a les 11, i tot això fins a 12:45, que és quan tindrem el Pau Moratalla amb el seu programa Parlem de Còmics, últim de la temporada també, aquesta mitjoreta de 12:45 a la 1. I de 1 a 2 repetirem el programa Tot Teatre amb el Dani Pasqual, com és habitual, abans de connectar amb les notícies en xarxa. Recordeu que avui tindreu la migdiada de 2 hores, de 3 a 5, i que tenim també el darrer programa de la temporada dels divendres Faves Tendres, precisament amb la Judit, a partir de les 5 i fins les 9 del vespre. I a partir d'aquí també la resta de programes d'aquesta casa amb el contingut habitual de la temporada, que s'aniran acomiadant. Què passarà a partir de dilluns que ve? Doncs que vindran 6 setmanes de programació d'estiu, on sempre començarem, evidentment, amb la tenora, amb el Pere Païssa, i a partir de les 8 el que farem amb aquesta columna vertebral de dilluns a diumenge és la reposició dels Restes de sèrie amb el Josep Lluís Ravenga de 8 a 9 del matí. A les 9, a l'Obert per Vacances, tornarem a connectar aquestes 6 setmanes amb la xarxa, amb aquest magazín de 2 hores, i la setmana que ve tindrem programa en directe amb el Ferran Cardona a partir de les 11, el 20 a la festa, la darrera setmana del mes de juliol. Per tant, qualsevol incidència, doncs, també la podrem comentar en aquest programa. Com serà el programa? Després li hem demanat al Ferran que ens expliqui què hi podem trobar en el 20 a la festa, i també el Pau Batista. El Pau ha fet una feinada de por per enregistrar també 2 programes que podreu escoltar en el transcurs de l'estiu, a banda de la selecció que també hem pogut fer gràcies a la cura de l'Albert Pérez de Puig. Per tant, després us ho explico, però abans de tancar les 9 podreu escoltar doncs també el Pau i el Ferran explicant-nos els seus programes. Ara, però, hem de començar, eh? És divendres 24 de juliol, Santa Cristina, per cert. Comencem el Bon Dia i Bona Hora, quan passen pràcticament 7 minuts de les 8 del matí. Benvingudes, benvinguts. I el primer que farem és actualitzar la informació de servei.

0: Anem cap al RAC per conèixer d'entrada com tenim la xarxa viària a aquesta hora del matí. Ens espera, com cada matí ho ha fet aquesta temporada, el Ferran Aràndiga. Com ho tenim, això, Ferran? Bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs comencem la jornada d'avui divendres destacant que tenim dues avaries actives. La primera des d'aquesta matinada a la AP7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès.

0: Fins a hores ara ens deixa un carril de circulació tallat en sentit nord. La segona avaria, en aquest cas, ha estat fa una estona ja a la C58 de sortida de Barcelona, concretament cap al nus de la Trinitat, que en direcció a Sabadell doncs, també talla un carril de circulació, en aquest cas provocant un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, pel que fa a les retencions habituals, en general doncs, tenim força fluïdesa arreu de la xarxa viària catalana, també el vessant Llobregat i el Vallès, també entrada pels túnels de Vallvidrera. Tot i així, hem de destacar que el nus de la Trinitat i també, sobretot, a la ronda litoral hi ha retencions en sentit sud. De moment, això seria tot des de RAC. Paciència i bon dia.
1: Gràcies, Ferran. Bon dia, bona jornada i que vagi bé a l'estiu. Anem a informar-vos de la mobilitat, però pel que fa al transport públic, segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, tenim incidència, com ja passava ahir, a Rodalies de Catalunya, pel que fa a les línies R2 Nord, R2 i R11, circulació interrompuda entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Aquesta incidència afecta aquestes línies, R2 Nord, R2 i la R11. La resta del transport públic de l'àrea integrada de Barcelona, en principi, funciona amb normalitat. I anem a conèixer la previsió meteorològica. Quin temps hem d'esperar aquesta jornada de divendres, però també aquest cap de setmana? Ens n'informa el Jordi Miralles. Hola, Jordi, bon dia i bona hora.
2: Hola, Oriol, bon dia. Avui les temperatures es mantenen altes, però baixen una miqueta respecte a les que hem tingut aquests últims dies. I la millor notícia és que demà dissabte baixaran, es mantindran també com les de dissabte, diumenge i també dilluns. Per tant, ara tindrem els 3 dies per endavant, no avui, perquè avui encara farà bastanta calor, però sí dissabte, diumenge i dilluns, en les quals les temperatures màximes seran les normals per l'època de l'any. I això què significa? Doncs significa que tindrem màximes al voltant dels 30 graus, 29-30 graus aproximadament. I podríem dir que des del passat 12 de juny són les temperatures més baixes que tindrem en comparació a la mitjana normal, perquè des del 12 de juny que cada dia hem tingut temperatures superiors, molt superiors a les normals per l'època de l'any. Això acompanyat avui d'un dia amb alguns núvols, també encara una mica de polsim en suspensió, per tant, si mirem cap a l'horitzó veurem una miqueta de tonalitat marronosa en el cel. Aquesta tarda augmentarà una miqueta més la nuvolositat i avui farà calor, perquè les temperatures respecte a les d'ahir baixaran un parell de graus. Això continuarà sent bastanta calor i també molta xafogor. De xafogor també en tindrem de cara al cap de setmana, però una mica més suportable. I un cap de setmana amb alguns núvols dissabte, també alguns núvols diumenge, i la causa d'aquest descens de les temperatures és el vent del nord que bufarà. De cara a dilluns, ambient molt més assolellat i, malauradament, a partir de dimarts tornarem a parlar d'ambient assolellat i amb temperatures cap amunt. Unes temperatures que a partir de dimarts de la setmana que ve i durant tota la setmana que ve estaran situades al voltant dels 4 o 5 graus superiors a les normals per l'època de l'any i d'augment de precipitacions no es preveuen.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per la informació, Jordi, i sobretot també per la col·laboració de tot el curs. I ja en van uns quants, ja en van menys de 30 temporades, vàrem comptar la col·laboració estreta del Jordi amb, sobretot amb aquest programa, amb el Bon Dia i Bona Hora. I avancem, i el que farem ara és escoltar l'oferta de feina amb el Francesc Rueda des de l'àrea de desenvolupament econòmic a la primera planta de l'equipament del Molí. Francesc, endavant, bon dia i bona hora.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba d'una empresa ubicada a Molins de Rei. Ens demanen 2 persones per temes de personal de neteja i triatge de residus. Seria una jornada de matí, 40 hores setmanals, de dilluns a divendres, de 8:30 a 14:30, més un dissabte al mes. El contracte seria temporal, d'un a 3 mesos, per un reforç d'estiu. El salari estaria al voltant dels 18.000 euros bruts anuals. I les tasques, servei de neteja i triatge de residus, a una empresa client ubicada a Molins de Rei, la planta de triatge. Es demana a nivell d'idiomes castellà, estudis primaris i no cal experiència.
1: Fantàstic, doncs moltes gràcies, Francesc, per la informació i també per la col·laboració de tot el curs. 9:03. Aquesta hora del matí us hem d'informar que no tenim constància de cap defunció, de manera que completem la informació de servei recordant-vos la farmàcia de guàrdia per avui i aquest cap de setmana. Avui, divendres dia 24, és la farmàcia del Terraplè, que es troba al passeig del Terraplè número 5. Demà, dissabte, és la farmàcia del Passeig, que es troba al passeig Pi Margall número 11. I el diumenge, dia 26, és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo número 36, al barri del Canal, a tocar del Parc de la Mariona. L'horari del servei de guàrdia ja sabeu que és de les 9 del matí, habitualment, fins a les 10 de la nit, que a partir de les 10, si necessiteu doncs, aquest servei, us haureu de desplaçar les poblacions veïnes que sí que disposen de farmàcia de guàrdia oberta tota la nit. I en el cas de Molins de Rei, com us hem citat, doncs avui farmàcia del Terraplè, demà farmàcia del Passeig i el diumenge farmàcia Espinet fins a les 10 de la nit. Informació que també anirem recordant en els diferents butlletins horaris en el transcurs del cap de setmana. Molt bé, doncs 2 minuts i arribarem a 8:15 del matí.

0: anem a fer un repàs a l'agenda d'activitats, de les poques activitats que tenim aquest cap de setmana, però en tenim alguna, eh? La primera que destaquem està emmarcada en la proposta Viu l'estiu als parcs de Molins de Rei 2026. Sílvia, molt bon dia.
1: Bon dia, és la programació que fa l'Ajuntament pels caps de setmana de juliol i d'agost, amb una activitat per cap de setmana. De moment hi ha hagut dues sessions de cinema a la fresca i aquest dissabte, demà, hi ha una festa més a caire més d'hora i més familiar. És la festa de l'escuma a partir de 2:15 de la tarda a la plaça Joan Vallès. Això demà. La setmana que ve hi ha concert d'estiu el divendres i el mes d'agost també hi ha propostes, tres caps de setmana. Tots menys el del 15 d'agost, el 8, el 22 i el 29 d'agost. En aquest cas hi haurà balls d'estiu. Això serà a l'agost. De moment, demà, a 6:45, festa de l'escuma.
0: Ara, de seguida, parlarem d'aquesta sortida, d'aquesta proposta de la secció de Medi Ambient del SEM amb el Marià Caimó. Demà fan aquesta sortida nocturna al Turó del Carmel de Barcelona. A les 9 de la nit sortiran de la plaça dels Països Catalans. Però ara ens en donarà més detalls quan el truquem a 9:15. El que hem de parlar també és de la proposta que fa Enreda't per aquest diumenge.
1: Sí, és la proposta que fan de manera periòdica per oferir un espai de lleure als membres d'Enreda't per la Discapacitat, el Ballen Party, que es fa algun diumenge, de tant en quant, com dèiem, a la tarda, al Bacus Molins. És un espai amb un entorn de seguretat, espai lliure d'alcohol també, en aquest context, com dèiem, per donar resposta a aquesta demanda que tenen molts joves de tenir aquests espais de lleure. Doncs el Ballen Party, amb el DJ Jambo Jambito, aquest diumenge de 6 a 8 al Bacus Molins.
0: I avui s'acaben les activitats que us hem anat destacant adreçades a infants i joves i també a adolescents que ha organitzat l'Ajuntament de la Vila.
1: Durant 4 setmanes de juliol s'ha fet aquests espais i avui és l'últim dia, per una banda, pels més joves de 4 a 12 anys, la ludoteca que es fa a les tardes de l'Escola Pont de la Cadena, de 5 a 8, avui l'últim dia ja, i avui fan un circuit de karts, activitat especial com a última, com a cloenda de la programació. Avui de 5 a 8, aquest circuit de karts, el preu per aquesta sessió és de 5 euros. I per altra banda, pels que tenen entre 12 i 17 anys, també durant 4 setmanes de juliol s'han fet activitats a l'edifici del Molí i a l'exterior del Molí amb propostes diverses, les tardes de dilluns a dijous i dimecres i divendres als matins. Avui divendres, últim dia, aquest matí, de 12:15 a 12:15 fan un taller de cuina sense pares. En aquest cas és gratuïta la sessió.
0: Recordem també que avui és el darrer dia d'aquests equipaments que s'han obert en el títol Espais Oberts, eh?
1: Espais oberts que ofereix també l'Ajuntament, que habitualment doncs, no estan oberts per l'ús general, però ara que ja no hi ha escola ni tampoc temporada esportiva, doncs obren els dos camps de futbol i també el pati de l'escola al Palau perquè hi vagin famílies, infants i joves a jugar o espai de trobada també durant aquest mes de juliol, i aquesta tarda ja és l'última, tant al pati de l'escola al Palau, que obre avui de 5 de la tarda a 10 de la nit, i el camp de futbol Josep Raic a la zona esportiva Ricard Ginebreda també obre de 4 de la tarda a 9 del vespre.
0: Aquest cap de setmana encara també podeu veure l'exposició Camins 1907-2026.
1: Sí, de fet, fins al 2 d'agost, per tant, aquest cap de setmana i tota la setmana que ve fins al diumenge, dia 2. Camins 1907-2026, que fan recorregut per la història del ciclisme vinculada a la vila, amb objectes, fotografies i repàs de diferents ciclistes molinencs. L'horari és avui de 6 a 8, demà dissabte, si voleu anar-hi, també a la tarda, de 6:45 a 9:15, i el diumenge de 12:15 a 2, i la setmana que ve, que també obre de dimecres a diumenge.
0: Per cert, la setmana que ve que tenim encara un acte dilluns, aquest proper dilluns, que és una nova reunió que convoca l'Ajuntament a un altre barri de la vila.
1: Dins d'aquesta gira que està fent el govern municipal per presentar el pressupost d'aquest any i les inversions que hi ha previstes fer als diferents barris de la vila. Dilluns, la trobada és amb el veïnatge del Pont de la Cadena, tots aquells veïns i veïnes que vulguin anar a aquesta trobada amb el govern municipal per rebre aquestes explicacions i, evidentment, també aprofitar per plantejar dubtes, preguntes o queixes, el que ho creieu convenient. Oberts estan a rebre les vostres propostes i suggeriments. El dilluns que ve, la trobada és, com dèiem, pels veïns del Pont de la Cadena a les 7 de la tarda a l'Espai Jove, que està a la carretera, a l'Avinguda València 21-23.
0: Molt bé, aquesta seria la carpeta del mes de juliol, però tenim també altres propostes ja de cara al mes de setembre, més que res informatives. Us estem dient també la informació ja que ha sortit de la 47a cursa popular de Sant Miquel, que es farà el diumenge 20 de setembre.
1: Dins el programa de la Festa Major, com és habitual, tot un clàssic, 47a edició ja, de fet, d'aquesta cursa popular que any rere any, amb la llarga tradició que té, doncs, des de l'àrea d'esports han anat introduint novetats i nous recorreguts. Hi ha la cursa de 3,5 km, que és la popular, però també una cursa de 10 km des de fa anys ja, donat l'auge del running, doncs des de fa uns anys que es va introduir la cursa de 10 km, que de fet és una de les primeres que sortirà. També una novetat dels últims anys, una cursa de relleus per parelles, si voleu aquesta opció. Hi ha la popular, com dèiem, i després, pel públic familiar, de fet, les que tenen més inscripció, que són la cursa infantil d'un 1,5 km i la familiar de només 1 km. Si voleu més informació, detall dels recorreguts, del tipus de cursa, podeu trobar tota la informació al web que hi ha específic, cursasantmiquel.cat, allà també es poden fer les inscripcions, i si no, al poliesportiu municipal també us hi podeu apuntar de dilluns a divendres de 9 a 2. També pel tema del pagament, us donaran en detall, la de 10 quilòmetres crec que és l'única, o potser també la de parelles, que és de pagament, les més populars i familiars són gratuïtes. Però en tot cas, a la pàgina web o al poliesportiu, tot el detall de les curses, inscripcions, preus, etc.
0: Molt bé. Fins al 15 de setembre també està obert el període per si us voleu apuntar a participar de la Festa de les Noces d'Or que organitza l'Ajuntament.
1: Convida a dinar aquelles parelles que vulguin celebrar conjuntament els 50 anys de casats o de convivència, i si voleu anar-hi en aquesta festa que es durà a terme, ja hi ha data, 24 d'octubre, i també s'anuncia el lloc, restaurant Can Samaranc, us hi heu d'apuntar a l'oficina d'atenció ciutadana. Heu de dur certificat de matrimoni o de convivència i també fotografia de la parella, i com dèiem, fins al 15 de setembre teniu temps encara.
0: Molt bé, i també recordem que s'ha obert ja el termini per participar en la 28a edició dels Premis Clic de Fotografia Vila de Molins de Rei.
1: Hi ha temps encara, fins al 4 de desembre teniu marge per presentar aquestes fotos pel concurs que organitzen el SEM i l'Ajuntament. Hi ha els tres temes habituals, fotos tema lliure, Molins de Rei o esports de muntanya d'aventura, i un específic cada any diferent, aquest any esports de competició de Molins de Rei. Els premis, 500 euros per les modalitats habituals i 230 d'accèssit, i per aquesta modalitat que varia cada any, un únic premi de 500 euros.
0: I n'hem parlat també aquests dies dels horaris especials que farà el Mercat Municipal i el Mercat Ambulant als Encants per aquest mes d'agost.
1: Els Encants dels divendres, avui mateix. Doncs l'horari ara fins a finals d'agost és des de les 8 i fins a 2:15. A 2:15 pleguen, abans del que és habitual. I pel que fa al Mercat Municipal, a l'agost obre de dilluns a dissabte als matins, el dilluns de 8 a 1, dimarts, dimecres, dijous i dissabte de 7 a 2, i els divendres s'allarguen fins a les 3 de la tarda.
0: I un últim recordatori també dels equipaments que serveixen com a refugi climàtic, tot i que avui s'està una mica millor que els darrers matins.
1: Sí, avui es nota una mica. Refugi climàtic de dilluns a divendres, la majoria que són l'aula, la biblioteca, el casal d'avis primer de maig, la sala d'actes a Can Ametller i l'oficina d'atenció ciutadana. Aquests obren de dilluns a divendres amb horaris variats, la majoria només de tarda, menys el casal d'avis primer de maig, que també obre al matí. La biblioteca tanca les dues setmanes d'agost, del 3 al 16 d'agost, per tant no hi haurà refugi climàtic en aquest cas, i si voleu els caps de setmana també, l'únic lloc que obre de dilluns a diumenge, matí i tarda, és l'aula d'estudi del Molí Jove.
0: Continuem endavant, 7 minuts per sobre un quart de 9 del matí. Ampliem la informació, anem amb la informació general, perquè hem de repassar els titulars de la premsa escrita, la premsa que acostumem a repassar aquí al programa. Endavant, Roger.
2: Bon dia, Oriol. El cas Zapatero centra l'atenció de bona part de la premsa. L'expresident del govern ha qualificat les joies rebudes com un regal de cortesia i ha negat haver mediat en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Segons recull d'ara, Zapatero assegura que no en va parlar amb ningú de la CEPI ni del govern i reitera la seva innocència i la de les seves filles. La Vanguardia també ho porta a la seva portada, on precisa que l'expresident exculpa el govern espanyol de les acusacions, mentre que el líder del PP, Núñez Feijóo, vincula el futur de l'expresident amb el de Pedro Sánchez. El periòdico recull declaracions similars amb Zapatero firmant "No sóc un corrupte". El segon gran tema del dia és la situació de les infraestructures a Barcelona després de tres incidents greus en poques setmanes. L'R2 de Rodalies queda sense circulació, almenys fins la setmana que ve, entre Barcelona i Montcada i Reixac, després que un esvoranc a les obres de soterrament hagi engolit una grua de grans dimensions que ja s'ha quedat. Encara no se'n coneixen les causes. El periòdico apunta que el forat es va fer gran per l'aigua del rec Comtal. La Vanguardia ja afegeix el context de dos altres incidents recents, aquest forat al Putxet per les obres del túnel de l'L9 del metro, que va obligar a desallotjar 300 veïns, i aquesta flamarada de gas de 12 hores a l'estació de Sants per obres de reforma que va deixar milers d'usuaris sense servei. El Punt Avui també dedica un ampli reportatge firmat per Anna Serrano a aquesta seqüència d'obres accidentades a la ciutat. Sobre la calor, tant l'Ara com la Vanguardia destaquen un mateix estudi. A Barcelona moren més persones per la calor durant la nit que durant el dia. La Vanguardia hi afegeix una entrevista amb el conseller d'Empresa, Miquel Samper, que planteja, de fet, flexibilitzar l'horari laboral per les altes temperatures. En l'àmbit polític institucional, la Vanguardia informa que la Generalitat reclamarà al Tribunal de Comptes que no demori l'aplicació de la llei d'amnistia, que afecta una trentena de càrrecs de la Generalitat. El Punt Avui, per la seva banda, entrevista Marta Alsina, síndica electoral de l'UO, ja amnistiada, que afirma que la justícia, quan arriba tard, ja no és justícia. En economia, el periòdico obre amb el redisseny de la reforma de la incapacitat temporal. El govern espanyol limitarà les altes laborals progressives als casos de càncer i en deixarà fora patologies com l'ictus, l'infart o la fractura òssia. El mateix diari destaca també una aliança històrica entre Ford i Geely, que compartiran la propietat de la factoria d'Almussafes a València i produiran 5 models a partir del 2028. La Vanguardia, per la seva banda, informa que Brussel·les ha multat Google amb 890 milions d'euros i que Veolia, això ja afecta aquí a Molins de Rei, s'ha imposat en el concurs per als contractes de l'aigua de l'àrea de Barcelona. L'Ara també hi dedica espai amb el perdó del deute a les comunitats autònomes, que esquiva el veto de Vox i el PP al Congrés dels Diputats i amb un possible cas d'inhabilitació relacionat amb un deute de 6 milions a l'empresa Holaluz. Pel que fa a l'actualitat espanyola, La Vanguardia, ara ho parlarem als digitals, informa que s'ha declarat l'emergència nacional a Madrid a causa dels incendis forestals. En esports, el periòdico i el Punt Avui coincideixen a destacar la presentació de Karim Adeyemi com a nou jugador del Barça, mentre que el Punt Avui hi afegeix que Frenkie de Jong s'ha trencat el lligament lateral del genoll dret. I finalment, en cultura, el Punt Avui dedica la portada al centenari del naixement de Miles Davis, amb un dossier de Guillem Vidal sobre el músic que, en les paraules seves, va canviar la història 5 o 6 vegades.
0: Molt bé, doncs ens queden ara mateix 4 minuts i mig per arribar a 8:45. A 8:45, com us dèiem, el que farem és parlar-vos d'aquesta sortida de la secció de Medi Ambient del SEM, prevista per demà al vespre, però abans anem a repassar els diaris digitals.
1: Comencem pel Nacional, ampliem una informació que apareix també amb titular als diaris de paper per la importància en aquest context d'incendis. S'ha declarat l'emergència nacional pels incendis de Madrid i d'Àvila, ja hi ha evacuades 10.000 persones. Què significa, doncs, declarar l'emergència d'interès nacional? Doncs s'activa quan una comunitat autònoma no pot gestionar per si sola una emergència de grans dimensions o quan aquesta afecta diferents autonomies. En aquest cas, Interior justifica la mesura per la coincidència simultània de diversos grans incendis, unes condicions meteorològiques especialment adverses i la necessitat de mobilitzar un gran nombre de recursos a diferents administracions, a més del risc que representa aquest foc per milers de persones. La Comunitat de Madrid ara mateix té 3 grans focus actius just també al mateix temps, per tant de forma simultània, i això s'hi suma al quart gran incendi que hi ha una població de la província d'Àvila que, segons les previsions, podria acabar afectant també el territori madrileny a causa de l'evolució del vent i de les altes temperatures, per tant, que s'ajuntessin tots aquests incendis. La prioritat continua sent ara mateix la protecció de la població. Són més de 10.000 persones que han estat evacuades a diferents municipis. La situació ha obligat també a desallotjar diverses residències de gent gran i centres d'atenció a persones amb discapacitat. Això ho publica el Nacional. També Nació Digital, parlant de la calor i d'aquest context que tenim aquests dies, explica que la calor a Barcelona mata més de nit que no pas de dia, a partir d'un estudi fet per investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya, que alerten que la calor mata més a la nit que no pas al dia. En aquest sentit, l'illa de calor converteix la capital catalana en un hotspot nocturn que els sistemes públics d'alerta no tenen prou en compte, segons aquests investigadors. En només mig segle, la temperatura mitjana a Barcelona ha passat de 15,8 a 19,4. És a dir, 3,22 graus més. És un increment molt superior a la mitjana de l'Estat i de la conca mediterrània. L'augment és més intens a les nits, a més. Les mínimes han pujat gairebé 4 graus a les nits. S'apunta que, com a factors, l'illa de calor nocturna i la manca de brisa refrescant i també l'impacte del canvi climàtic. Els investigadors de la Politècnica apunten l'elevada densitat urbana, l'alta impermeabilització del sol, el dèficit de zones verdes d'aquesta illa de calor a Barcelona que fa que la calor nocturna sigui extrema. També es destaca que aquests investigadors adverteixen que la calor nocturna impedeix el descans de la població i això es tradueix en una mortalitat superior. Aquest escenari, segons els investigadors, afecta especialment el col·lectiu més vulnerable, que són les persones grans. L'anàlisi de la relació entre temperatura i mortalitat mostra que entre els anys 2007 i 2018 van morir a Barcelona més persones per calor extrema a les nits que no pas de dia. I passarem i acabarem amb Catalunya Press, que actualitza la informació dels senglars i la pesta porcina, que feia temps que no en teníem. Catalunya supera els 9.800 senglars analitzats des de l'inici del brot de pesta porcina, 9.800 analitzats ja des del novembre passat. D'aquest total, 372 animals han donat positiu i 9.465 han resultat negatius. Per tant, la majoria han estat negatius. Durant l'última setmana s'han examinat 480 mostres, de les quals 4 van ser positives. Els nous casos s'han localitzat dins de la zona del risc, 2 a Barcelona, 1 a Castellbisbal i, atenció, un altre a Molins de Rei aquesta setmana. El govern manté desplegat l'operatiu extraordinari per contenir i erradicar la malaltia basat en la captura intensiva de porcs senglars. La zona del risc inclou 19 municipis, evidentment, entre ells Molins de Rei, com ja sabeu, i, evidentment, Collserola continua encara tancada.
0: Ara mateix són 9:15 del matí. Parlem del centre excursionista de Molins de Rei i ho fem de la seva secció de Medi Ambient perquè demà dissabte, dia 25 de juliol, organitzen aquesta sortida nocturna al Turó del Carmel per tancar ja el curs, una sortida prevista per les 9 del vespre des de la plaça dels Països Catalans. Però ben bé què és el que faran en el marc d'aquesta sortida nocturna, en parlem tot seguit. I ho fem acompanyats del Maria Caimo, que és el vocal de la secció de Medi Ambient del CEM. Hola, Maria, bon dia.
3: Hola, bon dia. Bon dia a tothom.
0: De fet, ja és habitual, no? És com una tradició, Maria, de tancar la temporada pel que fa a la vostra secció amb aquesta sortida nocturna en el transcurs del mes de juliol, oi?
3: Sí, exacte, sí. Ja fa uns anys que les anem fent, sí, per tancar el curs, com deia, sí.
0: Molt bé. Explica'm, doncs, què és el que teniu previst fer demà a partir de les 9 del vespre, doncs.
3: Pues mira, és una ruta fàcil d'uns 5 quilòmetres i mig, 6, i en la qual el principal objectiu són les magnífiques vistes que veurem sobre la plana barcelonina i, bueno, sobre la ciutat de Barcelona, vaja. I nosaltres sortirem, sí, a les, des d'aquí, des del barri, la caminada, diguem, la començarem des del barri del Guinardó i més concretament des de la plaça de la Font d'en Fargues, una font que, bueno, es deia que tenia una aigua amb moltes propietats curatives i on se celebraven a principis del segle passat festes i aplecs. És una zona que està molt ben acondicionada ara i bé, doncs, ja enfilarem cap al parc del Guinardó, que és un parc amb una part més boscosa i una altra que és més o més allardinada, i que està situat aquest parc, doncs, als peus del Turó de la Rovira, que el Turó de la Rovira, bueno, com sabeu, és on es conserven, on hi ha els búnquers, vaja,
0: sí.
3: Col·loquialment els búnquers, que és que es conserven les restes d'una bateria antiaèria que va, bueno, va defensar Barcelona dels atacs de l'aviació feixista durant la Guerra Civil. I bé, seguidament ja enllaçarem amb el parc del Carmel, que és molt a prop del parc Güell. Sempre a tot aquest itinerari, diguem-ne, tindrem vistes, com deia abans, sobre la ciutat de Barcelona. I aleshores aquí sí que dir que anirem fent parades per observar les vistes, i bàsicament és això, a mitja caminada, on portem uns 2 quilòmetres aproximadament, així, una mitja horeta, doncs ja superem també, farem una parada, superem sopar de Carmanyola, o entrepà el que vulgui, i res, doncs ja faríem, aquesta seria bàsicament els elements així més interessants d'aquesta sortida.
0: Molt bé, que hi anireu de nou amb cotxes particulars, Marià?
3: Sí, anirem en cotxes, mirarem d'anar, aviam, depèn dels que siguem així, però com sempre mirarem de cabir 4 persones en cada cotxe, per mirar de no fer servir, si podem, en comptes de fer servir 7 cotxes, podem fer servir 4, doncs millor que millor, no?
0: Mm-hmm. Molt bé.
3: I sí, està previst això, com deies, a la sortida a les 9 del vespre d'aquí de la plaça dels Països Catalans.
0: Sí.
3: I bueno, tot plegat, la tornada, pues, no sé, estaria per dir als vols de la 1, aproximadament, així.
0: Molt bé. La gent s'ha d'inscriure prèviament?
3: Sí, s'ha d'escriure prèviament, tot i que també n'hi ha algú que, si per motiu que sigui no ho sap fins a última hora, pues, bueno, pot vindre el mateix dissabte a l'hora de la sortida i ja l'apuntaríem al llistat de persones que venen. Sí.
0: Molt bé. I amb aquesta sortida, sí, com dèiem, s'acabaria el curs. Quin balanç en faries, Maria, doncs, de les sortides que heu pogut anar fent en el transcurs d'aquest curs?
3: Bueno, doncs, nosaltres hem tingut unes sortides, ja sabeu que la majoria són matinals,
0: sí,
3: i són per conèixer l'entorn de, no només de la comarca del Baix Llobregat, sinó també de les comarques properes, Vallès Occidental, Oriental, Garraf, també a Osona també hem anat, a l'Anoia, i bé, tenim una, o sigui, les persones que venen i tal, n'hi ha que són molt fixes, que van venint cada sortida, i després n'hi ha que, bueno, pues que les veus, venen, no venen, no sé, aproximadament unes 15 persones. Uh-huh. Aproximadament és el que jo he vist, que és el promig de persones, sí, que venen a la sortida d'aquesta. Sí.
0: Molt bé. I ara descansar i al setembre reprendre, doncs, l'activitat?
3: Sí, ara ja, bueno, ja tenim feta, bueno, encara no ha sortit, però suposo que ara aviat, a finals de juliol, sortirà ja l'agenda de setembre i octubre-novembre.
0: Sí.
3: I sí, ja, pues, això ha passat, bueno, ara descansar una mica i així. I res, això, al setembre, pues, ja ens hi posarem una altra vegada.
0: Molt bé. Marià, alguna cosa més que vulguis afegir, sobretot a la sortida de demà?
3: Sí, bueno, sobre aquestes sortides, també, sí, com, mira, ja que...
0: Sí.
3: Preguntaves això, al novembre tornarem a fer una sortida també geològica, són unes sortides que són de tot el dia i que tenen molta acceptació, vaja, vull dir, són d'aquestes que ben bé poden vindre 25 persones i, bueno, que són guiades i comentades pel Francesc Domingo.
0: Sí.
3: Que segurament el coneixeu,
0: sí,
3: és un geòleg. I, bueno, així jo diria així com avançada, no?
0: Molt bé.
3: De cara al curs que ve.
0: Sí. Molt bé. De cara al novembre, has dit,
3: I sí, al novembre, sí, el 20 i el 25 de novembre,
0: molt
3: crec
0: bé.
3: Que és. Sí. I res, desitjar-vos que tingueu molt bones vacances a tothom.
0: Igualment.
3: I doncs això, ja el curs que ve, o el setembre, doncs ja ens retrobem.
0: Molt bé, doncs Maria Caimo, moltes gràcies per acompanyar-nos i que també tinguis unes bones setmanes d'estiu, eh?
3: Estupendo, gràcies.
0: Que vagi bé. Gràcies.
3: Adéu, gràcies.
0: Adéu-siau. Si algú està interessat, doncs, a la sortida demà, sortida nocturna al Turó del Carmel, 9 del vespre, sortida des de la plaça dels Països Catalans, podeu anar-hi directament, i si no, si ja teniu previst, doncs, amb antelació, podeu anar al SEM, eh, i inscriure-us aquesta tarda de 7:15 a 9:15, hora habitual de secretaria. Una pausa i tornem de seguida.

0: Demana la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
1: Te la busca, te la troba i te la posa.
0: Els divendres faves tendres, amb Judit Terrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
3: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
4: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
0: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Doncs ens queden ara mateix 4 minuts per arribar a 3:15 del matí. És el moment d'escoltar la reflexió de l'Àngel Ruti amb el seu apunt del dia, el darrer d'aquesta temporada. Què tal, Àngel? Com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Oriol. Què tal?
0: Molt bé, i tu? Estàs? Tot bé?
1: Fantàstic,
0: sí,
1: fantàstic.
0: Ja ho escolto, ja ho percebo, eh?
1: Molt esperant bé. Vacances.
0: I tant que sí. Abans, escolta, però, vols posar-hi un punt de reflexió per parlar de les persones grans, eh?
1: Exacte, parlem de les persones grans, que no és el cas teu i meu, eh? No hi estem encara classificats dintre aquesta relació, val?
0: Molt bé, queda clar, doncs, endavant, quan vulguis.
1: Gràcies. Les persones grans. Sortosament, cada dia existeixen més persones que arriben a edats exageradament elevades. Fa un parell de dies ens ha deixat Josep Vallverdú, el degà de les lletres catalanes, amb 103 anys. I continuava fent feina i de la bona. Quan apareix una notícia d'aquesta mena, tots tenim el desig de llegir quina mena de vida feia la persona que mor i tenia més de 100 anys. I venen les sorpreses, perquè els familiars expliquen que el difunt o difunta menjava amb moderació coses naturals, bevia molta aigua i per sopar una pometa i un iogurt. Dormia moltes hores com un liró i no tenia el costum de discutir amb les persones, generalment amics, que tenien opinions diferents. D'acord, segurament els comentaris de la família són certs, però intervenen altres variables que no són prou explicades. Per exemple, si el finat vivia a una gran ciutat com Barcelona, carregada de pol·lució, o el Papiol o Molins de Rei, que de moment semblen més naturals i a prop de la natura. Però atenció, en algun congrés ja ha sortit la teoria que, contravenim totes les regles clàssiques i acceptades, resulta que viure en plena natura és perillós per la salut mental i física. Potser és veritat. El personal sol a la muntanya pensa massa en les seves cabòries i s'arriba a fomentar tot sol i acabar desfet dels nervis. No s'ho perdin. També hi ha savis que diuen que allargar la vida ho provoca viure en un perpetu estat de rebel·lia i de mal humor. O sigui, l'agressivitat perpètua manté la bona forma. Perdonin-me, però no ho hagués dit mai. Jo estava convençut que aquelles persones grans, rioleres i bonhomioses i que són afables i tendres durarien més anys. Doncs no. Els estudis diuen que els vells i venerables no tenen prou vitalitat per suportar la degradació successiva que comporta el pas del temps. Ara no sé què dir-los. Però potser els que hem anat per la vida amb bona cara, gaudint de la família i amics, amb una mica d'humor i amb il·lusions, hem de continuar amb el mateix tarannà i copiar, això sí, el sopar de la pometa i el iogurt per anar a dormir, que és més fàcil. Que passin un bon estiu, que siguin feliços amb petites coses al costat de família i amics. Evitin els agressius i poques soltes, i prescindeixin de prendre's seriosament els babaus, siguin o no polítics. Una afectuosa abraçada.
0: Molt bé.
1: Fins aquí l'apunt d'avui, Oriol.
0: Fantàstic, Àngel. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, com sempre, per la col·laboració de tot el curs, eh? I et desitgem també, en nom de l'equip del programa, que tinguis un molt bon estiu, eh?
1: Igualment per tots vosaltres, ja sabeu que jo estic molt content de poder col·laborar.
0: I nosaltres, que puguis col·laborar. Una abraçada ben
1: fantàstic,
0: forta.
1: Fantàstic, que bonic. Vinga.
0: Gràcies.
1: Una abraçada per tots. Adéu-siau i bon estiu.
0: Bon dia i bona hora i bon estiu. Són 9:15. Fem un repàs a la programació de la Ràdio Nostra. El Bon Dia i Bona Hora l'acabarem a les 11 del matí. Després podreu escoltar l'obra de teatre El Mètode Gronholm, del grup de teatre a la ràdio, amb la direcció de l'Artur Mas, reposició d'aquesta obra. A 1:15 el Parlem de Còmics amb el Pau Moratalla. i una a la remissió del Tot Teatre amb el Dani Pasqual. Notícies en xarxa de 2 a 3, de 3 a 4 a la migdiada, de 3 a 5, els divendres aquestes darreres setmanes l'hem fet de 3 a 5, a les 5 els divendres Faves Tendres amb la Judit Herrera, fins les 9 del vespre, a les 9 remissió del programa Al Voltatge, tenim també la remissió del Mirant al Cel, i a les 11 el Zona Metall amb els Metal Defenders. A mitjanit repetirem la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora. Tenim encara demà dissabte en directe el Christian Bell amb el seu Stereo Pop de 10 del matí a 1 del migdia. El Highway 61 de 5 a 7 de la tarda, encara tot això en primera audició. I el diumenge tindrem també el Xavi Garcia i tot el seu equip. Em reobrim els diumenges de 11 a 2. Tenim també la primera audició del programa El Concert amb la Margarida Casadesús, les repeticions dels programes que hem anat fent durant la setmana, i diumenge a mitjanit doncs tancarem la programació 25-26 ja i donarem pas a les 6 setmanes d'estiu, que dèiem començaran dilluns a les 7 del matí amb el programa La Tenora. Sempre tindreu La Tenora de dilluns a diumenge amb aquesta franja horària de 7 a 8. De 8 a 9 podreu escoltar també de dilluns a diumenge durant les setmanes d'estiu el Restes de Sèrie amb el Josep Lluís Ravenga. Connectarem amb la xarxa per escoltar L'Obert per Vacances de 9 a 11. I la setmana que ve, la resta no, tindrem programació enregistrada, però la setmana que ve tindrem el Ferran Cardona amb el seu programa Vine a la Festa, de 11 a 2. I què hi podreu escoltar? Doncs ell mateix ens ho explica. Endavant, Ferran, bon dia i bona hora.
2: Bon dia, Oriol. Doncs la propera setmana farem de nou el programa de cada estiu anomenat Vine a la Festa, en el qual hi haurà molta música que els oients ens demanaran en les seves trucades telefòniques. Tindrem la lectura de premsa diària, també farem acudits, i com cada any tindrem l'anomenat pack cultural, que consisteix en sortejar un llibre, un disc o CD i un DVD. Vaja, una pel·lícula. També tindrem un concurs en què 5 comerços de la nostra vila ens regalaran un producte del seu establiment. El dilluns us faré 5 cèntims de quins són aquests establiments i com anirà el concurs. Tant l'Eli Arjona com un servidor en Ferran Cardona us esperem el proper dilluns, dia 27, i fins al 31 de juliol, de 11 a 2, al 91.2 de la FM Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. I això és tot, Oriol.
0: Gràcies, gràcies, Ferran. Doncs t'esperem tota la setmana que ve, de 11 a 2 al 20 a la festa. La resta de setmanes, de 11, en aquest cas a 1, reposarem, que ja suposo que el trobava a faltar, el Lluís Pasqual, amb l'original d'en Pasqual. Farem l'Obert per Vacances i després ja el Lluís Pasqual. Però també tindrem, a partir de la setmana del 3 d'agost, la participació del Pau Batista, que ha fet una feinada de por, perquè no només participarà en un programa, sinó en dos. L'estiu que va passar, que el podeu escoltar a la 1 del migdia a partir del 3 d'agost cada dia de dilluns a divendres, i també el cap de setmana a les 10 del matí amb el Passeig de la Fama. Ell mateix també ens explica de què aniran aquests programes. Hola, Pau, bon dia.
3: Bon dia i bona hora, Oriol. Doncs sí, avui i aquest estiu tenim preparats dos programes. Són ben diferents, però tots tenen una idea en comú. I és que explicarem històries també que som, han passat també algunes de l'estiu. Començo parlant sobre el primer programa, que és L'estiu que va canviar tot. Són 10 esdeveniments importants de la història. Diguem-ne, són molt ràndoms, val? Tenim des de... Bueno, no us vull fer molt d'espoiler, però des de l'organització de Jocs Olímpics fins a catàstrofes com l'accident de Txernòbil, o fins a altres més actuals com la revolució tecnològica i els iPhones. És un programa que dura una horeta, que està també combinat amb algunes cançons d'ambientació i que la gent doncs podrà descobrir una mica més sobre esdeveniments això importants de la història, que la majoria han succeït a l'estiu, i per això L'estiu que va canviar tot. Per altra banda, també tenim El Passeig de la Fama, que són 6 biografies d'artistes importants, mainstream, podríem dir, del panorama pop, molt semblant al que van fer amb Swiftologia uns anys anteriors, potser els oients ho recorden. En aquest cas, doncs, són més curts, cada episodi d'una hora, està combinat amb les cançons més populars de l'artista i una mica de la biografia. I això és tot, ho podran escoltar a partir de la propera setmana aquí a Ràdio Molins de Rei, i jo els animo també a que ho facin. I dit això, doncs, us espero tots aquí als dos programes aquesta temporada d'estiu, i que tingueu també tots vosaltres del Bon Dia Bona Hora un molt bon estiu. Adeu!
0: Fantàstic, gràcies Pau, gràcies per la feina. Recordeu, a les 10 del matí els dissabtes d'estiu, al Passeig de la Fama, i a partir del 3 d'agost a la 1 del migdia, de dilluns a divendres, l'estiu que va passar. També tindrem, gràcies a la ajuda, col·laboració inestimable, com sempre, cada estiu, de l'Albert Pérez i Puig, alguns programes musicals, sobretot a la tarda. Tindrem les notícies en xarxa i la migdiada, com sempre, i a partir d'aquí, amb so d'orquestra, a les 4 de la tarda, grans musicals els dilluns a les 5, i de programes que heu escoltat durant el transcurs de la temporada, restes de sèrie, com us dèiem, a les 8 del matí. El Generació Xic també el podreu escoltar de dilluns a diumenge a les 8 del vespre, i també podreu escoltar quan comença la nit amb la Fermina, de dilluns a divendres a les 11 de la nit. Completarem amb els programes Bona nit amb orquestra, amb so d'orquestra, com dèiem, amb l'Albert Pérez i Puig, i també l'Estem de broma, que recuperarem a les nits, combinat amb el Bona nit amb orquestra. Aquesta és la columna vertebral de la programació d'estiu que hem volgut repassar a aquesta hora del matí. No podem fer la programació televisiva perquè tenim el Xavi PSX, que ens vol explicar moltes coses a tal dia com avui, un videojoc. Hola, Xavi, bon dia i bona hora.
4: Hola, Oriol.
0: Què tal?
4: I molt bon dia i bona hora a tot Molins de Rei. Avui és 24 de juliol, i tal dia com avui, però del 2018, arriba No Man's Sky Next. A veure, tècnicament no és un videojoc en si, és una expansió. Però és que hi ha pocs videojocs que hagin viscut una història tan espectacular com No Man's Sky, i jo us ho vull explicar. A veure, i no parlo només del que passa dins del joc, sinó de tot el que va passar fora de la pantalla. És una d'aquelles històries que comencen amb una il·lusió desbordant, continuen amb una caiguda estrepitosa i acaben convertint-se en un dels millors exemples de perseverança que ha donat aquesta indústria. Per entendre què va significar No Man's Sky, hem de tornar uns anys enrere. A l'any 2013, un petit estudi britànic anomenat Hello Games, format per una desena de persones i conegut fins aleshores per la sèrie Joe Danger, va presentar un projecte que semblava impossible. Un univers gairebé infinit, amb més de 18 quintilions de planetes, sigui el que sigui que signifiqui quintilions. Tots aquests planetes generats proceduralment. Proceduralment significa que es creen automàticament a base d'un algoritme informàtic. Això són coses d'informàtica. Cada planeta havia de tenir la seva pròpia flora, fauna, clima i paisatges. I amb quin objectiu? Doncs bé, bàsicament, en explorar, comerciar, combatre o simplement perdre's per la galàxia. La proposta era tan ambiciosa que ràpidament va captar l'atenció de tothom. Inclús Sony la va convertir en una de les seves grans apostes de PlayStation 4. I el seu creador, en Sean Murray, va començar a aparèixer en fires, entrevistes, inclús programes de televisió, explicant totes les possibilitats del joc. I potser aquí va ser el gran problema, no? Aquesta expectació. Amb cada entrevista, les expectatives creixien encara més. Es parlava de multijugador, d'enormes batalles espacials, d'una economia viva, de faccions complexes... Algunes característiques estaven previstes, d'altres eren idees encara en desenvolupament, i moltes declaracions acabaven sent interpretades pel públic com a promeses molt fermes. Quan No Man's Sky va arribar, era el mes d'agost del 2016, i el xoc amb la realitat va ser enorme. A veure, sí, hi havia milions de planetes, i sí, l'univers era impressionant. Però també era un joc molt més buit del que molts esperàvem. El multijugador pràcticament no existia. Les activitats es repetien ràpidament. La varietat era menor del que semblava i moltes funcions mostrades abans del llançament, doncs simplement no hi eren. La decepció, òbviament, va ser immediata. A les xarxes socials es van omplir de crítiques. Steam es va inundar de ressenyes negatives. Molts jugadors van demanar reembossaments i alguns mitjans el van arribar a considerar un dels llançaments més decebedors de la història dels videojocs. Per acabar-ho d'adobar, dos jugadors van aconseguir arribar exactament al mateix planeta el mateix dia, però no es van trobar. Això va confirmar que aquell multijugador, que molts donaven per fet, simplement no existia. La pressió sobre Hello Games va ser brutal. L'estudi va rebre una allau de crítiques, insults i fins i tot amenaces. Sean Murray va desaparèixer pràcticament dels mitjans. Durant mesos, gairebé, no van concedir entrevistes ni van intentar justificar-se. I bé, aquí és on aquesta història canvia completament de direcció. Mentre molts estudis haurien abandonat el projecte o potser haurien llançat algun DLC de pagament per recuperar diners, Hello Games va prendre una decisió molt diferent. Van callar i es van posar a treballar. Durant els anys següents van començar a arribar actualitzacions gratuïtes de manera constant. Foundation, Pathfinder, Elder Rises... Cada una afegia sistemes nous. Construcció de bases, vehicles, més història, millores gràfiques i moltes de les funcions que els jugadors reclamaven. Però el gran punt d'inflexió va arribar precisament amb el que parlem avui. Amb No Man's Sky Next. No era una simple actualització, era pràcticament un nou videojoc. Per primera vegada arribava un multijugador complet, amb fins a 4 jugadors explorant junts. També es renovava completament la construcció de bases, millorava el sistema gràfic, apareixia la perspectiva en tercera persona, s'introduïen nous sistemes planetaris i es refeia bona part de l'experiència de joc. A més, coincidia amb el llançament de Xbox One, fet que permetia arribar a un públic completament nou. Molts jugadors van decidir donar-li una segona oportunitat, i la sorpresa va ser gratificant i va ser enorme. Aquell joc, que havia estat objecte de burles, començava finalment a assemblar-se al que s'havia imaginat des del principi. Però Hello Games no es va aturar aquí. Des del 2018 fins avui, han continuat publicant actualitzacions completament gratuïtes. Han afegit expedicions, naus vivents, assentaments, millores de combat, personalització de naus, pirates espacials, meteorologia extrema, suport per realitat virtual, ojo amb això, expedicions corporatives, millores gràfiques espectaculars i una quantitat de contingut que ja costa fins i tot resumir. El més sorprenent és que gairebé 10 anys després, No Man's Sky continua rebent actualitzacions importants sense cap cost addicional. Avui és habitual trobar-lo en llistes dels videojocs amb millor recuperació de la història. El que un dia era el símbol de les promeses incomplertes s'ha convertit en l'exemple que molts estudis haurien de seguir quan un projecte surt malament. No amb grans campanyes de màrqueting, i no buscant excuses, sinó treballant durant anys fins a transformar el producte en el que ells havien somiat i ells havien promès. Hello Games s'ha convertit en un exemple de compromís i respecte cap a la seva comunitat. Tant de bo, tots poguessin dir el mateix. Família, que passeu molt bon estiu. Gaudiu, descanseu, rieu... Però ja sabeu, sobretot, jugueu molt. Ens retrobem al setembre. Adéu-siau.
0: Moltíssimes gràcies al Xavi PSX per tota la col·laboració de tot aquest curs amb aquesta secció que ens ha servit per tancar la primera hora del programa dels divendres, i també desitgem que passis un molt bon estiu. Ens queden 45 segons per arribar a les 9. Farem una pausa per escoltar les notícies d'aquesta hora i de seguida tornem amb la Sandra Tangerina i la cançó del dia i la tertúlia dels Miquels, el dia que també farem l'espai de preguntes a Ara Molins, l'espai Fragments amb la Mònica Mas Rubió, i completarem el programa amb les grans dones de la història, amb la Judit Herrera, i avui amb la trucada que farem a l'autora del llibre que ens ha servit de guia, la Maria Àngels Cabré. Tot això fins les 11 del matí. Una pausa i tornem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Arnau Vilam. El Congrés ha tornat a rebutjar els objectius d'estabilitat del govern espanyol per elaborar els pressupostos del 2027 amb els vots en contra del PP, Vox i Junts. Tot i això, el Ministeri d'Hisenda continuarà la tramitació dels comptes amb el repartiment del dèficit pactat amb la Comissió Europea sense el marge addicional previst per a les comunitats autònomes. D'aquesta banda, el govern lamenta que aquestes deixin de disposar de 5.800 milions d'euros, mentre Junts i el PP justifiquen el seu vot per la manca de credibilitat i els incompliments de l'executiu. El president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia aquest divendres un viatge institucional al Vietnam i Singapur per reforçar les relacions comercials i institucionals amb els dos països. Durant la visita es reunirà amb representants polítics, empreses i aerolínies i participarà en un fòrum empresarial. El govern vol impulsar les exportacions, atraure inversions asiàtiques i afavorir la internacionalització de les empreses catalanes. I Adif informarà demà de quan es pot restablir la circulació de trens de l'R2 i R11, que es manté tallada arran de l'esvoranc a les obres del soterrament a Montcada i Reixac. Els tècnics continuen sense trobar afectacions als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, tot i que es continuaran monitoritzant mentre investiguen les causes. El subdirector de Construccions d'Adif, Arturo Pastor, ha assegurat que no hi ha risc pels veïns de la zona. L'escoltem.
2: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas. No tenemos ningún problema de riesgo. No ha habido movimientos después del incidente. Las causas. Las causas estamos todavía trabajando, investigando a ver qué ha ocurrido. Tenemos que averiguarlo.
1: A més, des d'avui s'obre una oficina d'informació per a les persones afectades. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu amb un tall a la C14 a Tàrrega, a l'Urgell, entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys de la fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi en la gestió de les zones CEPA, que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb els talls a la C12 a Maials.

0: Informació local.
1: Aquest cap de setmana continua la programació Viu l'estiu als parcs que fa l'Ajuntament de Molins de Rei perquè hi hagi propostes lúdiques els caps de setmana de juliol i d'agost. Una proposta per cap de setmana. Demà dissabte, la Festa de l'Escuma a partir de 6:45 a la plaça Joan Vallès. I el CEM, que fa l'última sortida de la temporada, la secció de Medi Ambient, farà una nocturna, una caminada nocturna demà pel Turó del Carmel a Barcelona. És un itinerari circular de 6 quilòmetres que té diferents talaies i miradors sobre Barcelona i el mar. Els participants han de dur sopar de carmanyola i la sortida és a les 9 del vespre des de la plaça dels Països Catalans, demà dissabte. Les inscripcions encara les podeu fer avui de 6:45 a 9:45 del vespre o bé entrar al web semmolins.cat. I Enreda't per la discapacitat, que organitza la discoteca adaptada per diumenge a la tarda. És el Ballem Party, amb l'animació del DJ Jambo Jambito, que es fa diumenge de 6 a la tarda a 8 del vespre al Bacus Molins, al carrer Foment. Els Encants tenen horari d'estiu especial fins al 28 d'agost. Comencen a les 8 del matí i pleguen a 2:45 del migdia, una mica abans de l'habitual. I els horaris especials també del Mercat Municipal per l'agost són els següents. Obren de dilluns a dissabte al matí. Els dilluns obren de 8 a 1 i dimarts, dimecres, dijous i dissabte de 7 a 2 del migdia i divendres allarguen fins a les 3 de la tarda. Horaris especials del mes d'agost al Mercat Municipal. La farmàcia de Guàrdia avui divendres és la Terraplè, que està al passeig del Terraplè número 5.

0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb una edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats! Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
4: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
5: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Garcia.
7: Què?
6: Diumenge fem programa.
7: Clar, com tots.
6: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
7: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
6: Ah, sí?
7: Sí.
6: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus...
7: Ai, Follet.
6: Ai, Garcia.
7: Mare de Déu, Senyor.
4: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
8: La cançó del dia amb Sandra Tangerina.
9: Bon dia i bona hora, família. Aquí Sandra Tangerina a la cançó del dia. La meva recomanació d'avui és Tan a prop, sí, de l'argelaguenca Tura Sala, cantautora amb un estil neo-soul, pop i funk, de la que ja he parlat, perquè no només és una gran artista, sinó també una gran amiga, coneguda per la seva participació al programa d'Eufòria de TV3 i per treure temazos com aquest que et farà

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest divendres 24 de juliol de 2026, última tertúlia de la temporada, la compartim amb els Miquels, la meitat de l'equip. Miquel Paissa, bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia i bona hora. Miquel Díaz, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I Miquel Vallès, bon dia i bona hora.
3: Bon dia, família.
0: Avui, per tant, no tenim el Casas, ni el Vinyes, ni el Canut, eh?
3: Sí.
0: No, sí. Teniu més responsabilitat.
3: Bueno,
0: hem començat ja justet perquè estàveu fent aquí com una mini reunió que suposo que té a veure ja més amb l'horitzó de la Festa Major, no?
1: Exacte. Sí.
0: Perquè això es comença a moure l'engranatge.
1: Ja comencem a remoure totes les coses. Sí. Ja saps tu que les entitats, quan arriba la Festa Major, que són participatives i en tant. Tots els actes, doncs ens hem de moure. I hem de començar a remenar totes les coses i, bueno, hi ha la part institucional, que també l'Ajuntament fan coses i també ara estem preparant l'exposició que s'ha de fer aquí baix, als baixos del Molí, i que aquest any també ens han demanat si que hi participem. I llavors ens hem de buscar coses i hem d'anar remenant. Bé, hem d'anar fent país, hem d'anar fent poble, hem de fer vila, i per tenir-ho al setembre tot arreglat.
0: L'exposició, normalment que hi ha, doncs, tot el bestiari...
1: Exacte.
3: Totes les entitats.
0: Elements de cultura popular.
3: Exacte. Sí, totes les entitats. Sí, sí. Generalment són totes les entitats.
0: Que participen
1: a
0: la
1: festa. Entitats que participen a la crida i això.
3: Sí.
1: I, esclar, nosaltres també som part, encara que no tinguem animals.
0: Sí.
1: D'animals hi ha molts.
3: Perdona, en tenim molts d'animals, eh?
1: Animals hi ha molts a la colla, però així és representatius i figuratius, no.
0: Està bé. Prepararem,
1: suposo, d'acord amb el que les directius que l'Ajuntament ens digui, no?
0: Sí. Però també hi sereu presents en aquesta exposició.
3: Intentarem.
1: Crec que sí, intentarem.
3: Intentarem, eh?
0: Molt bé. No, i tant.
3: Aviam com acaba tot.
1: Sí, però això és una cosa més de cara a la canalla i de cara al jovent que els agrada veure aquests animals. No?
0: I ara no us heu de reunir ja fins al setembre, doncs?
1: Ja ens hem reunit.
3: Ja. Que ja portem 2 setmanes, eh?
0: Això no ho sabia.
3: Sí.
1: I ja ens hem començat a reunir.
2: No, i mentrestant anem fent coses. Anem fent coses.
1: Sí, hem d'anar preparant cosetes. Sí. I coses.
3: Va començar amb el dinar popular nostre.
0: Sí.
3: popular nostre. Ja fa un parell de setmanes, no?
1: Sí.
3: I ja vam començar, el senyor Paissa va començar a donar instruccions. Pertinents, que cada un se'n cuida d'alguna cosa, i ara ve això que acabes de comentar, això per nosaltres és una cosa nova, no
1: hem anat mai. No havíem estat mai, però aquest any segurament hi participarem.
3: Exacte.
0: Molt bé.
1: Llavors, tot això s'ha d'arreglar, hem de deixar-ho tot llest, totes les coses, abans de l'agost, perquè l'agost a l'Ajuntament no hi ha ningú, tot està tot tancat, i ni nosaltres hi som. Perquè...
3: No.
0: O sigui que hi ha algú, però serveis mínims.
1: Però, exacte, sí.
2: I setembre passa, la veritat, que passa molt ràpid.
1: Exacte, el gos ja passarà volant, i el primer de setembre ja hem d'anar a saco, que diuen.
3: Sí, sí.
1: I llavors ja he preparat totes les coses, perquè tindrem la reunió abans o després de fer la crida, abans de fer la crida.
2: El dia després de...
1: El dia després de la crida fem el sopar a Can Tintorer. Allà tindrem el conclave, tots els Miquels, i escollirem el que serà Miquel d'Arau.
3: Miquel de l'any.
1: Miquel de l'any, sí.
0: Aviam, la crida deu ser el 18, no?
1: Sí, el divendres 18.
2: Divendres 18. Doncs,
1: I nosaltres farem el sopar a la reunió
0: el dia 19.
1: El dia 19.
0: El conclave.
1: Sí.
2: Exacte.
0: Perquè Sant Miquel veig que acaben dimarts, eh?
1: Sí, sí.
0: D'acord.
1: Llavors ja tindrem una setmana de coll, pràcticament, perquè, esclar, després de quan, quan decidim les coses... I
0: tindreu una setmana de coll, sí.
1: Tenim una setmana de coll per poder preparar, doncs, esclar, totes les coses que s'han de fer, els pergamins... les plaquetes dels bastons,
2: Miquels
1: petits, mira aviam si n'hi ha al cap, si n'hi ha
3: buscar el mando de la porta.
1: Buscar el mando de la porta.
2: No, sembla que no, però són molts.
1: Són moltes coses, eh?
2: Són moltes coses.
3: Sí, i sembla que no, però el que belluguem és bastant...
1: Jo tinc una llista que vaig repartint les feines en tota aquesta colla de Galifardeu, perquè si no, no penquen i no foten res, n'hi ha alguns que s'ho tiren tot a l'esquena.
3: Això és veritat.
1: I llavors jo els hi haig de fotre algun crit Però, bueno, tot plegat, llavors ja es mou. Però hi ha, no sé, unes 25 o 30 feines a fer. Eh?
2: Sí. Sí. A més, aquest any recuperem una cosa molt, molt interessant, que és enviar l'enviament d'una carta a tots els Miquels de Molins de Rei.
3: Eh? Sí.
2: Que ho tenen en marxa i, si vol, ho recuperarem.
3: Aviam quin resultat dona això, eh?
1: Ara, és una cosa informativa, perquè hi ha molts, molts Miquels nous a Molins de Rei, que hi ha gent que ha vingut, molta gent que ha vingut de fora i d'altres llocs, que es diuen Miquel. I és clar que no saben ni què fem la festa dels Miquels i tampoc els hi ha interessat massa. Llavors, d'aquesta manera, els fem arribar, de la mateixa manera que vam fer arribar a la primera festa dels Miquels, que quan es va fer l'any 79... vam enviar una circular
3: Llavors no hi havia protecció de dades.
1: No hi havia protecció de dades.
3: I podíem fer el que ens toqués la gana.
4: Ara, i ara això ha canviat.
1: I això ha canviat.
2: S'ha de fer d'una altra manera.
1: Sí, sí, no, abans va ser el Pellicer que va portar, érem amb l'escala, el Riba, l'Armengol, el Terol i jo, ens va portar una llista dels cens de Molins de Rei de tots els Miquels.
3: Sí.
1: La van a treure d'allà a l'Ajuntament. I ja vam, a partir d'allà vam començar a enviar cartes a tots els Miquels de Molins de Rei, dient que voldríem fer aquesta festa. Sí. I, esclar, quan vam veure el que el vermut popular pujaria, perquè són molts calés, perquè, esclar, tanta gent, tantes Coca-Coles, tantes cerveses, tant de vi, tant de patates fregides, tot això, tot el que durem. Clar, això pujava molts diners. I els 4 o 5 que érem allà, això representava molts diners. Per això vam decidir fer una carta a tots els Miquels demanant 500 pessetes.
3: Sí, senyor. Sí. Nosaltres pagàvem 1.000.
1: Tu pagaves, tu i ton pare.
3: El meu i el meu pare, sí, pel descansi.
1: Sí. Jo també, jo pagava el meu i el meu fill.
3: Sí, senyor. I les fulletes aquestes, no sé on tot tinc, jo tinc una fotocòpia de la llista aquesta de tots els socis.
1: En el llibre dels Miquels,
3: el llibre dels Miquels també surt.
1: Està posat.
3: També surt.
2: Sí. Jo, el tema de l'enviament de la carta, li tinc especial l'apreci i un record molt sentit, perquè jo vaig arribar aquí a Molins a viure en l'any 91, va de Sant Feliu de Llobregat, tot i que tenia relació amb Molins de Rei, vas venir a viure a Molins de Rei.
1: Uh-huh.
2: Llavors, jo vaig arribar un juliol, val? Un mes de juliol del 91, i el 1 de setembre del mateix any vas rebre la carta dels Miquels. Personalitzada, al meu domicili, amb el meu nom, amb els cognoms, i això va ser, bueno, a veure, el meu pare Miquel, el meu avi Miquel, el meu fill Miquel, jo mateix. Llavors, jo i el meu fill es van presentar a l'esmorzar dels Miquels, el 29 de setembre del 91, aquí mateix, al pati del Foment.
1: Vam fer l'esmorzar que fèiem aquí. Sí.
2: O sigui, això va ser molt gran, perquè, clar, tu arribes al poble i ja... O sigui,
1: ja t'integres nou.
2: A part de que, bueno, aleshores Molins de Rei tenia 17.000 habitants.
3: Sí,
2: que canvia molt el tema. I que si a la grupa, que si el Club Natació i Molins, si tal, en un tres i no res, estaves integrat completament al poble. Això era una cosa molt, molt...
3: Però tu
2: molt,
3: també...
2: Que no passa, no passa, passa tot arreu.
3: Dius, et vaig integrar, però tu sí. També ets una
2: per
3: persona...
2: Per això, ara és molt important, enviament d'aquest any de la carta als Miquels, perquè, clar, Molins de Rei ha experimentat un canvi demogràfic molt important, els últims anys, el que diries tu, que ha arribat molta gent que igual es diu Miquel o Miquela, que no tenen la informació. Si l'arriba aquesta carta, tornaren a, no sé, a
3: integrar molta gent. Jo estic esperant aviam el resultat que pot donar tot això. Per què? Perquè ja hi ha molts Miquels que nosaltres coneixem que saben que fem la festa, però pels motius que siguin no han participat ni bon...
2: Sí, perquè a més com, la festa no és
3: com
2: una
3: cosa... Com aquell qui diu, no bon... Allò,
2: és una cosa molt singular, que això és una cosa que tu l'expliques fora de Molins de Rei i la gent al·lucina, perquè sí. És una cosa molt maca.
1: Sí, sí. No, jo crec que és una festa tradicional, que és, perquè és tradicional ja, portem ja 47 anys d'història, que no és broma.
3: Sí, pues sí.
1: Són 47 anys.
3: Pues sí.
1: Compte,
4: i segueixen i... havent-hi llista de Miquels possibles.
3: Sí,
4: i tant,
3: sí, cada vegada en surten més, per això.
4: Ah, sí? Perfecte.
3: Cada vegada la llista del senyor Paissa, que ja ens envia per poder decidir.
4: Anem actualitzant
3: i cada, però cada any en surten
1: més. Sí, n'hi ha... Bueno, diguéssim, efectius, perquè hi ha molt, ja està, hi ha gent que ho podien ser, però s'han mogut, ara viuen a Barcelona, per exemple, i ja està, no els pots pas anar a buscar.
4: No podeu anar a fer una traca.
1: No. Traca al Passeig de Gràcia.
3: No.
1: Sí. No, hi ha altres persones doncs, que saps que no... Hi ha alguns Miquels que no han volgut ser Miquels.
3: Per això és el que t'estava comentant jo abans.
1: Perquè no...
4: També hi ha gent que ha volgut refusar, diguem la...
1: Sí, exactament. Sí, perquè sabem...
3: La responsabilitat aquesta...
1: Sabem que no els agradava, que no, perquè no volen participar ni, diguéssim, pujar en un enterimat i poder parlar. Hi ha gent que això els talla. I llavors s'ha de respectar.
3: No,
1: hi ha
3: que sí.
1: De mirar-ho i per això hi ha alguns que de moment els tenim en stand-by.
4: Molt bé.
1: I ja fa anys que els tenim en stand-by.
3: I sempre hi ha algú que porta algun Miquel nou. Home, aquest Miquel que tal... Ostres,
1: que fa això, que fa allò, esclar, ha de ser una mica...
4: Clar, que estigui actiu.
1: Que faci alguna cosa.
3: Les reunions que fem... De vegades són molt positives perquè tothom parla i tothom ha de dir la seva, m'entens?
1: Sí, sí.
3: Això sí.
1: I aquest és l'entremat...
4: Aquest és l'entremat, eh?
1: L'entremat d'aquesta...
4: Que és l'últim dia de... Doncs també així ens actualitzem pel setembre.
3: Sí.
4: Que ja vindrà carregadet.
3: No, molt carregadet, molt carregadet. Mira, aquí tens dos.
4: El
3: Miquel Díaz i el Miquel Vallès, que se'n cuiden del tema vermut i anar a comprar. Mira, ja en tens dos que ja tenen una feina fixa, ja.
4: Clar, cadascú té una feina.
3: M'entens? Ja aquests dos ja tenim una feina fixa, vull dir que...
4: A tu t'agrada anar a comprar, eh?
3: No és que m'agradi, però com que vaig veure... Mira, desgraciadament...
1: Però ell ho ha fet sempre. Des que es va morir el Pellicer...
4: Sí?
3: Exacte.
1: O Vallès ho ha
4: assumit.
3: Sí, perquè vam canviar-ho tot. Des que es va morir per ell, vam començar a canviar-ho tot i ho he fet jo. I sempre hem anat amb algú. Desgraciadament, ens han deixat, la gent que anava amb mi, ens ha deixat.
1: Sí.
3: I ara...
1: Tu anaves amb l'Oliver.
3: Amb l'Oliver, després vaig anar amb el Noguero.
1: Amb el Noguero anaves també, sí.
3: També.
4: Amb Miquel Noguero, sí.
3: Sí, Miquel Noguero. Descansi.
4: Sí.
1: I ara ja...
4: El Díaz.
3: Ara no...
1: Amb aquest no el matis, eh?
3: No. Al contrari. Que és un...
1: Perquè tots els teus ajudant...
3: Ara vaig a dir una cosa i molta gent dirà... Oh, que diu de Vallès. És un honor poder anar amb ell.
4: Molt bé, eh?
3: No, de veritat ho dic. De veritat ho dic perquè...
2: La part logística, el Vallès la porta perfectament.
3: Sí, home, és que hem de portar... Portem una llista tot el que hem de comprar, portem tot un d'allò, vull dir que...
4: Bé, i amb la crida doncs, també us han donat un bon protagonisme, no?
1: Sí.
4: Aquest acte es va introduir fa alguns anys.
3: Sí,
4: fa
3: una cosa...
4: no? Dos o tres.
1: Tres anys.
4: Sí.
3: Una cosa que tampoc esperàvem.
1: No
3: teníem ni idea de tot això nosaltres.
1: Bé, però ara... Esclar,
3: no teníem ni idea.
1: Abans es feien el pregó de la festa major d'una altra manera. I ara es va decidir, fa 3 anys, que seria un pregó més participatiu i més popular.
3: De totes les entitats.
1: Totes les entitats culturals del poble érem, diguéssim, fèiem, entre tots, es feia l'inici de la Festa Major.
2: Tot i que també, a partir de l'any passat, em sembla que també es fa el pregó institucional.
1: Sí, sí. Eh? Sí.
2: Per una altra banda.
1: Sí. Es fa el pregó institucional a part d'això.
2: Exactament.
1: Però a nosaltres el Miquel de l'any encén el fa el xupinazo.
3: Exacte, el xupinazo.
1: I amb el tret dona la sortida a la Festa Major.
2: I l'esclat de la Festa Major.
4: Ja l'ha fet el Miguelón, recordo, no? El Miquel. El Miquel Bofill, crec.
3: El Miquel Bofill.
1: I ara
3: li toca el Sabalsa.
4: El Miquel Sabalsa.
3: Perdó. És Miquel Sabalsa, eh? No comencem amb el Miquel ni hòsties. És Miquel Sabalsa.
1: Sí.
3: Perquè ja em vaig... Amb això ho va dir Miquel, l'altre va dir no sé què, tots tenien quants noms. Al final vaig arribar allò i vaig dir aquí s'ha acabat perquè no m'aclaro. Ha de ser Miquel, punt. I ara, a partir d'ara, inclús les llistes que fa posa Miquel Sabalsa. Vull dir, així és d'acord.
4: En teu cas li tocarà amb ella aquest
3: any. Sí,
1: el xupinazo. Aquest any li fa el xupinazo.
4: Sí.
1: I li tocarà fer el pregó de la colla dels Miguels.
4: Ah, exacte. Sí. Molt bé, doncs mira, ja ens hem actualitzat.
3: No, ens hem anat actualitzant. I tot això són feines que la gent no veu.
4: No,
3: però...
4: la gent no ho veu.
3: No, de veritat, eh? No parlo amb l'institució dels Miquels, sinó inclús amb altres institucions que fan...
1: Sí,
3: que dius, hòstia, això, i encara hi ha gent que diu, M'entens? Vull dir que...
1: Totes les entitats passa sempre el mateix. Sempre hi ha tres burros
3: que
1: tiren el carro.
3: Que tiren el carro, això és evident.
4: Ja està. Els qualifiqueu de burros, eh?
1: Bueno, jo dic burros perquè ja és un animal que tira un carro.
2: No, també és veritat que...
1: Bé, pot ser un cavall, podria ser un cavall,
2: eh? Que hi ha entitats que col·labora moltíssima gent, eh? Moltíssima gent i treballa.
3: Ara amb els Miquels ja comencen a col·laborar moltíssima gent.
2: Que les coses passen, tu les veus i em sembla que passin soles.
3: Sí, no,
2: les coses no passen soles.
3: Exacte. Sí.
4: Molt bé. Canviem de qüestió, doncs?
1: Sí.
3: Sí, sí? Podem canviar de qüestió.
4: Què em deies del polígon al Pla?
3: Sí, vaig a fer una proposta.
4: Sí?
3: Sí.
4: Com a tècnic d'alguna cosa?
3: Com a tècnic d'aparcaments.
4: D'acord.
3: Vaig a fer una proposta.
4: La gent dirà un altre cop aparcaments.
3: Si vosaltres m'ajudeu.
4: El Vallès un altre cop aparcaments.
3: No, perquè m'estan comentant d'allà al CAP, que els hi treuen tot l'aparcament.
4: Això ens ho vas dir la setmana passada.
3: Sí, que els hi vaig dir la setmana passada, que no saben on anirem a aparcar. Aquí hi ha molts metges, hi ha molts doctors, hi ha molta gent aquí participant amb el CAP, que no sé què, no sé quantos. Amb una d'elles li vaig donar una solució, que no es pot dir, perquè tampoc és per anar a aparcar allà, però es pot aparcar tranquil·lament. Però jo proposo, el polígon al Pla,
4: sí,
3: tenim moltes bosses d'aparcament, moltes, i n'han fet de noves ara. Que n'han fet de noves, que no es cobreixen totes aquests aparcaments.
4: Bosses d'aparcament.
3: Sí, sí, bosses d'aparcament al Pla. Durant la fira, veritat, que fem bosses d'aparcament i van aparcar tots allà al Pla. El que passa que tallem a Nacional, aparquen al mig de la gradera Nacional, i tal. Però jo proposo que aquestes bosses d'aparcament que ja tenim allà al Pla, amb un microbús o algo, els acostin fins a la vila. Si no tenim cotxes més grossos, amb cotxes més petitets, que puguin acostar-los a la vila. M'entens?
4: Bé, ja es fa per la fira amb el bus llançadora.
3: Amb la llançadora, doncs una cosa...
4: Que fos permanent, vols dir?
3: Exacte, que fos permanent i allà tenim... És que estic rumiant algun posto per poder, perquè aquí Molins de Rei, que sigui una bossa miqueta gran, i no n'hi ha. No en tenim cap, ni una.
4: No, i tornarem a fer el debat, que sí que n'hi ha.
3: Sí que n'hi ha, però està ocupat.
4: Val.
3: Està ocupat i no pots anar, perquè estem bastant comentant amb la zona aquesta de taronja... Capes, i ara vas a una taronja i si trobes un aparcament. I tu mires els cotxes allà i han passat més de 3 hores, quan és una hora i mitja, no?
1: O dues.
4: En principi,
1: o dues.
4: Sí.
3: Una hora i mitja o dues.
4: Amb el rellotget.
3: Sí, amb el rellotget, que no hi ha ni rellotget, ni paper, ni res. Entens? I, és una cosa que estava pensant. Dic, hòstia, Molins de Rei, sí que és veritat que falten aparcaments, però, hòstia, tenim el Pla, que és una gran bossa d'aparcament, que allà, durant la fira, s'aparca la viu i ja hi tenen un bus llançadora que venen cap a...
1: Però això no t'ho faran.
3: No, això no.
1: No, perquè tu has de posar un bus, has de posar un...
3: No, un bus no. Com que...
4: A veure, doncs, llavors què seria?
3: Seria un microbús, una cosa més petita.
1: Un microbús, però ja necessites un xòfer.
3: Perdó.
1: No, necessites 3 xòfers perquè fan turnos i són 3 ous.
2: No crec que funcionés el tema.
3: El mateix bus també, no?
1: No anem bé,
3: Miquel, no anem bé. Però això és una solució.
1: Ara, tu dius això, ara, per exemple, jo, que visc, i tota la gent que viu amb aquests polígonos...
3: A la muntanya, sí.
1: Fora de... No a la vora del CAP. Quan hem d'anar al CAP, hem d'anar amb auto o amb un taxi.
3: Sí, senyor.
1: S'ha de fer o un auto o un taxi,
3: sí,
1: perquè és molt lluny.
2: I el bus urbà?
1: O el bus urbà, pots agafar el bus urbà, però depèn de quan vius,
3: i depèn si
1: la parada et queda la Quinta Punyetes.
3: I depèn si vas coix o no vas coix, val?
1: Exacte.
3: Cuidao.
1: Si tens necessitat i tens febre o alguna cosa, necessites anar amb urgència.
3: Exacte.
1: Clar, si no hi ha lloc per aparcar, malament.
3: Sí, senyor. Això és el que estava comentant jo la setmana passada. Vull dir que aquest és el posto. I jo, encara que sigui en pocs aparcaments, si es podien adaptar per allà. Vull dir que... Bueno, alguna solució ho buscaran, eh? Han de buscar alguna solució.
1: Sí, sí,
3: quan treguin aquells aparcaments, sí, han de buscar alguna solució, sí o sí.
1: Sí.
3: No, que és veritat, és que treus aquells aparcaments...
1: Això hauríem de parlar amb la persona indicada de l'Ajuntament, el que se'n pugui cuidar, el que li sembla. Aviam. No s'ha parlat mai d'això, aquí? Quan ve l'alcalde, per exemple?
4: Sí, sí, el concret de la...
1: De l'aparcament
4: de la granja.
3: Sí, de la granja.
4: Al cap. Hem parlat més aviat de l'equipament que no pas de
1: l'aparcament. Sí, ha de venir aquesta setmana que ve?
4: Ja va venir ahir, ja està, ara hi ha vacances. Veritat,
1: sí, ara ja s'ha acabat.
4: Això ens ho podem anotar per quan comencem la temporada. Sí.
3: És que s'ha de buscar una solució. Vull dir, no, de veritat, és que
1: tenen pensat ja d'alguna cosa.
3: És el que diu Païssa, és que no solament pels que estan allà treballant, que venen de fora, vull dir, jo que em maten Naviera de Sant Feliu, m'entens el que vull dir? Així és d'acord. I on t'aparcaré? Jo hi vaig... jo crec que es pot solucionar el problema. Crec. El que passa és que és voler-ho fer. És voler-ho fer perquè una miqueta de terreny tenen a l'altre cantó del cap. Vull dir que... M'entens el que vull dir? No sé com ho podran solucionar, però ho hauran de solucionar.
4: D'acord. Queda clar, eh? Clar.
3: Queda claríssim, eh?
4: Queda claríssim.
3: D'una claridad meridiana.
4: Avui potser hem dormit millor, no?, pel que fa la calor, que sí, hem tingut aquesta sensació.
1: Sí, sí.
2: Va una mica de baixa, no? I...
4: Perquè diu que les nits tòrrides es multipliquen per 9 a Barcelona en una dècada. Sí. Aquestes nits tòrrides que no baixen dels 25 graus.
1: Sí, no, no, sí. Això ha sigut terrible aquest any, eh? Sí. Bueno, l'any passat ja va ser cru. I aquest any, doncs, continua...
3: El que no entenc és el candidat de morts que diuen que hi ha hagut.
4: Sí, perquè diu que la
3: nit.
4: Sí, la calor mata més de nit que de dia.
3: Veus,
4: sí.
3: Això és el que no
4: és el titular del periòdico. Dues anàlisis indiquen que els perills per la salut dels ciutadans a Barcelona, centre sobretot a la ciutat de Barcelona, s'accentuen cada vegada que les temperatures mínimes se situen per sobre els 24 graus com a mínim 3 dies consecutius, un escenari que passa cada vegada amb més freqüència.
1: Sí,
4: com dèiem, quan puja les nits tòrrides. Però sobretot es centra en a la ciutat de Barcelona.
1: Sí. Bé, jo crec que sí, en totes les ciutats on hi ha molt de ciment.
4: Sí, sí, correcte.
2: Manca de zones verdes, també.
1: Manca zones verdes,
2: sí. Sí, sí, tot això es junta i, bueno...
1: L'aire sigui més pesat, no? Sí. De totes maneres, diu que tot l'estiu, tot el cuca viu...
4: Sí.
1: I aquest any les han matat totes.
2: No, i el problema
3: és que no hi ha... A més, és veritat, no hi ha tants mosquits.
1: No.
3: Tampoc hi ha tants mosquits.
1: No, perquè no ha plogut.
3: No, a part de no ha plogut, es veu que també moren amb el calor.
4: Sí,
1: no,
3: les onades, sí que moren, no, també.
2: I les onades d'aquestes de calor són molt més llargues, més persistents.
4: Es perllonguen amb el temps.
2: Sí, sí, sí.
4: Diu que els experts afirmen que, a banda del canvi climàtic, la mateixa estructura de la ciutat contribueix a l'augment de la calor i, sobretot, de la xafogó nocturna. Sí, sí. L'explicació està en el conegut fenomen de l'illa de calor urbana. Durant les hores de sol, l'asfalt, el formigó i els edificis absorbeixen una enorme quantitat d'energia. Quan cau la nit, en comptes de dissipar-se ràpidament, aquesta calor acumulada s'allibera molt a poc cap a l'atmosfera i impedeix que la ciutat es refresqui al mateix ritme que l'entorn. I també assenyala que elements com l'elevada densitat urbana, una gran superfície de sòl impermeabilitzat, poques zones verdes,
3: també que deia, sí.
4: I materials que reflecteixen poc la radiació solar com a responsables d'aquest fenomen.
2: Sí, la manca de la brisa, també.
3: Sí, però diu que també influeix el mar, diu que també influeix, diu que, sí, que el mar calent i no sé què explicaven abans, és que no...
1: Sí, la temperatura de l'aigua diu que és molt elevada.
3: La l'aigua, que també és molt d'allò i...
2: No, ja n'hem parlat aquí, diverses vegades, que és evident que tenien el canvi climàtic aquí i que, bueno...
3: Però no, encara hi ha gent, no vull dir els partits polítics, perquè aquest programa no som de política, però hi ha gent que encara ho nega. Vull dir que...
1: Bueno, jo penso que ja són aquesta colla de Vox.
3: Aquests, els de Vox i els altres, i els del Partit Popular, que ho neguen, també, perquè estan posat d'acord. Vull dir, és que és algo de...
2: Sí, una altra conseqüència, la onada que tenim dels incendis, impressionant, eh?
3: Sí. I ara a Madrid, ara avui sentit a Madrid que hi ha alrededores...
4: Uns quants fronts oberts.
1: I aquí Corbera va ser ahir, no?
3: Cervelló.
4: Que s'han posat molt de moda, per cert, tornant als ventiladors de sostre. No sé si vosaltres en teniu...
3: Jo sé...
4: Cada vegada més es veu,
3: sí, eh? Jo sé tres persones que m'han comentat que tenen el dormitori.
4: Sí, això, exacte.
3: El
4: sí.
3: Dormitori, i diu que els hi va de conya. Sí. Diu que els està perfecte.
4: Això m'han dit.
3: Ni sorolls ni conyes marineres.
4: Sí, sí, sí. Que remou bé l'aire i sense...
3: L'aire i el dormitori, eh? Vull dir que...
1: Jo igual en poso un.
4: Tu estàs pensant, eh?
1: Ho estic pensant.
4: Sí.
1: Bueno, potser com... per l'any que ve, potser, eh?
4: Per la temporada que ve.
1: Bueno, no ho sé, ja ho veurem. Però val la pena de parlar.
3: Pues mira, estàs fotent parlant d'això i jo fa 4 setmanes que hi vaig amb un familiar meu que hi posaria un ventilador, un familiar, eh? No jo. El techo, per l'habitació. Perquè, de veritat, aquestes persones que m'han comentat això són persones ja d'edat, sí, que no són, i que diu que va molt bé, va molt bé.
1: Sí.
3: Llavors, ja no ho sé.
1: Però per dormir, nosaltres tenim l'aire condicionat, sí, a la part de baix, però diguéssim, a l'habitació no, no, perquè no diuen que no és bo, ni tampoc m'agrada a mi, eh?
3: No.
1: A l'habitació dormir amb l'aire condicionat,
4: tota la nit, no
1: m'agrada. Llavors, l'alternativa seria
3: el ventilador
1: aquest de sostre.
3: Sí, sí,
1: que tinc un ventilador lateral, eh? Tinc,
3: sí, sí. Fas belluga, el ventilador lateral, sí, el fas belluga.
1: Sí, sí.
3: Bum, bum, bum.
1: Bam, bam, bam.
3: No fa soroll?
1: No fa soroll.
2: No,
1: fa soroll.
2: No fan soroll, ara.
1: No, són...
2: Tenen el modo nit.
4: Sí.
2: Les poses el modo nit i apenas fan soroll.
3: Hòstia, que modem que sou.
2: Sí. Jo tinc una que va molt bé, que es belluga de costat i cap amunt que vaig.
3: Ah, clar.
2: Sí,
3: ah,
4: sí. Té mobilitat, eh?
1: Reparteixen l'aire per tot arreu.
3: Mare, sí,
2: va
3: senyor.
2: Molt bé, va molt bé.
3: Bueno, sí, sí, el meu matxama, que no, jo tinc un ventilador que no faig servir per res, però el matxama que no és de nit, eh? Bueno, els que teníem,
4: no,
3: perdoneu, els que teníem el dia del dinar, que n'hi havia tres,
1: sí,
3: vols dir que n'hi havia algun de nit?
1: No,
3: no, que no.
1: Tots són de dia.
3: De dia.
4: És una opció, modo nit.
3: Va bé, modo nit, no, no sé.
4: Clar, amb la finestra oberta ja no n'hi ha prou, ara.
3: No, no, no, al contrari, que si tens la finestra oberta i estàs a 26, 27, 28 graus, que no baixa la temperatura...
4: No circula res, ja.
3: No circula ni aires ni...
2: Ara, el millor durant el dia és tancar finestra i tancar persianes.
3: Però sí, sí, sí, sí.
4: I el sorollet dels mosquits, després, quan entren, també molesta. Doncs
3: sí. Pues, vols que digui la veritat?
1: Que aquest, no, any, no, aquest any no.
3: No, aquest, sí, any no, no. Si ho penseu una miqueta, al millor us ha vingut un que per fer-me quedar a mi malament, però jo no n'he vist cap aquest any.
2: A part, bueno, jo... Mira. Nosaltres tenim mosquiteres i, bueno, es poden obrir les...
3: Sí.
2: Però tot així no obrim, eh? No obrim,
3: no, no,
2: perquè la temperatura exterior és pitjor que la...
3: Sí, sí, la dita, sí, és, sí, que fa una xafogó, a més, fa xafogó.
2: Bé, ara et sembla que venen uns dies que
1: de calma.
2: De calma.
4: Sí, sí, sí, sí.
3: Només dos dies. Sí. Bueno. Perquè el dilluns...
1: Torna.
3: Que ve la quarta ola de calor.
4: Bueno. Hola.
3: Hola.
4: Hola.
3: La
4: ola de calor.
3: La ola de calor. La quarta, eh? Diu, sí, sí, que a més diu que serà una miqueta més forta i tal. Que a més de 23, 24, anem als 26 graus.
2: Bueno, a la quarta ja estarem acostumats, no?
3: Sí. No, però això és una conya marinera. Sí. Això és una conya marinera, home.
4: Per cert, que hi vam presentar les festes de Gràcia, que seran a l'agost.
1: També.
2: A partir del dia 15, 6, no?
4: Guarniran 23 carrers, diu, 900 activitats entre el 14 i el 21. I sembla que de nou organització i ajuntament, que veig que ha generat controvèrsia, aposten de nou per una nit tranquil·la. Nit tranquil·la.
3: Sí.
4: Que serà el 17 d'agost per pal·liar les crítiques dels veïns. Que aquí cada vegada ja és més difícil la convivència amb aquestes festes.
1: Veus, clar.
4: La nit,
1: sí,
4: que ja portem, sí, anys així.
1: Sí, sí. Nosaltres havíem anat a cantar,
4: sí,
1: aquí les festes de Gràcia. Nosaltres, com cantàvem el grup Els Llobarros.
4: Per tant, ja fa algunes dècades.
1: Ja fa bastantes dècades. Sí. I bueno, ja ens... Sempre s'acaba tard, no? Perquè aquestes actuacions s'acaba tard. El problema, sempre deien, és la gent que es queda, que veu, i més del compte,
3: ah,
1: i després crida més del compte, i passa el que passa.
3: Que vosaltres acabareu a les 11 o a les 12,
1: i a les 12,
3: els altres acaben a les 3 o a les 4 del matí.
1: Exactament. S'acabes la festa, després, bueno, comença a haver-hi el botelló
3: aquest,
4: sí,
1: i la gent llavors va cridant, es va agafant més eufòria, va agafant més ànims,
3: i
1: cada vegada que veu més, més ànims té.
3: Sí, sí.
1: I més crits,
3: sí, sí, sí.
1: I esclar, i el poble, la gent que ha d'anar a treballar l'endemà a Belluga.
2: També les festes de Gràcia han sigut sempre unes festes molt especials, perquè
3: sí,
2: és una vila dintre de Barcelona.
3: Sí, pues sí.
2: El que passa que últimament, aquests últims anys, degut al turisme i això, s'ha desmadrat una mica.
3: Sí, sí, molt, molt, molt.
2: Però a mi m'agrada, jo vaig cada any, eh?
4: Sí?
2: Sí, vaig, sí.
3: Bueno, però si vas aquest, sí, any, ens ho explicaràs.
2: Sí, sí.
1: Les festes de Gràcia.
2: Vas a passejar, sí, a les carrers...
1: No, són macos, eh? Són molt bonics.
3: No, és que davant no és que ves molt maco.
1: No, perdó, hi ha una feinada terrible.
3: Sí, per això, eh?
1: I col·laboren tots els veïns,
3: sí,
1: eh?
3: Sí,
1: cada,
3: sí,
1: carrer,
3: sí,
1: té,
3: sí,
1: el seu... el seu president, la seva colla, i,
2: sí, sí,
1: i tot ho porten la mar de bé.
4: Per tant, té mèrit.
1: Eh? Té un mèrit, sí, sí. No? I a més, cotitzen, eh? Vull dir que es posen uns diners cada mes, tots els veïns,
4: sí,
1: per poder fer les festes de Gràcia.
2: Sí, sí.
1: Perquè això hi ha una despesa.
3: Home, clar. Com els Miquels, eh? Els Miquels també tenien...
2: Cada carrer és una petita entitat,
1: sí.
2: Cada carrer, vale? I llavors es retroalimenten per a veure què carrer...
3: Bueno, sí, però aquesta Gràcia sempre han sigut molt ben engalanats, però molt bé, i a més surten sempre a tots els diaris i tal, aquesta festa, que els altres carrers també poden ser igual, però no surten, no tenen aquesta dimensió
2: notes,
3: de...
2: Notes en l'àmbit que s'estimen el seu barri, eh?
3: D'acord,
1: sí,
3: hòstia.
1: Sí.
4: Aquí també hi va haver un intent de recuperar alguns carrers guarnits en el seu moment. Salvant les distàncies, òbviament, per la Festa Major. Per exemple, el carrer Ignasi Iglesias van intentar fer alguna decoració de carrers per la Festa Major, que també era maco, també, parlem de moltes dècades enrere.
3: Era
4: un altre context.
3: Per Sant Miquel, per la Festa Major no hi ha gaires, que, a part del carrer Sant Miquel...
1: Hi havia sigut, antigament...
3: Sí, però ara últimament ja no.
1: Havien fet encalanat, no. Havien posat aquelles banderoles i totes les coses. Últimament...
2: Es feien també sopars de veïns, no? De
1: sí, bueno, quan havien encalanat el veí, al carrer, allà feien el sopar.
3: Jo havia sopat al carrer Verdaguer.
1: El que sempre va quedar va ser el carrer Sant Miquel.
3: Sí, el carrer Sant Miquel queda maco.
1: I cada any ha sigut, està engalanat, porta els seus plafons aquests.
4: Exacte.
1: Això, o sigui que continua el carrer Sant Miquel.
3: Per això és el que estic dient, el carrer Sant Miquel sí, però els altres carrers ja veus tu que no n'hi ha cap, ni un.
2: Sí, és difícil, és el que deies tu, Paris, abans, perquè la gent s'ha d'implicar, perquè dos o tres no poden tirar endavant això. Llavors, ha de ser... I això ara és molt difícil.
3: Sí, podries. Després venen els crítics. Sí. Després diuen, bueno, jo tinc de participar en això i tal, Pasqual. Això és el mateix que abans, que anàvem molt més per Nadal i coses d'aquestes. Ara ja veus el que fem. Vull dir que molt poca cosa. Vull dir,
4: home.
3: Sí, però abans es feien més. Jo recordo el carrer Verdaguer, que abans s'implicaven tots els comerciants.
4: Però també els hi trencaven, o algun any van patir
3: alguna bretolada. Sí. Això és evident, perquè de bretos n'hi ha a tot arreu, eh? Uh-huh. N'hi ha a tot arreu. Però aquestes conyes s'han de tornar a repetir, home.
1: Això és el que et deia jo abans. Sempre hi ha d'haver-hi un burro que tiri el carro de mà. Hi ha d'haver-hi una persona, una o dues, que
3: digui,
2: que faci que jugar als demés.
1: Exacte. Sí. Que tingui poder, sigui actiu per agafar tots els que hi ha al seu voltant i implicar-los a la festa.
3: Sí,
1: però això és molt difícil, eh?
4: Sí.
1: Perquè la prova s'ha vist que s'ha anat... se n'han deixat de fer aquestes coses.
4: Sí.
1: Galerar als carrers d'aquí Molins de Rei.
3: Sí.
1: Ja fa molts anys que... n'hi ha un o dos, màxim, i s'ha acabat.
3: No.
2: Voldria fer un comentari.
4: Sí, per favor.
2: Sí, quan parlaven abans de sorolls insuportables,
4: sí,
2: per la gent que treballa i ha de descansar, a la Riera Bonet, sota el pont de la via,
4: sí,
2: van posar, que van parlar aquí a la tertúlia, van posar unes reixes, que són els passos canadencs,
4: sí,
2: perquè no passessin els ports anglars cap a la banda del
1: cap
2: riu.
1: Al riu.
2: No? Aquestes reixes la van posar de banda a banda del pont, agafades amb uns cargols. Què passava? Que cada vegada que passava un cotxe,
4: clar,
2: que jugava, i feia un soroll insuportable. Els veïns de la zona, és que, clar, passen cotxes de dia, passen de matinada, passen a la nit, passen a totes hores els cotxes. Cada vegada que passa un cotxe, això comportava un soroll insuportable. Què va passar? Que, no sé si era per part del Consorci del Parc de Cacerola, van tirar per al dret i van posar les reixes aquestes sense consultar l'Ajuntament. L'Ajuntament no ho sabia.
3: No ho sabia.
2: Aleshores, arran de la presentació dels pressupostos als barris, quan van fer la reunió a l'Associació de Veïns de Riera Bonet, uns veïns es van queixar del tema aquest, amb tota la raó, ¿vale? entre una altres coses molt interessants, que també s'han arreglat, no? Bueno, han passat molt pocs dies, les reixes ja no hi són, s'han tret totes les reixes i s'ha tornat a asfaltar de costat a costat del pont. Per la qual cosa ja està solucionat el tema.
4: I molt millor així, eh?
2: Jo el que no entenc és la poca comunicació entre administracions, perquè, clar, això s'hauria de comunicar... del que sigui responsable de posar els passos d'aquests canals, hauria de parlar amb l'Ajuntament, m'entens? I no es va fer. Però bueno, l'Ajuntament va actuar després i es va solucionar. També hi havia a l'obra nova dels pisos que estan fets de protecció oficial...
4: Els guardioles?
2: Els guardioles van posar uns focus tremendos que enfocaven cap a les altres pisos, a la Rea Bonet, val? I, bueno, de nit...
3: O sigui, de nit s'amava de dia, vamos, s'amava de dia.
2: Sí.
3: No?
2: Doncs també van fer la queixa aquesta, no? Aquests focus ja no hi són.
3: Bueno, mica en mica anem arreglant, va, poquet a poquet.
4: O sigui, il·luminava molt els pisos de la Rea Bonet.
3: Els pisos que estaven visquent ja.
1: Clar, sí. I ara si dorms amb la finestra oberta... Que,
2: és un exemple que aquestes reunions, a part de la presentació dels pressupostos, que és interessant i tal, jo considero que el més important després és parlar amb els veïns i veïnes de coses quotidianes que passen cada dia i tal, que repercuteix, diguéssim, la vida diària de la gent.
3: Exacte.
1: Sí. I ara què? I ara els senglars ja tenen senglars, dia lliure per poder...
2: Sí, abans sí.
3: Ara ja no tenim, sí. Ja no tenim senglars, pel que veig, no?
2: Sí, sí que n'hi ha, sí. Sí,
3: home, sí, però tant. Ja no tenim senglars...
1: Ara ja tenen pas lliure
3: per anar... Ja per poder anar a voltar...
1: Per el riu, a veure aigua.
4: Sí. Oh, sí.
2: Bueno, queda dit això.
4: Molt bé. De fet, ja s'han acabat pràcticament totes les reunions. Dilluns n'hi ha una més pels veïns del Pont de la Cadena i ja està. S'ha fet tots els barris de la vila. L'equip de govern ha anat a presentar el pressupost, però sí. Ja és específic també de cada barri.
1: Sí. No, ara ja comencen les vacances i per això
4: si
1: volen,
4: ja
1: ho volen tenir tot llest.
4: Ja redueix l'activitat al mínim.
1: Evidentment.
4: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí.
3: Sí, és que el mes d'agost és inhàbil a tots els efectes, eh?
4: A tots els efectes?
3: Sí, sí, el mes d'agost...
1: El mes d'agost...
2: Després de setembre costa arrencar, sí. Va? Perquè comença les escoles, no? A l'11 de setembre. Val?
3: Clar,
2: no, no te n'adones i ja no estaré a la festa major.
3: Ja estàs a Nadal.
2: No,
3: festa
2: major,
3: de moment. No, després de la festa major estem a Nadal.
4: El mes d'agost.
1: El mes d'agost aquí a Molins de Rei és pràcticament un desert. Un desert, jo sé si... A vegades, quan veníem de Platja d'Aro, quan teníem l'apartament allà dalt, veníem aquí a Molins de Rei, volies anar al restaurant i deixar, no en trobaves cap. És que no trobaves cap restaurant, eh? Aquí a Molins de Rei no hi ha ni... No podies menjar... Havies d'anar a fora, havies d'anar al Pau Xic, per allà dalt al Ximbo, allà dalt allà on sigui. Sí. Però aquí no trobes res aquí a Molins de Rei, a part de que es pot aparcar tot arreu.
4: Bueno, coses positives.
1: Coses positives. Parques a tot arreu, no hi ha problemes d'aparcament.
2: Sí, sí.
1: I a més, tranquil·litat absoluta. La mar de bé, els mesos d'agost aquí a Molins de Rei, és un oasis
2: i treu la
1: de pau
2: blava,
1: i tranquil·litat.
2: No? La zona blava es pot aparcar.
1: Pots aparcar sense pagar?
2: Sí.
1: Pots anar a tot arreu? Què vols més?
3: La zona blava no es paga al mes d'agost, no?
2: Faran les vacances ara, a partir d'ara a Molins de Rei.
1: Sí.
4: Bé, ara això ha canviat perquè hi ha moltes grans superfícies o
1: sí,
4: que,
1: ara
4: no,
1: sí.
4: Que no tanquen.
1: Ara està obert a tot arreu.
4: Per tant, hi ha coses sempre obertes dintre de tot.
2: Sí. Ha canviat.
1: Sí, jo estic parlant de...
4: Sí.
2: Si parles des dels 70-80, que quedava a Barcelona deserta, que sortien les imatges aquestes cada any, que es veia l'Avinguda Diagonal i això, sense cap cotxe... Sí. El passeig de Gràcia i tal. Però ja això ja...
1: Ara ja no, eh?
2: Ja no, ja canvia.
3: De totes maneres, hi ha empreses i establiments que no tanquen, que fan un horari intensiu i
4: això
3: no tanquen.
4: Això també, sí. Que... Alguns horaris intensius.
3: Sí, per exemple, la Zúric de Molins de Rei fa aquest horari intensiu.
4: Ja està.
3: De 9 a 3, això és el falca que he posat ja avui. Sí. De 9 a 3.
4: I si no, si algunes tanquen, ja dèiem ahir, sempre és la setmana d'aquesta del mig o del 15.
3: Ah, això sí.
1: Sí.
4: Que és quan potser és el pic de...
3: Sí, sí. Aquesta setmana del 15 que dius tu, molts establiments tancats, molts.
4: Sí, si algú ha de tancar,
1: si
4: per
1: tanca,
4: poc que tanquin,
3: aprofiten.
1: En aquests
3: aprofiten,
1: dies.
3: Sí.
2: Sí. Ara, tenim una cosa que va sobtar bastant, però positivament. Tu vas passejant pel carrer Pin Margall,
4: sí.
2: Enfiles cap a la plaça de la Creu, i veus allà una cua, ja, que sembla que estiguis a Sitges.
4: Sí.
2: La cua, la gelateria.
4: La nova gelateria.
3: Ah, sí, la nova gelateria.
2: Un èxit. Un èxit total, eh? Et sembla... No, no.
3: On està aquesta, dius?
1: Allà a la cantonada.
3: Allà. Ah, on hi havia l'estrella?
1: Sí.
2: Sí.
1: Allà on hi havia l'estrella,
3: sí.
2: No, et sembla que no, però dona
3: vida. Clar, dona vida. Totes aquestes coses donen vida.
2: Tot és positiu, sí.
4: Fa un parell de mesos encara no, potser. Sí. Em sembla que els matins no obren perquè és més aviat tarda, vespre, nit.
3: Sí, mi, arribarem només per veure-ho, vull dir que... Perquè sí, per allà baix no vaig, saps?
4: No, hi vas.
3: Arribo fins a la plaça del mercat. I
4: que hi ha un establiment que hi ha citat.
3: Que hi ha un establiment, no, no vaig. De vegades no vaig a l'establiment, eh? Però arribo fins allà per caminar. El que passa és que ara caminem menys perquè fa molta calor. Però ara m'arribaré fins a veure això de la bateria aquesta.
1: Bueno, els matins està tancat, eh? Crec que els matins...
3: Pues els matins ja
4: ara no... camines menys per la calor, o sigui, la calor
3: sí,
4: et tira enrere.
3: Sí, tant, i tant, que camino menys.
1: Jo també, eh?
3: Sí, sí.
1: Ja no.
3: No estem...
1: Si no, em llevo a les 7 del matí, ja no surto.
3: Mira, ara anirem... Sí, ara anirem, sí, ara anirem a caminar, els tres, anirem cap a direcció a la plaça del mercat. Has de pensar, sí, sempre passàvem per davant de la Guàrdia Urbana. Ara ja no. Ara, abans d'arribar a la Guàrdia Urbana, ja passem pel carrer de les escoles, perquè hi ha la sombra. M'entens? No es pot anar. O sigui, quan fa aquest sol, no es pot anar.
4: O esperar al vespre, però clar.
3: No, però al vespre també, si al vespre hi ha un aixafogó al vespre que no es pot aguantar.
2: S'ha de caminar, s'ha de caminar.
3: S'ha de caminar, però...
2: Us recomano que compreu un paraigües.
3: Què recomanes tu ara?
4: Paraigües?
3: Paraigües de color què?
2: Parasol.
3: De color blanc.
2: Un paraigües parasol.
3: Però no fotis negre perquè encara... Negre encara fots més calor. Ha de ser de color blanc, no?
1: Sí.
3: Paraigua de color blanc.
4: Per anar a passejar, eh?
1: Sí. No, però és que ara no dona... Caminar no convida. I ja diuen, recomanen que les persones grans, sobretot, tranquil·litat,
3: tranquil·litat i bons
1: elements, sí, tancats a casa, beure molta aigua,
4: sí,
1: beure sobretot aigua sense parar,
3: sí,
1: i que no es moguin, no facin exercici físic perquè pot ser perjudicial.
3: L'altre dia a casa vam comentar, diu, mama, com que no caminem a nit podíem anar a caminar, surto al balcó, bueno, a la terrassa que no, al carrer Verdaguer, un aixafogó.
1: Sí.
3: I perdoni, no hi menjam ales, va bé.
4: No hi anireu.
3: No hi anirem.
1: No, ahir nosaltres vam sortir, vam baixar a les 7:15,
4: sí,
1: aprofitem per venir aquí a Cala Ametller a comprar una mica de fruita, alguna cosa, i donar una volta. Però ahir encara es podia suportar, eh?
3: Sí, però hòstia.
1: Encara, passant per l'ombra, podia suportar-ho. Però bueno, però és que no, és terrible, eh?
3: Sí, sí.
1: Costa, aquests costa. Dies...
2: Això s'ho va acumulant, eh? És un dia, un altre dia, un altre dia.
3: No, a més hi ha una cosa, que dius, estem a 33 graus, però la sensació tèrmica, si tu mires el mòbil, et diu que estàs a 36-37. Encara tens més calor, tu. Clar. Encara tens més, vull dir que...
4: Quarts de vuit és l'hora que veus una mica més de moviment.
1: Sí,
4: sí.
1: Sí,
4: quan sí, la gent surt una mica.
1: Jo sí, baixo a quarts de vuit, les vuit, i veig que hi ha gent caminant per aquí.
4: Sí.
1: I baixo
3: sí, però no
1: casa,
3: molta gent, eh?
1: Jo passo per aquí pel terraplè, vaig fins a l'Ajuntament, i després torno a pujar cap dalt.
3: Hi ha gent, però no molta gent, eh? Que tots
1: una hora caminant, però quan arribo a casa ja suo. Perquè quan trobes la pujada i amb el sol, ja no es pot
3: aguantar. No
4: sues, aigua sobretot.
1: Sí. Aigua.
4: I no, ja està. Teresa Márquez, et saludem. Adéu, que ens diu adéu.
3: Ens diu adéu.
4: Bon estiu.
3: Sí.
4: Gràcies. Veus? Proximitat.
3: Sí, home.
4: 5 minuts, eh?
3: Ja,
4: 5 minuts
1: ja ens hem de
4: acomiadar.
1: Ens hem d'acomiadar, no?, de la temporada.
4: Sí,
1: de...
4: sí, sí.
1: Som
4: sí,
1: els últims de...
4: Som els últims moicans.
2: L'última tertulia.
1: Tertulians, eh? Som els últims de... D'aquí. I ara quan tornem a obrir?
4: Clar, vosaltres sereu el dia 18, el dia de la crida, perquè clar, el divendres és 11 de setembre,
1: sí, és festa,
4: festiu, per tant serà el 18.
1: El 18. El 18 serà
3: el 18.
4: Ja teniu feina.
1: El dia de la crida.
4: Clar.
1: Ah, va, ja, llavors ja podem parlar.
4: Ja anirà
1: parlar.
4: Bé per fer la prèvia.
3: Sí, però sí, ja tenim un WhatsApp dels Miquels,
4: sí,
3: que ja enviarem coses.
4: Enviareu.
3: I tant, i
4: els
3: tant.
4: Els tres que falten avui...
3: Els tres que ja se n'entenen de moltes coses, tres que falten avui.
4: Miquel Casas, Miquel Vinyes...
3: Miquel Vinyes i Miquel Canut.
4: I el senyor
3: ja,
4: Canut.
3: Ja els hi direm.
1: I vosaltres també tanqueu aquí la ràdio, tancarem ja.
4: De la setmana que ve encara hi som. Llavors, a partir del 3 sí que...
1: Però la programació...
4: No para.
1: No para.
2: No para, no para.
4: El que passa que serà diferent.
1: Clar.
4: Serà sí, més estiuenca.
3: Va.
1: Sí, sí, està bé. Com home, sempre, cada any s'ha fet igual,
4: sí,
1: no?
4: Sí,
1: com
4: sí,
1: sempre.
4: Sí.
3: Escolta, correcte, que tothom té dret a fer vacances, eh?
4: Sí o no?
3: M'entens?
4: Ho confirmes?
3: Els de la ràdio, sí. Els de la ràdio.
1: No, i va bé. I va molt bé, i regenera la gent. Tots els que esteu aquí tancats aquestes quatre parets...
4: Ja, el cervell es regenerarà una mica.
1: També necessiteu esbargiu, esbargiu-vos una mica, i tornar amb idees noves, segurament.
2: I forces renovades.
1: I forces renovades. Gràcies. L'Eli, que també ens acompanya sempre, sí, aquí, també té ganes de fer vacances.
3: A meitat, si té ganes.
1: D'agafar els seus, la seva canalleta, que ja són bastant grandets, sí, i molt espavilats. I fer el seu recorregut, anar-se'n de vacances, però ai, sí, molt bé, molt bé.
3: No, i com final, passen els anys,
2: Sí, al final les vacances és una cosa necessària, una cosa...
4: Clar, ara vosaltres esteu acostumats a...
1: Nosaltres fem vacances tot l'any.
4: A fer-les tot l'any.
1: I llavors hauríem de treballar nosaltres el mes d'agost, hauríem de treballar els que no treballem mai.
2: Exactament.
1: Sí. Però no, com que ens agrada tant no treballar, que ho fem tot l'any.
2: Hauríem de treballar el mes d'agost i els 11 mesos restants de vacances.
4: Clar. De vacances. I quan treballàveu l'agost, el fèieu de vacances també vosaltres o no?
3: Particularment jo sempre he fet vacances el mes d'agost.
4: Sí.
3: Sí, però ens ho hem anat tornant, no tancàvem. Les empreses no es tancàvem, ni l'Opel ni res, no tancàvem, fèiem torns. I jo, per si sempre he anat al mateix posto de vacances, fa 40 i pico d'anys, amb una tranquil·litat pasmosa, molta tranquil·litat, que és jo, el que volem.
1: Jo sempre agafava les vacances el mes de juliol. I llavors el mes d'agost, com que no es treballa, tampoc treballava.
3: Ah, també feies vacances.
1: Llavors feies dos mesos. Això és una mica
3: això
1: viu,
3: eh? Vist,
1: sí, home.
3: Però veus, tu treballaves, però jo, com que era autònom, no podia fer aquestes conyes.
1: Sí, no.
3: Els autònoms no poden fer
1: jo
3: això.
1: Jo podia triar quan
3: tu
1: quan
3: podies
1: volia
3: triar, sí.
1: Llavors jo triava el mes de juliol vacances.
2: Sí.
1: I quan tornava el mes d'agost no hi havia ningú.
4: Per tant,
1: tot tancat.
3: Sí. I particularment, també, si
2: juliol,
3: tenia de
2: era
3: fer...
2: millor més. El juliol era millor en quant mal temps.
4: Sí.
2: Perquè l'agost, abans, ara no. Ara, abans, quan arribava el 15 d'agost, ja començava
4: tempestes.
1: Sí, senyor.
2: Tempestes de cada tarda, i això. Per tant, el millor mes per a fer vacances era
4: el juliol.
3: Ja
4: estem acabant.
3: Sí, però jo vols que et digui una cosa. Jo quan tenia de fer algun viatge, o planificàvem algun viatge, no era mai el mes d'agost, ni el mes de juliol.
1: No.
3: Sempre era el mes de juny, exacte, o el mes d'octubre, o el mes de novembre. Sí, sempre ha sigut aquests mesos.
1: Sí, sí. Jo sempre, quan viatjava, ho havia fet sempre el mes de juny.
3: Juny.
1: Sempre.
4: Si es pot triar, sempre és clar.
3: Si es pot triar, és el millor. És el millor, que no trobes gent ni...
4: Perquè l'agost ara entra la calor, gentada tot arreu...
3: No, és que jo estic a Torreblanca...
4: Sí, fa més de 40 anys.
3: De vegades, més de, sí, i de vegades diu, anem al Coceber. I va al Coceber.
4: Al Coceber.
3: Vols anar tu, si està a tope de gent.
4: Sí, està ple de gent.
3: Sí, sí,
1: tot arreu.
3: Al Coceber, Oropesa, tots aquests puestos estan a tope.
4: Oropesa de mar.
3: Oropesa de mar, sí. Sí.
4: Deixem-ho aquí, doncs, Miquel. Moltes gràcies per la col·laboració de tot el curs.
3: I com sempre hem d'acabar igual,
4: Vinga.
3: Sisplau, per favor, que tots tinguem molta salut i molta sort.
4: Gràcies per tot. Bon estiu.
1: Adéu, bon estiu.
4: Que vagi molt bé.
3: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Arnau Vilà. El govern i els comuns presentaran dilluns una llei per facilitar la creació d'habitatge protegit. La proposta permetrà convertir oficines, hotels i locals en pisos sense modificar el plantejament urbanístic, així com ampliar edificis o dividir immobles. Les mesures seran voluntàries, tindran una vigència de 4 anys i podrien generar entre 15.000 i 20.000 nous habitatges. El president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia aquest divendres un viatge institucional al Vietnam i Singapur per reforçar les relacions comercials i institucionals amb els dos països. Durant la visita es reunirà amb representants polítics, empreses i aerolínies i participarà en un fòrum empresarial. El govern vol impulsar les exportacions, atraure inversions asiàtiques i afavorir la internacionalització de les empreses catalanes. I una persona ha resultat ferida crítica i una altra greu en un accident de trànsit a Matadepera fa tot just uns minuts. El SEM les ha traslladat a l'Hospital Parc Taulí i a la Mútua de Terrassa respectivament i ha activat 3 ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers. I el Congrés ha tornat a rebutjar els objectius d'estabilitat del govern espanyol per elaborar els pressupostos del 2027 amb els vots en contra del PP, Vox i Junts. Tot i això, el Ministeri d'Hisenda continuarà la tramitació dels comptes amb el repartiment del dèficit pactat amb la Comissió Europea sense el marge addicional previst per a les comunitats autònomes. El govern lamenta que aquestes deixin de disposar de 5.800 milions d'euros, mentre que Junts i el PP justifiquen el seu vot per la manca de credibilitat i els incompliments de l'executiu. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut a Villanueva de la Serena, a Badajoz, un fugitiu d'una presó de Tarragona amb més de 150 antecedents. L'home acumulava 12 ordres judicials per delictes com agressió sexual, robatoris, conducció temerària, amenaces i violència de gènere. La investigació es va iniciar després que no tornés al centre penitenciari on complia condemna des del 2018. I Adif informarà demà de quan es pot restablir la circulació de trens de l'R2 i l'R11, que es manté tallada arran de l'esvoranc a les obres del soterrament a Montcada i Reixac. Els tècnics continuen sense trobar afectacions als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, tot i que es continuarà monitoritzant mentre n'investiguen les causes. A més, avui s'obre una oficina d'informació per a les persones afectades. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu amb un tall a la C14 a Tàrrega entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys de fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi de la gestió de les zones CEPA, que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb els talls a la C12 a Maials, al Segrià.
0: Notícies en xarxa.
2: Passen 3 minuts de les 10.

veïns a l'edifici del Molí Jove. De dilluns a dijous a les tardes i els dimecres i els divendres al matí hi ha hagut, com dèiem, quatre setmanes d'activitats diverses. Avui divendres, última proposta, de 12:45 a 12:45, un taller de cuina sense pares. En aquest cas, les activitats són gratuïtes i s'ha de fer la inscripció a molijove@molinsderei.cat. Avui divendres, últim dia. Avui divendres és l'últim dia dels espais oberts que habilita l'Ajuntament de Molins de Rei com a espai de trobada de joc de lleure per infants, famílies i joves. Per una banda, el pati de l'escola al Palau i el camp de futbol Josep Raic i la zona esportiva Ricard Ginebreda. Ara, un cop acabat la temporada esportiva, també el curs escolar i tots els extraescolars, doncs s'aprofita aquests espais per obrir-los per la ciutadania. El pati de l'escola al Palau avui obren de 5 a 10 de la nit i els camps de futbol de 4 de la tarda a 9 del vespre. Avui divendres, última tarda, vespre. I també continua oberta l'exposició Vivim dins de la programació de Vivim el Tour, que es titula Camins 1907-2026, que fa un repàs de la història del ciclisme a Molins de Rei amb diferents fotografies, objectes i repàs d'exciclistes professionals de la vila. L'exposició es pot veure encara fins al 2 d'agost a la planta baixa del Molí. Aquest cap de setmana podeu anar-hi avui de 6 a 8, demà dissabte de 6:45 a 9:15 i diumenge de 12:45 a 2. I la setmana que ve, que és l'última ja, obren de dimecres també, de dimecres a diumenge. I de cara a la setmana que ve, destaquem que dilluns el govern municipal farà una reunió amb el veïnatge del pont de la Cadena per explicar el pressupost 2026 i les inversions al barri. La trobada és el dilluns a les 7 de la tarda a l'Espai Jove, a la carretera, a l'Avinguda València, 21-23. I de cara a setembre tenim ja la data de la cursa popular de Sant Miquel en el marc de la Festa Major. Es durà a terme el diumenge 20 de setembre amb 5 curses possibles, 10 quilòmetres, relleus per parelles, 3 quilòmetres i mig, 1 quilòmetre i mig infantil i 1 quilòmetre pel públic familiar. Les inscripcions les podeu fer ja al web cursessantmiquel.cat o bé al poliesportiu municipal de dilluns a divendres de 9 a 2. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la farmàcia Terraplè, que està al passeig del Terraplè número 5.

0: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Els divendres, faves tendres.

0: Demana la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
1: Te la busca, te la troba i te la posa.
0: Els divendres fa les tendres, amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
4: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
3: Ah, sí?
4: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
3: Així tot va més de pressa.
4: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
3: Molt bé.
5: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb una edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
0: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
5: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

0: 10 i 10 del matí, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora, última hora del programa. Aquesta setmana ja sabeu que acabem a les 11 i a 50 minuts i tancarem doncs la temporada pel que fa al Bon Dia i Bona Hora. Però abans de tot això, tindrem la Mònica Mas amb el seu espai Fragments a 11:15, a 10:45 Grans Dones de la Història amb la Judit Herrera, i avui tornarem a trucar, com vam fer l'inici de curs, a l'autora del llibre que ens ha servit de guia per fer aquesta secció, que és la Maria Àngels Cabré. Però ara farem l'espai polític, per tant, preguntes a Ara Molins, amb el regidor portaveu d'aquesta formació, que és el Ramon Sánchez. Hola, Ramon, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia i benvingut, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Com anem?
1: Bé, home.
0: Sí?
1: Bé. Esperant aquest cap de setmana. Atent a tot el que està passant al nostre voltant, amb el tema dels incendis, que, evidentment, preocupa, i crec que sempre he fet la crida, però crec que hem de continuar fent aquesta crida a la ciutadania que respecti al màxim el nostre entorn, perquè tenim un magnífic parc de Collserola, i veient com està cremant el país, doncs millor que tinguem cura de com ens movem, de com tractem el nostre entorn, perquè no tinguem cap desgràcia.
0: Suposo que vens de Junta de Portaveus, potser?
1: No.
0: No? No s'ha fet avui?
1: La farem el dilluns.
0: Ah, dilluns.
1: L'alcalde tenia un acte.
0: Divendres previ al ple és quan normalment, si no hi ha...
1: Serà Junta de Portaveus, però és que
0: serà dilluns. El ple que tenim dijous de la setmana que ve, amb 16 punts a l'ordre del dia, i que ahir l'alcalde ja ens va avançar alguna de les qüestions que podrien ser, evidentment totes són d'interès, però que podrien ser més remarcables, i que es portaran a debatre al ple. Com per exemple, el punt 12, aprovar l'equilibri econòmic definitiu de l'exercici 2025 de la concessió al Club Natació Molins de Rei per l'ús i aprofitament de la piscina i les instal·lacions que li són pròpies. I, atenció, el següent, aprovar l'ampliació del termini de la concessió al Club Natació per l'ús i aprofitament de la piscina municipal i les instal·lacions que li són pròpies.
1: A Aleluia.
0: Veure. Aleluia.
1: Aleluia. I ara hora.
0: I ara hora que es portés aquesta ampliació, eh?
1: Sí, ja portàvem un any, només un any, dos anys reclamant-ho.
0: Per què creus doncs, que s'ha demorat tant en el temps?
1: Doncs aquesta és una bona pregunta que algú podria respondre, del govern. Perquè en tot cas nosaltres en el mandat anterior el primer que vam parlar amb l'anterior cap d'esports, la Roser Ramoneda,
0: sí,
1: era en el proper mandat, la primera feina que hem de tancar és l'ampliació amb la Comunitació Molins de Rei. És el primer que hem de dur a terme per tal de garantir que el Club Natació pot començar a desenvolupar inversions que tinguin que veure amb la millora del centre, de l'espai, perquè és que si no, ells no poden anar a demanar un crèdit. O sigui, el Club Natació Molins de Rei, amb la situació actual amb la qual el març del 27 es tanca, s'acaba la seva concessió, no poden anar a un banc a demanar un crèdit perquè clar, la capacitat de retornament fins al maig del 27, si la demanen al març del 26, doncs és un any, per tant no tenen la capacitat de retornar.
0: Per tant, és un pas important.
1: Per tant, era un pas important per planificar
0: el futur.
1: Per planificar.
0: Sí.
1: I ho portaran, doncs, escassos 10 mesos o 8 mesos de que s'acabi la concessió. No? Crec que s'hagués pogut treballar molt abans. La Rosella va deixar pràcticament el text enllestit del que es podia, de com s'havia de fer front a aquesta nova ampliació, que sempre ho hem dit, que s'ampliarà fins al 2043, i per tant, aquests 15 anys que ens permet, 15-16 anys que ens permet aquesta ampliació, ens situa en un escenari en el que el Club Natació Molins de Rei ja pot començar a planificar les inversions de futur. L'equip de govern ha explicat, i en l'anterior mandat, jo mateix com a regidor d'Esports, ja vaig treballar el que havia de ser aquella ordenació del que ha de ser el camp de futbol Josep Reich juntament amb l'espai de la piscina. A ningú se li escapa que la piscina municipal no només viu dels socis que fan front a el que és la pràctica de l'aigua, de la natació, sinó que també té una part important de la seva aportació econòmica que ve donada pels socis que van al gimnàs i a les activitats dirigides. Aquest és un gruix important de la ciutadania de Montserrat que utilitza aquest espai com a espai de la cultura del treball, de la cultura de l'esforç, de la cultura del posar-se amb una salut òptima. Per tant, en aquest sentit, és evident que aquests espais que té la piscina han quedat petits, que aquests espais han de continuar incrementant-se. Recordem que el 2019 el Club Natació Molins de Rei, de mà del que llavors era el seu patrocinador Sintagma, ja van venir amb un projecte sota el braç en el qual ja ens demanava fer aquesta ampliació, que malauradament la Covid va tirar pel terra aquell equipament en aquell moment, en una situació, jo crec que òptima pel Club Natació Molins de Rei, que era que el seu endeutament passava a ser zero i que, per tant, podien tornar-se a endeutar, però la Covid, evidentment, doncs, va trastocar tots aquests plans. Però, evidentment, la necessitat de continuar l'ampliació d'espais continua sent vigent. Continua sent vigent. I, per tant, hem de fer aquest esforç des de l'administració pública per intentar també donar de dotació aquests espais al Club Natació Molins de Rei per tal de que aquest equilibri pressupostari del Club Natació, del que és la concessió de la piscina, doncs sigui amb tendència a zero. Recordem que hem passat pràcticament fins als 1.600 socis en l'època de la Covid. Tornem a estar, crec que al voltant, ara fa temps que no actualitzo les dades, però sé que m'havien dit que estaven al voltant dels 2.800 socis, que pràcticament era una xifra bastant bona ja per començar a tenir aquest equilibri pressupostari. Per tant, jo crec que la piscina o el Club Natació Molins de Rei, que està desenvolupant, jo crec, una sèrie d'activitats molt i molt bones per la ciutadania, crec que poder dotar d'aquest nou equipament o d'aquesta ampliació de l'equipament seria important, no?
0: En relació a la... per cert, s'allargaria el contracte fins al 2043.
1: 43, sí, sí.
0: Correcte.
1: Sí, sí.
0: En relació a la piscina, deia qui va ser president del club, Joan Janés, Joan. Veig que el punt 8 és crear un espai d'homenatge a en Joan Janés i Cogul als jardins de la plaça 1 d'octubre de Molins de Rei.
1: També podria tornar a dir aleluia, perquè
0: ja sí?
1: Portem
0: això venia
1: mesos,
0: de lluny, ja.
1: Portem diversos mesos parlant d'això, que la família ens anava dient...
0: Ve a petició de la família?
1: Ve a petició de la família i del Toni Moreno, que també sí? va ser qui va entrar la instància a petició de la família. Que fins i tot se'ns va acusar a nosaltres de posar problemes en aquest espai quan tenim a una Janés a la nostra llista i, per tant, és evident que no posarem ni un sol impediment. El que sí que volíem saber és, amb absoluta transparència, d'on venia això? Qui ho havia posat sobre la taula? Perquè sempre venen, no ens porten papers, ens diuen que allà ens ho enviaran, ens diuen que ho ha entrat no sé qui, però ni un paper sobre la taula per demostrar, doncs, escolta'm, aquesta és la instància, això és qui ens ho ha entrat, mireu-ho i en parlem. I per tant, doncs, portem ja diversos mesos en els que anem preguntant, escolta'm, com està això? Ho portem? No ho portem? Hi han hagut alguns canvis al alcaldia, que es veu que han suposat que fins que no s'ha incorporat la nova cap de l'àrea d'alcaldia, doncs no han pogut desenvolupar aquest expedient per poder-lo portar a ple. Per tant, una bona notícia que puguem dur a terme aquest homenatge al Joan Janés, que va ser una persona excel·lentment vinculada a Molins de Rei, amb el Club Natació Molins de Rei, que possiblement no s'ha fet justícia, prou justícia, de tot el que va fer per el Club Natació Molins de Rei i per la piscina municipal, amb aportacions i aprofitant també, jo crec, la seva implicació dins dels governs de la Generalitat de l'època, en buscar aportacions perquè el club, doncs, pogués avançar i la piscina municipal pogués tenir el que avui tenim, aquest sostre retràctil, que realment va fer molta i molta, molta feina, no? Per tant, jo crec que és important que fem aquest homenatge a aquesta persona en un espai com és la plaça d'Octubre, que tenim un racó pel Joan Janés, doncs, és una molt bona notícia.
0: Bé, també citava l'alcalde que un dels punts destacats serà aprovar inicialment la creació del lloc de treball d'inspector de la Guàrdia Urbana. Per tant, es modifica, doncs, la relació dels llocs de treball amb la creació, doncs, d'aquest lloc en el marc de la plantilla de la Guàrdia Urbana. Ell citava que seria com un sotsinspector amb vistes, doncs, a que quan hi hagi la jubilació, diguem, de l'actual inspector de la Guàrdia Urbana. Com ho veieu?
1: És anar preveient la substitució d'un cap que per la seva, jo crec, importància, doncs s'ha de preveure amb temps, això és cert. Però clar, jo només recordava aquests dies, si recordeu l'any 2020, justament amb la pandèmia, varen fer el tancament de lo que era el centre Vila al cap de setmana, d'aquell espai, amb aquelles valles, que, amb aquelles tanques, que realment doncs, donen una imatge deplorable de Molins de Rei. Ens hem anat queixant reiteradament quan érem a govern i quan hem estat a l'oposició. L'alcalde va dir en un moment determinat que la primera tasca que tindria el nou inspector seria veure com aquelles tanques es substituïen per un espai que fos donés seguretat a la ciutadania. Portem 2 anys i ningú ha fet res. Jo no sé si cal crear una nova plaça per un inspector per posar el relleu. El que cal és fer la feina que s'ha de fer. I per tant, estaria bé que la feina que se li ha encomanat, si és que se li ha encomanat, es dugui a terme. Però que no podem continuar és amb una imatge tan deplorable de Molins de Rei com la que es produeix els caps de setmana amb aquelles tanques que quan fa una miqueta de vent doncs totes s'acaben volcant. Per tant, esperem que no sé si el cap actual o el que hagi de venir entomi aquest tema i el pugui desenvolupar i pugui fer que tinguem un espai que si ha de ser tancat doncs estigui a l'alçada del que significa Molins de Rei, perquè el que tenim actualment, com moltes altres coses que passen al municipi, doncs no estarà a l'alçada del que ha estat sempre a Molins de Rei.
0: Bé, no sé si hi ha algun altre punt destacat del
1: ple. Hi ha algun tema de crèdits que acceptem la minuta del pla de crèdit local, que ens retornen els interessos que haurem de pagar, del voltant de 138.000 euros, i per tant, doncs, una bona notícia, també l'ajut de caixa de la Diputació per 200.000 euros, a tornar en 10 anys. Bé, bueno, jo crec que un ple relativament fàcil.
0: Dijous que ve, recordeu?
1: Sí,
0: a 6 de la tarda.
1: Ja, dia 30, a punt de començar ja aquestes vacances del mes d'agost.
0: Per cert, que aquesta hora, el divendres passat, no sabíem si finalment s'instal·laria una pantalla o pantalles gegants per veure la final del Mundial. Finalment va ser així a la zona esportiva de Gals Ginebreda. Aquest sembla la decisió.
1: Jo crec que vaig veure debat a les xarxes que es va produir.
0: Sí.
1: Intensament, certament l'alcalde em va trucar el divendres a la tarda,
0: sí,
1: per comentar-me aquesta situació, i li vaig dir pues mira, jo n'he parlat aquest dematí sense saber-ne que d'això, i crec que hem de fugir de segons quins debats, i evidentment aquells esdeveniments esportius que la gent doncs, demana que es puguin veure en conjunt, doncs crec que és important donar-los cabuda. No? Al final crec que som un municipi divers, un municipi que hi ha diferents sensibilitats, i per tant jo crec que és bo escoltar-les a totes.
0: Uh-huh.
1: Crec que és bo escoltar-les a totes, encara que potser no les comparteixis, però en tot cas una activitat com és el futbol, que reuneix a moltíssima gent, que jo crec que es va desenvolupar a l'espai del Ricard Ginebreda de manera, jo crec que excel·lent, doncs crec que val la pena. Aquí sí que va haver-hi fins i tot un petit desajust, perquè hi ha, si recordes, amb el meu primer contracte, hi ha nois que estaven en aquell espai, recordo que un dels que hi ha és amic del meu fill, i m'ha dit, escolta, em diu que estem aquí, diu, però aquí està això tancat, què fem, no? Al final vaig haver de trucar amb un responsable del govern per dir, escolta, teniu 2 nanos allà que no estan fent res, mireu a veure el què, no? I al final, doncs, els van enviar, acaben enviant cap a casa seva, perquè no tenia cap sentit que estiguessin a les 5 de la tarda quan les instal·lacions estaven tancades, no? Però més enllà d'aquesta anècdota, crec que es va desenvolupar correctament, un espai a tenir en compte, a veure si totes les afectacions que hi ha pogut haver a la gespa amb això, que sí que algú va comentar que, doncs, que déu-n'hi-do com estava, espero que hagi tingut doncs, tota la seva neteja pertinent i que en definitiva doncs, és un per qui li agradi la selecció espanyola i hagi disfrutat d'aquest èxit, doncs és una molt bona trobada i que tothom doncs, hagi pogut gaudir d'aquest espai, no?
0: I també parlàvem de la seguretat amb l'alcalde, arran doncs, que hem llegit aquests últims dies doncs, que han anat robant diversos habitatges del carrer Verdaguer. Això va passar tot just fa una setmana, que fins i tot aquests veïns i veïnes diuen no és la primera vegada, perquè efectivament a la zona, i tu coneixes també segurament en aquesta zona Bona Vista al Mas que ha anat passant, això per una banda. Per l'altre, el cap de llista d'Aliança Catalana doncs, també era crític amb un robatori que hi havia hagut aquí al carrer Doctor Barraquer, i era crítica amb l'alcalde en el sentit de que sempre es posen les dades que se cita a la Junta de Seguretat Local, però que la percepció és una altra i que la percepció, doncs, la gent té la sensació que cada cop hi ha més inseguretat. No sé com ho veus, aquest debat.
1: Jo crec que el risc zero no existeix. És a dir, que hi haurà robatoris i n'hi haurà sempre. El que possiblement estem posant eines, com per exemple les càmeres de seguretat, que jo no sé si estan duent a terme el motiu pel qual també les hem posat. I per tant, jo crec que aquest hauria de ser un plantejament de seguretat, de ciutat, de municipi, per desenvolupar-lo de manera més eficient. Jo no sé si això s'està desenvolupant de la millor manera. Per tant, jo crec que d'alguna manera hauríem d'intentar veure si aquests diners que ens hem gastat en aquesta seguretat poden revertir en una millor seguretat. És evident que no tindrem el risc zero. Els robatoris n'hi hauran sempre. Malauradament, tu, jo i tothom, possiblement de gent que ens escolta, han patit en algun moment, inclús amb cans pròpies, el robatori, està clar. I per tant, doncs, hem d'intentar minimitzar els efectes. Però hi ha una cosa que és ben clara. Cada vegada les persones que fan robatoris estan més preparats, saben perfectament com ho han de fer. És més difícil continuar vigilant-los, perquè cada vegada és gent nova que et ve de països que no són el propi, i t'acaben portant, doncs, aquesta entrada i sortida d'una manera ràpida i especialitzada. Jo recordo perfectament com al carrer Montserrat, amb un veí nostre, vam fer un robatori que semblava una pel·lícula.
0: Sí.
1: Perquè és que se li van emportar la caixa, però és que la van treure per una caixa forta, la van treure per la casa del costat, tirant-la d'una alçada de 3 metres. Amb una caixa que se'ns explicava i passava el que no estava escrit. Per tant, dius, hi ha gent que està extremadament preparada, que té una vigilància constant sobre els moviments que fem cadascun de nosaltres, i que, per tant, preveure tot això és extremadament complicat. És cert que jo crec que si hem posat aquestes càmeres, d'alguna cosa ens haurien de servir. D'alguna cosa ens haurien de servir. Per tant, entenent i entomant que el risc zero no existeix, hauríem de tendir a que s'aproximés més al zero que no pas a certes dades. Les dades són enganyoses, perquè al final hi ha una cosa que repeteix quan les veus, i és que el nombre més o menys està equilibrat de manera constant. Per tant, el nombre de robatoris que hi ha a Montserrat o d'incidents que hi ha a Montserrat, si ho mires en els anys, és una xifra molt semblant cada any. Per tant, no som capaços de disminuir-la de manera dràstica. O sigui, estem equilibrats. Que estan per sota del país, perfecte. Però això a mi no em serveix de res. Les realitats d'altres ciutats o d'altres municipis són unes altres. Per tant, si a Molins de Rei continuem amb una xifra, jo crec que normalitzada, hauríem de veure per què hem normalitzat aquesta xifra i què podem fer per intentar reduir-la, encara que siguem, com alguna vegada s'ha explicat, un oasis dintre de la Gàlia del Baix Llobregat. Però això no ens treu que continuem amb una xifra, jo crec que important, o a ulls de la gent de Molins de Rei, important. Per tant, crec que és un repte de difícil solució, però que és evident que cada vegada més hem d'anar posant paranys per tal de que la ciutadania tingui una major sensibilitat de que la seva seguretat està garantida. Per tant, és un repte apassionant. Jo crec que l'hem d'entomar de manera definitiva i hem de veure com podem entre tots valorar quines accions s'ha de terme.
0: Doncs ho anirem deixant aquí, Ramon.
1: Caram, tu, ha passat molt ràpid, això.
0: Ha passat ràpid. Avui la temporada, diguem,
1: Ja acabem avui.
0: Sí, passant els mesos de pressa.
1: Sí, que el mes de juliol hem passat volant.
0: Volant, eh?
1: Volant.
0: Ja som dia 24.
1: És allò que dius, la dona em deia, ja només em queden 6 matins i la setmana que ve ja... Bé, doncs, escolta'm, això ha passat massa ràpid. És que el temps passa massa ràpid. El temps massa, massa ràpid.
0: Seria una bona conclusió.
1: Què deia? Recordo, aquesta setmana ho recordava perfectament... és que el 2023 ja fa 3 anys.
0: Sí, clar, sí, sí.
1: És que això ha passat volant. Les legislatures passen tan ràpides que realment fa fredor fa fredor. I jo crec que contra més ens fem, aquesta fredor l'anem sentint més a prop, no? Per tant, sí. Escolta'm...
0: Doncs tallem-ho aquí.
1: Sí, que ens posarem... Sí. Escolta'm, molt bones vacances a tothom sí. que ens escolta. Igualment. Que tothom gaudeixi d'aquests dies, evidentment a tota la gent de Ràdio Mons de Rei.
0: Moltes gràcies.
1: A Rojó i la Sílvia, a tots els col·laboradors, que vam tenir un molt bon sí. Sopar de comiat de la temporada. I per tant, esperem que arribi el setembre amb aquesta nova temporada i que comencem ja i encarem la recta definitiva cap a unes apassionants eleccions del maig del 27.
0: Ramon Sánchez, doncs moltes gràcies, que tinguis un bon estiu.
1: Al contrari, a vosaltres. Gràcies.
0: Gràcies. Continuem endavant, mig minut per sobre 2:15 del matí.

0: Fragments, amb la Mònica Mas Rubió. És aquest espai que ens ha ocupat aquesta temporada, descobrint novel·les. Què tal, Mònica? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia i bona hora, Oriol Romeu.
0: Benvinguda en aquesta última secció del curs.
1: Última, sí.
0: I també, de moment, del bon dia i bona hora, perquè farem un parèntesi amb aquest espai, que avui, precisament, no trobarem cap novel·la, no m'has dit?
1: No,
0: no tindrem cap novel·la per no, fer un tastet?
1: No trobarem cap novel·la. No. T'he saludat així, Oriol Romeu, perquè m'agrada molt quan pronuncies el Rubió. I jo ho he fet amb el Romeu.
0: Fantàstic, em sembla molt bé, ja ho
1: Incís saps. Incís a banda, avui no farem un fragment, perquè és la última setmana de la temporada.
0: Sí.
1: I, per tant, la última secció fragments. Que avui particularment, tornarà a ser la secció anomenada dels primers anys. Contes i relats.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Com que queda una, farem un relat que comença i que acaba.
0: Conclusiu.
1: I crec que és una selecció molt bonica per ser l'última de la temporada.
0: Bé, pel que fa a les novel·les, n'haurem fet una vintena, més o menys, no? No sé si ha arribat, perquè com que hem fet la novel·la dos espais, per tant, fèiem dues novel·les al mes, i fins a la setmana passada, i avui, doncs, aquest conte que comença i acaba, em deies, eh?
1: Comença i acaba.
0: Avui mateix.
1: Avui mateix. I aquí portem.
0: I de qui és el conte?
1: Aquí portem.
0: A la Mercè Rodoreda, potser.
1: Sí, és que, clar, sempre m'espies els meus papers.
0: He vist l'home per aquí, dic, deu portar a la Mercè Rodoreda.
1: Portem a la Mercè Rodoreda i Gurguí, nascuda el 1908, mort el 1983. Va néixer a Barcelona, en el si d'una família amant de les arts, i es va criar en una casa amb un jardí que marcaria per sempre el seu imaginari literari. El coneixies, aquest jardí?
0: Vora el mar.
1: No, és cert que és un jardí que va marcar molt la seva infantesa, i ella es va servir molt d'aquesta mirada i d'aquest imaginari que se li va quedar amb tots amb les terres, les herbes, els arbres, i que després es reflecteixen molt a moltes parts de la seva obra. La seva obra literària, caracteritzada per una extraordinària densitat lírica, com bé sabem, i una profunda exploració de la psicologia femenina, i que va assolir un renom internacional gràcies a títols universals com La plaça del diamant. Sí?
0: Sí. I moltes més, clar.
1: I moltes més.
0: Mira el trencat.
1: Mira, ara, em pots ajudar?
0: Ah.
1: Venia a fer un repàs de les seves novel·les fonamentals.
0: No, per favor, no et vull trepitjar pas.
1: És que una l'has anomenat tu.
0: Que bé, perquè me la van fer llegir a l'institut i la recordo.
1: És veritat. Tenim a l'home, del 1938. La plaça del Diamant, 1962. El carrer de les Camèlies, 1966. Mira el trencat, l'any...
0: No ho sé.
1: 1974.
0: Sí.
1: I tenim La mort i la primavera del 1986.
0: Molt bé. També tinc Jardí vora el mar. Quanta guerra.
1: Sí, senyor. Sí, senyor.
0: I també llavors tenia molts contes, oi?
1: Molts contes i relats. En va escriure bastants.
0: Sí.
1: Podem dir que l'obra de la Rodoreda destaca per utilitzar moltes narradores en primera persona que expressen el seu món interior d'una manera molt senzilla però carregada de simbolisme. Que això que acabem de dir ho portem molt ben reflectit en el relat d'avui.
0: Que bé.
1: Portem un relat que es titula Tarda al cinema.
0: Que bé.
1: Que forma part del recull 22 contes, que va ser guardonat amb el Premi Víctor Català l'any 1957 i publicat per l'editorial Selecta el 1958. Hem de comentar una anècdota curiosa, que Mercè Rodoreda es va referir anys després en el pròleg de La plaça del Diamant en aquest relat, quan va suggerir la connexió que hi havia entre la Colometa i la protagonista d'aquest relat que avui llegirem.
0: Doncs em sembla molt bé acabar el curs llegint Mercè Rodoreda, eh?
1: T'ha agradat la tria?
0: Sí, et felicito.
1: Me n'alegro, moltes gràcies.
0: Un plaer. Doncs, quan vulguis, Tarda al cinema, sí? Som-hi.
1: Diumenge, 2 de juny. Aquesta tarda amb en Ramon hem anat a Rialto. Quan hem entrat ja estaven desavinguts i mentre ell comprava les entrades jo tenia ganes de plorar. I tot ha vingut per una roqueria, ja ho sé. Ha començat així. Ahir em vaig ficar al llit a la una. Havia vetllat fins a les 12 per culpa del fil blau elèctric que havia perdut i sense fil no podia acabar l'esmoc. I la mare anava rondinant. No saps mai què em fas de les coses, com el teu pare. Per acabar-me de fer posar més nerviosa. El pare li va donar una mala mirada i s'anava traient els barbs del nas, assegut davant de la taula amb el mirall de mà arrepenjat a l'ampolla de vi. A l'últim vaig trobar el fil i vaig poder acabar l'esmoc, però encara m'havia de planxar la brusa i la faldilla. Em vaig ficar al llit baldada i vaig pensar una mica amb en Ramon fins que em va venir la son. Avui, havent dinat, quan ha trucat, jo ja estava vestida, amb tres roses al cap i tot. Ha entrat com un boig i sense ni mirar-se la brusa ni la faldilla, tanta feina que havia tingut a planxar-les, se n'ha anat de dret cap al pare, que seia en el balancí mig endormiscat. I li ha dit: en Figueres diu que més val que no omplim cap fitxa. Ja m'ho pensava jo, que l'havien ensarronat. El pare ha obert un ull, l'ha tornat a tancar de seguida i s'ha posat a gronxar-se. Però ell ha anat enraonant com si no veiés que el feien pipar. I vinga a dir que els refugiats havien de fer això i allò, i en tota l'estona ni m'ha mirat. A l'últim m'ha dit: anem, Caterina. I m'ha agafat pel braç i hem sortit al carrer. Jo li he dit: sempre dius coses per molestar-lo. També és que ets molt pesat. Però això no és res. A mig camí anàvem sense enraonar i tot d'una em deixa anar el braç. Ah, de seguida m'he adonat del que passava. Per la nostra vorera, en sentit contrari, venia la Roser. Ell sempre em diu que amb la Roser només havien fet broma. Sí, sí, broma. Però m'ha deixat anar. Ella ha passat tibada, sense mirar-nos. Jo li he dit: en lloc de ser jo qui sembli i qui ha de ser la teva promesa, sembla que sigui ella. Ara m'adono que he escrit tot aquest tros seguit i la mestressa sempre em deia que, de tant en tant, fes punt i a part. Però com que això només ho escric per a mi, doncs tant se me'n dona. Jo tenia ganes de plorar mentre ell comprava les entrades i el timbre del cinema encara em feia estar més trista. Jo tenia ganes de plorar perquè en Ramon me l'estimo i m'agrada quan fa aquella olor de quina el dia que va a casa de barber a fer-se tallar els cabells, encara que m'agrada més quan els porta una mica llargs i sembla el Tarzan de perfil. Jo ja sé que em casaré perquè sóc maca, però jo vull casar-me amb ell. La mare sempre ho diu, que acabarà a la Guaiana amb tant de mercat negre, però no crec que ho allargui gaire. Ell diu que així ens podrem casar més de pressa. I la veritat és que potser té raó. Ens hem assegut sense dir-nos res i la sala feia olor d'esotal. Primer han fet les actualitats. Ha sortit una noia que patinava i després tot de bicicletes i després tres o quatre senyors asseguts al voltant d'una taula. I aleshores ell s'ha posat a xiular i a picar de peus com si fos boig. El senyor que teníem davant s'ha girat i ha anat discutint fins a l'acabament. Després han fet una pel·lícula de ninots, que no m'ha agradat gens, i sortien tot de vaques que enraonaven. A mitja part hem anat al bar a veure un pampre d'or i ha trobat un amic que li ha preguntat si tenia paquets de camel i mitges de nylon. I ell li ha contestat que la setmana que ve en tindrà perquè anirà a l'arbre. Jo pateixo molt quan és fora perquè, encara que no ho digui, sempre penso que l'agafaran i que li posaran les manilles. Per culpa del mercat negre, no hem vist el començament i quan anàvem a seure tothom rondinava perquè amb les soles de fusta faig molta fresa, encara que camini a poc. Els de la pel·lícula sí que s'estimaven. Jo ho veig, que nosaltres no ens estimem així, no d'aquesta manera. Hi havia una espia i un soldat i en acabar els afusellaven a tots dos. A les pel·lícules sempre és molt bonic perquè si els que s'estimen són desgraciats, pateixes una mica perquè penses que tot anirà bé. Però quan jo ho sóc, no ho sé mai si tot anirà bé. I si alguna vegada acaba malament, com avui, tota la gent està trista i tothom pensa: quina pena. Els dies que jo estic molt desesperada, com que ningú no ho sap, és pitjor. I si ho sabessin, tothom riuria. Quan ha vingut el tros més trist, ell m'ha posat el braç sota l'espatlla i ja no hem estat tan enrabiats. Jo li he dit, no vagis a l'arbre aquesta setmana. I una senyora de darrere ha fet psh, psh, passada. Ara he llegit tot això que acabo d'escriure i veig que no és ben bé el que volia dir. Sempre em passa igual. Explico coses que de moment em sembla que tenen importància i després m'adono que no en tenen gens. Per exemple, tot allò del fil blau que ahir a la nit no podia trobar i que havia d'acabar de cosir. Ai, senyor. Després, qualsevol que llegís aquest diari diria que penso que en Ramon no m'estima. I jo crec que sí que m'estima, encara que sembli que només pensa comprar i vendre porqueries. Però encara no és ben bé això el que jo voldria dir. El que voldria saber explicar és que, encara que gairebé sempre estigui trista, en el fons estic contenta. Si algú llegís això, es faria un tip de riure. Jo ja ho sé, que sóc una tanoca, i el pare sempre em diu que ell és un beneit, i això al capdavall és el que em fa estar més trista. Què voleu que us digui? Penso que serem un parell de desgraciats. Aquesta és la veritat. Però què vols que et digui? Mira, anirem fent.
0: Doncs aquesta és la idea que anem fent, eh?
1: Exactament.
0: Mònica, moltíssimes gràcies per la col·laboració de tot el curs.
1: Gràcies a vosaltres, Oriol.
0: Sigut un enorme plaer.
1: Igualment per mi.
0: I que tinguis unes bones setmanes d'estiu.
1: Moltes gràcies, igualment per vosaltres.

0: Dos minuts i seran 3:15 del matí. Encarem la recta final del bon dia i bona hora, però abans vam a fer aquest espai que ens ha ocupat els divendres a aquesta hora, que són les grans dones de la història, que hem compartit setmanalment amb la Judit Herrera, que avui la tornem a tenir aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei. Hola, Judit, bon dia.
1: Bon dia a tothom, bon dia, Oriol.
0: Bon dia, com estàs?
1: Doncs mira,
0: contenta d'aquest repàs que hem pogut fer?
1: Sí, molt contenta, perquè és un llibre, aquest de la Maria Àngels Cabré, que m'ha entusiasmat, i és un reconeixement a aquestes dones que han passat per la història i que ara, en aquest moment, i de la mà d'aquest llibre, se'ls hi reconeix la tasca i els problemes que van tindre amb la seva època.
0: Hem partit del llibre, com bé hem anat explicant cada setmana, 100 grans dones de la història, que el teniu editat per l'editorial Cossetània i que ha escrit l'escriptora i crítica literària la Maria Àngels Cabré, que ens va acompanyar el primer divendres de temporada.
1: Exacte, va obrir aquest programa, aquesta secció.
0: I avui el tanquem, no?
1: Avui el tanquem també de la mà d'ella.
0: Maria Àngels Cabré, bon dia i bona hora.
2: Molt bon dia, un plaer saludar-vos.
0: Bueno, moltes gràcies per acompanyar-nos de nou, eh?
1: Ha sigut la protagonista de tots els divendres que hem fet aquesta lectura d'aquestes 100 dones, que la veritat que a mi m'ha entusiasmat i he après moltíssimes coses, no? El coratge, la valentia, la paciència també en alguns casos, i també el de deixar aquesta empremta que avui la reconeixem entre tots, no? Per això vull donar-te les gràcies, Maria Àngels, per reflectir amb aquest llibre aquestes històries d'aquestes dones tan magnífiques.
0: Molt bé.
2: Un plaer, Judit. Moltíssimes gràcies a tu. La veritat és que agrada, no?, escriure un llibre i veure que hi ha algú que té interès, i més encara quan aquest algú que ets tu el vol difondre i vol fer que arribi a molta més gent, no? Durant aquests mesos ha arribat aquest llibre a més gent, i sobretot ha arribat el que és important, no?, que són les 100 dones que estan dintre d'aquest llibre. Això era l'important.
0: 100 dones, Maria Àngels, que tenen com a fil comú, no?, això que deia la Judit, o que apuntava, que són dones que han deixat empremta, no?, amb els seus somnis, amb les seves tasques, i que han estat o han esdevingut referents, no?, en molts camps diversos, també, no?
2: Exactament, són dones que van poder, d'alguna manera, podem dir-ho així, assolir el seu somni, no? Hi ha moltes dones i molts homes al món, i moltes persones no binàries, i molta gent de tot tipus i condició, que es queda a mig camí, no?, que no assoleix el seu somni. En aquest cas estem parlant de dones que van arribar a materialitzar-lo, no?, i que per això han arribat a fer grans coses, no?, ja pot ser de la ciència, de la cultura, de qualsevol àmbit, no? I són aquests referents que després ens ajuden també a la resta de persones, a la resta de dones, a intentar assolir el nostre somni particular.
0: La tria va ser difícil, de totes aquestes dones?
2: És difícil, perquè vam intentar fer un equilibri, també lògic, no?, entre les dones estrangeres, les dones d'àmbit, diguem, hispà, les dones catalanes, llavors hi ha una proporció, no? I sí, s'han quedat fora moltes dones, sens dubte, no? Jo tinc una bona llibreria a casa en plena de llibres de dones que parlen d'altres dones, i tenia moltes més, no?, també al cap, no? I sí, certament 100 dones són poques, perquè hi ha hagut en aquest món moltes més dones que han estat rellevants, no?, i les que seran.
1: Uh-huh. Maria Àngels, tindrem una segona part d'aquest llibre amb aquestes dones que s'han quedat a les portes però que no les has inclòs dintre del teu primer llibre. Estem esperant, aquestes, no 100 dones, no, 200 dones.
2: En principi no està previst, el que passa que sí que faig una altra cosa, que és el mes de setembre publicar a l'editorial Godall un llibre que es diu La generació oblidada, lletra ferides republicanes, de manera que allà hi seran 20 i pico grans dones que durant els anys de la República van escriure als diaris o ja en format de llibre, doncs des de la Mercè Rodoreda passant per l'Aurora Bertrana i tantes altres. Com a mínim, diguem, recolliré aquest grup generacional que també van ser grans dones de la història. O sigui que com a mínim tindrem aquesta peça al mes de setembre.
0: Perquè hem de dir que la Maria Àngels és crítica literària, com dèiem, però especialitzada en literatura feta per dones, oi?
2: Exacte, per això aquí dintre de les 100 grans dones de la història, aquest llibre de Cossetània que heu llegit durant tots aquests mesos, doncs hi ha també, òbviament, escriptores que són una mica les meves preferides, no? I entre elles hi ha, per exemple, la Caterina Albert, Víctor Català, que jo fa molt poquet he pogut editar les seves cartes a les amigues, no? Sí. Les cartes a altres dones que la Caterina Albert va escriure, que són també una petita meravella. O sigui que jo no deixo de recuperar les dones, no? El que passa que cada vegada ho faig amb un format de llibre diferent.
0: Molt bé. Dèiem aquest que hem seguit, editat per Cossetània, citaves l'editorial Godall, és a dir, que les editorials segueixen apostant per aquest tipus de literatura, eh?
2: Doncs sí, la veritat és que de tant en tant trobem complicitats, no? De tant en tant també ens diuen que no.
0: Sí.
2: Hi ha cops que et diuen aquest llibre no es vendrà i tenen, de fet tenen tota la raó, no? Tot el que no és un bestseller es ven poc, no? I els editors més que res volen fer bestsellers, però jo vull fer tot el contrari, no? Que és fer llibres que tinguin interès, no? Més enllà del bestseller de l'estiu, que no en té gaire, no? O sigui que sí, afortunadament de tant en tant trobem complicitats entre els editors i les editores.
1: Jo que t'estic seguint per Instagram, veig que tens moltíssima feina, a part d'escriure, també de fer conferències i actes, no? En tens previst,
2: sí, la veritat...
1: En tens previst algun o ja ho deixem per setembre i ens n'anem de vacances?
2: Doncs ara la veritat és que fa poquet vaig fer un darrer a una biblioteca aquí de l'Empordà i ara us estic parlant des de l'Empordà.
0: Vaig
2: fer una xerrada sobre les cartes a les amigues de la Caterina Albert, justament,
0: sí.
2: I ja ens anem al setembre, que farem una presentació d'aquest llibre La generació oblidada, lletra ferida republicana, dintre de la Setmana del Llibre en Català. O sigui que ja ens emplacem a la Setmana del Llibre en Català i durant l'agost el que faré no és descansar, sinó escriure altres coses.
1: Ah, i ens pots fer una mica d'espoir del que escriuràs?
2: Doncs, bueno, sí, podria dir que té a veure amb la Caterina Albert, la Víctor Català.
0: Sí, molt bé.
2: També.
1: Ara,
2: que no serà, i que no serà en clau d'assaig, sinó que serà en clau de ficció.
1: Déu-n'hi-do. Escolta, és un bon lloc l'Empordà per escriure aquests llibres? Perquè aquí fa una cosa...
2: És meravellós.
0: Sí.
2: És un lloc meravellós. A l'estiu una mica menys perquè s'omple de gent i la gent ja se sap que és l'experiència cívica i fa força soroll, però per la resta de l'any és una meravella. Sí, perquè està per cada metro quadrat hi ha poca gent. I això és important, cosa que a les ciutats ja no passa, les ciutats ja s'han tornat impossibles i crec que és impossible pensar dintre de la ciutat perquè té massa soroll la ciutat. I en canvi, a qualsevol espai una mica més rural, inclòs l'Empordà, que és tan bonic, la veritat és que es pensa millor, amb més clarividència. O sigui que sí, jo
1: ja
2: fa molts anys ja que estic aquí instal·lada, tot i ser barcelonina, i penso que sí, que he estat més productiva pel fet d'estar aquí a l'Empordà.
0: Molt bé, i et buscarem doncs a la Setmana del Llibre en Català, que recordeu es fa del 18 al 27 de setembre, i que sembla que s'ha consolidat el passeig Lluís Companys, Maria Àngels, després de voltar per diversos indrets.
2: Allà hi serem i val la pena perquè sempre es troben coses boniques per llegir.
0: Molt bé, doncs alguna cosa més que vulguis afegir, Maria Àngels?
2: Bueno, jo volia agrair-li a Ràdio Molins de Rei i a tots vosaltres doncs, aquest interès per donar la llum al meu llibre, 100 grans dones de la història, que la veritat és que ho mereix per les dones que hi ha dins, no? I espero que moltes persones s'hagin sentit inspirades per aquestes figures i hagin anat a buscar més informació sobre elles, no? Que sempre és bo buscar les biografies, buscar les memòries, etcètera, etcètera. Ara, per exemple, acaba de sortir un llibre que recomano. De fet, són dos llibres, és una mica totxo perquè són força pàgines, són les memòries de l'Aurora Bertrana, que és una de les grans escriptores catalanes d'aquests anys justament de la República, no? Que sortiran al meu nou llibre. I us el recomano, els ha publicat la Diputació de Girona, es van presentar l'altre dia a la Casa de Cultura de Girona i valen molt la pena perquè l'Aurora Bertrana era una dona realment ingeniosa, intel·ligent, simpàtica, o sigui que aquelles memòries calen, o sigui, realment el lector les gaudeix i ha recibit l'inclòsex i l'inclòs i és una recomanació per l'estiu. Si algú vol comprar-se dos totxos, són aquests. Que no
1: comprin bestsellers. Ah, també té raó, eh?
0: Clar que sí. Doncs Maria Àngels Cabré, escolta, moltes gràcies per acompanyar-nos novament.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Que tinguis bon estiu, eh?
1: Gràcies.
2: Igualment, molt bon estiu per a tots. Adéu, Judit.
1: Adéu. Un momentet, Maria Àngels.
2: Sí, sí.
0: Digues.
1: Vull dir, donar-te les gràcies perquè amb aquest llibre de 100 grans dones de la història has posat a la dona el lloc en què es mereix. Totes aquestes persones que han fet coses grans, que se'ls hi reconeixi i que moltíssimes gràcies perquè veus com la teva, que donar pas a aquestes dones n'hi hauria d'haver-hi moltíssimes més.
2: Moltíssimes
1: gràcies
2: a vosaltres
1: a tu.
2: I que tingueu un molt bon estiu.
1: Igualment, una abraçada, Maria Àngels. Adéu.
0: Adéu-siau. Recordeu que el teniu editat per Cossetània, una portada lila, 100 grans dones de la història. Judit, doncs escolta, moltes gràcies per la col·laboració de tot el curs. Gràcies. Ahir vam tancar l'aventura de cuinar.
1: Sí, ahir es van apagar els fogons.
0: Ahir ja es van apagar els fogons.
1: Els fogons ja estan apagats, eh?
0: Ara apaguem a les grans dones de la història.
1: També.
0: Que volem que segueixin.
1: Però potser algun dia repetiré.
0: Potser.
1: Potser, no.
0: Potser.
1: És que de dones encara en queden molt d'importants.
0: Per sort. I avui tanquem el curs també amb els divendres faves tendres, eh?
1: Sí, avui les faves ja estan collides, sí, cuinades i menjades.
0: Tot va cap avall, ja, doncs.
1: Tot... No, no és que vagi... No, perquè, aviam, és la sega, no? S'ha de recollir...
0: Temps de sega.
1: Temps de sega i s'ha de menjar també i potser s'ha de plantar altra cosa.
0: I tant.
1: No.
0: Perquè la vida continua.
1: Continua, perquè sempre menjant faves ja em diràs tu, no?
0: De 5 a 9 avui la podeu escoltar per últim cop, doncs, aquest curs. Gràcies, Judit.
1: Gràcies a vosaltres, també.
0: I bon estiu, també. Eh?
1: Igualment.
0: Doncs va, anem encarant ja a la recta final del juliol per arribar al mes d'agost com ens canten els Pets i que passin coses com aquestes.

la música dels Pets des del llunyà ja 2004, el disc Agost i la cançó que donava nom a aquest disc, que ens agrada perquè ens aboca doncs, aquest mes que està a punt d'arribar i que per molts és doncs, sinònim de vacances, de pausa, que és el que farem també amb aquest programa, amb el Bon Dia i Bona Hora. 2:00 i 11:00, posarem punt i final ja al programa d'avui, d'aquest divendres, d'aquesta setmana i de tota la temporada. L'equip d'aquest programa, Roger Doset, Sílvia Artés, Eli Arjona i un servidor, l'Oriol Romeu. L'equip de la ràdio, també juntament amb el David Rius, us desitgem que tingueu un molt bon estiu. Jo torno a recordar que fins diumenge tindrem doncs, la programació habitual. A partir de dilluns, 6 setmanes de programació d'estiu, a partir del dia 27 de juliol i fins al 6 de setembre, que la setmana que ve tenim encara programa en directe amb el Ferran Cardona i la companya Eli també, amb el Vin a la Festa a partir de les 11 del matí fins a les 2 del migdia, amb l'estructura habitual de l'estiu, que serà a la tenora de 7 a 8, de 8 a 9 als restes de sèrie de dilluns a diumenge, a l'Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa, i a les 11 el programa propi, la primera setmana d'estiu. Tot l'agost podreu escoltar l'original d'en Pasqual també als matins, i la resta de programació seleccionada també amb l'ajuda de l'Albert Pérez i Puig, amb l'ajuda també del Cristian Vela, del Pau Batista i del Ferran Cardona, que han contribuït a crear aquestes 6 setmanes d'estiu. Us desitgem de tot cor que passeu el millor possible aquestes setmanes. Ha estat un plaer acompanyar-vos un curs més. Gràcies per ser-hi, de veritat, i els millors desitjos. Que vagi molt bé. Tornem al setembre.

0: En 3 minuts a les 11.
1: Informació local.
0: Aquest cap de setmana continua la programació Viu l'Estiu als Parcs que fa l'Ajuntament de Molins de Rei perquè hi hagi propostes lúdiques els caps de setmana de juliol i d'agost. Una proposta per cap de setmana. Demà dissabte, la Festa de l'Escuma a partir de 6:45 a la plaça Joan Vallès. I el CEM, que fa l'última sortida de la temporada, la secció de Medi Ambient, farà una nocturna, una caminada nocturna demà pel Turó del Carmel a Barcelona. És un itinerari circular de 6 quilòmetres que té diferents talaies i miradors sobre Barcelona i el mar. Els participants han de dur sopar de carmanyola i la sortida és a les 9 del vespre des de la plaça dels Països Catalans, demà dissabte. Les inscripcions encara les podeu fer avui de 6:45 a 9:15 del vespre o bé entrar al web semmolins.cat. I Enreda't per la Discapacitat, que organitza la discoteca adaptada per diumenge a la tarda, és el Ballem Party, amb l'animació del DJ Jambo Jambito, que es fa diumenge de 6 de la tarda a 8 del vespre al Bacus Molins, al carrer Foment. Els Encants tenen horari d'estiu especial fins al 28 d'agost, comencen a les 8 del matí i pleguen a 2:15 del migdia, una mica abans de l'habitual. I els horaris especials també del Mercat Municipal per l'agost són els següents. Obren de dilluns a dissabte al matí. Els dilluns obren de 8 a 1 i dimarts, dimecres, dijous i dissabte de 7 a 2 del migdia i divendres allarguen fins les 3 de la tarda. Horaris especials del mes d'agost al Mercat Municipal. La farmàcia de Guàrdia avui divendres és la Terraplè, que està al passeig del Terraplè número 5.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.

Ens trobem davant la presència de quatre aspirants a cobrir el lloc de director comercial d'una important empresa sueca. Els candidats es veuen sotmesos a un seguit de proves, la resolució de les quals desembocarà en l'elecció final. L'empresa porta els aspirants a límits que ratllen la ridiculesa. No existeix un millor context socioeconòmic que l'actual per comprendre fins a quin punt la gent està disposada a renunciar a la dignitat per aconseguir una feina. La majoria d'individus estan disposats a deixar de banda l'ètica i els escrúpols per tal de ser els primers en una cursa atroç per la selva. Una cursa on un guanya a costa de la pèrdua dels altres més que no pas per mèrits propis. Tot això ho poden escoltar a l'obra que els oferim.

0: Sí? Hola, nano. Sí, sí, ja hi soc. Estic esperant... Hòstia, aquesta nit a sopar? I per què quedes sense dir-me res? No, no, no, no, no vindré. No ho sé, tu mateix? Passo de llepar el cul a aquests japonesos per 4 duros. Escolta, estic a punt que em donin una feina de collons. O sigui que per mi els pots dir que se'n vagin a prendre pel sac. Estic tip de baixar-me els pantalons davant d'aquests gilipolles. Mai més, t'ho juro.
1: Perdó.
0: T'he de deixar.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: M'han dit que l'entrevista és aquí.
0: Sí, a mi també.
1: Vostè és de l'empresa?
0: No, no, no. Sóc un candidat a...
1: Ah, jo també.
0: Encantat.
1: Igualment. Que t'han explicat alguna cosa?
0: No, res.
1: Curiós. Tot plegat molt curiós, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Ah, són tècniques no convencionals.
0: Això sembla.
1: Quan m'ho van proposar, no sé, no? No és habitual, no? Què serem nosaltres dos?
0: No ho sé, hi ha 4 gots.
1: Sí, però potser som pels que ens han d'entrevistar.
0: Potser.
1: Això de l'entrevista conjunta és una mica, no sé, com a mínim original, eh? I més per una feina d'aquest nivell. Normalment tot és més confidencial.
0: A mi això...
1: No, no, sí, a mi també ja em va bé. Però vaja, tu i jo no ens coneixem. Però seria fàcil que ens trobéssim algú conegut.
0: I què?
1: Home, seria una mica violent. Que has vingut en cotxe?
0: Sí.
1: Jo també. Quin trànsit, no?
0: Com cada dia.
1: Jo ja he fet 3 entrevistes. No sé què més volen saber de mi. I tu quantes n'has fet?
0: 3.
1: Ah, com jo. Un mentolín?
0: No, gràcies.
1: Ah, jo no tenia gaires esperances d'arribar fins aquí. Vinc d'una empresa petita, i això és... Uf, bé, en tot això dels mobles i el bricolatge, és la segona del món.
0: Una empresa és una empresa.
1: Sí, sí, però jo no he treballat mai en una multinacional. I tu?
0: Jo he treballat a molts llocs.
1: I les condicions, què? Les condicions són increïbles. El sou és... Bé, jo no sé què desguanyar tu, però jo gairebé doblaria. Tenia por de fer tard. Era a la Diagonal, parat, i pensava... Ara faràs tard i quedaràs fatal. Aquestes coses són importants. De vegades són els petits detalls els que fan prendre una decisió. Jo he hagut de contractar gent i al final el que em va fer decidir són els petits detalls. La manera de vestir, com m'han donat la mà... Ai, el cotxe. Sí, el cotxe. Sempre que puc els acompanyo fins al seu cotxe. Un cotxe diu molt del seu propietari, eh? Molt. A vegades et trobes un paio que sembla molt polit i té el cotxe fet una merda.
0: Tranquil, no has arribat tard.
2: Passa, passa.
3: No, passa tu, passa tu.
2: Sisplau.
3: Per què? Perquè sóc una dona?
2: Sí, perquè ets una dona.
3: Bé, d'acord, passo. Però no perquè sigui una dona. Bona tarda.
0: Bona tarda. Bona tarda.

0: Bona tarda, Carles Bueno.
1: Ferran Auger.
2: Mercè de Gas.
3: Enric Font.
0: Són vostès qui ens han de fer l'entrevista?
3: No, som entrevistats també.
0: Tots dos? Nosaltres també.
2: I qui ens entrevista?
3: No ho sabem encara.
2: Tres homes i una dona. Com sempre.
0: El 25%. Políticament correcte.
2: Sempre tan graciós, ell. Em sap greu, però ara el políticament correcte és el 50%.
3: Escolta, què, us coneixíeu?
0: Vam estudiar junts.
2: Bé, jo vaig estudiar una mica més que ell.
0: La matrícula, li dèiem. Ho tenim pelut amb aquesta.
3: Bé, ho veus, Ferran? Ho veus? Ja t'ho deia abans. Era lògic que algú us conegués.
0: I què hem de fer ara?
1: Esperar, suposo.
2: Ens faran l'entrevista tots quatre junts?
0: Això em van dir a mi. Una entrevista conjunta amb tots els candidats.
3: Què heu vingut en cotxe?
0: Jo sí.
3: Quin trànsit, no?
0: Ui, horrorós.
3: Sort que tenen pàrquing, perquè si no...
0: Sí, aquí per aparcar és impossible, tu.
3: Tu també heu fet tres entrevistes, vosaltres?
0: Jo sí.
2: Jo també.
3: I aquesta és la quarta. He passat algunes vegades per això. I mai m'havien fet quatre entrevistes. No sé què més volen saber de mi.
2: Ei, s'ha obert això?
0: Doncs mira a veure què hi ha.
2: Un sobre i un cronòmetre.
1: Un cronòmetre?
0: I posa res al sobre?
2: No. L'obro?
1: I a mi què m'expliques? No ho sé.
2: Bé, doncs, l'obro. A veure. Bon dia i benvinguts. Com ja els vam avançar, aquesta és la darrera fase del procés de selecció per accedir al càrrec de director comercial de Dèquia. Vostès són els últims aspirants. Sabem que aquesta no és una prova habitual. Seguim el protocol establert per la nostra central a Suècia. Si en algun moment consideren que alguna de les propostes que els farem no és acceptable per a vostès, poden abandonar el procés. La porta és oberta. Si surten d'aquesta sala, però pel motiu que sigui, entendrem que renuncien a continuar aspirant al càrrec. La primera prova és la següent. A veure. Els hem dit que són els últims aspirants, però no són els últims quatre aspirants. Només hi ha tres autèntics aspirants. Un de vostès és un membre del nostre departament de selecció de personal. Juntament amb el sobre han trobat un cronòmetre. Tenen 10 minuts per esbrinar qui de vostès no és l'autèntic candidat. Si us plau, posin en funcionament el cronòmetre. És el botó de la dreta. I ja està.
0: Collons!
3: A veure un moment, eh? O sigui, un de nosaltres no és el...
0: Està ben clar.
2: I hem d'esbrinar qui és.
1: Pensava que això seria una entrevista.
2: A veure, jo he de fer alguna cosa amb el rellotge.
3: I hi ha un candidat que no és candidat. I hem de descobrir qui és.
2: Això ja ho hem entès.
3: Que bo!
1: Bo?
3: Home, sí, la prova és descobrir qui menteix. És bona. Perquè, és clar, quan hem entrat, tots pensàvem que érem iguals, que érem candidats. I ara resulta que no.
2: A veure, l'engego, val? 10 minuts.
3: A veure, situem-nos. Un de nosaltres no és real.
2: O sigui que l'entrevistador és un de vosaltres.
1: Potser ets tu.
2: Jo? No. Jo no ho sóc.
1: Hi ha algú que està fingint. Podem ser qualsevol.
3: Escolteu, que tenim 10 minuts, eh? Que no és gaire temps. Crec que és més ràpid descartar que no pas intentar descobrir directament qui és l'impostor.
1: Oh, l'impostor.
3: Sí, bueno, hi ha una cosa que d'entrada està clara. La Mercè i el Carles... Vosaltres dos us coneixíeu.
0: Però feia temps que no ens vèiem.
3: Sí, però si un de vosaltres és el candidat fals, ho podreu esbrinar més fàcil. Sabeu coses l'un de l'altre. És que només tenim 10 minuts. Us interessa descartar ràpidament. Així teniu una persona menys de qui preocupar-vos.
2: A veure, un moment.
3: Què dieu?
2: No, un segon. Què? Deixa'm pensar.
0: Les coses que jo sé de la Mercè són de fa temps. Tampoc és...
2: Espera, Carles, espera't. Abans de dir res, pensa, per favor.
0: Què vols que pensi?
2: Només som quatre.
0: Sí, i què?
2: Res, a veure, pensa en el que ens han demanat. Es tracta de veure qui és capaç de descobrir-ho i qui no n'és capaç.
0: Ah, ja.
1: Enric, aquest parell no ens diran res.
3: No, per què?
1: Perquè si saben alguna cosa, la saben. I el que no faran és dir-nos-la a nosaltres, perquè ens donarien un avantatge que no tenen cap necessitat de donar-nos. És el que jo faria.
3: Escolta, no, que no ho entenc.
1: Cony, que estem competint entre nosaltres. No et donaran cap informació que no els interessi donar. No, en realitat la cosa té el seu què, eh? No es tracta només d'esbrinar qui està fingint, sinó també de fer que els altres s'equivoquin. Perquè si tots tres endevinem qui és el fals, ja em diràs tu de què serveix la prova. Tothom guanya, i llavors què?
3: No, escolta, el paper deia que havíem d'esbrinar qui era el fals. No deia que haguéssim de competir entre nosaltres.
1: Home, això ja està clar, no cal dir-ho. Som tres i només hi ha un lloc. Estem competint.
2: No, a veure, ell té raó. Ben pensat, el que hem de fer és col·laborar.
0: col·laborar?
2: Sí, sí, fes-me cas, a veure. Jo no havia vist el Carles des de l'últim sopar de Sade, fa 2 o 3 anys.
0: Dos.
2: I llavors treballava en un laboratori farmacèutic.
0: I encara hi treballo.
2: És veritat. Vaig trobar un company fa poc i m'ho va dir. Per tant, ell no pot ser.
0: I tu, Mercè, estaves en una empresa de consulting, però no recordo quina era.
2: ICR.
0: Encara hi ets?
2: No, ara estic treballant en un banc. I no us diré quin, si no us fa res.
1: Ho veus, Enric?
3: El què?
1: Que això no ens serveix de res. Poden estar mentint tots dos. Si un d'ells és el fals, ha mentit. I l'altre, si ho sap, no ens dirà que menteix, perquè ja sap que ell és el fals i no té cap necessitat de revelar-ho.
3: Hòstia, que difícil, tu.
1: Ells ja han explicat la seva situació laboral. Ens els podem creure o no? Expliquem nosaltres la nostra i estarem tots quatre igual.
2: Em sembla, Ferran, que t'equivoques, eh? Aquesta prova no és per descobrir qui és el més espavilat, sinó per avaluar la nostra capacitat de treballar en equip. Fem-nos confiança. Treballem junts per descobrir qui és el fals.
1: Molt maco, sí. Però com que el fals no dirà que és fals, no podem treballar junts. No podem fer-nos confiança.
0: A mi em sembla bé el que has dit tu...
1: Ferran.
0: Això, Ferran. Expliqueu d'on veniu vosaltres dos.
3: Jo sóc director comercial d'una empresa d'alimentació.
1: De quina?
3: No, ella no ha dit en quin banc treballa.
1: Ah, fantàstic. Doncs jo també sóc director comercial d'un laboratori. I per això m'estranya, no coneixes, Carles. Jo treballo a Disfarma. No tinc cap problema a dir-ho. A quin laboratori treballes tu?
0: Doncs jo tampoc no vull dir. I ara que sé que tu treballes en el mateix sector, encara menys.
2: Jo sé on treballa el Carles. I diu la veritat.
1: I com puc saber que tu dius la veritat?
2: I per què hauria de mentir?
1: Ho acabo de dir. Perquè si tu saps que ell treballa aquí, mantindràs la seva història del laboratori perquè no t'interessa donar-nos peixet.
2: A veure, si no vols, no em creguis. Però hem d'actuar en equip. L'important és que entre els tres autèntics col·laborem per trobar l'impostor. Mentir aniria en contra meva.
1: Doncs digues en quin banc treballes. No ens ho amaguis. Mentir va en contra teva, no?
0: Jo treballo a Rauental. Abans no ho he dit perquè... perquè no. Però crec que és millor que ens anem descartant, com diu ell.
1: A Rauental? Des de quan?
0: 5 anys.
1: Ah. Coneixes el Fèlix Garrido?
0: No. Qui és?
1: I la Laura... Laura Sánchez?
0: Conec una Laura Vázquez.
1: Sí, tens raó. Es diu Laura Vázquez.
0: Qui és el Fèlix Garrido?
1: El meu cosí, capità de la Marina Mercant. Quan portem?
2: 4 minuts, gairebé.
1: Doncs anem descartant. Per mi, el Carles és bo.
3: Sí, sí, però tu pots estar fent el que has dit abans que faria ella. Potser saps que menteix i li segueixes el corrent, perquè nosaltres ens equivoquem.
1: Si jo li segueixo el corrent, ella també.
0: Jo no menteixo i ningú no em segueix cap corrent. Però tu, Ferran... mira, ho sento, però jo conec el director comercial de Disfarma i no t'hi sembla gens.
1: I qui és el director comercial?
0: Digue-m'ho tu.
1: Víctor Dunsberg.
0: Però tu has dit que eres...
1: Director comercial, però de la delegació de Girona.
0: No el conec, el de Girona.
1: Ja no ho pots dir.
3: I ara podeu estar mentint tots dos.
1: Sí, home, i ella també?
3: Si ella ha mentit, tu també mentiràs.
1: Si ella ha mentit, és el seu problema. Per què he de mentir jo si menteix ella?
3: Perquè t'afegeixes a la seva mentida per enganyar-me a mi.
2: Jo no he dit cap mentida. Ningú es pot afegir a una mentida que jo no he dit.
3: Ah, potser no. Potser no has dit cap mentida. Però si ell, el Ferran, s'ha adonat que ell, que el Carles, menteix, creurà que tu també has mentit i s'afegirà a la teva mentida, encara que no sigui mentida.
1: Xaval, t'estàs embolicant.
3: No, senyor. Mira, si ell, si el Carles no és el que ha dit que és, i vosaltres sabeu que menteix, em mentireu a mi per mantenir la mentida.
1: No ho pensis tant, eh? Que ja es veu que no hi estàs gaire acostumat.
3: Mira, estic intentant aclarir-me, tu.
1: Ja t'ho aclareixo jo. Si jo mentís... Si jo fos l'impostor, ja sabria que ell treballa en un laboratori perquè hem fet unes quantes entrevistes per arribar fins aquí. Hem donat el nostre currículum. Si jo fos de l'empresa, ho sabria tot d'ell i m'hauria buscat una història diferent. No sé, no que treballo en un laboratori, perquè ell podria descobrir que menteixo la primera de canvi.
3: Com? Joder, m'ho pots repetir?
1: Que el Carles em pregunti el que vulgui sobre la feina.
0: No cal perdre el temps. Jo me'l crec. Heu de ser un de vosaltres dos. Tu, Mercè, això del banc m'escama. Algú m'hauria comentat.
2: És possible. Però per la mateixa raó, si treballés aquí, també t'ho hauria comentat algú?
0: També és veritat.
2: Mm-hmm. Però ja que som sincers, doncs mira. Treballo al Banc del Mediterrani i sóc cap de la secció de màrqueting.
0: Des de quan?
2: Mig any.
0: Mig any? I ja vols canviar?
2: Sí, què passa?
0: No, res.
1: Faltes tu, Enric.
3: Ja, és que ja ho tinc. Ja ho tinc. Estem fent el... Ens estan prenent el pèl.
1: El Carles i la Mercè?
3: No, tots. Nosaltres ens hem cregut que hi ha un candidat fals, perquè ens ho han dit. però el que em sembla és que tots quatre som candidats reals i que no hi ha cap impostor.
0: Llavors, per què serveix aquesta comèdia?
3: Doncs per això, per veure si som capaços d'adonar-nos que ens estan enganyant. Als Estats Units, aquest tipus de proves, els processos de selecció, són habituals. Et posen problemes, enigmes, per veure si ets capaç de visualitzar situacions des d'una òptica nova. Aquí, del que es tracta, és que tots creguem que el problema és que hi ha un candidat fals, que algú dels que som aquí està enganyant els altres, quan en realitat els que ens han enganyat d'entrada són ells.
0: No, i per una raó molt senzilla. No té cap sentit que nosaltres estiguem aquí intentant demostrar la nostra perspicàcia si no hi ha ningú que ho valori.
3: Com que no hi ha ningú? Ens estan valorant des de fora. Segur que hi ha micròfons i ens estan escoltant, sí? O càmeres, fins i tot.
0: Càmeres?
3: Sí, sí, es deixa els candidats en una situació en què creuen que estan sols i s'observa com actuen.
0: I on són les càmeres?
3: Bueno, mira, no ho sé, no sé on són. Poden estar amagades a qualsevol lloc, als llums, però jo què sé, hi ha mil maneres.
0: Voleu dir...
1: Mira, mira, el que dius, Enric, sona tan bé que no m'ho crec. Tu ets el candidat fals. Ets l'únic que no ens has dit on treballes. I aquest coneixement tan complet sobre aquest tipus de proves em demostra que formes part de l'equip de selecció.
2: Mm-hmm. Jo estic amb tu, Ferran, i tant. A més, ha tret aquest raonament quan ja estava acorralat. Quan ha vist que nosaltres tres ja estàvem fora i ell tenia tots els números, surt amb la història aquesta que ens estan enganyant. És que...
0: No ho sé, eh? A mi el que ha dit em quadra. Que s'expliqui una mica més.
1: Primer que ens digui quina és aquesta empresa d'alimentació on treballa.
3: Doncs no, no us ho diré.
0: Per què?
3: Perquè no vull, que no ho trobo necessari.
0: Temps?
2: Ens queden 2 minuts i mig, ja mateix.
0: No ens ho vol dir perquè està convençut que té raó i, com deia abans el Ferran, de nosaltres dos, no dirà res més que ens pugui ajudar. Si ens digués on treballa i fos creïble, tots ens apuntaríem a la seva solució i vol guanyar ell sol. Per tant, jo crec que l'ha encertat. Tots quatre són bons.
1: Mira, no, no. A més, quan ha entrat, abans que arribéssiu vosaltres, estava molt preocupat per sorprendre's del sistema de selecció. Sistemes no convencionals, m'ha dit. I després s'ha començat a enrotllar sobre com havia triat ell, els seus empleats. M'ha estranyat la seva actitud des del principi.
3: Però, escolta, quina actitud?
1: Has dit no sé què, que aquest sistema era estrany, de la confidencialitat, com si t'hi posessis en contra. Si fossis un candidat autèntic, faries com nosaltres. Una entrevista conjunta, cap problema. M'enteneu què vull dir? No és normal.
3: Mira, el que no és normal és el que dius tu.
1: Ets tu, company. Ara ho tinc claríssim.
3: Podria donar-vos un munt de raons per convèncer-vos que tinc raó. Però mira, no ho faré. Si voleu equivocar-vos, vosaltres mateixos.
1: Tu ens podria donar un munt de raons, però no ens les dona.
3: Sí, perquè no vull. I encara ha estat massa bo. Hauria d'haver esperat que passessin els 10 minuts, que la caguéssiu, i després donar la solució.
1: No deies que havíem de col·laborar?
2: Ens queda res. A veure, ens hem de decidir-nos ja.
0: Jo estic amb l'Enric. Tots quatre som autèntics.
3: Jo ho sabeu.
1: Jo dic que és l'Enric.
3: Enric Font, sí, per servir-lo.
1: No crec ni que et diguis així. Faltes tu, Mercè?
2: No, jo no ho sé, no n'estic segura.
0: Ai, no dubtis tant, no queda bé. Ens estan observant.
2: Vinga, va, jo també dic que és l'Enric, va.
1: Molt bé. I ara, què?
0: Ara ho sabrem. Mercè, si vols fer els honors, i no perquè siguis una dona, eh?
2: Enric Font, el sobre el teu nom.
3: A veure, no sé.
1: Va, llegeix en veu alta, home.
3: No puc. No, res, el torno. No, torno al sobre.
2: I què? Qui tenia raó?
0: Què hi posava?
1: Qui ha guanyat?
3: No ho deia.
2: No hi deia res?
3: No, d'això no.
0: En conseqüència, ell i jo teníem raó. Tots som bons. Em sembla que vosaltres dos aneu perdent. Què hem de fer ara?
3: No ho sé.
0: Què hi posava, el paper?
3: No, em demanen... És que no sé què he de fer.
2: No ho saps o no ho has entès?
3: Sí que ho he entès.
0: I què?
3: Vinga, intentaré explicar-ho bé. Jo crec que en una empresa el més important és obtenir resultats i que això està per sobre de qualsevol altra consideració.
0: I?
3: Però també crec que les grans empreses, les bones empreses, també s'ha de vetllar per aconseguir una dimensió humana, per aconseguir que els empleats se sentin orgullosos de treballar-hi. Això és el que crec.
1: Ja estic completament d'acord. I a més, quan una empresa sap tenir en compte el benestar dels empleats, això es reflecteix en uns millors resultats.
3: Deixa'm acabar, sisplau.
1: Ah, perdona, pensava que ja estaves i que havíem de comentar-ho.
3: Sí, no. A veure, Potser no he començat bé, eh? No sé si he començat bé. Això havia de quedar clar abans que... El que us vaig explicar. Que la veritat és que no sé, no... Va bé, és igual. L'any passat em vaig separar de la meva dona. No m'ho esperava. No m'ho esperava gens. I vaig entrar en una depressió.
0: Què dius?
2: Va, deixa'l.
3: Sí, la meva dona va adonar-se... Bé, el motiu és igual. Jo tinc dos fills petits i ella se'ls va endur. La separació va ser difícil. Com totes, suposo. Però va arribar un punt que vaig petar. No dic que no sàpiga suportar la pressió, però van passar tot de coses que no m'esperava. Em vaig sentir, no sé com... com culpable. Era una sensació... Tenia la sensació que espatllava tot el que tocava. Perquè jo... La meva dona i jo érem feliços. Sincerament. Ja sé que tothom diu el mateix, sí, però en el nostre cas és veritat. Ho érem. Ella mateixa m'ho ha reconegut. El cas és que, de cop i volta, em vaig trobar sol en un pis de lloguer, sense... Jo tinc pocs amics. No podia parlar amb ningú. I em vaig anar tancant.
1: Perdona, però abans que continuïs aquesta bonica història, ens podries dir a què ve aquest psicodrama, per situar-nos, més que res?
3: Sí, de seguida ho sabràs. Abans us vull explicar una altra cosa. Coneixeu el món dels xats? Sí, bueno, és això, d'internet i tot això. Bé, vaig començar a ficar-m'hi. Per parlar amb algú. Un dia vaig quedar amb una noia, del xat, vull dir. Ens vam veure un dia, fer un cafè, i molt bé. Era molt maques. Vam parlar. Ja feia temps que no podia parlar amb ningú. Vam tornar a quedar un altre dia i la vaig portar a casa. Jo estava... Bueno, tenia ganes. No és que en tingués ganes. El que vull dir és que estava fet pols. Quan vam ser al pis, va treure una pistola i em va amenaçar.
2: Una pistola?
3: Sí, llavors va venir un home. Em van robar tot el que tenia a casa.
0: Ens prens el pèl, oi?
1: Fa estona.
3: Després em van portar un parell de caixers i van treure tot el que van poder de les targetes. És el primer cop que ho explico perquè vull que entengueu que jo crec que va ser això el que em va acabar de rematar. A partir d'aquí vaig perdre el control.
1: Vas perdre el control de què? De què cony parla?
0: Jo què sé.
3: Sí, que em vaig començar a trobar malament. El metge em volia donar la baixa, però jo no vaig voler agafar-la. Estàvem a punt d'obrir una fàbrica a l'estranger i jo feia 2 anys que treballava en l'obertura del nou mercat a aquest país estranger. Potser hauria d'haver fet cas al metge, perquè el meu rendiment va baixar, ho reconec. Vaig prendre decisions... Havia de prendre moltes decisions. Havia d'invertir el pressupost que tenia. Tothom tenia pressa i la direcció confiava en mi. Em vaig equivocar. Vaig associar-me amb una empresa local... I bé, la cosa no va anar tan bé com estava previst. Jo creia que sí, si em centrava en la feina, això m'ajudaria a superar els meus problemes personals, però no, va anar pitjor. Total, que ara sembla bastant difícil redreçar la situació i l'empresa està pensant en... Bé, jo fins ara, en altres projectes, he aconseguit molt bons resultats i la meva vàlua professional està fora de dubte. Bé, almenys això és el que diuen ells. Però les coses han anat com han anat i és natural que davant d'aquesta situació els meus caps hagin de prendre una decisió sobre mi, sobre el meu futur. I ara arribo al que us interessa. El que m'han demanat és que sigueu vosaltres qui prengueu aquesta decisió, que penseu com si fóssiu la meva empresa. Heu de decidir si continuo en el projecte de l'estranger, si m'assigneu una nova línia de treball, o si, senzillament, prescindiu de mi. O sigui, em despatxeu.
0: Nosaltres?
3: Sí.
2: Això és el que t'han demanat?
3: Sí, això.
0: Però és un cas teòric o real?
3: Quina diferència hi ha?
1: És que jo, company, encara no tinc clar si tu ets un candidat a la feina, o ets d'aquí, o què cony ets.
2: Molt bé. A veure, d'acord, juguem. Però amb el que ens has explicat no tenim prou elements per decidir res.
3: Pregunteu.
1: No entenc res. Aquest sistema de selecció és la polla. Perdó.
0: Començo. Per què et va deixar la teva dona?
3: Que no contestaré això.
0: No has dit que preguntem?
3: Sí, però contestaré el que vulgui, eh?
0: Doncs si comencem així malament...
3: El motiu pel qual em va deixar no és rellevant.
0: A veure, som nosaltres els qui hem de prendre la decisió, no? Per tant, som nosaltres qui hem de determinar el que és rellevant i el que no ho és.
3: Ja us ho he explicat prou misèries de la meva vida, eh?
1: En això tens raó. La història aquesta de la nena del xat fa pena, maco.
2: Posem-nos en el paper, sisplau. Juguem el cas des d'un punt de vista professional.
0: Això és el que jo intento i per això pregunto el que pregunto. Com a directiu de la teva empresa, que és el que sóc ara, em sembla que t'he de parlar amb claredat. Si no vols contestar, no contestis. No t'hi puc obligar. Però si t'interessa conservar la feina, t'aconsello que siguis mínimament sincer, perquè si no col·labores, te'n vas al carrer de pet i m'importa una merda la indemnització que t'hagi de donar. T'ha quedat clar?
1: Vinga, va, juguem. Però, de fet, l'Enric té raó. No veig que en traurem de saber per què el va deixar la dona. Potser se'n va anar amb un altre, o estava tipa de viure amb un paio tan insípid, o es va lligar un negre, o el que sigui. Ja em diràs tu de què ens servirà saber-ho.
0: A mi sí que em servirà. Vull conèixer les causes de la seva situació personal, perquè aquests conflictes, segons com evolucionin, tenen una translació directa en el rendiment laboral.
1: Oh, que bé que parles. Es nota que has estudiat a la privada, eh?
3: La meva dona va descobrir que havia tingut una aventura.
1: Tu?
3: Sí.
1: Ara sí que no em crec res.
2: A veure, és igual si és veritat o no. Hem de treballar amb els elements que ell ens doni.
0: Amb qui vas tenir aquesta aventura?
3: Amb una comercial de l'empresa.
1: Per mi no cal que en parlem més. El fotem al carrer i a prendre pel sac.
2: No és tan fàcil. Ell és bo. Fins fa poc sempre ha treballat bé. És això o no?
3: Bé, jo crec que sí.
2: Si el fem fora, potser ens costarà Déu i ajuda trobar una persona amb el seu perfil. No ens hem de precipitar.
1: Com vostè vulgui, no ens precipitarem.
0: I l'aventura aquesta amb la comercial, què? S'ha acabat o encara dura?
3: No, que es va acabar fa mesos.
0: Molt bé, millor. I la separació de la teva dona, la tens superada o no la tens superada?
3: No ho sé. Penso molt en ella encara.
1: Oh, pensa molt en ella. Escolteu, a mi em sap molt de greu que l'amic s'hagi separat, però sincerament, per al cas que ens ocupa, tant se me'n fot. Es va embolicar amb una nena de l'empresa. La dona ho va saber i el va plantar. Què hi farem? És la vida. Li va agafar una depressió i va començar a fer l'idiota i a passar de la feina. Ho lamento. Per mi, el motiu pel qual ell passa de la feina me'l passo jo pel forro. El que compta és que aquest pobre s'ha quedat penjat i no ens quedarem aquí perdent calés esperant que baixi de l'arbre. Finiquito, hi ha una altra cosa.
2: I si li donem vacances?
1: Vacances? Ara que estem obrint mercat a no sé on? Aquest Pamplines l'ha cagat fins al fons. Va fotre banyes a la dona i ella el va enganxar. Això ja vol dir que molt hàbil no és. Oh. Ens ha desgraciat una inversió de collons. I a sobre li vols donar vacances? Què som nosaltres, Càritas diocesana?
2: Accepto que el millor ara com ara és que la seva feina la faci una altra. Però un cop hagi sortit de la depressió, el podem repescar. És un executiu valuós. Ens ha fet guanyar diners abans. Crec que mereix una oportunitat, no?
1: Per mi, ni oportunitats ni punyetes. O funciona o no funciona. La vida és així.
2: Tots passem mals moments. Si ens haguessin de fotre fora cada cop que tenim una crisi personal, només treballarien les màquines.
1: Parla per tu. Jo no he passat cap crisi d'aquestes, eh? I si tinc un mal dia, a la feina ni es nota. Quan arribes al despatx has de fer com els pallassos del circ. Pintar-te la cara que toqui, la de simpàtic o de fill de puta, i tirar milles. Qui no sap fer això no serveix.
2: Portes un equip de treball, tu?
1: Sí, esclar.
2: Oh, doncs et deuen estimar molt.
1: Se me'n fot. Que estimin les seves dones, els seus fills i les seves amants. A mi, mentre compleixin els objectius, si volen que em facin vudú a les nits.
0: A veure, escoltem-lo a ell. A veure, Enric, aquesta comercial com era?
3: Com era?
0: Sí. Què tenia? Per què t'hi vas embolicar?
3: Home...
1: Què tenia? Doncs un cul i dues mamelles, com totes les ties. Quina mena de preguntes són aquestes?
0: Són les meves preguntes.
1: I per què no li preguntes quin desodorant feia servir la tia aquesta, eh? També deu tenir una translació directa en el rendiment laboral.
0: El que vull saber és si encara la tens al cap. Tu com et veus? Estàs bé? Et sents recuperat?
3: Bé, una mica.
0: I en el nostre lloc, què faries?
3: És que no es tracta d'això.
0: Sí que es tracta d'això. Si fos jo qui hagués explicat aquesta història, quina decisió prendries tu?
3: No, aquí cadascú té el seu paper. A mi no em toca això, ara.
2: Però almenys lluita, sisplau. Hem de decidir si et quedes o què. I tens una actitud de tant se me'n fot tot que, Déu-n'hi-do, sembla que tinguis ganes que et fotem fora. Vols quedar-te a l'empresa o no?
3: Sí.
1: Oh, quin entusiasme!
0: La Mercè té raó. Hauries... no ho sé. Digue'ns que ho estàs superant, que la teva vida personal no tornarà a interferir en la feina. I jo què sé, defensa't.
3: A veure. Jo us he explicat la meva situació amb tota la sinceritat de què he estat capaç. Ja m'he defensat, a la meva manera.
1: Doncs per mi la teva manera és una merda de manera. Saps què m'agradaria? Que això no fos un joc. Que et pogués fotre fora de debò, per poca pena. T'asseguro que em quedaria ben a gust. Un moment, un moment. Espereu. Quan hem arribat, m'ha dit que ell no havia treballat mai en una multinacional i ara ens deixa anar una història que l'empresa on treballa estava obrint un nou mercat a l'estranger. Total. O menteix ara o mentia abans. O totes dues vegades.
3: Que no he mentit. Mai no he treballat en una multinacional. La meva empresa és el primer cop que obre un mercat a l'estranger.
1: Sí, home, ara arregla-ho. Jo tenia raó des de principi. Ell és d'aquí, de l'empresa.
3: T'asseguro que no.
1: Que no ho veieu. Però vaja, jo no tinc cap problema a continuar el joc, Hem de decidir si després d'aquesta història tan exemplar que ens ha explicat, l'acomiadaríem. Doncs jo sí, l'acomiadaria, i sense cap remordiment. Una cosa és la feina i l'altra els problemes que puguis tenir a casa. Si ho barreges, l'has cagada, i s'ha acabat.
3: Escolteu, abans m'heu preguntat què faria jo en un cas com el meu. La veritat és que no ho sé, però un cop vaig haver de prendre una decisió semblant. La situació no era ben bé la mateixa, però era un bon comercial que estava passant una depressió. El vaig despatxar. Li vaig dir que quan ho hagués superat, que em vingués a veure, però no va tornar. El vaig trucar al cap d'un temps, però s'havia canviat de casa. No n'he sabut mai més res.
1: Per què volies que tornés amb tu? Per tornar a deprimir-se?
0: Escolta, que si penses que és qui ens ha de triar, t'estàs passant una mica amb ell, no?
1: No, home, no, que aquesta gent els va a la marxa.
3: T'equivoques tant.
2: Una pregunta, Enric. Tots aquests problemes que tenim en aquest nou mercat, et veus en cor de poder-los arreglar?
3: Em sembla que sí. Sé on és el problema. Hem de tallar les relacions amb els nostres socis, encara que ens costi calés, i portar directament tot el projecte. Al principi, pensàvem que treballar amb gent d'allà, que conegués el mercat, era el sistema ideal. Però va ser un error. El nostre producte és bo. Els batuts de... El que vull dir és que no tenim gaire competència. Cal enviar un grup de gent que treballi sobre el terreny i jo estic disposat a traslladar-m'hi i a coordinar el temps que faci falta.
0: I els teus fills?
3: Els trobaré a faltar. Però també penso que, personalment, m'anirà bé allunyar-me'n un temps d'aquí.
2: Mira, a mi m'ha convençut. Que es quedi i que continuï la feina.
1: Que es quedi?
2: Sí. Ell és qui millor coneix el projecte. A més, hi ha una altra cosa. De cara a la resta dels executius, donaríem una pèssima imatge si féssim fora algú per motius personals. Crec que és millor donar-li suport.
0: Vinga, jo també, que es quedi.
1: I d'això en dieu prendre decisions de manera professional? No fotem!
0: I sempre podem enviar amb ell algú de confiança perquè hi col·labori.
1: Massa risc, massa complicacions per un paio que l'ha cagat.
2: No, és una bona idea. Enviem algú amb ell que es familiaritzi amb el projecte i si veiem que la cosa no rutlla, sempre som a temps per fer-lo tornar i ja tindrem algú preparat.
0: A ell li donem una sortida i ens cobrim les espatlles.
1: Sí? És una despesa inútil! Jo el fotria fora! Però sou dos contra un. Guanyeu. La democràcia és això, no?
2: Decidit. No t'acomiadem.
3: Ho teniu clar?
0: Sí.
3: Ha estat més fàcil del que em pensava. Havia d'aconseguir que no em despatxéssiu. La prova era aquesta. Era per mi.
1: Serà cabron.
0: La història aquesta, això de la teva dona i la separació, és veritat o no?
3: Sí.
0: És cert el que t'ha passat a l'empresa aquesta d'alimentació on treballes?
3: Sí.
2: I ells què han fet? T'han fet fora?
3: Bé, m'han donat vacances. I jo les estic aprofitant.
1: I això de la dona del xat també t'ha passat de debò?
3: Sí, bé, i no. Bé, ho he carregat una mica. Era una dona que només volia calés, però no em va atracar ni res. Només ho he dit per... no sé... m'ha semblat que serviria per estovar-vos una mica. Us ho dic de debò, Estic al·lucinant amb el sistema. Al·lucinant! És un sistema de selecció, aquest que estem seguint. És genial! Felicitats a qui s'hagin de donar.
1: A més de cabron pilotes.
3: Què dius?
1: Res.
0: Ara es tornarà a obrir la porteta, suposo.
3: En una empresa americana van fer una prova molt curiosa. Van reunir els aspirants en una sala, com ara nosaltres, esperant per passar una entrevista, i de cop i volta van començar a sonar les alarmes d'incendis. Ells ho filmaven tot i analitzaven les reaccions de la gent.
1: I què esperaven que fes la gent? Doncs arrencar a córrer, com tothom.
3: De vegades, només els deixen en una sala una bona estona i observen com interactua el grup. Ells diuen que les persones que tenen qualitats de lideratge les demostren en qualsevol situació, fins i tot en una situació on no passa res especial. Són els que inicien les converses, els que es presenten a la gent, bé, totes aquestes coses.
1: Ah, per això et feia estar simpàtic quan has arribat. Estaves demostrant les teves capacitats de lideratge? Ho has fet molt bé, eh? Deuen haver quedat impressionats pels teus comentaris sobre el trànsit. Jo, amb tot el respecte, crec que aquests sistemes... Però bé, ja aquí som...
3: Xxxt, ei, ei, que t'estan escoltant.
1: Millor. A veure, faré el que em demanin, eh? Però això no vol dir que m'agradi. Si són realment bons, valoraran la meva sinceritat. Funcionen així, us ho dic jo. Els psicòlegs aquests són... els va la canya. I els que treballen per empreses encara més. Tancats al seu despatxet, sense res més a fotre que ficar-se en les vides dels empleats. Remenant, sempre remenant. I si un té la desgràcia de tenir un mal dia, perquè el nen li ha suspès les matemàtiques, o perquè li han robat el cotxe, o perquè l'ha deixat la dona, o pel que sigui, comencen a emprenyar-te, intentant ajudar-te, eh? Intentant que no caiguis en una depressió que podria afectar el teu rendiment laboral, i continuen burxant i burxant fins que aconsegueixen que treguis tot el que portaves dins. I quan ho treus, els molts fills de puta t'ho posen davant dels nassos i veus que només ets una merda. I llavors t'agafa la depressió de veritat. I ells contents, perquè ja intuïen que tu estaves a punt de caure en una depressió. És això el que fan, no?
3: Jo què sé. Què t'ha agafat amb mi?
1: A mi res.
3: Tu deus haver tingut una mala experiència amb psicòlegs.
1: Algú ha tingut una de bona?
0: Estàs nerviós perquè has perdut les dues proves.
1: No sé qui ha perdut, eh? Al final agafaran aquest i vosaltres dos us quedareu amb cara d'idiota.
3: A mi? Però escolta'm, no dius que jo sóc de l'empresa?
1: Mira, jo ja no dic res més.
2: Ei, la porteta...
3: Ja hi vaig. Ei, aquí hi ha quatre barrets. Ui, un sobre. A veure. Posin-se un barret cadascú. Després obrin el sobre.
1: Ens hem de posar aquests barrets?
3: Bé, escolta, a mi no em miris.
1: Sisplau.
0: Però per què?
3: Bé, això és el que deu explicar el sobre. Però primer ens els hem de posar.
2: Qualsevol?
3: Bé, sí, això sembla.
1: Surrealista, ho trobo surrealista.
3: Bé, sí, però... No ens ho pensem més. Jo em poso aquest, la copa alta.
2: Val, doncs mira, jo em posaré aquest, el de pallasso.
0: Jo el de torero.
1: Molt bé. Aquest el de bisbe, oi? Apa. Però us demano un favor. Si algun dia ens trobem fora d'aquí, fem com si això no hagués passat mai.
3: Llegeixo, eh? Llegeixo. A veure... Ah, que molt bo, tu. Molt bo. Jo ja he jugat, això.
1: Va, sisplau.
3: Vostès, diu, vostès són els únics ocupants d'un avió amb flames que està a punt d'estavellar-se. Un pallasso, un torero, un bisbe i un polític. Només tenen un paracaigudes. Han de defensar davant dels seus companys perquè el seu personatge és el que mereix utilitzar el paracaigudes i salvar-se. Ah, és molt bo. Jo hi vaig jugar en una convenció.
0: Sembla un d'aquells acudits d'un americà, un anglès i un espanyol.
3: Sí, però a la convenció, aquesta que us dic, hi havia una noia que feia dinàmiques de grup i vam jugar a una cosa gairebé igual. Però nosaltres estaven en un globus i els personatges no eren ben bé els mateixos. El que havíem de fer era decidir a veure qui saltava, perquè els globus estava perdent altura i no ens quedava llast per llançar. I un dels personatges havia de saltar. I discutíem a veure qui era el menys important. No, va ser molt divertit, eh? Perquè
1: Perdona que talli. Hi ha una cosa en la mecànica que no entenc. Si nosaltres som els únics ocupants de l'avió, el que m'agradaria saber és qui estava pilotant. Suposo que era el pallasso, i per això estem a punt de fotre'ns-la.
2: Que graciós.
3: El que hem de fer, escolta, el que hem de fer és discutir qui mereix viure, qui és més important pel món.
0: Doncs jo de torero tinc fatal.
1: No vull tallar-vos el rotllo, eh? Però reflexionem un instant. Estem optant a un càrrec executiu en una de les empreses més grans del món. Mireu-vos, sisplau.
3: Però què? Què passa, eh?
1: No res, no passa res. Deu ser problema meu. Continuem.
0: Què fem? Parlem cada un i després discutim?
3: Sí, no?
2: A veure, em deixeu fer una proposta abans? Entre nosaltres hi ha un bisbe, un home de Déu. Un home que creu en l'altra vida i que, a més, valora la caritat i només pensa en fer el bé. Jo proposo que ell, voluntàriament, se sacrifiqui pels altres i renunciï a utilitzar el paracaigudes. Em sembla que seria una actitud molt i molt cristiana.
1: Tu de què vas? Jo no em sacrifico ni per Déu.
2: Era una broma.
4: Una broma? Ah, esclar, ets pallasso.
3: Bé, va, qui comença?
0: Fem-ho a sorts?
2: Si voleu, començo jo.
3: Això, vinga.
2: No vull menysprear cap dels vostres oficis, eh? El polític treballa pel poble. El bisbe es cuida de l'espiritualitat de la gent. I el torero, doncs, bé, el torero...
0: Sóc un artista.
2: Bé, és igual, deixem-ho així. El que està clar és que jo, el pallasso, tinc una de les funcions més nobles i útils a la societat. Em dedico a fer riure a la gent.
1: Si és per això, el polític també...
2: Penseu que quan arrenco un somriure d'un infant, li estic proporcionant un moment de felicitat que només jo puc donar-li. Hi ha res més important que el somriure d'un infant?
1: Entendridor.
3: Mira, no et dic que no, eh? No et dic que no. No et dic que això no sigui important, no. Però abans del somriure... ens hem de preocupar del benestar d'aquest infant, perquè pugui tenir unes bones escoles on educar-se, uns bons hospitals per si està malalt. Ens hem de preocupar perquè pugui tenir un futur. Els nens han de poder somriure, és veritat, però per poder-ho fer han de viure en una societat que els protegeixi, que vetlli per la seva seguretat i per la dels seus pares.
1: No t'enrotllis, que l'avió està caient.
3: Ja sé que el prestigi dels polítics és molt baix. Avui dia, baixíssim. Però sense nosaltres, sense mi, el pallasso no podria fer riure els nens. El torero no podria torejar. I el bisbe tampoc tindria clients, perquè la gent només es preocupa de la salvació de les seves ànimes quan té la panxa plena. Per tot això, crec que sóc jo qui m'he de salvar. La meva funció és fonamental per la nostra societat.
0: Ara jo? Bé, jo sóc... torero. Vosaltres podeu pensar que un torero més o un torero menys en aquest món és igual. Però no, de cap manera. Esteu molt equivocats. Un torero és... i davant d'un toro. No sabeu què és això. Jo sí. Els toreros tenim... quan un torero és a la plaça, la seva mare està resant, la seva dona està resant, tota la seva família està resant. Per què resen? Per un torero. Recordeu aquells versos de García Lorca? Aquells versos que deien... Perdoneu, però és que això meu és indefensable. Eh? No se m'acut res. Com que sóc el que sóc, l'únic que puc fer és tenir una actitud el més torera possible. O sigui que agafeu vosaltres el paracaigudes, que jo no tinc por de la mort.
1: Ole!
3: Vinga, escolta, Ferran... ara et toca a tu.
1: Sí, em toca a mi. Germans, ens hem reunit aquí. El que vull dir-vos és que mai hauria pensat quan venia cap aquí, il·lusionat, ho he de dir així, per la possibilitat d'aconseguir un càrrec d'alt nivell en una empresa tan important com Dèquia, mai hauria pensat, dic, que acabaria fent de bisbe dins d'un avió en flames. Però bé, la providència té aquestes coses i els designis del senyor són inescrutables.
2: Perdoneu, és que estava esperant una trucada. Laura, digues... digues què? Hòstia!
1: Espero que acabi la senyora, no?
2: I quan ha estat això? I com es troba? Però què diu el metge? Sí, esclar que vindré, però és que estic enmig d'una reunió. Però que no dius que no és greu? O és greu o no és greu, Laura. Hòstia! Per mi greu vol dir greu. Laura, ja l'hem ingressat 50 vegades. No, ara no vindrà per... No, Laura, no, sisplau. A mi no em diguis això, no, per favor. No. Laura, no hi tens cap dret. Sí, Laura, faré el que hagi de fer. Sempre ho he fet, sí, ja ho saps. Laura, no. Ni tu ni ningú m'ha de donar lliçons de com... Laura, doncs ja està, eh? Que sí... que sí, que vindré. Laura. Laura, però quan pugui. Exacte. Au, adéu.
0: Algun problema?
2: No, res. Us van dir quan duraria tot això?
3: No.
2: Doncs va, continuem.
3: Vinga, Ferran, acaba.
1: Acabo. Escolteu-me bé. Tal com estan les coses en aquest avió, cal prendre decisions ràpides. Jo, ara, amb molta tranquil·litat, amb molta calma, agafaré el paracaigudes, me'l posaré i saltaré de l'avió. I si algú de vosaltres intenta impedir-m'ho, l'únic que aconseguirà és sortir de l'avió abans que jo. Sense paracaigudes, naturalment.
3: Ei, va, ho has de fer seriosament.
1: Ho estic fent molt seriosament. No intenteu oposar-vos a la voluntat de l'Església. Tenim més força del que sembla. Si no m'obligueu a utilitzar la violència i us quedeu a l'avió, encara teniu alguna possibilitat. Podeu intentar apagar el foc i que la pallassa aquesta torni a agafar els comandaments. I de tota manera, tranquils. Com a professional del tema, us garanteixo que hi ha vida eterna. Això és tot. Em sembla que no hi ha res més a dir. Jo me'n vaig. Adeu!
0: Però què dius?
3: Va, home, això és destrossar el joc. No pots fer-ho.
5: Ho sento! Ja no hi sóc! He saltat!
3: Va, has fet trampa. Mira, escolta, si no estàs disposat a seguir les normes, no, vaja, que així...
0: I ara què?
3: Que no ho sé. Mercè, de debò no et passa res? És que no he pogut evitar sentir...
2: És la meva mare, que està delicada, però no, res greu.
3: Si és un cas de força major, suposo que aquesta gent ho entendrà.
2: Que no és res, ja l'hem ingressat unes quantes vegades. En tot cas, després ja trucaré, ja està.
6: Ep! A veure, un sobre. No hi ha res escrit a fora. El llegeixo?
0: Què collons? Això és... No tenen cap dreta.
2: Què passa?
0: Una cosa és que fem jocs idiotes. Una altra, ficar-se en...
1: Què hi diu? Hem de fer un número musical ara o què?
0: Res. No ho penso llegir.
1: Com que no ho penses llegir?
0: El que hi diu aquí no us interessa, ni a vosaltres ni a ells. Que no sé com collons se n'han assabentat, hòstia.
3: Però, escolta, si no ho llegeixes, què fem?
0: Aquí parla de mi i de coses concretes de la meva vida de les quals no n'heu de fer res. I, a més, que no tenen res a veure amb la feina.
1: No pots fer això.
0: El que no poden fer són ells.
1: És el seu joc. Si no vols continuar, te'n vas. Ens ho han dit ben clar.
0: És que una cosa és que et facin proves d'aquestes que hem fet i una altra que et treguin assumptes personals que són privats i dels quals ningú no n'ha de fer res.
3: A mi també m'han tret qüestions personals i ho he acceptat. Si no ho acceptes, has de plegar.
0: Però és que és molt diferent, hòstia.
1: Tu mateix. O llegeixes i et quedes o no llegeixes i te'n vas. Poso que ja ens podem treure aquests barrets, no?
3: Sí, no? Va.
2: Va, vinga, sí que...
3: Fora els barrets.
2: Va, vinga, Carles, que no tenim tot el dia.
0: Ben mirat, tampoc no és res del que m'hagi d'amagar, ni d'avergonyir, ni de res. De fet, arribarà un moment que serà evident. Llegeixo. Carles Bueno ha iniciat un tractament hormonal que ha de desembocar en una operació de canvi de sexe. Decideixin si és el tipus de candidat adient per entrar a treballar a la nostra empresa. Si vostès arriben a la conclusió que no és el perfil ajustat al càrrec, Carles Bueno haurà d'abandonar el procés de selecció. Ja està.
2: Carles.
0: Què?
2: No, res, que el que acabes de llegir és una mica...
0: Sorprenent?
2: Però no és...
0: Doncs mira, sí, ho és.
2: A veure, Carles, et vols canviar de sexe?
0: Sí.
2: Perdona, però és que...
1: Sisplau, això és... No tinc paraules. I mira que això em passa poques vegades, però aquest cop ho he d'admetre. No tinc paraules.
0: El que no entenc és com aquesta gent se n'ha assabentat. És que no m'ho explico.
2: A veure, Carles, és conya, no?
0: No!
3: No?
0: No! Fa uns mesos vaig prendre la decisió de tirar-ho endavant. Només fa unes setmanes que he començat el tractament hormonal.
2: Però, Carles...
1: A veure si ho entenc. O sigui, que d'aquí a 4 dies et començaran a sortir pits, se't posarà la veu de canari i t'acabaran tallant el pito.
0: No exactament així, però bé, sí. M'operaré i seré una dona. Bé, en realitat ja ho sóc.
1: Doncs ho dissimules de conya. Escolta, Mercè, no volies el 50% de quota femenina? Ja el tens.
0: Poca broma, eh?
2: Carles,
1: que
2: la meva...
1: Fort. La gent és la polla. Bé, en el teu cas, no exactament la polla. És que tinc... No m'estranya que estiguis buscant feina, eh? Perquè arrauen tal que són de l'Opus fins al moll de l'os, et fotran fora abans que et compris les primeres calcetes.
0: Per això estic buscant feina.
3: Escolta, i no ho havies dit aquí, això?
0: Per què?
1: Oh, no té importància, oi? No afecta gens la feina. Dèquia contracta com a director de màrqueting un paio que es diu Carles. I al cap d'uns mesos, el Carles s'ha convertit en la Carlota. Normal, eh? Jo tampoc els he dit que sóc Hare Krishna i d'aquí a 4 dies, per sorpresa, rebré els clients cantant Hare Hare!
0: I què?
1: Hare Hare! No res, home, cap problema!
3: home, Carles, que no sé, que és una mica... Vaja, que és cony, és estrany que t'hi cagues, tio! No?
0: Aviam, tampoc pensava amagar-ho. Si em triaven, pensava explicar-ho. Però no abans. Volia que això no afectés el procés de selecció.
1: Ja. I quan t'haguessin contractat, tu els hauries explicat, i si t'haguessin fotut fora, els hauries portat a magistratura.
0: Què dius?
1: I tal com estan les coses avui dia, amb tanta correcció política i tanta mandanga, encara n'hauries tret un munt de pasta.
0: Va, tu has vist moltes pel·lícules.
2: Però Carles, sisplau... És que no m'ho puc creure. Tu a la facultat t'havies enrotllat amb un munt de noies.
0: Perquè no m'havia acceptat tal com sóc.
1: Oh, toma frase! Nanos, quines vides de culebron que teniu tots plegats, eh? Aquest amb la traquedora del xat. I tu, xutant-te hormones.
2: A veure, Carles, sisplau, a veure. És que no pot ser. Carles, tu i jo a la facultat...
0: Sí, què?
2: Home, Carles, que a mi no em va semblar que tinguessis problemes d'identitat sexual, precisament. Vaja, que ja saps què vull dir, que va ser molt normal, que vaja, millor que normal, va ser, com tu diries...
0: Era una manera d'intentar negar l'evidència.
1: Perdoneu, però amb això no puc. Mira, no vull ser desagradable, però tu... Com t'he de dir, Carles o...?
0: Em pots dir Carles.
1: Doncs Carles, no pots pensar seriosament a optar un càrrec com aquest i alhora preparar oposicions per a transvestit. És que és marciana la cosa.
0: Un transvestit és una altra cosa.
1: El que sigui, punyeta! Ara sembla que sigui jo el que treballa aquí, però és que em poso en el seu lloc i se'm regiren els esquemes.
3: De fet, el que ens han demanat és que ens posem al seu lloc.
1: Doncs ja hi sóc. I dono gràcies per tenir un servei de personal prou eficient per haver descobert tot això abans que pogués fer mal a l'empresa.
0: Però de quina manera pot fer mal a ningú, això?
1: Home, tu mateix.
0: En l'oferta en cap moment han posat limitacions per raó de sexe.
1: I què volies que posessin a l'anunci? Es busca director de màrqueting. Transvestits, els teniu-vos?
0: No em tornis a dir transvestit, eh?
1: I com t'he de dir?
0: En tot cas, transsexual. Però el millor és no posar etiquetes a les persones.
1: A veure, per mi com si et vols transformar en gall dindi. Però el que no pots fer és optar una feina amagant una cosa com aquesta. Si ets transvestit, o transsexual, o transatlàntic, és cosa teva. Però aquí estàs optant a un càrrec executiu d'alt nivell. Si no tens clar si ets mascle o femella, vol dir que al teu cervell hi ha un embolic de gal ample. I ara que a sobre has començat a xutar-te hormones en vena, les teves pobres neurones poden acabar ballant una jota. Perdona, però tu has d'estar més xiulat que el pito d'un àrbitre.
0: Et creus que tens molta gràcia, eh? T'ho diré un cop i no dos. Com em tornis a faltar el respecte, et fot un gec d'hòsties que et posaré els ous per corbata i m'importa una merda la imatge que doni.
1: Ui, que femenina!
0: Me cago en l'hòstia!
1: Porta-ne'n!
2: Però què feu?
0: Si et tornes a passar amb mi, et fot una cara nova.
3: Els nois, tranquils, eh? Tranquils.
1: Tu tens un problema.
0: I tu en tindràs més d'un si no pares.
2: Feu el favor.
0: Hi ha coses que no les passo.
2: Calma't, sisplau.
0: Ja està, no passa res.
1: Què esperaves? Que m'hi tornaria? Jo no pego les dones.
2: Va, prou.
1: D'acord, anem per feina. En el cas de l'Enric, heu decidit no acomiadar-lo. Es pot arribar a entendre, sobretot per part de la Carlota. Però ara la cosa no té discussió possible.
0: Ah, no?
1: No. I a més ja no cal ni tenir en compte les teves futures sessions de cirurgia. Una persona que en les primeres de canvi reacciona utilitzant la violència d'aquesta manera no té cap futur com a executiu.
0: Qui no té futur és qui menysprea els altres i no el jutja per les seves capacitats professionals objectives, sinó a través dels seus propis perjudicis.
1: Oi, de debò, Carlota, que dius unes frases que... Això no us ho ensenyen? A l'associació gai lesbiana?
2: Vols parar, sisplau?
1: Callo.
3: Bé, el problema que ens han plantejat només es refereix al canvi de sexe. Hem de creure que no té res a veure amb les seves aptituds professionals.
2: Jo, què vols que et digui? Se'm fa difícil parlar d'això.
3: Però ho hem de fer.
2: El Carles és amic meu, l'aprecio, però a veure, sincerament...
0: Però...
2: Que em costa tant de creure, Carles, sisplau, que...
3: Mira, això és igual, eh? Treballem-hi. El que hem de fer és tenir en compte tots els factors. Suposo que per l'operació aquesta, quan te la facin... Hauràs d'estar molt temps de baixa.
0: No tant.
1: El problema no és que estigui de baixa. El problema és que quan torni de la baixa i la seva secretària el vegi vestit de fallera major li pot agafar un col·lapse i quedar-se allà de cos present. Llavors sí que hi haurà un problema de veritat.
2: No pots parlar seriosament de res?
1: Com vols que parli seriosament d'una cosa com aquesta?
3: Sí, no, és clar. Això no hi ha qui s'ho m'empassi, eh? Ara ho venjo, eh? La prova que tu has de fer és aconseguir que ens creguem que et vols fer l'operació aquesta. Només ens has llegit el que has volgut i després has tornat a deixar el paper a la bústia i la bústia s'ha tancat. El que hi posava era que ens havies de fer creure que et volies canviar el sexe.
0: Mira, tu el que hauries de fer és de deixar de donar tantes voltes a les coses. Aquí no cal cap òptica nova. Sóc així. Volia ser discret uns quants mesos més... Però aquesta gent se n'ha assabentat, què vols fer-hi?
3: I com es poden haver assabentat d'una cosa així si tu no els ho has dit?
0: A mi també m'agradaria saber-ho. Suposo que han parlat amb amics meus i algú els ho deu haver dit. No hi ha gaire gent que ho sàpiga, però n'hi ha.
3: Sí, ja. Déu-n'hi-do la prova, eh? Escolta, que és bona, eh? És bona. Si aconseguies fer-nos empassar una història com aquesta, és que eres el millor venedor del món.
0: Us dic que és veritat.
2: Ha de ser això, i tant. Quan em toqui m'hi vés a saber què em faran fer. Us hauré de fer creure que sóc monja o extraterrestre, o vés a saber.
0: A veure... Mireu, aquí tinc les receptes dels medicaments i el telèfon del meu metge. Li podeu trucar, si voleu.
3: Pot estar preparat.
0: Però com vols que estigui preparat? Jo no sabia que em sortirien amb això. Si porto les receptes perquè és meva...
3: Potser la teva prova ja venia preparada d'abans. Potser han parlat amb tu, t'han explicat el procés i t'han demanat que preparessis una coartada.
0: Escolta, que som en un despatx de la Diagonal, no en una novel·la de l'Agatha Christie.
1: El Carles diu la veritat. Encara que sembli impossible, jo crec que diu la veritat.
2: I tu, Ferran, com ho saps?
1: El paper hi posava el que ens ha llegit. L'ha agafat ell de casualitat. No hi havia el seu nom al sobre. El podíem haver agafat qualsevol. Si haguéssim volgut donar-li instruccions només per ell, al sobre hi hauríem posat el seu nom, com han fet amb l'Enric.
3: Si venia preparat d'abans és igual.
1: També tens raó, però no ho crec. És tan passat de voltes que ha de ser veritat.
3: Però llavors, si decidim que no és una persona adequada, se n'ha d'anar. Han dit això, oi?
1: Exactament. Fem-lo fora i un de menys.
2: Bé, són ells qui han de prendre aquesta decisió, no nosaltres.
1: Ah, està ben pensat. Així no podran dir que Dèquia ha fet fora ningú per motius discriminatoris o el que sigui. Ho haurem fet nosaltres. Ara que per mi, cap problema.
2: Jo és que estic convençuda que... No, no, no és veritat. I si el fem fora, el fem fora per una cosa que és mentida. O sigui que no, no, és que jo no entenc
0: però
2: res.
0: Però per què no us ho voleu creure? El canvi de sexe ja no és una cosa tan estranya com abans. Està científicament comprovat que hi ha homes i dones atrapats en un cos que no els correspon.
1: Nano, parles tant de manual que ja no sé què pensar.
0: Ai, deixa'm en pau. Les persones que tenim aquest problema, ara tenim la possibilitat de solucionar-lo. I no és un camí fàcil, us ho asseguro. Jo he trigat anys a decidir-me. M'han fet proves de tot tipus. Fa 6 anys que em visita un psiquiatre i és ell qui m'ha recomanat l'operació. Si voleu que us digui la veritat, aquesta feina comença a no ser tan important per mi. Ja en trobaré una altra. M'estimo més que em cregueu i que accepteu la possibilitat que una persona vulgui reconduir la seva vida i que ho admeteu com un fet normal. Tu, Enric, tens fills, oi? Imagina que això mateix li passa a un dels teus fills. Oi que voldries que pogués viure amb normalitat? Sempre hi haurà persones com ell que somriuran i que intentaran fer-te sentir ridícul. És inevitable. Però tu, Mercè, no ets així. M'agradaria que continuessis sent la meva amiga. Per mi, ara això és el més important. Jo continuaré sent la mateixa persona, només que una mica més feliç, espero.
2: Carles, no m'ho facis, això.
0: El què?
2: Que m'estàs fent sentir com una... No ho sé.
0: Ai, no pensis en la imatge que has de donar. Ens coneixem. Necessito que els meus amics em comprenguin.
2: És que no sé què dir-te, Carles.
0: Ai, digue'm que sempre serem amigues.
2: Carles? Bé, tu i jo no... Tampoc som tan amics... Amigues, vull dir, amics... Ai, no ho sé, ja, no... Mira, només ens veiem de tant en tant, no?
0: I és igual. Ajuda'm.
2: I què vols que hi faci, jo?
0: No em facis fora. Tu no, sisplau.
2: Carles...
0: Ells dos em trauran segur. Però almenys tu...
1: Et puc fer una pregunta, Carles?
0: Digues.
1: Quan hagis acabat de tocar-li la fibra, aniràs parlant Rick, no?
0: No.
1: Ets hàbil, eh? S'ha de reconèixer que ets hàbil.
0: M'estimo més no tornar a parlar amb tu. Què hi dius, Mercè?
2: Carles, estic pensant...
1: Doncs jo sí que vull parlar amb tu. El que estàs fent és pur xantatge emocional. Com que la coneixes i pel que sembla te la vas fer, ara vols posar-la tendra, eh?
2: Escolta, maco, a mi ningú em fa cap mena de xantatge. Faré el que vulgui i si vam tenir una relació, tu no n'has de fotre res.
1: Vostè perdoni.
2: Carles, si vols que et sigui sincera, continuo sense poder creure en això del canvi de sexe, val? Però si fos veritat i jo tingués la responsabilitat de contractar-te... No, no t'agafaria. Mm?
0: Molt bé. Esperava que tu... Però és normal. Ho entenc.
2: Carles, em sap molt greu, de veritat. Perdona. Què passa?
0: A vosaltres dos no cal que us pregunti.
3: És que no tenim alternativa. Ningú contractaria algú com tu. És massa arriscat.
2: Però com ha estat?
1: Doncs mira, jo sí que t'agafaria. Encara que només fos per veure si quedes guapa. Potser és la dona de la meva vida.
0: Ets un capullo.
2: Déu meu. Sí, ara. Ara vinc. Adéu.
1: Mercè, sembla que el teu ex se n'haurà d'anar.
2: La meva mare s'ha mort.
0: Què dius?
2: Que s'ha mort.
3: Hòstia.
0: Què ha passat?
2: La tenien a la UBI, un atac de cor.
0: Però
3: ho sento, eh?
0: Però si fa una estona t'han trucat.
2: Es veu que mentre estàvem parlant ja havia entrat en crisi. La meva germana encara no ho sabia.
0: Mercè.
2: Bé, me n'he d'anar.
0: Vols que t'hi acompanyi? Jo també me n'he d'anar.
2: No, cal. Tinc el cotxe aquí. Oh, merda! Hi hauria d'haver anat quan m'han trucat.
0: Tampoc fa tant. No hauries arribat a temps.
2: Però no hi he anat, saps? M'he quedat aquí.

0: de puta com tu no se'n troben cada dia.
1: Ei, que jo no he matat la teva mare. No miris així. Què passa? És veritat, no és culpa meva.
2: Mercè, anem.
0: No, no. Em quedo.
2: Què?
0: Em quedo.
2: Mercè?
0: Està morta, no? Doncs ja no ve de mitja hora.
2: Però com pots dir una cosa així?
0: No puc anar-me'n.
2: Però...
0: No, no, no, no, tinc els meus motius. És cosa meva.
2: No, ja sé que és cosa teva, però...
0: Això deu estar a punt d'acabar, oi?
2: O no?
0: Mira, si veig que s'allarga, ja marxaré. Ja està.
2: Ai, no entenc res.
0: És el meu problema, d'acord, Carles?
1: Es nota que entre la teva mare i tu hi havia carinyo, eh?
0: Digues el que vulguis. A mi no em posaràs nerviosa, Ferran.
2: Això és increïble.
1: El que està clar és que tu sí que has de fotre el camp, Carles.
2: Mercè, va, anem. No siguis tonta, no val la pena.
0: No, sisplau, deixa'm.
2: Esteu tots bojos. I jo no sé com he aguantat tanta estona aquesta merda de selecció. És que és vergonyós que ens facin fer... Si tinguéssim una mica de dignitat, ja fa estona que hauríem d'haver-lo engegat a prendre pel sac. Tots!
1: Au, vés a hormonar-te. Ah.
2: Si només us tenen a vosaltres tres per triar, que no li passi res a aquesta empresa.
1: Adeu!
2: Adeu!
3: Mercè, perdona, però no m'hi vull ficar, però...
0: Doncs no t'hi fiquis, Enric, no t'hi fiquis.
1: La noia sap el que vol.
0: La meva mare faria el mateix.
1: Collons, quina família.
0: Abans és quan l'he cagada. Abans. Quan m'ha trucat per primer cop, sí. Hi hauria d'haver anat. I tant. Ara ja és tard. Vinga, nois, què és per avui? A què més hem de jugar avui, eh?
3: Escolta, t'ho torno a dir. És veritat que al principi ens han dit que qui sortís de la sala, fos pel que fos, quedava fora del procés. Però era una norma que no podia preveure un fet com aquest. Estic segur que el departament de personal entendrà perfectament que te'n vagis i no tindrà en compte a l'hora de prendre una decisió.
1: Jo tenia raó. Ets tu, Enric.
3: Que no sóc jo. No tinc res a veure amb aquesta empresa. Però, clar, és lògic. És un cas. Vaja, més greu no pot ser, no?
0: Treballes aquí?
3: Que no.
1: Ets l'únic que no has dit en quina empresa treballaves. I aquesta manera de parlar, això que li has dit, el departament de personal entendrà perfectament...
3: És que n'estic convençut. Aquesta gent ens ha fet proves estranyes, però tampoc deuen ser uns monstres. A més, no poden esperar que la Mercè mostri una actitud normal, o sigui, avaluable, tenint en compte el que li acaba de passar.
0: Per mi aconseguir aquesta feina és molt important. La meva mare no ressuscitarà perquè jo ara corri cap a l'hospital. Ens heu posat unes normes i penso complir-les fins que arribi al final de tot.
3: Ei, que jo no he posat cap norma, eh? Sóc un candidat com vosaltres.
1: I vinga, insisteix. Molt bé. Si aquest és el joc, hi jugarem. Però que consti que jo t'he clissat des del principi.
0: Trigaran gaire a passar-nos un altre paperet?
3: Escolta, jo què sé?
0: Perquè em sembla que és evident que el fet de quedar-me demostra l'interès que tinc per la feina, eh? Però si em quedo és per alguna cosa. Si la feina depèn dels jocs aquests, juguem. Però de presseta, eh?
1: Mira, t'han fet cas.
0: Gràcies, moltes gràcies.
3: Espera, no cal. No cal. No cal la prova, teniu raó. El meu nom és Esteve Ripoll, sóc psicòleg del Departament de Personal de Dèquia.
1: Ho sabia!
3: Quedaven un parell de proves més. Però crec que, vistes les circumstàncies, podem deixar-ho.
0: Gràcies.
1: Des del principi, que consti. Ara, la teva interpretació, magnífica. Ets un actoràs. Espero que no t'hagis molestat per res del que t'he dit, eh?
3: Carles Bueno està fora del procés. Només quedeu vosaltres dos.
0: I ara què fareu? Com decidireu?
3: A partir del que hem vist fins ara.
0: Ei, si voleu fer més proves, eh? Per mi cap problema.
1: Sí, tu tranquil·la. Ara ja és cosa de la funerària, eh?
0: El meu pare era com tu. Un cínic. Vinga, va, Enric, continuem.
3: Bé, a veure... Podem fer una última prova. La que hi havia prevista.
0: I durarà gaire?
3: Depèn de vosaltres.
0: Doncs va, fem-la.
1: Perdona, Enric, et puc preguntar una cosa?
3: Quan acabem, si voleu, us explicaré les bases de tot el procediment, però abans heu de fer la darrera prova. De tota manera, Mercè, et torno a dir el que t'he dit abans. Entenc perfectament que te n'hagis d'anar. Sou els dos darrers candidats. Us podem convocar un altre dia.
1: Jo no tinc cap problema, per tornar un altre dia. Però és ella la que ha volgut quedar-se.
0: M'estimo més acabar.
3: Segur?
0: Sí.
3: Bé, com vulguis. La darrera prova consisteix en el següent. És un joc. Vinga, obriu!

0: Aquí hi ha els sobres. Cada un de vosaltres té un objectiu ocult. Heu d'aconseguir acomplir-lo. Qui ho aconsegueixi abans es queda, l'altre ha d'abandonar. Us donaré a cadascú un d'aquests sobres. A dins hi ha una targeta on diu el que heu d'aconseguir de l'altre. Ho llegiu, torneu a posar la targeta al sobre i el deixeu sobre la taula. Quan un de vosaltres aconsegueixi l'objectiu, ho demostrarà a l'altre ensenyant-li la targeta i l'altre abandonarà la sala. Aquesta és una manera d'acabar la prova. N'hi ha una altra. Si un de vosaltres endevina quin és l'objectiu del contrari abans que l'aconsegueixi, pot dir-ho. Si ho encerta, també ha guanyat. Perquè, està clar? Jo sortiré i us deixaré sols. Ferran, el teu sobre és el número 1. Mercè, el número 2. Teniu. Va, llegiu la targeta.
1: A veure... Collons, això és...
0: Bueno, si no vols fer-ho, hi pots renunciar.
1: No, però és... Suposo que ella també ho té igual de complicat, no?
0: Que no puc dir res. Va, torneu-la a guardar. Deixeu el sobre a la taula.
1: A veure, que no m'equivoqui. Si aconsegueixo el que hi posa aquí, guanyo. Però si ella ho endevina abans, perdo.
0: Exacte. Qui abans aconsegueixi l'objectiu o endevini les intencions de l'altre, es queda. L'altre se n'ha d'anar.
2: I si jo sé el que ell vol aconseguir i llavors miro el sobre i no és allò, què?
0: Fora. Primer ho has de dir. Després mires el sobre. Si no l'encertes, te n'has d'anar.
2: D'acord.
0: Sort. Fins ara.
1: Déu-n'hi-do, no?
2: Sí.
1: Jo... El meu és... Bé, si el teu és igual de difícil, ens podem passar aquí tota la nit.
2: Jo no tinc tota la nit.
1: No. Esclar, esclar. De debò, aquests jocs són...
2: Però bé que hi jugues, no?
1: Amb el que paga aquesta gent. Si m'ho demanen, els ballo sobre la taula l'himne de Suècia. Ara, una cosa és això i l'altra és el teu.
2: Què?
1: Doncs que no entenc com, amb això de la teva mare, continues aquí com si tal cosa.
2: No. Continuo, però no com si tal cosa, eh? Tu què hauries fet? A veure...
1: No ho sé. No m'ha passat a mi, però... M'agradaria veure com expliques a la teva família que estaves aquí jugant a l'objectiu ocult i que per això no has pogut anar abans a l'hospital.
2: A la meva família no els he d'explicar res.
1: Bé. No és cosa meva.
2: Exactament.
1: Doncs anem per feina, perquè la cosa em sembla que serà llarga.
2: Quina cosa?
1: Aquest joc. Hem d'aconseguir que l'altre faci una cosa, però no podem anar directes. Hem de donar 30 voltes, perquè si ens enganxa, cagada. Aquest està ben pensat, eh? En el fons, això són tècniques de venda.
2: Jo no hi veig relació.
1: Vendre és això. Jo vaig començar amb excursions de iaios. Els ficava en un autocar amb l'excusa que anaven a veure el castell de no sé què. Però l'objectiu autèntic era vendre'ls de tot. Els omplia amb la panxa de vi de garrafa i quan els tenien ben empitufats, els tancaven en una sala i fins que no compraven el que tenien previst, d'allà no sortia ni Déu. Hòstia, com havíem rigut! Un dia vam col·locar 12 rebobinadores de cintes de vídeo a un grup que eren només 15 iaios. 12! I et juro que cap dels que les van comprar tenia vídeo.
2: Estàs casat, Ferran?
1: Per què m'ho preguntes?
2: Per saber-ho.
1: No, no estic casat.
2: Com és?
1: Vocació. I tu? Estàs casada?
2: No, tampoc. Però he viscut en parella.
1: Ah, molt bé. Me n'alegro.
2: Fills?
1: No, que jo sàpiga.
2: Què vol dir no, que jo sàpiga?
1: Tens raó. És una resposta idiota. Com si els tios no haguessin de saber si tenim fills o no. Jo sempre he anat amb molt de compte. Però si algun cop m'hagués deixat prenyat alguna, s'ho hauria callat i una merda. M'hauria trucat amb el predictor encara calent. No tinc fills.
2: T'agrada la música?
1: No m'agrada. I que consti que t'estic deixant portar el pes de la conversa perquè vull. No et creguis que controles res, eh?
2: Què és el que t'agrada?
1: La meva feina.
2: Tens amics?
1: Esclar que tinc amics.
2: I d'on són?
1: Doncs són tots els amics, d'aquí i d'allà.
2: Però són amics de debò?
1: No, són ninos inflables.
2: Vols que et digui el que em penso de tot això? Que no crec que ens agafin ni a tu ni a mi.
1: Per què?
2: Intuïció.
1: I a qui vols que agafin? A la teva amiga de Sade?
2: Tinc la sensació que estan jugant amb nosaltres, Ferran.
1: Dona, això està clar des de fa estona, eh? Però aquests psicòlegs són així... Encara que no ens ha fet jugar a les cadires musicals o a imitar sorolls d'animals.
2: Jo tinc un sisè sentit. Sempre l'he tingut. Quan em volen enganyar, em salta una alarma. I aquí fa estona que està sonant.
1: Ah, ara vas per feina, eh? Què vols? Fer-me creure que tot això és una enganyifa, eh? És això el que has d'aconseguir? No. Si fos això, no hauries anat tan directe. M'estàs provant. Ja t'ho he dit. Jo sí que tinc el cul pelat d'enganyar la gent. Em conec tots els trucs.
2: Pensa el que vulguis. Crec que no ens donaran la feina, però també hi ha alguna cosa que em fa quedar, saps? Curiositat, suposo.
1: Doncs ha de ser una curiositat de l'hòstia, perquè se t'ha mort la mare i estàs aquí fent-la petar. Tu ets d'aquelles que pateixen per la gana al món i que dona diners a metges sense fronteres, però se't mor la mare i et sap tan de greu com si se t'hagués covat l'arròs.
2: I tu ets un merda que et penses que pots dir a la gent el que et passi pels collons. El Carles abans no t'ha fotut l'hòstia que et mereixes. Mira, vés amb compte que no te la foti jo.
1: Perdona, perdona, no t'ofenguis. Si jo admiro la teva actitud... La teva mare està morta. En això ja no hi pots fer res. Però aquí tens una oportunitat per aconseguir una feina de nassos i lluites per guanyar-te-la. No retiraràs a última hora per 20 minutets de res. Ah, jo admiro les persones pràctiques i tu ho ets. Em caus bé? Ah, de debò. Se't veu que ets una dona que sap el que vol. Mira, t'ho diré. Si m'hagués passat el mateix que t'ha passat a tu, m'hauria agradat reaccionar de la mateixa manera. Quan et guanyi, em sabrà greu i tot. Ens podrien agafar tots dos. Faríem un bon equip, no trobes?
2: Has estimat mai algú, tu?
1: Cony, quins canvis que fas.
2: No, no, si no vols no contestis.
1: No, no, no, cap problema. Una dona, vols dir?
2: Sí, una dona.
1: Doncs... no crec. Ara et diré una cosa, però no sé si et servirà. Un cop vaig demanar a una dona que es casés amb mi.
2: I et va dir que no?
1: Em va dir que sí. Anava sobre segur. Si no, no li hauria demanat.
2: I després la vas deixar, oi?
1: La setmana següent.
2: No és cert.
1: Ah, no?
2: No. T'he dit que tinc un sisè sentit, per això.
1: Doncs, nena, si els altres cinc funcionen com aquest, fes-t'ho mirar.
2: Per què et va deixar?
1: Que la vaig deixar jo. Ah, és igual. Estic intentant esbrinar on vols anar a parar amb totes aquestes preguntetes. Però em sembla que encara no has començat, eh? Estàs tirant focs artificials. Vas cap a una banda que no té res a veure, per després, quan em tinguis embolicat, atacar, per sorpresa, eh? Però no te'n sortiràs, maca. Fa massa estona que sóc aquí dins per deixar-me enxampar. O sigui... que si vols continuar perdent el temps per aquesta banda, endavant! De temps en tinc molt més que tu. Si continues amb aquesta estratègia, fins i tot faràs tard a l'enterro. Si vols trucar...
2: No, no, no vull trucar.
1: Doncs la teva germana et trucarà aviat. Què li diràs?
2: No, mira, ara he desconnectat el mòbil, veus? Ara ja no em trucarà.
1: Oh!
2: Què?
1: Sí, gairebé no he hagut de fer res.
2: Però què passa?
1: I si et digués que el meu objectiu era una cosa tan simple com que desconnectessis el mòbil?
2: No fotis! Merda!
1: No, no és aquest.
2: Ets molt graciós, tu.
1: Perdona, no m'ho tinguis en compte.
2: Saps per què m'he quedat? Perquè em caus tan malament que em volia donar la satisfacció de fotre't.
1: La teva mare se sentiria orgullosa de tu, eh?
2: Tu deus ser orfe, oi?
1: Orfe?
2: Sí, si tinguessis mare no faries tanta conya.
1: Tinc mare i pare.
2: Espero que no necessitin mai res de tu.
1: Tot el que necessitin de mi ho tindran. I mira, això ni tocar-ho. Puc semblar el que sigui, però per mi els meus pares són el primer. O sigui que no insinuïs ni per un moment que jo puc ser com tu. I no parlo d'una situació com la teva, que és de jutjat de guàrdia. Et parlo de tota una vida. Et parlo de no fallar-los mai. Els meus pares m'han donat tant que per molt que faci, per molt que intenti tornar-los només una petita part de tot el que els dec, mai arribaré a acostar-me a la seva generositat. Ara m'has tocat la fibra, tu. Saps per què no he tingut fills? Perquè crec que mai podria arribar a estimar-los com els meus pares m'han estimat a mi. El meu pare... Tu ets una nena de casa bona, eh? Ja se't veu. Jo no. Jo sóc de barri. El meu pare era revisor de la Renfe. Revisor de la Renfe tota la puta vida. Fotia més hores que un rellotge. Hi havia nits que no dormia a casa. Quan tornava, sempre em portava un regal. Coses petites. De vegades només un caramel. Però sempre. I quan dic sempre, és sempre. Em va portar alguna cosa. Només era un detall. Però un detall que volia dir que mai, en cap moment, mai s'havia oblidat de mi. Però tu no tens ni puta idea del que estic dient. Tu desconnectes el mòbil. Que no vas anar mai al llit dels teus pares quan tenies por a la nit. Què et penses? Que la teva mare no tenia por avui? Saps què és el més important en aquesta vida per mi? Saps per què treballo? Per què vull prosperar en la meva feina? T'ho diré, encara que no ho entenguis. Vull que el meu pare i la meva mare puguin mirar-me sempre amb aquells mateixos ulls d'orgull amb què miraven quan tenia 6 anys i feia les coses ben fetes. Escolta'm bé, perquè potser aprendràs alguna cosa avui. Arribarà un dia, nena de casa bona, que et caurà el cul i els pits et penjaran com un mitjó. Arribarà un dia que de la teva brillant carrera només en quedarà un pla de pensions escarrancit. Arribarà un dia que tot lo bo ja haurà passat. Aquest dia ja els ha arribat als meus pares, eh? Però em tenen a mi. Sempre em tindran a mi, fins al final. I faré tot el que calgui perquè pensin que la seva vida ha tingut sentit. I tu, què tindràs? Res. Podràs mirar enrere i només hi haurà merda.
2: Déu meu.
1: Estàs bé?
2: Sí, sí, crec que sí, sí.
1: Perdona, però és que m'ho han posat molt fàcil. Mira el sobre. T'havia de fer plorar.
2: Ets un fill de puta!
1: Però tinc raó, oi? Per cert, la meva mare és morta i amb el meu pare fa 15 anys que no ens parlem.
2: Ets un fill de... Adéu!
1: Ja està, no? Què hem de fer ara? Surto? Em quedo? M'espero? Jo sóc respectuós amb les regles, eh? Heu dit que si sortíem quedàvem fora. Doncs jo m'espero. No us fa res que acabi de llegir el diari, oi? Bé, tampoc em quedaré a dormir aquí. Em sent algú? Hola? Hi ha algú? Ei, que surto un moment, però només per veure si hi ha algú, eh? Què collons? Ei, que la porta no s'obre! No fotem broma, eh? A veure aquesta altra porta. Hòstia! Què és això? Un altre joc d'aquests? No n'he tingut prou? I ara què espereu que faci? Que l'obri a cops de peu o què? Si voleu posar a prova la meva paciència, ho esteu aconseguint. He fet tot el que heu demanat. Això ja és una mica per tocar el que no sona, no? Ara veureu. Dèquia? Sí. Em podria posar en la secció de personal? No hi ha ningú? Què vol dir que no hi ha ningú? Jo estic a la secció de personal. Sí, sí, sí, aquí, a l'edifici. He vingut a una entrevista... Bé, una entrevista... No em faci parlar, eh? Hi ha d'haver algú. Torno a provar una altra extensió. No, senyor, no se n'ha anat. No se'n poden haver anat. Fa més d'una hora que sóc aquí amb 3 persones més. No, o sigui, no... A veure si m'entén. Les 4 persones que hi havia no se n'han anat perquè jo sóc aquí dins i no me n'he anat perquè no puc obrir la porta. Estava muntant l'Esteve Ripoll, un psicòleg del Departament de Personal. Miri, no em digui que no hi ha ningú que es digui així, perquè... No, no, les 4 persones no han firmat la sortida. Com vol que hagi firmat la sortida si encara sóc a dintre? Vol fer el favor de pujar i obrir-me? Estic en una sala de reunions de la planta 11. A la planta 11 no hi ha cap sala de reunions? Començo a estar fins als collons de tot això, eh? No, no és cap broma. Que no sóc el seu cunyat Marià. Faci el fotut favor de pujar ara mateix. T'ha cagat amb tu! Molt graciosos, eh? Molt graciosos. Porta no s'obre! De què es tracta? A veure qui es cansa abans. Si d'aquí a 5 minuts no m'heu obert, truco als bombers! Per cert, aquí hi ha el sobre de la Mercè. Què hi diu? A veure... Està en blanc?
2: Senyor Auger, perdoni, sóc Neus Porta, la psicòloga del Departament de Personal.
1: Què?
2: L'entrevista ja ha acabat, li presento els meus companys. Miquel García i l'Esteve Ripoll.
3: Encantat.
0: Molt de gust.
2: També són psicòlegs del departament. Sí, sí, entenc que estigui sorprès. Reconec que no es tracta d'un sistema habitual.
1: Però... que fort! Ei, molt bo. Hi ha hagut un moment que ho he pensat, però... bé, després he dubtat i no... si hagués durat una mica més, ho hauria lligat.
2: Ja. Fa molt poc que estem implementant aquest tipus de prova. És un test desenvolupat per Isaías Grönholm, un psicòleg suec, el cap del nostre departament de personal a la central d'Estocolm. El que pretén és avaluar la resposta del candidat davant de diferents estímuls emocionals. Mesura el que ell anomena la intel·ligència creativa.
1: Collons amb el Grönholm, no?
2: Sí, no, però no pateixi per no haver descobert qui érem nosaltres, eh? No era això el que s'avaluava.
1: Però no ho entenc. Tu, Carles, vostè ha dit que treballava a Rauenthal i coneixia gent d'allà.
3: Vaig treballar per Rauenthal i encara hi tinc molts amics.
1: Ja. Molt bo això del canvi de sexe, eh? M'ho he cregut, eh?
3: Gràcies.
1: I la mare morta, Mercè. Bé, i tot plegat, què vol dir? Que tinc la feina o que no?
2: Hi ha altres candidats, Ferran.
1: Ah, ja.
2: Sí, però de tota manera li podem avançar que estem... francament impressionats, eh?
1: He fet el que m'ha semblat més adequat per assolir els objectius de cada prova, eh?
2: No, ha estat vostè brillant, eh? Sí. Abans de 15 dies ens posarem en contacte per comunicar-li la nostra decisió.
1: Ja hem acabat?
2: Sí, ja hem acabat. Espero que no s'hagi molestat per cap de les coses que han passat aquí.
1: No, en absolut. No.
0: Com pots suposar, tot és confidencial. Les conclusions que traurem de la prova seran només d'ús intern.
1: O sigui que me'n puc anar?
2: Sí.
1: Doncs... adeu.
2: Adeu i gràcies.
1: Molt bo, eh? Tot això, molt bo!
2: Vinga, va, primeres impressions.
0: Home, jo no el descartaria, eh?
3: No ha demostrat empatia en cap dels tres casos, però això en principi tampoc no és dolent.
0: En comparació amb altres, jo crec que l'hem de tenir en compte.
2: Per favor, sisplau, parleu seriosament, és un pobre desgraciat.
0: Home, doncs jo no el veig tan desgraciat. Potser l'hauríem d'haver deixat més estona sol. En el protocol es dona molta importància a aquesta prova. Ha aguantat més que la majoria. Ah, té una fortalesa de caràcter poc comuna.
2: Per favor, però com pots dir això?
3: Tampoc exageris. Una fortalesa de caràcter poc comuna... costa doblegar-lo, però no diria que és dels que ho aguantin tot.
0: Mira, no ho sé. A veure, no poso la mà al foc per ell al 100%, però ha tingut una resposta positiva.
2: Esteve, em sorprens.
0: Home, per què?
2: Doncs perquè està clar que no és ni de lluny el perfil que busquem.
0: Busquem un paio fort, segur d'ell mateix, no? Que no cedeixi. Aquest és així.
2: Fort? Tu creus que aquest tio és fort?
0: Doncs sí.
2: I tu també?
3: Home, jo no el definiria com a fort. Dèbil tampoc, però no sé.
2: Per favor, un moment. És que no m'ho puc creure. Si amb tot el que ha passat aquí no ho veieu clar, no sé per què punyeta estem fent aquestes proves. És que encara dubteu. Val, molt bé. Doncs d'acord. Podem... Sí. Ara veurem si és fort. I tant. Lluís. Sí, hola. Sisplau, avisa baix que li diguin al senyor Uger que torni a pujar.
0: Escolta, què vols fer?
2: Així us quedareu tranquils. Ara veurem si està tan segur d'ell mateix. Quan pugi, li traiem tota la merda, però quan dic tota és tota, i si aguanta, si lluita, et donaré la raó i m'ho tornaré a pensar.
0: Li vols dir la veritat?
2: Sí. Vosaltres seguiu-me. Si es defensa, t'asseguro que em menjaré tot el que he dit. No, encara més. Si després del que li deixaré anar es queda i ens planta cara, reconeixeré el meu error i el proposaré pel càrrec. Mira què et dic.
0: Però sí que n'està segura.
2: Completament. Però hem d'anar sense miraments. A per ell. Els tres. Estic convençuda que quan acabem el tio s'aixecarà i se n'anirà. Això, si no es fot a plorar.
0: Però, escolta, què li penses dir?
2: Tot. De dalt a baix.
0: Però, escolta...
2: Endavant.
1: M'han dit que tornés a venir.
2: Sí. Segui, si us plau. Hem estat parlant i hem pensat que no paga la pena fer-lo esperar 15 dies. De fet, ho tenim molt clar.
1: Ah, sí?
2: Sí. El càrrec no és per vostè, Ferran, i estem tots tres d'acord. Miquel?
3: Completament. Per mi ni pensar-ho.
2: Esteve?
0: No. Seria un greu error contractar-lo.
2: Bé, doncs, ho sento. Crec que és millor que ho sàpiga ara i així no perd espai mental conservant alguna esperança.
3: I d'espai mental no li'n sobra, precisament.
1: però jo...
2: Vol que li expliqui? Mm? Sí? Doncs explico. Les proves que ha passat estaven dissenyades en relació amb el seu perfil. Mm? Sabem que després de la mort de la seva mare va estar un any sense treballar. La seva baixa per depressió va durar 10 mesos, és exacte, oi?
1: Sí, però...
2: Encara es medica?
1: No.
2: La baixa va costar a la seva empresa 65.000 euros.
0: Sabem que va estar casat i la seva dona el va denunciar. Hi ha dictada una ordre d'allunyament. És veritat, oi?
1: Bé, sí, però en el judici...
3: Vostè ha estat tota la sessió mentint-nos literalment.
0: Ja ens ha dit que ha fet el que considerava més adequat per guanyar les proves i aconseguir el càrrec. I això ho valorem, sí, però...
1: A veure, la meva dona...
3: No cal que ens expliqui històries. Hem parlat amb la seva exdona.
1: Què?
0: Sí, suposo que ja s'imagina el que ens ha explicat.
1: No sé què els haurà explicat, però...
2: A la prova dels barrets no l'hem deixat triar. Li hem fet agafar el del bisbe. Sabem que de jove va ser al seminari.
1: És que sóc de Manlleu i a la Plana de Vic, és molt normal.
2: I finalment, també sabem que té un germà homosexual amb qui no té cap mena de relació.
1: També hem parlat amb ell?
2: Esclar.
1: Si no em parlo amb el meu germà no és perquè sigui homosexual. És perquè quan va morir la mare, ell...
2: Bé, en cap de les quatre situacions no hi ha hagut ni una ombra d'empatia.
1: De què?
2: Podria semblar que no es deixa influir per les motivacions personals, però... És que Ferran se li veia tant al llautó. Ens hem hagut d'aguantar el riure diverses vegades. Quina mena de parlar, però és que fotia pena.
1: Com han sabut tot això?
3: Però si no el contractem, no és per motius personals. Sap què és l'efecte bumerang?
1: Bé, no.
2: S'ha d'anar molt de compte amb l'agressivitat perquè es pot tornar en contra seva. I sobretot en el seu cas. Per què? Perquè era una agressivitat impostada. No era real. Era una actitud externa. Què pot passar amb una persona com vostè davant d'un conflicte?
0: Mm? Que generi un conflicte més greu.
2: Ara ho ha entès? Mm? Doncs va, prou. Mm? Pleguem. Per un dia que puc arribar a casa abans que em fiquin els nens al llit, no vull perdre més temps parlant amb aquest hipòcrita.
1: Escolti...
2: Sí?
1: Jo... No. Res.
2: Què es pensava? Que ens enganyaria? La seva vida és un desastre absolut. Personalment i professionalment. I permeti'm que li digui que estic convençuda que continuarà igual. No busquem un bon home que sembli un fill de puta. El que necessitem és un fill de puta que sigui un bon home.
0: Per entendre'ns, l'ha cagat de dalt a baix. Una altra vegada. I ja van moltes, oi?
2: Té sort que això no sortirà d'aquí, perquè ha fotut molta llàstima. Ui, és tardíssim, ja hem acabat. Moltes gràcies. A quina hora tenim el de demà?
0: Al matí, a les 10. He de fer el del fill deficient, no?
2: No. Amb el de demà és l'atac epilèptic i després tu has de fer el ludòpata i jo la cocainòmana.
0: Ah, sí. És veritat.
2: Ferran, que ja hem acabat, eh? O potser vol dir-nos alguna cosa?
1: No.
0: Ah, d'acord, Mercè, tenies raó, sí.
2: I què més?
0: Com sempre.
2: Estava clar, no? Però bé, així us heu quedat tranquils, oi? Vinga, va, tots cap a casa.
1: Collons, a veure si encara hi soc a temps.
4: Hola, nano! Sí, ja estic. Escolta, que vindré a sopar. No, al contrari, m'han donat la feina. Sí, volien que firmés el contracte i tot, però a l'últim moment he tingut una il·luminació i els he engegat a la merda. Ah, perquè estan com un llum. Una colla de pirats, t'ho juro. Ens han fet unes proves. Quan t'ho expliqui no t'ho creuràs. Estàs amb els japonesos? Que sí, que ara vinc. No cal que els diguis que se'n vagin a prendre pel sac, no. Espereu-me, eh?
2: Sap com sortir, oi?

0: Acaben d'escoltar el mètode Gronholm de Jordi Galzeran. Ha estat interpretada per Lluís Posada en el paper de Ferran, Artur Mas en el paper d'Enric, Oriol Romeu en el paper de Carles i Mireia Pons en el paper de Mercè. Control de so i editatge, Eli Arjona. Selecció musical i direcció, Artur Mas. El mètode Gronholm, una producció de teatre a la ràdio de Ràdio Molins de Rei.
1: Ja pots escoltar.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
2: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
1: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
2: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
1: Això sí que és un bon invent.
3: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/tjove o trucant al 012.
1: Ara entenc per què no pares mai per casa.
3: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Benvingudes i benvinguts un divendres més. Parlem de còmics a Ràdio Molins de Rei. Gràcies per acompanyar-nos en aquest passeig que ens agrada fer pel món dels TVOs, les historietes, les novel·les gràfiques o, com també se'l coneix, el nouè art. El passeig l'hem fet tot aquesta temporada gràcies a l'Eli Arjona, que ha estat aquí darrere controlant-ho tot. Gràcies, Eli, per seguir una setmana més i per tancar la temporada. I és que ens agrada amb ella el 39è i últim programa de la quarta temporada, no amb una convidada, ni amb dues, sinó amb tres convidades de luxe amb qui ens ve molt de gust parlar. Per moltes raons, de fet, cadascuna d'elles ens hauria permès fer un programa, però s'han prestat a venir en representació del col·lectiu del qual formen part, que és el col·lectiu d'autores de còmic, i amb elles tres parlarem d'aquesta organització, però també d'algunes de les seves reivindicacions. Sara Soler, Lauriel, Marina Vidal, molt benvingudes.
1: Hola, què tal?
2: Hola, què tal? Moltes gràcies.
3: Hola, què tal?
0: Gràcies per venir, gràcies a totes tres per venir a parlar de còmics a Ràdio Molins i per venir a parlar del col·lectiu d'autores. Ara ve un moment que cada cop em costa més fer, i sort que ja acabem la temporada i potser ho hem de replantejar, que és mirar de resumir les vostres biografies per posar en context els oients i les oients, per si de cas no us coneguessin. És un exercici que ja és difícil de fer quan tenim un convidat o una convidada, imagineu-vos quan sou tres. Jo vaig al gra i vosaltres talleu-me i interrompeu-me, corregiu-me tot el que m'hagueu de corregir. Va, intento fer-ho ràpid, La Sara Soler Ester, aragonesa que porta mitja vida a Barcelona, i és l'autora d'obres com Red and Blue o L'Oscuritat, inspirada en el relat del periodista Antoni Pampliega, i va donar-se a conèixer pel gran públic amb As, una obra que va néixer com un fanzín, premi al millor fanzín del còmic Barcelona, que va créixer en format de novel·la gràfica i que va acabar, de fet, nominada a millor obra d'autoria nacional als premis de còmic Barcelona del 2022. Ho dic bé? 2022?
1: 21.
0: 21, va, perdó, ja la primera en la frente. 2021. I que visibilitza la realitat trans i n'aporta la visió i el granet de sorra davant de la gran desinformació que hi ha sobre la disfòria de gènere, amb humor i des de l'experiència pròpia teva i de la teva parella, la Diana, que per cert també la tenim aquí. Diana, ja ho saps, que si vols parlar estàs convidadíssima. Que per cert, ha sortit l'edició italiana fa relativament poc, no? D'As?
1: Sí, ara cada mes de l'orgullo de cada any sale en algun sitio del planeta. Bueno. En tots los junios, sale un As en brasileño.
0: Pues molt bé, no?
1: Sí, està molt bé.
0: Molt bé. Bueno, felicitats en qualsevol cas. La Sara ha treballat pel mercat americà i pel mercat espanyol en diversos projectes, simultàniament, a més d'impartir classes de còmic a l'Escola Josso, i de seguir autopublicant alguns fanzins com Cimeria, que crec que és el nom de la vostra gata.
1: Sí.
0: Sí. Lo quiero para ayer. Uh-huh. Que ja el nom ja diu molt del gremi, no? Esto es molt del gremi. La Marina Vidal Martínez és una il·lustradora i dibuixant de còmics sabadellenca, obsessionada pels llibres i pel seu gat.
1: Sí.
0: S'ha especialitzat com a portadista de literatura fantàstica i de ciència-ficció. Actualment s'encarrega de les cobertes, i segur que la reconeixereu per la col·lecció en català de Mundo Disco de Terry Pratchett, editat per Mai Més, i forma part del Team Sanderson. Tim Sanderson, que és el que formen les persones expertes en el Cosmere, que és la paraula que defineix l'univers en el qual molts dels llibres del Brandon Sanderson tenen lloc. Tot això ho compagina amb el món del còmic, creant historietes en diversos formats com el fanzine i el webcòmic, amb títols com Ana Liana, Greta la Come Barro, Pulpo Vision, amb el Manel Vilchedi i el Miquel Rodríguez, o Marina i sus coses, i fent classes de dibuix a l'Escola Josso de Sabadell.
2: Sí, exacte.
0: I la Lauriel, sobrenom artístic de la Alicia Güemes Fraga, tinerfenya de naixement, és una il·lustradora, autora de còmics i dibuixant de jocs de taula, també.
2: Sí, sí.
0: Ha col·laborat amb el fanzine Croquis, la revista de l'Esfera Cultural, les antologies WeCine i Comics 2.0, autora del webcòmic El Bosque, juntament amb el Sergio Sánchez Morán, i del webcòmic Nada del Otro Mundo, que Fandogàmia va publicar en format físic l'any 2021. També aquí ja t'he dibuixat el còmic Por Siempre Jamás, que Premi Héroes Manga del 2017, i per acabar, és molt amant del té. Sí. Molt amant del té, expert en preparar-lo, si la seguiu al seu butlletí, i com podeu veure també en el seu darrer fanzine, això no sé si ho dic bé, titulat Desastres, desgràcies i sufrimientos acontecidos en el acto de hacer té.
2: Sí?
0: Vale. Acabo les vostres biografies dient que totes tres formeu part del col·lectiu d'autores de còmic, la ACE, que és un col·lectiu fundat l'any 2014 amb l'objectiu, molt resumit, i ara en parlarem, de lluitar per la igualtat real i efectiva en el món de la vinyeta, i això, si em permeteu, serà amb el que començarem la xerrada. Espero que estigueu còmodes, perquè tenim molts temes a tractar i moltes ganes de parlar-los amb vosaltres. Començo per la bàsica, que és el col·lectiu d'autores i com sorgeix.
1: ¿Cómo, a ver, cómo surge? O sea, surge, o sea, yo es que no estaba ahí cuando se fundó.
0: También lo preguntaré esto, a ver cómo os unís vosotras a esto, ¿no?
1: Sí, a la yo, causa. De hecho, creo que Marina es la que estaba. O sea, a mí me metió en esta mierda Marina.
2: Sí, jo crec que de les tres soc la més veterana. A mi també em van ficar ja fa, no sé, ja fa un temps, no sabria dir quants anys, però sí que porto ja un temps. El col·lectiu, doncs, això va sorgir el 2014 i va ser una mica amb la intenció de bueno, més que de lluitar per la igualtat i tal, sinó jo crec que una cosa que crec que és com molt troncal del col·lectiu és intentar donar visibilitat a totes les autores històriques, no?, que han estat espanyoles o a zona hispana, a intentar pues, tornar a posar sobre la taula una mica aquestes figures, no? Uh-huh. I evidentment pues, a lluitar per els nostres drets com a autores.
0: Mm-hmm. Molt bé, perquè o sigui, així d'entrada els objectius quins serien? És a dir, estem parlant de recuperar aquestes autores, diguem, oblidades i d'agrupar-vos com a col·lectiu, però sí que hi ha aquesta lluita, diguem, per treballar pel mercat, que el mercat del còmic sigui un mercat igualitari, perquè fins ara ha estat un mercat, i segurament encara ho és, un mercat eminentment dominat pel sector masculí.
2: Sí, jo diria que són aquestes dos, diguem, rames troncals, no? Per un costat, una mica, treballar tots els nostres drets, que sí que, és a dir, nosaltres treballem de forma transversal, no només amb focalitzades a les autores, no? Sinó també una mica en general, però sobretot l'altra vertent, que jo crec que és una de les més interessants i fortes, és això, no? És intentar, pues, donem premis, per exemple, a totes les autores que han estat aquí treballant a nivell espanyol en el còmic, o sigui, pues, Tintoret, totes aquestes, no?, que han estat una mica oblidades, i sobretot posar una mica en peu de que hi ha moltes autores, estem aquí i bueno, les nostres obres pues, s'han de promoure i lluitar una mica per això, per aquesta visibilitat.
0: Clar, perquè a més, vull dir, no només ho feu en àmbit estatal, que també, no és a dir, vosaltres us organitzeu en àmbit estatal, però també us agermaneu amb les franceses i crec que també amb les italianes, o com a mínim
2: sí,
0: diguem, teniu postulats en comú.
2: A Latinoamèrica, sí, estem agermanades amb diversos espais i també amb altres grups audiovisuals, culturals. Sí, som una mica transversals. També s'ha de dir que som un col·lectiu totalment horitzontal, que ens autogestionem i tal, i això pues, crec que també és un punt a favor, perquè és una mica com una família, no? Totes som, estem una mica remant conjuntament.
0: Que de fet això que deies del col·lectiu horitzontal, precisament, ho demostreu quan canvieu, inicialment neix com a associació, crec, i es canvia, no sé si a l'any o als dos anys, per, diguem, defensar o destacar aquesta visió més horitzontal com a col·lectiu.
2: Sí, al final nosaltres el nom és una mica igual, perquè al final el que som és un grup de persones que estem allà intentant pues això, no? A fer expos, donar visibilitat, donem els premis al Saló del Còmic, muntem les jornades al Saló del Còmic també, vull dir, fem moltes activitats i moltes coses, va fer un catàleg d'autores d'ahir, d'avui, fa uns anys, vull dir, anem una mica focalitzades al treball més que...
0: Clar.
2: Pues un col·lectiu o una associació, això crec que ens dona una mica més igual a nosaltres. A
1: bueno, és que realment la associació, o sea, se llamó associació perquè crec que és com una paraula que te sale sola, associació, sí. Però luego a nivell legal el ser una associació tiene unos requisitos que el colectivo no tiene ni quiere realmente, porque para ser una asociación deberíamos cobrar cuotas, deberíamos pagar cosas, y debería haber una presidenta, una vice, un tesorero, etcétera, etcétera. Y aquí no queríamos que hubiera una persona al mando, sino que fuera algo más como un foro, que todo el mundo pudiera poner su granito de arena. O sea, al final es algo pues eso, horizontal y colectivo es lo que mejor definía, sobre todo
2: al final,
1: esta manera.
2: També vam néixer una mica de l'11M, no? Llavors tota aquesta idea i tal és la que nosaltres volem mantenir sobretot.
0: De fet, ara està pensant, us focalitzeu també en la part aquesta pròpiament creativa, però en la part de bueno, molt bé, això va a una editorial, doncs aquí sentem unes bases perquè com a autora puguis partir d'aquí, no? És a dir, uns documents, no sé com li dieu, ara no em ve el cap, però sé que ho teniu penjat en la vostra pàgina web, però teniu un document per formalitzar acords amb les editorials i fer-ho des d'un punt de vista...
3: No, no hay una voluntad desde el colectivo de decirte cómo tienes que hacer las cosas. De hecho, es bastante poco prescriptivo. Lo que sí hay es como una voluntad de compartir información en el sentido de hacer cómics y en general muchas de las profesiones creativas, ¿no? Pero hacer cómics específicamente uh-huh. es una profesión muy solitaria. Tú estás tú contigo mismo, es raro que estés hablando con otra gente de tu mismo ámbito, de la misma función y tal. Entonces es muy fácil que te metas en tu burbuja y no sepas que, yo que sé, que ha cambiado un tema del IVA o que ha cambiado un tema de algo que te afecta. Claro. Entonces el colectivo sí que procura mantenernos a todas informadas de las cosas que están pasando, que nos afectan.
0: Claro.
3: Y también al mismo tiempo procura darnos las herramientas para que nosotras, entre nosotras, podamos hablar y decir, oye, este tema que recomendáis, o si yo tuviera que ir por aquí, o tuviera que, yo qué sé, si tuviera que elegir un programa de facturación, ¿cuál usáis vosotras? Entonces, digamos que te hace un poco la carga de todo el trabajo adyacente a hacer cómics un poquito más fàcil.
0: Clar, de fet, això ara que està explicant l'Auriel, ho he viscut diguem, abans, fora de micro, quan això estava compartint, diguem, inquietuds, neguits del vostre àmbit de treball, i que el que deies tu, no? És a dir, pel fet d'estar en la teva bombolla, segurament no pots compartir-los perquè, bueno, estàs treballant i fins que no et trobes en algun espai en comú, doncs no pots compartir-ho, no? És un poc una mica el mateix. En el vostre cas, així personal, com us hi adheriu? Tu ara, Sara, deies, no, jo no estava en el nacimiento, la Marina sí, tu ets de les...
2: Jo en el naixement no, però potser 2, 3 anys, 4 després, uh-huh. una cosa així, sí. Jo vaig entrar perquè tenia una companya del món del fanzine, la Julia Vicente, que és una autora molt, molt coneguda del sector del còmic i uh-huh. de la il·lustració i tal, que ella estava, ja les coneixia, estava treballant, i això, que vas una mica, no, coneixes algú, veus que hi ha tal, que no sé qual, i et vas ficant una miqueta, i a mi em va emocionar molt. Jo recordo un dels primers anys que vaig anar a un de l'entrega del premi, ara no recordo a quin premi van entregar, o aquí, però jo me'n recordo d'emocionar-me molt a donar-li el premi a aquella autora uh-huh. de còmics. Ara no recordo exactament qui, però era una de les clàssiques que treballaven als anys uh-huh. 50 i tal. I no sé, no et diria que vaig tenir com una il·luminació, evidentment, perquè no, però vaig veure que hi ha molt treball que s'ha de fer, no, en aquest sentit, i em va agradar molt com treballaven, com tal, no? I jo, al ser de Barcelona, pues, era una mica com força de treball per fer quan es muntaven coses i tal, i vaig començar una mica com ajudar a muntar l'estand, a anar a les assemblees, i bueno, em vaig ficar una miqueta, miqueta, miqueta, i això, encara estem allà, no sé, treballant i aportant el que es pugui.
0: Heu tingut exposicions de la Núria Pompeia, sí. de la Trinity Tintoré, de la sí. Purita Campos, imagino, vull dir, sí, que sí, suposo sí. que devia ser una d'aquestes autores. Sara, tu, en el teu cas, com...?
1: Jo llevava anys, o sea, jo empiezo a publicar en el 2017, bueno, en el 2018 se publica, pero empiezo obviamente a trabajar en el 2017 ya de manera profesional. Acabo los estudios en la Escola Joso uh-huh. Y me pongo a hacer mi primer cómic, que lo publicó Panini. Y llevaba años viendo el colectivo de autoras, y es verdad que dentro del ámbito de la escuela ahora ya no están así, que ahora soy profe, la verdad es que hay muchas más mujeres que hombres, casi uh-huh. casi. Es raro el año que haya menos chicas que chicos, y muchísimas personas del colectivo LGTB, muchísimas disidencias, muchísimas personas divergentes, o sea, es muy guay el mundo del arte. Entonces, pero cuando yo estudiaba sí que veía que la gente que quería dibujar cómics y dibujarlos en serio, porque muchas veces tienes la coletilla esta de que, bueno, las chicas lo que hacéis es cómic infantil y dibujitos infantiles y eso, bueno, pues no. Bueno, yo veía que aquello era como que todo eran hombres. Y veía en el salón del cómic el stand del colectivo de autoras. Uh-huh. Y decía, joder, qué tías más guays. yo quiero ser una tía guay también. Entonces, en cuanto publiqué mi primer cómic, fui directa ese año al salón, me encontré con Marina y le dije, ¿cómo se apunta esta cosa?
0: Claro.
1: Y Marina me dijo, tienes que haber publicado un cómic. Y yo, pues ya está hecho. Y para adentro, y ya está. Y sí que es verdad que estuvimos unos años que estuvo un poco más como... low-key, digamos, como un poco trabajando. O sea, la movida del colectivo es que nunca deja de trabajar en cosas, y en cosas muy importantes, pero hay muchas veces que no son visibles. Uh-huh. Es como mucho trabajo en la sombra, muchas reuniones, pues yo qué sé, con otros sindicatos para ver qué tal está, pues yo qué sé, los derechos con el mundo de, yo qué sé, de la música o de... ¿Sabes? O sea, se está en contacto con gente, y hacen mucho trabajo que muchas veces no se ve, para mejorar la industria y para mejorar un poco las condiciones de todas. Uh-huh. Y sí que es verdad que de un tiempo a esta parte hubo un día que me quise yo meter más en harina con el colectivo, Y desde ese momento, no quiero dar a entender que he sido yo ni nada la que ha hecho que el colectivo haga cosas, para nada, ¿eh? no va por ahí. Pero sí que al estar más dentro del colectivo, uh-huh, y poder ayudar más en cosas, y al haber más fuerzas de trabajo, porque me uní yo, pero también se unió muchísima más gente, uh-huh, pues hemos empezado a montar exposiciones, a dar más visibilidad a la faena que se hace con las jornadas profesionales en el Salón del Cómic, que es súper interesante, y tal, y la verdad es que últimamente el colectivo yo creo que está bastante activo, está bastante cañero.
2: Sara dit que no volia posar-se flors, però jo se li exposo perquè Sara ha fet que, vull dir, porta les xarxes i està fent una feina increïble, vull dir, és una persona ara mateix importantísima dentro del colectivo, vull dir,
3: Yo creo que es un antes y un después, no en que el colectivo haga o deje de hacer cosas, que ya sabemos que lleva haciendo mucho, sino en que empiece a comunicarlas, o sea, ponerlas en valor.
0: Claro, exacto.
1: Sí, sí. Uh-huh.
2: Sí, sí, perquè, bueno, és el que deia, nosaltres estem amb tot el tema de l'estatut de l'artista, hem estat amb coses de la IA, vull dir que a nivell ministerial estem fent coses, però, clar, això no es veu.
0: Clar.
2: Fem molt treball, com ha dit la Sara, per les ombres. Llavors, uh-huh, sembla que no fem res, però la veritat és que tenim companyes que posen la cara i posen moltes coses i es heavy, sí.
0: Lauriel, en el teu cas, com t'incorpores tu?
3: Yo, a mí me invitó Sara precisamente porque estaban organizando una acción contra la IA y yo no he sido otra cosa sino pesadísima en redes de que no me gusta la IA ni un poco. Y entonces, pues a raíz de esa acción entré en el colectivo y claro, ya vi un poco lo que había y me quedé. O sea, dije, bueno, fantástico, vamos a tirar con esto. Todo lo que es compartir experiencia común y todo lo que es remar juntas me parece importantísimo, entonces pues eso.
0: Molt bé, doncs continuarem i parlarem de la IA, perquè sí que m'agradaria, de fet, quan us vaig convidar era centralment per parlar d'això, però clar, evidentment de parlar de moltes altres coses i totes aquestes reivindicacions i tot aquest posicionament que teniu, que s'ha de destacar, evidentment. Jo, activitats principals, n'heu dit unes quantes, us pregunto així, què és Sin Novedad en el Frente?
1: Uf, a ver, Sin Novedad en el Frente, ¿ahora mismo o antes?
0: Bueno, cuando nace, me imagino que cuando nace, que té una intenció, té una, ¿no?, un objectiu.
1: Uh-huh. A ver, ahora, o sea, a ver, es que es un poco, es una cosa que está un poco como en desarrollo aún, pero ahora mismo Sin Novedad en el Frente es una sección que se hace en conjunto con la revista Mongolia, o sea, se publica, uh-huh, en la revista Mongolia, es una colaboración del colectivo de autoras, en el que la revista Mongolia pues nos deja dos páginas en las que reivindicamos ciertas cosas. Por ejemplo, para el 8M se hizo un especial de la situación de la mujer en el mundo del cómic, porque es como que sí, o sea, es que es una situación rara, porque aún te están preguntando eso de ¿cómo haces eso para ser mujer y dibujar? Y es como ya, estás cansadísimo de esa pregunta, yo estoy pues no sé, me pongo el lápiz aquí en el canalillo y dibujo así, porque es que no sé qué decirte. Pues nada, pues
0: sí, dibujando. Sí, encara es fan aquestes preguntes.
1: Sí. Sí, siempre te viene algún desquiciado que aún, vale, está en ese punto.
0: Vale.
1: Entonces, bueno, yo qué sé. Por otro lado, o sea, es verdad que cada vez hay más mujeres, es verdad que cada vez hay menos vetos a las temáticas que tratamos más nosotras, porque claro, un cómic, por ejemplo, de la maternidad, pues es que eso es baja literatura, pues metes la baja literatura por el culo. Uh-huh. Lo siento, soy un poco mal hablada. pero, o sea, hay gente que no lo ve esto. Incluso autoras que dicen pues no, porque yo trabajo igual que cualquier tío y estoy cansada de todo esto y a mí que no me de esto, que no me toquéis las narices, pero hay otras mujeres, a mí por ejemplo me ha pasado, que aún vemos que hay cosas que son eminentemente masculinas en el mundillo y que tenemos que denunciar ciertas actitudes.
3: De hecho, yo me atrevería a decir más, porque no es un tema de que absolutamente todas las autoras de cómic de este país hayan tenido la misma experiencia, porque por suerte no somos una mente colmena, uh-huh, pero sí que es un tema de que hay una presencia de autoras muy fuerte, hay un trabajo de autoras muy fuerte y hay como una desaparición de esas autoras, a no ser que tú hagas el trabajo activo, que es lo que comentaba Marina antes, y que es lo que hace Sara desde las redes sociales de, uh-huh, forma constante. Las mujeres han estado ahí haciendo cómics desde el primer momento, hemos estado ahí haciendo cómics, y simplemente es cuestión de que no caiga en el subconsciente colectivo que todo eso eran señores todo el rato, constantemente.
0: Uh-huh.
3: Y efectivamente, pues el colectivo sirve mucho para eso, ya ni siquiera para decir bueno, evidentemente también para reclamar una situación mejor, pero también para decir, oye, no borrar lo que está sucediendo ahora.
0: Claro.
1: Uh-huh. Claro, entonces, pues es un poco eso, el Sin Novedad en el Frente es un escenario más que se nos ha brindado como colectivo para denunciar pues ciertas cosas.
0: Sí.
1: Así que la verdad es que estamos como bastante, no sabemos a dónde llegará de momento, ahí...
2: Sí, llevamos molt poquet, vull dir, portem dos números i la cosa sembla que els de Mongòlia es van interessar el que vam fer al 8M i la cosa sembla que és interessant i bueno, és una oportunitat molt guai i ja veiem què tal.
0: Molt bé. Una altra iniciativa que m'agradaria destacar és de l'any passat, és l'Assemblea Oberta, que vau celebrar en el marc del Festival Internacional de la BD d'Angoulême, l'última vegada que s'havia celebrat, que era una edició que dedicaven o convidaven a l'estat espanyol, i vau fer una Assemblea Oberta. Uh-huh. No? Jo crec que a més es va difondre per xarxes, vull dir, tota l'assemblea que es va muntar, vull dir, recordo la Cristina Duran... Què destaqueu d'aquella assemblea? Perquè no? Va ser com un agermanament i com una expansió a nivell de l'aquest agermanament amb la resta d'autores.
2: Normalment les nostres assemblees solen ser obertes, vull dir, uh-huh. en general. Sí que és cert que en aquesta concreta d'Angoulême va ser una cosa especial perquè uh-huh. veníem en un marc de context concret, no? Que si la gent no està molt posada, Angoulême ara mateix està tancat, diguem, s'ha cancel·lat perquè la gestió del festival estava a les mans d'unes persones bastant impresentables,
0: sí,
2: on
0: sí,
2: es va
0: sí.
2: permetre pues, certa violència, bueno, en fi, unes coses que no fa falta ara tampoc caure allà, però bueno, era en un context a més que Espanya anava com convidada i tal. I bueno, jo crec que l'assemblea allà va estar guai precisament per això, no? Per demostrar la germanor i per fer una mica de força comuna, no només amb les autores espanyoles, sinó també les autores franceses, no?
0: Molt bé.
2: Que al final Espanya és un país que històricament tenim molta cultura de còmic en el sentit que tenim molt teixit autoral, però que és una cosa que no s'ha protegit massa en relació amb altres, per exemple, països com per exemple França, que sí que té una cultura una miqueta més sana en aquest sentit, no? Llavors, el fet de una mica demostrar aquesta germanor i tal fa que, vulguis o no, reforcis tot aquest teixit que porta molts anys existint, no?
0: Molt bé. Una altra de les coses que cal destacar també és les jornades professionals de Còmic Pro, que feu, no sé des de quan, des del 2018?
2: Potser una mica abans, ara no sabria dir-te la data exacta, però sí, per allà.
0: Sí, sí, 2019 sí. Tinc apuntat jo, però ara no sé si és 2018.
1: Sí, perquè sí que s'hacían charlas y s'hacían pues, ponencias y tal, però jornades professionals con el formato que
2: actual,
1: tenemos ahora...
2: Sí, és més...
1: Sí, creo que fue 2018.
2: Sí.
0: I què és el que organitzeu, és a dir, com organitzeu de cara a aquesta...
2: Bueno, són unes xerrades que estan enfocades a nivell professional, per gent que està començant o gent que ja porta molts anys, i sobretot pues, bueno, temes importants com poden ser pues, venda de drets, temes editorials, formes d'entendre el còmic a diferents nivells. Ara, per exemple, portem uns anys fent també xerrades a MIA, bueno, una mica coses més... enfocades no tant al públic general, però evidentment són interessants per tothom, uh-huh. sinó també una mica per fer reforç la nostra abogada barra gestora o barra persona meravellosa que és la Marta d'ESA, pues, fa xerrades sobre temes de gestió i de drets i coses així que són superinteressants sí. i supernecessaris perquè hi ha moltes vegades que vull dir, tu dibuixes i ja està, no? Però no és un ja està, hi ha una burocràcia que tens que gestionar, que això no t'ho diuen mai i a vegades t'hi trobes i és com... Vale, i això ara què faig, no? Aquest IRPF o això com ho faig, o la renta, o no sé què, no sé quantos. Pues, aquest tipus de xerrades també t'ajuden una mica a ubicar-te a nivell...
3: Que jo crec que és una cosa que és súper necessària en el mercado, en uh-huh. la indústria del còmic espanyol, i, vamos, que la Asociación de Autoras lo esté haciendo me parece... Vamos, que es importantísimo y que tiene que ir a más necesariamente porque hace mucha falta, que es este tema, esta voluntad, como quien dice, de gremio, de decir, oye... Tanto para gente que lleva mucho tiempo haciendo cómics, pero que quizá, yo qué sé, nunca ha vendido derechos fuera. Uh-huh. O para gente que justo está haciendo su primer cómic. O para gente que igual ya lo sabe, pero le viene bien refrescar un poco. Esta voluntad de tratar la profesión de crear cómics como un completo que te requiere muchas disciplinas y enseñarte cómo funcionan estas cosas, aunque sea mencionarte o presentarte conceptos importantes... Vamos, yo no sé a cuánta gente le habrá arreglado la vida a Marta Dehesa, pero, a mucha, pero yo no creo mucha, que poca,
2: mucha. Sí, jo a Marta crec que se li tiene que posar un pis o posar-li alguna cosa perquè clar. És una persona que et treu molts dubtes i t'ajuda molt, eh? I és una persona que amb el col·lectiu totalment ho fa de forma és la seva, és el seu granet, és la seva forma de portar el col·lectiu, sí. I és la seva feina, vull dir que al final està treballant de gratis moltes vegades.
0: Qué bo.
1: O sea, es un poco también el espíritu, ¿no? Del colectivo, sí. De que queremos mejorarnos la vida entre nosotras, queremos claro. Que haya un tejido que sea agradable, porque hay veces que también es una industria muy hostil. O sea, yo me he encontrado con gente que está en la misma editorial que tú y no te quiere decir que, pues, qué condiciones tiene o qué condiciones le han dado o que, yo qué sé, o no te quieren hablar de precios o de tal, que yo creo que es importantísimo poder hablar de cuánto te pagan o de qué condiciones te dan o de qué royalties tal, para poder tú pedir las condiciones más óptimas claro. posibles. Uh-huh. Claro, hay gente que es muy hostil así.
3: Porque hay un tema de que las asociaciones en España no pueden fijar precios, muy evidentemente, y no se pretende que uh-huh. se fijen precios, pero sí que un poder decir, oye, a mí me pagaron esto por este trabajo, da un poco de contexto a los demás de decir, ah, pues escucha, que es que igual estoy yo pidiendo mucho menos de lo que vale el trabajo, no soy consciente del número de horas que va a llevar este trabajo, no soy consciente de la carga.
2: Y sobre todo para coses que han passat de tinc un company que està fent una feina similar o estem treballant en un mateix projecte i aquesta persona, per ser un home, està cobrant X uh-huh. i jo, com a dona, estic cobrant pues, molt menys, no? Pues, aquest tipus de coses que normalment pues, hi ha molta gent que no vol parlar perquè jo què sé, saps? A vegades penses que ai, és que no sé realment, perquè jo sóc una persona que jo lo casco, vull dir, a mi em preguntes i jo lo casco todo, no tinc cap tal, no? Però hi ha gent que sí que hi ha aquesta barrera rara i clar, si tu no parles amb això pues sí. Tu no saps si estan allà pues, aprofitant-se, no? Pues, que ets una dona o que ets una persona nova, no? Això passa molt amb gent que està començant, que com estàs començant sembla que el teu treball no val com el que val una altra persona, i sí que és cert que hi ha catxers i podem parlar, no? Això, okay,
1: sí, però
2: hi ha una base, exacte, que crec sí. que hauria de ser
0: un comú,
2: exacte.
0: Clar,
2: sí.
3: I el còmic no lo van a vender por 3 euros.
2: No.
3: O sea, porque seas nuevo no va a ser...
2: La feina claro. la fas la mateixa.
1: No, claro, no. Exacto. A mí esto me pasó. Claro. O sea, a mí esto me enteré después de firmar el contrato, claro, pero yo firmé un contrato

0: necessita los datos de todos los demás para servir para algo.
1: Aquí vaig, perquè veig que ens quedem sense temps, em sap supergreu, però aquest és una mica el tema d'aquesta segona exposició, és a dir, no? Uh-huh. Una exposició que heu titulat, de la, diguem, aquesta última edició del Saló del Còmic, que era la IA de deshumanitza, a qui beneficia? No? És a dir, que plantejàveu, en plan d'interrogants, a qui beneficia això? I on teníem una sèrie d'il·lustracions denunciant les pràctiques deshumanitzants, deshumanitzants, perdoneu, d'aquesta tecnologia. És a dir, és feixista, és transfoba, és, no? Vull dir, tot el, tot el ventall. Com ho enfoqueu, això? És a dir, aquesta, us deixo per tancar aquest tema aquí, perquè com enfoqueu aquesta segona exposició?
2: Sí, la primera era una mica demostrar que estàvem en contra, no, d'això. La segona, jo crec que el punt clau és el per què, no? Uh-huh. I la idea era una mica demostrar tota la problemàtica des dels diferents eixos, no, que la configuren. Com és un tema molt complex, vam decidir fer-ho a través d'un decàleg, no? Uh-huh. I cada punt era una de les coses importants, no, d'aquesta problemàtica tan complexa. Uh-huh. Cada punt del decàleg, a més de demostrar i explicar quin era el problema, també intentaven explicar, vale, però això beneficia algú, no? Llavors era una mica agafar els dos temes, no? Qui s'estava traient rèdit de tot el nostre treball i de tot això, clar, a la vegada de quin tipus de problemàtica generava, no?
1: Exacte.
2: Llavors, pues, tocava, no, com havies dit tu, no? Pues és antifeixista, bueno, és feixista,
1: feixista,
2: no?
1: És feixista, clar, sí, sí.
2: Antifeixista som nosaltres en tot,
1: exacte,
2: cas, no?
1: Exacte.
2: És feixista, és a nivell ecològic.
1: LGTBI-fòbica.
2: Exacte.
1: No, consum,
2: tot això,
1: recursos...
2: Exacte, són com moltes problemàtiques que potser la gent es queda a la superfície sempre de, bueno, estos són els artistes que són unos, uh-huh, unos ludites i s'estan quejando, no? No, no, no només és aquest problema potser és la superfície i hi ha altres problemes, no?
1: Exacte.
2: I la idea d'una mica d'aquesta exposició era, a través del còmic, articular una miqueta exemples, no, d'aquests problemes, a la vegada que vam generar un text on explicava una mica, pues, tot això, no? A qui beneficia? Pues a les grans empreses corporatives, què tal? Perquè, no? Uh-huh. Per això.
1: Uh-huh. Estic encantat del que ens esteu explicant i em quedaria aquí mitja hora més, però veig que ens quedem curts de temps, i em sap supergreu perquè culpa meva de com he conduït l'entrevista, però clar, sí que us vull dir, com per tancar, és a dir, aquesta, com breument, preguntar-vos, ens hem de resignar-nos a això, o hem de trobar la manera de conviure? Perquè clar, tothom amb qui parles, nosaltres estem superposicionats amb vosaltres, però tothom amb qui parles és, bueno, ja, però esto ha venido para quedarse, esto, això és el futur. Llavors, hem de resignar-nos o no? O com, què hem de fer? L'Auriel aixeca la mà aquí.
3: Que viene la bomba.
0: A mi me gusta mucho la frase esto ha venido para quedarse porque está desactualizada por al menos una semana, es decir, esto ya se ha ido. O sea, las grandes empresas de IA se están moviendo a una economía de tokens. Eso quiere decir que lo que tenemos ahora mismo de IA, que tú le vas preguntando cosas y te va sacando imágenes o te va respondiendo, te va generando vídeos, ya no va a existir en los próximos meses porque cada consulta va a costar dinero. En el momento en que cada consulta cueste dinero, es un poco la mecánica esta de poner Uber muy barato y cuando la gente se acostumbra a usar Uber y ya no hay taxis y tal y cual, subimos los precios muchísimo y de pronto, lo que pasa es que la diferencia es que la IA no ofrece un servicio necesario. Es decir, cuando la gente vea que le cuesta lo mismo contratar a un humano para que le haga un cartel que pagar los tokens para que una IA le haga lo mismo pero con seis dedos, pues acabará desmoronándose. Entonces, ¿ha venido para quedarse? Solo en el sentido de que la herramienta existe y ahora no puede ser desexistida.
1: Claro.
0: Pero su uso no va a durar mucho tiempo y el lugar que ocupa en el ecosistema económico ahora mismo tampoco va a durar mucho tiempo.
1: Pues mira, em quedo amb això perquè em quedo més tranquil. Si és així, us asseguro que em quedo més tranquil. Mira, a través de... O sigui, el que us he d'agrair, en tot cas, és evidenciar aquesta problemàtica i la feina que feu per combatre-la. I ara sí que hem d'anar tancant, perquè a través del testimoni de les persones convidades, el propòsit final d'aquest espai és convidar a llegir còmics i tot el que envolta el món del còmic. I per acabar el programa, com sempre fem amb les persones que hem convidat al llarg de l'any, volem demanar-vos que ens recomaneu un parell d'obres. Us hauré de demanar brevetat perquè ens hem quedat sense temps, i és un clàssic que considereu imprescindible i una obra que considereu més desconeguda o menys reconeguda. Quines són les vostres respectives propostes? Venga, aquí comienza, Lauriel.
0: Yo voy a proponer Happy Endings de Luchi Brión, que la publicó en España Nuevo 9. Uh-huh. Y Villanueva, de Javi de Castro, que es Horror en un pueblo de León, y me parece un pepinazo de cómic.
1: Molt bé, perfecto. Qui ara qui...
2: Jo recomanaré el Luz y Tinieblas, els Keras Cosset i el Huber, que per mi és cómic fundacional de la meva vida, o sea, m'encanta. I després recomanaré
1: Perdona, Maria, no? Aquest té un altre títol, no? O tenia un altre títol,
2: sí,
1: que era Tenebrosa Oscuridad.
2: Preciosa Oscuridad,
1: perdó.
2: Sí, en anglès és Beautiful Darkness.
1: Vale, no, és que ara està pensant que ha tingut dos títols, sí, això, sí.
2: I després recomanaré un manga, que és Nana, que ara que està una mica així, potser... l'intento com fer que l'Aya Sawa torni, que la pobra sempre ha estat té una salut complicada i bueno, la va deixant acabada i ara sembla que torna, llavors ara estic sempre recomanant Nana, aviam si així la... tal, que bueno, és un manga que crec que és molt guai i ara l'estan reeditant i així, pues...
1: Molt bé. Sara, les teves quines són?
3: Vale, yo voy a recomendar Los surcos del azar de Paco Roca. No sé si necesita recomendación esto, pero bueno, allá va. Y voy a recomendar El beso número 8, publicado por La Cúpula.
1: La Cúpula, sí.
3: Muy, muy, muy... O sea, yo he llorado muchísimo con ese cómic. O sea que lo recomiendo muy fuerte.
1: Doncs us agraeixo les recomanacions i us agraeixo la brevetat, perquè insisteixo que ens hem quedat sense temps. Per últim, aquest any... us demanem, o hem demanat al llarg de la temporada, un nom. El nom d'algú que estigui vinculat o vinculada al món del còmic i que vulgueu destacar-lo o reivindicar-lo per alguna raó en concreta. No cal que siguin autors o autores, però si us surten autors o autores, poden ser-ho. Aquesta és una, sé que és una pregunta així com un poc atracament, d'última hora, però m'agrada aquesta espontaneïtat de, ostres, el primer nom que em ve al cap és el d'aquesta persona, el d'aquesta autora, el d'aquest divulgador, aquí ha passat de tot, divulgadors, llibreters, llibreteres, la família que te regalo el primer còmic, vull dir, això també val.
2: Mira, jo diré a l'Elisa McLaughlin, que és una companya del col·lectiu, és divulgadora de còmics, crec que és una persona que fa una feina increïble i sap un munt. Però un munt. Jo crec que és una passada. Jo sempre que l'escolto parlar i de còmics o del món, és una meravella i jo crec que li hem d'agrair moltíssimes coses a l'Elisa perquè fa una feina que no està pagada. Vull dir, és una passada, sí.
1: Com diria ella, és una titanaca.
2: És una titanaca, sí. Crec que la paraula titanaca es queda curta. No sé si hi ha una cosa més gran. Bueno, sí, és una passada.
1: Pues molt bé que reivindiques a l'Elisa McCausland. Sara. Vale.
3: Yo, hostia, aquí esto sí que estoy ahí entre recomendar a...
1: Puedes decir dos, si quieres.
3: ¿Puedes decir dos? Toma, venga. Va, pues primero, a Bea Tormo, porque me flipa todo lo que hace y poco se la ve.
2: Sí.
3: Tanto de ilustración como de cómic, o sea, sé que está haciendo un cómic ahora que tengo unas ganas de comérmelo con patatas,
2: bueno,
3: que flipas.
2: Bueno, perdona que te corte, pero la Buidía Feta ahora, la nueva...
3: O sea, está de Lead Artist, de la nueva serie de Las Tres Personas. Es muy, muy guay.
1: Es verdad, lo vi en redes, sí.
3: Y
1: sí,
3: luego
1: sí.
3: La segunda persona que quería yo reivindicar, que es menos conocida que Bea Tormo, es Héctor Marper, que es mi diseñador de cabecera, colorista, dibujante y compañero súper guay, que vamos, me ha maquetado varios cómics y tal, y sí. También es una labor como súper silenciosa.
2: Sí.
3: Y cuando no tengo un maquetador y un diseñador decente y que se lo tome en serio, se nota un montón.
1: Claro.
3: Y es como, por Dios, hasta el cielo este chico.
1: Molt bé. Lauriel, per acabar.
0: Yo voy a decir que también miembro del club de fans de Bea Tormo, porque todo lo que hace lo hace bien. Pero yo iba a recomendar, me da pena irme del mercado español, pero a Nate Piecos, que es uno de los rotulistas más conocidos del mercado americano, que no solo el hombre rotula maravillosamente, sino que además se molesta en hacer tutoriales de cómo se rotula, se molesta en explicar, tiene un libro muy bueno sobre cómo rotular cómics, y se molesta en poner las fuentes que él diseña gratuitas para proyectos de cómic independientes. Entonces es un recurso bastante sólido.
3: Qué guay.
1: I què important és la feina de la retolació, que queda molt poc amagada, o sigui, molt amagada, i és bàsica en el còmic, fonamental, perquè hi ha còmics que dius, ai, aquesta tipografia aquí no acaba de funcionar.
0: Sí.
1: Que, felicitats per celebrar, o sigui, per reivindicar la feina del Nate Piecos. No tenim temps de més, em sap supergreu. Moltíssimes gràcies, Sara, Marina, Lauriel. Ha estat un autèntic plaer. Si voleu venir, sabeu que esteu convidadíssimes. Això és casa vostra. Ara sí, Fins aquí aquest 39è i últim programa de la quarta temporada del Parlem de Còmics. Gràcies, Eli Arjona. Això, aquesta temporada ha estat un luxe, tota la temporada amb tu. Deixeu-me també enviar un agraïment a tots els convidats i convidades que han passat per Parlem de Còmics. Ha estat un privilegi xerrar amb elles i amb ells. Doblement agraïts quan han pogut venir a l'estudi. Sabem que no sempre és possible, però quan ho és, com és el cas d'avui, doncs es crea un ambient fantàstic que crec que es percep en el resultat del programa. Esperem que l'any vinent puguem seguir doncs, convidant autors, autores, escriptors, editors, editores, traductores, reautoristes, i farem el possible per fer-ho. Els oients i les oients, moltes gràcies per escoltar-nos. El programa, evidentment, té sentit perquè algú se l'escolta. I fins a propera temporada, molt bones vacances si les feu, molt bon estiu en qualsevol cas, i sobretot, llegiu còmics. Si voleu recomanacions, busqueu les obres de la Sara, de la Marina i de la Lauriel.

Bon dia. Us saludem des del programa setmanal Picama, magatzim sobre salut, relacionat amb els hàbits saludables i el tractament i prevenció del càncer, de l'associació Prevenció Informació Càncer Molins. PICAM, associació de pacients al servei de pacients.

0: Avui tenim amb nosaltres a la Berna Moreira, presidenta de l'associació PICAM. És llicenciada en Història de l'Art. Ha fet formació en cosmètica i maquillatge en diferents escoles, com és Cascarra i Cosmètica Natural i Aromateràpia a Manantial de la Salut. És consultora d'imatge i estètica oncològica. Fa tallers des de l'any 2011 per a pacients oncològics en cuidados de la pell i maquillatge, l'impacte dels tractaments oncològics i l'abordatge dermocosmètic. I avui ens parlarà de l'oli de rosa mosqueta, de les seves propietats, etc, etc. Bon dia, Berna.
1: Hola.
0: Encantades de tenir-te aquí amb nosaltres.
1: I jo encantada d'estar aquí, amb aquesta calor.
2: Exacte, aquí almenys, estimats oients, estem molt bé. Estem aquí a sota de l'aire condicionat.
1: Sí.
2: Bon dia davant de tot, Berna.
1: Bon dia. Moltes gràcies de nou per invitar-me a parlar de la rosa mosqueta.
2: És que sempre és un èxit. Tindre-te a tu és un èxit. Perquè, clar, el menys que parlem és realment els seus estudis, no?
1: Però, bueno,
2: després ha tingut uns altres, no? No, és veritat. Aviam, ara ens farà tota una dissertació, estimats. D'on prové exactament l'oli de rosa mosqueta? Quina és la seva naturalesa botànica? I quines són les propietats químiques fonamentals que el fan tan valorat per la cura de la nostra pell?
1: Sí, per la cura de la nostra pell, i a més és un oli molt recomanat pels cirurgians i pels metges. I és important parlar de l'oli de rosa mosqueta perquè a tots els tallers que faig dins dels hospitals sempre surt la mateixa pregunta. Puc posar oli mosqueta? No és millor posar-me l'oli d'argan? Quin oli em poso? Llavors, hi ha que distingir diferents aspectes, no? Que d'això també en parlarem. Perquè cada oli té la seva propietat. Però jo tenia especial, no sé, carinyo en fer aquesta mica de programa per esclarir una mica la rosa mosqueta. La rosa mosqueta, o també moscata, o rubiginosa, com es diu potser científicament, és una flor, un arbust, que necessita fred i està en terres poroses. Llavors, el lloc més ideal que he trobat per cultivar, bueno, cultivar-se no, per créixer inclús de forma salvatge, no? És als Andes, i en concret a la banda de Xile. Llavors, aquest entorn afavoreix que, bueno, com es fa? Pues és un procés de... es cultiva, i l'oli s'obté de premsar les seves llavors. Les seves llavors, amb un premsat mecànic en fred, garanteix que els seus principis no es destrueixin. Primera premsada en fred.
2: Com l'oli normal.
1: Com l'oli normal. És un oli vegetal, com diem l'oli d'oliva, l'oli d'argan, el de jojoba... us recordo que hi ha tres tipus d'olis. Un són els vegetals, que són d'aquelles de la primera premsada en fred, de les llavors, anem a dir l'oliva. Hi ha l'oli macerat, com pot ser la calèndula, que després us donaré una recepta. I que és la flor que es macera amb un oli vehicular. Aquests olis poden ser, per exemple, un oli d'ametlla, que és un oli molt suau, i després això és per maceració. I després el tercer oli és l'oli essencial, que és aquell que s'obté a part destil·lació. O sigui, amb un... Ara no sé com es diu en català, si té el mateix nom, per un alambique.
2: L'alambique.
1: Llavors, l'oli de rosa mosqueta és un oli vegetal. S'obté de premsar en fred les llavors. Llavors, que els... la riquesa de l'oli de la rosa mosqueta són els seus àcids grassos essencials poliinsaturats. Què vull dir amb això? És ric en omega 6, amb omega 3 i complementat amb l'omega 9. I les seves sinergies complementa especialment amb la vitamina A, amb la vitamina C i amb la vitamina E. Caramba. Tot això és el que té l'oli de la rosa mosqueta.
2: Caramba, estem parlant de tot l'abecedari, quasi bé.
1: Sí, què passa amb aquest oli? És un gran regenerador. És un gran regenerador perquè els omegas tenen un especial... el seu treball és el de... una part és cognitiva, per exemple, afavoreixen la regeneració de les connexions cel·lulars, les neurones.
2: Ara entenc per què te'l recomanen pel cor.
1: Sí, veus? És un gran... Exacte, també és cardiovascular, te'l recomanen pel cor, en càpsules.
2: Exacte, sí, senyora.
1: Perquè a més elimina o afavoreix com es diu, el colesterol bo.
2: Sí.
1: I després amb l'omega 9 doncs també més o menys té i l'omega 3 doncs tenen aquestes qualitats, no, per la pell, per regenerar tot el que són les mucoses, per exemple, la hidratació interior, i pel sistema cognitiu, d'acord?
2: Pel sistema cognitiu, també?
1: Exacte, pel sistema cognitiu, perquè afavoreix les connexions neuronals.
2: Val. Llavors, clar, això no ho haguera dit mai, veus?
1: Sí, llavors, clar, a més, per exemple, té el... de forma natural, té vitamina A, la vitamina C i la vitamina E, que és un antioxidant. Sempre que vol regenerar la pell o l'antiarrugues, donen la vitamina E. Què va passar? Per què,
0: la pregunta que anava a dir-te, eh?
1: Sí.
0: Com es van adonar els investigadors d'aquestes capacitats regeneradores i quines proves, assajos clínics o experiments científics s'han dut a terme històricament per corroborar la seva eficàcia en la reparació de la pell i les cicatrius?
1: Sí, això, pues mira, és regenerador celular, es van adonar compte, hidratant profund, antioxidant, unificador del to de la pell, estimula directament la síntesi del col·làgen i l'elastina en els fibroblastomes cutanis, ja parlem de la dermis, no de la epidermis, i elasticitat i fermesa. Però què va passar al 1983? La doctora Berta Pareja, i que era una professora emèrita de la Universitat Nacional Major de San Marcos del Perú, i el doctor Horst Kell, van dur a terme uns estudis pioners per veure, no, perquè tenia aquestes característiques, i van aïllar a l'àcid transretinoic. Què va passar? Aquest oli, aquest principi, aquest àcid que conté la rosa mosqueta, és el principal responsable de l'acceleració de la mitosi celular, o sigui, la divisió celular, el creixement. I la regeneració... la regeneració de la part còrnia de la pell, o sigui, de l'epidermis, val? Els corneocitos. La nostra epidermis està formada per unes cèl·lules que es diuen corneocitos, i la rosa mosqueta té la gran capacitat de regenerar-ho. Què van fer? Van dissenyar uns assajos clínics destinats a pacients que havien tingut grans lesions a la pell, com són les cicatrius d'operació, d'una cirurgia, de grans cremades. Llavors es van donar compte que regenerava la pell, no? Amb aplicacions diàries, i es va observar una millora. Però, a més, què van veure? Que el teixit era més flexible. I, a més, van veure que no formava queloides, o sigui, que ajudava a la cicatrització, però que no formava la queloide, o sigui, la cicatriu no remuntava, no?
2: No remuntava.
1: De vegades,
2: no? Sí,
1: que veus la cicatriu que fa com un avoltament.
2: Sí, sí.
1: Doncs, això
2: i tot això es va adivinar des del 1983.
1: Sí, bueno, a partir del 1983, perquè compta que fins que no van aïllar els olis i després van veure la seva...
2: Perquè és recent aquest descobriment.
1: No, 1983, estem parlant ja de fa uns anyets.
2: Bueno,
1: no?
2: Sí, però clar.
1: Sí.
0: 40 anys,
1: no,
0: eh?
1: Sí, 40
2: exacte, jo tinc una filla de 40 i pico.
0: 40
2: vull dir,
0: i pico, bueno, clar,
1: sí,
0: està molt bé.
1: Mirant,
0: està,
1: sí.
2: A veure, que està molt bé per tot el que fa, vull dir, clar.
1: Bueno, i després, a més, no es van quedar aquí amb aquestes demostracions, sinó que, a més, van veure que amb els pacients que els hi posaven aquests olis, això evitava el fotoenvelliment, o sigui, que té la capacitat de reduir les línies d'expressió i de, o sigui, i també de treure taques solars.
0: Taques.
2: Les solars.
1: Sí, les taques solars.
2: Ho està dient,
1: exacte,
2: molt ben dit, les solars.
1: Les solars. No,
2: no les que puc tenir jo, que és una altra història,
1: no.
2: De vitílic o del que sigui.
1: Exacte,
2: hem d'entendre que taques, hem d'entendre bé, taques solars.
1: Que se queden allà una mica permanentment.
2: Exacte.
1: Doncs té, si no les acabava de treure, sí que les va decolorant, per així dir-ho.
0: Molt bé, no?
1: Sí, llavors, clar, això va fer que, quan se fa un assaig clínic i des d'un hospital i liderat per un equip d'investigació i es demostren els resultats, això fa que després tingui molta més repercussió amb el món
0: clar.
1: Mèdic. No?
0: Caramba, és molt, bé, molt bé.
1: I per això es recomana tant l'oli de rosa mosqueta. És un producte natural... No, l'únic no té químic, l'únic que pot tenir a vegades que podem trobar és alguna goteta de, com es diu, oli essencial de llimona o així per preservar que no s'oxidi.
2: Exacte. Bueno, ara, per exemple, que ja ens ha cantat les excel·lències del rosa mosqueta, ja hem anat a comprar-ho, ja ho tenim a casa, però ara bé, com i quan hem d'aplicar-nos aquest oli per poder maximitzar els efectes? Provoca l'aparició de taques si ens toca el sol durant el dia o és millor reservar-lo exclusivament per la nit?
1: Veiem, anem per parts. Com ens l'apliquem?
2: Primer, doncs, com ens apliquem?
1: Exacte, sempre ens l'aplicarem amb la pell ben neta. Primer ens netejarem la pell i després ens posarem un tònic, o un tònic, o a vegades jo també recomano una aigua de mineralització dèbil per aclarir. Sí, a l'aigua micel·lar. Però a vegades l'aigua micel·lar te deixa una sensació una miqueta com enganxosa, no?
2: O tirant de la pell.
1: Exacte, llavors jo sempre recomano que ens posem, per exemple, acabem de netejar o de treure aquesta sensació, pot ser amb una aigua de vent, amb una aigua termal.
2: Una aigua termal.
1: Una aigua termal. Que no tenim aigua termal, podem utilitzar una aigua de mineralització dèbil.
0: Dèbil, vale.
1: D'acord? Que traurà aquesta sensació de tirantó. Llavors, no l'acabarem de secar, la deixarem una miqueta humida. No mullada, entenem?
0: Humida.
1: I és que dius, ai, no m'he secat bé les mans, per exemple, no? I llavors agafarem tres gotetes sols, les calentarem a la mà, d'acord? Llavors ens les aplicarem per tot el rostre amb massatges circulars, fins que penetri. Més val amb els olis poc que molt, d'acord? Llavors, què passa? Per què no recomana posar els olis al dia?
2: El sol.
1: Saps què passa? Sobretot amb l'oli de rosa mosqueta, és un oli que té molts greixos, té els omegas, d'acord? Llavors, el sol el que pot produir amb aquests omegas és la seva destrucció, o sigui, la seva transformació. Què vull dir? Que s'oxiden. Amb l'exposició solar, aquests olis s'oxiden. L'oxidar-se fa que i estan a la nostra pell puguin generar radicals lliures que ens poden afectar. Uh-huh. D'acord? O sigui, ja no ens estem posant, ja no portem a sobre la rosa mosqueta,
3: vale,
1: sinó un altre component perquè s'han degradat aquests olis, aquests greixos.
3: O sigui que tu aconsellaries posar que fes-ho no? a la nit.
1: Llavors, sí, sempre jo sempre aconsello a la nit, ja que s'ho vol posar durant el dia, o hi ha cremes que porten rosa mosqueta que són de dia, doncs sempre aconsello, primer ens posem la crema hidratant amb la rosa mosqueta, però als 10 minuts o així, quan ja ha penetrat, posar una bona capa de protecció solar.
3: Vale, un 50 o 50, cadascú?
1: 50.
3: Vale. Jo és el que utilitzo, però clar, el meu problema és un altre. Però,
1: sí,
3: doncs,
1: 50. Mal, 50 i d'ampli espectre. Aquest és un altre, no sols és el factor 50, sinó és un altre. Això ho havíem parlat en un altre programa.
3: Sí, ho vas dir-ho.
1: D'ampli espectre. Per què? Perquè llavors protegim no sols el nostre rostre, sinó també el que ens hem posat a la cara, que no s'oxidin aquests omegas. Llavors, jo, per evitar-ho, sempre recomanaria a la nit. Sempre a la nit.
3: O sigui, la veiguéssiu té una pell que des de l'ego és digna d'envejar,
1: Sí, jo me poso rosa mosqueta,
3: Ah, amiga. A part de que tinguis una bona pell, que això no tothom... No tothom ho podem dir-ho. Si a sobre doncs, utilitzes aquest producte que tan bé el vens, no, per dir-ho d'alguna manera, perquè bueno, els teus estudis t'han portat aquí, vull dir, no
1: hi
3: ha
1: més. La rosa mosqueta és... jo penso que és... A qui li agrada la cosmètica natural... és un mas, no? És un oli d'aquells que has de tenir... sobretot a partir de que te comencen a sortir les línies d'expressió.
3: Que bien hables, per no dir arrugues.
0: Jo també voldria que expliquessis quines diferències hi ha entre la rosa mosqueta i els altres olis similars, com és l'argan, la jojoba, l'ametlla dolça...
1: Bueno, intentaré anar una miqueta, si no el temps potser se'ns posa a sobre, no? Sí, perquè són consultes que ens surten molt quan faig uns tallers, no? Llavors, com he dit, la recuperació de la pell és una regeneració, la rosa mosqueta és una regeneració celular profund, de reparació de cicatrius i d'anys, i després és ideal per... com un antiarrugues, per si dir-ho,
0: perfecte,
1: no?
0: Perfecte.
1: Llavors, què passa amb l'argal? És una nutrició profunda i protegeix contra l'oxidació, contra l'estrès oxidatiu, o sigui, quan estàs molt estressat, que menges malament, compte que moltes d'aquestes que la pell quan mengem malament anem molt estressats, la pell ho nota. Estàs com amb la pell com apagada, no?
0: Sí, sí.
1: Llavors l'oli d'argan millora molt el que és l'elasticitat, d'acord?
0: Perfecte.
1: Quan anem amb una sequedat extrema i per exemple va molt bé, és un dels olis que millor va per quan tenim l'alopècia de la quimioteràpia.
0: Quan estem fent les quimios i coses d'aquestes que s'asseca molt la pell i tot això, no?
1: Exacte. Llavors, l'altre oli que també se recomana molt per l'alopècia quan estem amb tractament de quimioteràpia és l'oli de jojoba. Què passa a l'oli de jojoba? L'oli de jojoba és un sebum, té el mateix sebum o un sebum molt similar a l'humà. Llavors, el cos el reconeix com a propi.
3: Ah, mira.
1: Val? Llavors, és un sebum regulador, és un antiinflamatori i un antibacterià. Pels àcids que conté. Uh-huh. Llavors, és ideal per hidratar d'una manera suau quan no se necessita una hidratació profunda i que no hi ha descamació, doncs un hidratant per la pell sobretot per la part del cap, per la pell del cap quan se té l'alopècia. I no és comedogènic, per tant, no obstrueix els folículs pilosos, d'acord? Protegeix de les agressions externes. El tenir el nostre mateix sèrum que fa com un... no deixa que els bacteris penetrin.
3: Vale.
1: Val. Mal, llavors evita que agafem infeccions.
3: Molt bé.
1: Sí, d'acord? Sí, sí. Llavors tenim el de l'ametlla dolça, l'ametlla que trobem a tot arreu. Va molt bé perquè és un gran calmant. Quan el receptaria jo? Per exemple, hi ha pacients que s'afeiten quan el cabell, els hi va caure, s'afeiten el cabell. El cabell s'ha d'afeitar, t'has de passar a la moto, el 2 o l'1, mai el 0, perquè això, estant la pell sensible, pot provocar una gran irritació. Doncs llavors és quan amb aquestes irritacions podem aplicar una mica de l'oli d'ametlla perquè calmarà tot el que és la vermellor, la irritació, la pruïja, les dermatitis, ho calma tot amb un bon massatge circular. D'acord?
0: Sí, sí.
1: Ens acabem de depilar i ens hem amb una navalla i resulta ser que ens piquen molt les cames. Una miqueta d'oli d'ametlla.
3: D'ametlla, llavors l'ametlla.
1: Perquè evita
3: per calmar, tal com tu has dit.
1: Per calmar, exacte.
3: I es pot utilitzar l'arròs amb mosqueta en l'alimentació? Ens podries fer una recepta cosmètica senzilla per fer a casa barrejant-la, doncs, no, jo què sé què, amb altres olis o posant-nos, no sé, una cançó doncs, que estigui relacionada amb el tema per tancar el programa?
1: Tot junt.
3: Sí, ara sí, perquè com ella ha dit fa un moment, se n'ha donat compte que miràvem el rellotge, perquè la ràdio és el que té, però clar, és el que té també t'importar una bona persona, no? Que qui sàpiga molt.
1: Bueno, la rosa mosqueta la solen recomanar, però amb, com es diu, en càpsules.
3: En càpsules.
1: En càpsules. Sí, pots... hi ha unes càpsules, més que res perquè és rica en omegas i això. Però això ja tindríeu que anar... jo sempre recomano, abans de prendre qualsevol suplement, consultar-ho sempre amb el metge. I que et facin una analítica i així, o que tinguis certs problemes, tal. En quant a la proposta aquesta que em fas, us porto una recepta pues molt senzilla per 50 mil·lilitres d'oli que podem comprar a l'arboristeria o a qual, no sé, on trobem oli, però que siguin de primera prensada en fred. S'agafa, per exemple, us en recordeu que us heu parlat dels olis macerats?
3: Sí.
1: S'agafa 25 mil·lilitres d'oli macerat de calèndula, a poder ser que hagi estat macerat amb oli d'ametlla. Ambdós són uns grans calmants de la pell, d'acord? Per les irritacions. Sí, i a més a més són antiinflamatoris, cicatritzants i regeneradors. Després, 15 mil·lilitres d'oli vegetal de jojoba. O sigui que, 15. 10 mil·lilitres d'oli vegetal de rosa mosqueta, que aporta tots els greixos. 8 gotetes d'oli essencial d'espligo.
3: Ah, d'espligo.
1: Sí, que també té propietats calmants, antisèptiques i, a més, relaxant per al seu aroma. I 3 gotetes de vitamina E, tocoferol pur. Això pots comprar en una arbolisteria o així, que té totes les capacitats de l'antioxidant.
3: Vale. L'han fet anar a todo meter, de veritat. Sí. Perdona, però és que, el temps apremia, no?
1: Sí.
3: I ara, per acabar així una mica, sempre saps que demanem una cançó, no? Quina cançó ens portes avui, Berna?
1: Bueno, he triat una perquè, com que parlàvem de les roses, doncs he parlat del Jardí de Roses, que és una cançó que va estar amb una marató de TV3 el 2013, quan se feien les investigacions de les malalties neurogeneratives. I és del grup de Manzelles. I en quant a la frase...
3: I ara la segona era la frase. Digues.
1: No, no hi ha roses sense espines i ni amor sense dolor.
3: Exacte.
1: Que parlem de la rosa mosqueta.
3: Així. Com veieu, amb ella no se li pot fer una pregunta, perquè ella fa una pregunta i dona 33.000 respostes, eh?
0: Bueno.
3: O sigui, està ben posada
0: això
3: amb tot.
0: Això està molt bé, això
3: Home,
0: està molt bé.
3: Justament per això la volem,
0: que
3: no?
0: Passa que, clar, perquè... es fa...
3: Però, bueno, és igual. Doncs moltes gràcies per tota aquesta informació que ens has donat amb aquest somriure que ella té, que a més li parlen els ulls sola, perquè no ho sabeu, però els que ho coneixeu sí, té uns ulls blaus molt macos.
1: Moltes gràcies.
0: És veritat, és
3: que ens
0: veritat.
3: Has donat i t'acomiadem amb aquesta cançó que tu mateixa has escollit.

0: Fins aquí el programa d'avui. Agrair a la Berna Moreira que ens hagi acompanyat i totes les explicacions que ens ha donat molt interessants. I rebeu una salutació de tot l'equip del programa. L'Anna, jo mateixa, la Marisa, les companyes que també col·laboren per fer les entrevistes, la Eli, que està en el control de so, i, com no, a Ràdio Molins de Rei. Fins al pròxim dia, pel setembre.
1: Bones vacances.
0: Que tingueu molt bona setmana i molt bones vacances. Adéu. Adéu.
2: Bon dia, són les dues.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits a Catalunya. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetria alçar noves plantes i subdividir immobles, que s'haurien de destinar, això sí, a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Han presentat la proposició la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach.
4: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent.
5: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país.
2: És divendres 24 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Primer trasplantament de l'Estat entre dues persones amb VIH. David Navarro.
6: L'ha fet l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ha estat possible perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia que aquest col·lectiu donar òrgans. Ho destaca l'adjunt del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, Jordi Navarro.
7: A nivell de Catalunya, unes 35.000 persones amb VIH. Cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones. I el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
2: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb anteriors edicions.
6: Un error en la tria dels alumnes provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquest error.
2: Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i desallotjar 10.000 persones.
6: El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa dels incendis.
2: Uns focs que repercuteixen també en la situació del temps aquí a Catalunya, un dia més marcada per la calor. Previsió per avui al cap de setmana. Luismi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, estem tenint encara una situació calorosa i sobretot xafogosa i a més hi ha una barreja d'alguns núvols prims, amb pulsim en suspensió i restes de cendres dels incendis forestals que tenim al centre d'Espanya, que estan arribant a casa nostra. Per tant, l'ambient molt enterbolit i una mica enganxós amb aquesta humitat elevada. Aquests núvols que tenim a hores d'ara que es comencen a formar acabaran desembocant en alguna tempesta bàsicament seca que anirà apareixent per les Terres de l'Ebre, després es mourà pel Camp de Tarragona, arribant a l'interior barceloní, sobretot al prelitoral i a la Catalunya central. Remarquem, són tempestes que seran locals, però sobretot vindran acompanyades de vent, més que d'aigua. També avançada a la tarda alguna tempesta cap al Pirineu Lleidatà. Temperatura entre els 33 i 38 graus a moltes poblacions. En vista demà tindrem un canvi de situació, una mica menys de calor i algunes primeres tempestes, sobretot al nord del país, també al prelitoral, durant la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
2: Per cert, que avui també us explicarem tots els detalls del dispositiu que ha preparat la Generalitat per seguir l'eclipsi solar del 12 d'agost. En cultura, el Xer Festival omple Barcelona de música urbana.
6: La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, De La Rose i Omar Cortuz.
2: Als esports, Toni Castro, el Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada contra l'Europa.
9: Partit a porta tancada a la ciutat esportiva del Barça, on podria tenir uns minuts el segon fitxatge de l'estiu, Karim Adeyemi, i l'espanyol que ha cedit Antonio Roca al Mallorca jugarà demà al matí un amistós contra el Sabadell.
2: Al control de so, Ivan López, a la coordinació, Montseu Guet i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts de les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Thank you. El govern i els comuns presentaran dilluns al Parlament una proposició de llei que permetrà convertir oficines, hotels o locals comercials en habitatge protegit sense haver de modificar el planejament urbanístic. La norma inclourà altres vies per augmentar l'oferta d'aquesta mena d'habitatge, com per exemple incrementar fins a un 20% l'edificabilitat, alçar noves plantes o bé subdividir immobles per tal de crear nous pisos. Són mesures que han presentat aquest matí a Mollet del Vallès. Anem fins allà, Ràdio Mollet, Joel Gascón.
10: Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit en sòl d'ús terciari, oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
4: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
10: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. La proposició de llei ha estat presentada de la mà dels comuns. La presidenta dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que es tracta d'una llei innovadora perquè se li diu al sector privat que davant la crisi d'habitatge no es poden rentar les mans.
11: Una llei que és innovadora.

0: social.
1: No deixem l'habitatge, perquè el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un pla de 10 milions d'euros per tal de refrigerar 20.000 llars de la ciutat. Ha estat una proposta conjunta de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana per tal de combatre les nits tòrrides i les altes temperatures en pisos de persones vulnerables. Hauria de dur-se a terme abans de l'estiu vinent. El govern hi ha votat a favor, però sí que ha expressat dubtes sobre la seva execució. Mont Carvajal, bon dia.
2: Bon dia. En el darrer plenari del curs, el govern de Jaume Collboni no ha proposat res, sinó que han estat els grups de l'oposició. Per exemple, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana han plantejat refrigerar pisos de persones amb pocs recursos. Des dels Comuns, Gemma Tarafa ha argumentat que és una qüestió política i econòmica.
3: El 71% de les llars de renda alta té aire condicionat a la nostra ciutat, per contra un 38,8% de les classes, les rendes més baixes. I aquest de ben segur que fan servir amb molta cura i unes franges del dia per gastar menys.
2: Des del govern s'hi ha donat suport, però la tinenta d'alcalde, Laia Bonet, ha expressat dubtes.
4: Qui hauria de demanar l'ajut? Qui el demana? El propietari, davant d'un llogater vulnerable? Sota quins barems es decidiria? O qui ho hauria de fer? El mateix llogater? Tot això està per debatre, són detalls importants que poden fer que una política ben intencionada no arribi a l'objectiu pretès, però en tot cas les dues proposicions generen un debat pertinent.
2: L'equip de govern ha dit que els pròxims pressupostos ho haurien d'incloure i ha convidat Comuns i Esquerra a parlar-ne.
1: Mont, seguim al ple perquè també s'hi han tractat les conseqüències dels esvorancs causats a Vallbona per les obres de l'R2 i al Putxet per les obres de la línia 9 del metro. A iniciativa de Junts, el plenari ha votat per unanimitat ajudar els comerços i veïns afectats per obres de llarga durada.
2: Junts ha plantejat compensacions econòmiques directes als botiguers que no poden treballar però han de continuar pagant factures, nòmines o lloguers. I també han proposat vals de descomptes municipals per veïns en zones amb obres. Ho ha exposat Jordi Martí.
5: Però no estem parlant només d'això, estem parlant d'ajuts directes que vagin en vena, com es diu col·loquialment, a les persones, en aquest cas a les empreses, i autònoms que ho necessiten. Només un exemple, segons ens han dit, a Saragossa en aquests moments es paguen 400 euros per establiment afectat quan hi ha obres de llarga durada. 1.200 euros trimestrals. No és d'ahir ni d'abans d'ahir. Per tant, no és que anem dos anys tard, és que necessitem urgència en les actuacions, senyora Gil. I gràcies pel suport a la proposició per part de tot el grup.
2: També s'ha votat a favor de fer un fons permanent per ajudar ràpidament els afectats per obres i grans esdeveniments o accidents, així com ajudes urgents pels afectats de l'esvoranc del Putxet. El govern ha admès les molèsties de les obres, però n'ha defensat els beneficis a la llarga i ha recordat que l'alcalde ha anunciat un ajut de 100.000 euros per als comerços del Putxet.
1: L'esvoranc de Vallbona manté tallades sine die les línies R2 i R11 de Rodalies. Això obliga els usuaris a caminar uns 5 minuts entre dues estacions per tal d'enllaçar amb una altra línia o, en el cas de l'R11, completar part del trajecte en autobús.
6: Un tall al qual, a partir del 2 d'agost, se n'afegirà un altre per obres. En aquest cas, afecta les línies R4 i R8 i s'allargarà fins al 9 d'agost entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei de l'R4 i Martorell Central i Rubí, Can Vallhonrat, de l'R8. La raó és la posada en servei d'un nou enclavament electrònic d'Adif a l'estació de Castellbisbal. Renfe posarà en marxa un servei alternatiu per carretera entre aquestes estacions.
1: Hi ha millors notícies per als veïns del Putxet, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els veïns d'un altre dels edificis evacuats, el del carrer de Rubinstein número 6. La Generalitat, a més, preveu que un altre immoble es pugui tornar a habitar d'aquí a dues setmanes. Si es compleixen aquests terminis, el 60% dels desallotjats haurà pogut tornar a casa seva en 15 dies.
6: Les feines d'estabilització del terreny han finalitzat i, segons la Generalitat, les inspeccions han demostrat que els edificis no es mouen. Per això, com ha anunciat la delegada del govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, s'ha pres la decisió de permetre el retorn d'alguns veïns.
7: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar a 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
6: L'edifici de Rubinstein té 11 habitatges i 4 locals, i el de Sant Gervasi de Cassoles, 31 habitatges i un local. Paral·lelament, ja s'ha atès les famílies que han demanat les bestretes avançades per la Generalitat per fer front a les despeses causades pels desallotjaments. La setmana vinent es treballarà amb els inquilins que demanen suspendre el pagament de lloguer.
8: Notícies en xarxa.
1: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament de l'Estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal

0: impedir aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten per llei. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. El receptor és un home de mitjana edat amb una malaltia del ronyó greu aliena al virus de la sida i tant ell com el donant complien els requisits. La part més complexa va ser comprovar que el donant tenia la infecció completament controlada. L'operació va durar 4 hores, es va fer amb cirurgia robòtica i va ser igual que les habituals. El canvi radica en la modificació legal que permet a les persones amb infecció per VIH ser donants d'òrgans. L'equip mèdic responsable del trasplantament remarca que han trigat a poder fer-ho perquè encara existeix estigma cap al virus de la sida. Francesc Josep Moreso és cap de secció de trasplantament renal de Vall d'Hebron i Jordi Navarro, adjunt del Servei de Malalties Infeccioses.
2: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa, i només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
3: Sí que és veritat que això és important perquè a nivell de Catalunya hi ha unes 35.000 persones amb VIH, cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones, i el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
1: Vall d'Hebron té 3 persones amb VIH en llista d'espera per rebre un trasplantament.
0: És una de les notícies destacades de la jornada. Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb anteriors edicions. Un error en la tria dels alumnes que no han de fer els exàmens ha provocat que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE, que és l'impulsora de les proves. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir-ne les causes i crea una comissió que vetllarà perquè això no torni a passar. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. L'OCDE marca un percentatge màxim del 5% de l'alumnat exempt de fer les proves, sigui per discapacitat física, cognitiva, conductual, emocional o per poc domini de la llengua. En les proves que es van fer entre el març i el maig del 2025 a Catalunya es va descartar fins al 23% dels alumnes. Dels 2.500 que l'havien de fer se'n van excloure prop de 600 i, per tant, els resultats que es faran públics a principis de setembre no seran representatius del conjunt de la població catalana que llavors tenia 15 anys. Sònia Fernández, directora general de Currículum i Desenvolupament Professional, explica les mesures que el govern ha pres.
5: Avui surt publicada una ordre en la qual es constitueix doncs, una comissió de coordinació de la prova per tal de que doncs, fets com aquests no es torni a produir. Per altra banda, continuem en tot el procés de desplegament i consolidació i de reforç de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
4: Tot i que s'està estudiant què ha passat, les dates dels exàmens PISA van coincidir amb les de l'avaluació de final de l'ESO que es feien a tot l'alumnat i haurien pogut confondre's els criteris de selecció.
0: Doncs no deixem l'educació perquè la Generalitat impulsa un nou projecte de coeducació pensat per als casals d'estiu. De moment ja s'està desplegant a una 50, però la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha explicat avui que es vol estendre arreu del territori. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
6: En el marc del Pla Corresponsables de la Generalitat, el nou projecte vol incorporar la coeducació també en l'àmbit del lleure i l'educació no formal, amb activitats que trenquin estereotips de gènere. Enguany s'ha fet una prova pilot en una 50 de casals d'estiu arreu del territori, entre els quals el que s'impulsa des de l'Ajuntament de Montgat, el poliesportiu municipal Sílvia Domínguez. Aquestes activitats ofereixen recursos pràctics per als equips educatius, amb propostes adaptades a diferents edats i centrades en aspectes com la corresponsabilitat, la prevenció de violències o les vocacions lliures d'estereotips. Escoltem la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
7: Moltes vegades passa molt a les escoles, no? Quan els nanos ocupen l'espai complet per jugar a futbol i deixen a les nenes en els espais aïllats, al final també estem donant una imatge, no?, de que les dones poden estar als marges i els espais s'ocupen els nens, no?
6: El pla corresponsable és dotat amb 22 milions d'euros i cofinançat entre l'Estat i la Generalitat, ha impulsat aquest estiu unes 380 activitats de cura arreu de Catalunya.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un quart de tres. Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional. A Madrid els focs s'han unit les últimes hores en un sol front i han obligat a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació, ho ha fet a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
9: El vent que bufa la zona, afegit a les altes temperatures i a la baixa humitat, dificulta les tasques d'extinció. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències i un miler més de guàrdies civils, bombers i membres de protecció civil civil treballaven amb un objectiu clar que finalment no s'ha aconseguit: evitar la confluència dels dos incendis que cremen a Madrid amb el foc d'Àvila. Ho explicava fa unes hores el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
10: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
9: En total ja s'han cremat més de 12.000 hectàrees de bosc. 6 hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica treballen en l'extinció de l'incendi. A més, s'està a l'espera de l'arribada de 4 aeronaus més, 2 provinents de Grècia i 2 més d'Itàlia, després de la petició d'ajuda feta a la Unió Europea.
0: Tornem a Catalunya, que disposarà d'un dispositiu especial de mobilitat i de seguretat amb motiu de l'eclipsi solar total del 12 d'agost. El govern ha establert 23 punts oficials d'observació segura. Estan ubicats a 18 municipis, tot i que una seixantena de pobles i de ciutats també tenen previstes activitats relacionades amb el fenomen. L'eclipsi es produirà al vespre, entre 8:15 i les 9 de la nit, en funció de la ubicació. Marc Bijuan, bon dia.
11: Bon dia, Marta. En el marc d'aquest dispositiu especial, el Departament de Salut recorda que durant l'eclipsi cal utilitzar mesures de protecció segures i homologades per protegir la visió. El Departament de Recerca distribuirà 150.000 ulleres homologades en els punts d'observació. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, a on es restringirà la circulació de camions en sentit sud entre Martorell i Ulldecona de 2:00 PM a 12 de la nit. Des del Departament d'Interior es recomana planificar el trajecte amb antelació. Núria Parlon és la consellera.
12: És important incidir en la importància de planificar la teva ruta, planificar el teu viatge, abans de no fer-ho sobre la marxa. I nosaltres també, des de l'àmbit d'Interior i des de l'àmbit de Protecció Civil, i Mossos, agents rurals, Servei Català de Trànsit i 112 també anirem donant informació específica. És important que perquè aquest sigui un esdeveniment exitós, segur i sobretot que permeti conciliar diferents interessos, doncs la gent sigui responsable.
11: Els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents que vetllaran per la mobilitat, sobretot al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent. El 112, a més, reforçarà en un 15% la plantilla habitual per respondre a les possibles emergències que sorgeixin.
0: Passen 18 minuts a les 2, és moment per a la informació econòmica. El president Salvador Illa comença un viatge al Vietnam i Singapur per enfortir llaços comercials institucionals.
9: Es tracta de la primera visita d'un president català al sud-est asiàtic. Illa es reunirà amb agents econòmics i la principal aerolínia de cada país. També visitarà empreses catalanes en presència en 2 estats. En matèria política es trobarà amb el primer ministre de Singapur i el viceprimer ministre de Vietnam.
0: El govern demana al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia i aixequi les mesures cautelars per l'1 d'octubre.
9: La Generalitat compareix en la seva condició d'entitat del sector públic presumptament perjudicada, d'acord amb el que estableix l'article 13.3 de la llei. El Tribunal de Comptes va donar 10 dies a les parts per presentar al·legacions i va argumentar que no aplicaria de moment l'amnistia, tot i la sentència europea que avala la llei.
0: El Banc Sabadell guanya 971 milions en la primera meitat de l'any.
9: Es tracta d'un 0,5% menys que en el mateix període de l'any passat. A l'escala trimestral, el Sabadell guanya 608 milions, un 14% més. Tot plegat en l'últim període amb la filial TBS, que ha comprat el Santander.
0: Donald Trump imposa nous arancels del 10% a les exportacions de la Unió Europea per substituir el gravamen universal tombat pel Suprem.
9: El nou gravamen ha entrat en vigor avui. L'administració justifica el nou impost per combatre els productes fabricats amb treballs forçats. La taxa afecta gairebé totes les importacions del país.
0: I encara en clau internacional, Veneçuela continua en emergència un mes després dels terratrèmols.
9: Segons l'últim balanç oficial, hi ha 5.400 morts i prop de 17.000 ferits, així com un miler d'edificis encara afectats. A més de 23.000 persones continuen reallotjades mentre continuen les tasques de neteja de runa. El centre del país és la zona que s'ha endut la pitjor part dels sismes.
0: I és moment per a la informació cultural.

0: que avui arriba farcida de música. El Xer Festival omple Barcelona de música urbana des d'avui al llarg de tot el cap de setmana. La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, que estem escoltant, i també De La Rosa i Omar Kurz.
1: La trobada. La trobada manté l'esperit solidari i l'esperit social i arrenca aquesta tarda amb una de les estrelles llatines del moment, Mike Towers, autor d'èxits com Lala, La Curiositat o Adivino, que l'han coronat com el rei de la fusió de reggaeton, trap i pop. Igualment, pel part del fòrum hi passaran referents de l'electrollatí com Juan Magán, De La Osa o J.C. Reyes. Lola Índigo actuarà al Xer Festival per quart cop des de l'inici del festival el 2018.
2: No pudimos entendernos, no pudimos remediarlo, dejamos pasar el tiempo.
0: Més cites musicals. Aquest cap de setmana la Ciutadella de Roses torna a convertir-se en l'epicentre musical de l'Alt Empordà. I és que demà arrenca la 18a edició del festival Sons del Món i ho fa per la Porta Gran, amb el concert de Pablo Alborán, a qui estem escoltant, en la que serà la seva única actuació de l'estiu a Catalunya. Empordà Televisió, Juan Mabuín.
3: Fins al 10 d'agost, l'escenari principal de la Ciutadella acollirà nombroses figures destacades del panorama musical, com ara els Amics de les Arts, Blau Moon, Laxambusto, Niña Pastori, Sergio Dalma o Joan Dausà, a més de la zona Village amb propostes gastronòmiques i DJs. I com ja és tradició, la música s'estendrà més enllà del recinte històric Rossinc per maridar-se amb els cellers de la Déu Empordà amb actuacions en petit format fins al 21 d'agost, un festival que torna a unir patrimoni, cultura i gastronomia roses.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada. Ho farà contra l'Europa.
4: Bon dia, Marta. Serà a les 8 del vespre a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a porta tancada. Precisament l'Europa ha renovat Arnau Campeny fins al 2027. El segon capità escapulat disputarà la seva 6a temporada a l'Europa. En aquest amistós podria tenir els primers minuts Karim Adeyemi, el segon fitxatge de l'estiu del Barça. L'extrem alemany de 24 anys va signar ahir per 5 temporades. En canvi, Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa al Barça per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. I de la seva banda, l'Espanyol ha cedit Antonio Roca al Mallorca. L'extrem, amb 49 partits al primer equip blanquiblau, marxa cedit a un dels equips favorits a l'ascens a la primera divisió. Els balears es guarden una opció de compra que no és obligatòria. Per tant, Roca ja no jugarà demà al matí l'amistós contra el Centre d'Esport Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Sobre aquest partit en parla el defensa hispano-marroquí Omar.
5: Hay que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza. Creo que es muy importante. Estos dos últimos partidos, pues creo que han sido muy, muy buenos para, bueno, para coger sensaciones y ritmo. Y a partir de ahí, pues, estos partidos exigentes, meterle caña, porque, como te he dicho antes, hay que ganar.
4: Precisament el Sabadell ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila, el jugador de 28 anys que havia militat a l'Espanyol. Ràdio Sabadell, Pau Vitori, bon dia.
6: Bon dia. Es tracta d'un lateral dret de 28 anys que arriba procedent de Ludogorets búlgar, sorgit de la base de l'Espanyol, amb el qual va debutar a primera i a l'Europa League. També ha passat pel Huddersfield Town i el West Brom anglesos i per l'Olympiacos grec, amb el qual fins i tot va jugar Champions. Fa dues temporades va actuar com a cedit al Burgos de segona divisió, amb el qual va disputar 27 partits i poc menys de 1.300 minuts. Ha signat fins al 2027 i aquest matí ja s'ha exercitat amb els seus nous companys a la concentració de Salou. Per tant, demà podria ser una de les novetats en el segon amistós de la pretemporada, precisament davant l'Espanyol. A 11:15 del matí arrencarà aquest partit, en què el centre d'esports encara no farà servir la nova samarreta a la Dani Jarque. El club ha tornat a apostar per una primera equipació amb el coll estil polo, però ha incorporat detalls de color blau marí en aquesta zona i a les mànigues. L'esquena manté una part de l'arlequinat, però hi predomina un gran requadre llis de color blanc on anirà el nom i el dorsal. A les 4 es posen a la venda a la nova Creu Alta, amb un preu de 70 euros pels socis i 75 pels no socis.
4: Més esports. En aquest cas, l'Ajuntament de Lleida ha clausurat de manera preventiva el camp d'esports perquè ha detectat un brot de legionel·la al sistema d'aigua. El regidor d'esports a la Peria, Jackson Quiñonez, explica que ja treballen per solucionar el problema abans de l'inici de la pretemporada.
7: Vam fer la prova i vam detectar que tenia contaminació de l'aigua, la qual cosa se va activar el protocol treballarem, ja sabeu com és l'administració, i intentarem que sigui el més àgil possible perquè els clubs puguin començar la seva temporada. No m'avançaria o no me llançaria a dir que podran començar la temporada, però sí que treballarem perquè això sigui possible.
4: En bàsquet, el Barça ha fitxat l'alent nord-americà Tyrese Martin, de 27 anys i 1,98 metres, que també pot actuar d'escorta i que arriba al club per aportar un alt nivell físic i talent a la zona del perímetre. I en waterpolo, Marta, la selecció espanyola femenina, amb 13 de 14 catalanes, ha guanyat els penals a les semifinals de la Copa del Món a Sydney, Austràlia contra Rússia. Espanya, per tant, disputarà la final diumenge a 8:45 PM contra els Estats Units. I l'equip masculí, amb 12 de 15 catalans, ha superat Croàcia i s'enfrontarà demà a Montenegro en la lluita per la cinquena plaça.
0: Bones notícies per tots els junts, doncs. Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Fem una petitíssima pausa i continuem amb més notícies. Fins ara.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
8: El diccionari TermCat.
11: 40 anys, 40 paraules.
12: 1992. Programari. Conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades.
8: Glòria Fontova.
13: Una de les propostes catalanes del TermCat, que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre, va ser la forma programari, com a alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. De fet, el terme es va presentar en societat amb la parella maquinari, l'alternativa a hardware. En tots dos casos, es feia ús del formal ari, que prové del llatí i que vehicula sentits propers a continent d'un conjunt de, com és el cas de mostrari, reliquiari o diccionari, o simplement vol dir relatiu o pertanyent a, com és el cas de llegendari, alimentari o bancari. Avui, el terme es pot considerar d'ús generalitzat. És present al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i és a la base de noves formacions com ara programari lliure, programari espia, programari maliciós, programari de rescat, etc.
11: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa a més. Producció de la Xerx i el TermCat.
8: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits a Catalunya. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetria alçar noves plantes i subdividir immobles que s'haurien de destinar a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Han presentat aquesta proposició la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns al Parlament, Jèssica Albiach.
14: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent.
15: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país.
0: És divendres 24 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Primer trasplantament de l'Estat entre dues persones amb VIH, David Navarro.
1: L'ha fet l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ha estat possible perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia que aquest col·lectiu donés òrgans. Ho destaca l'adjunt del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, Jordi Navarro.
16: A nivell de Catalunya, unes 35.000 persones amb VIH. Cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones. I el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
0: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb edicions anteriors.
1: Un error a la tria dels alumnes provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquest error.
0: Els focs forestals que cremen sense control a dues Castelles i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i han desallotjat 10.000 persones.
1: El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa dels incendis.
0: Uns focs que repercuteixen també en la situació del temps a Catalunya, un dia més marcada per la calor. Previsió per avui al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
17: Bon dia, estem tenint encara una situació calorosa i sobretot xafogosa i a més hi ha una barreja d'alguns núvols prims, amb pulsim en suspensió i restes de cendres dels incendis forestals que tenim al centre d'Espanya, que estan arribant a casa nostra. Per tant, l'ambient molt enterbolit i una mica enganxós amb aquesta humitat elevada. Aquests núvols que tenim a hores d'ara que es comencen a formar, acabaran desembocant en alguna tempesta bàsicament seca que anirà apareixent per les Terres de l'Ebre, després es mourà pel Camp de Tarragona, arribant a l'interior barceloní, sobretot al prelitoral i a la Catalunya central. Remarquem, són tempestes que seran locals, però sobretot vindran acompanyades de vent, més que d'aigua. També avançada a la tarda alguna tempesta cap al Pirineu Lleidatà. Temperatura entre els 33 i 38 graus a moltes poblacions. En vista demà tindrem un canvi de situació, una mica menys de calor i algunes primeres tempestes, sobretot al nord del país, també al prelitoral, durant la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. I per cert que avui també us explicarem tots els detalls del dispositiu que ha preparat la Generalitat per seguir l'eclipsi de sol total del 12 d'agost. En cultura, el Xer Festival omple Barcelona de música urbana.
1: La 8a edició espera aplegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, De La Rose i Omar Kurz.
0: Als esports, Toni Castro, el Barça jugarà aquest vespre. El primer amistós de la pretemporada ho farà contra l'Europa.
4: Partit a porta tancada a la ciutat esportiva del Barça, on podria tenir uns minuts el segon fitxatge de l'estiu blaugrana, Karim Adeyemi. De la seva banda, l'Espanyol, que ha cedit a Antonio Roca al Mallorca, jugarà demà al matí un amistós contra el Sabadell.
0: El control de so, Ivan López, a la coordinació, Montse Huguet i Artau Bellavís. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern i els comuns presentaran dilluns al Parlament una proposició de llei que permetrà convertir oficines, hotels o locals comercials en habitatge protegit, això sense necessitat de modificar el planejament urbanístic. La norma inclourà altres vies per augmentar l'oferta d'aquest tipus d'habitatge, com per exemple incrementar fins a un 20% l'edificabilitat, alçar noves plantes o bé subdividir immobles per crear nous pisos. Són mesures que han presentat aquest matí a Mollet del Vallès. Anem fins allà, Ràdio Mollet, Joel Gascón.
18: Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit en sòl d'ús terciari, oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
14: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa transformar informació previ acord de l'Ajuntament.
18: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. La proposició de llei ha estat presentada de la mà dels comuns. La presidenta dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que es tracta d'una llei innovadora perquè se li diu al sector privat que davant la crisi d'habitatge no es poden rentar les mans.
15: Una llei que és innovadora perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes.
18: Tots els nous habitatges que es construeixin gràcies a aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera permanent. Això evitarà repetir errors del passat, i és que en els darrers anys s'han perdut prop de 100.000 habitatges de protecció oficial en deixar de tenir aquesta qualificació. La presentació d'aquesta proposició de llei s'ha fet al barri de la Vinyota, a Mollet del Vallès, que és conegut precisament perquè pràcticament tots els seus habitatges tenen règim de protecció oficial.
0: Doncs no deixem l'habitatge, perquè avui el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un pla de 10 milions d'euros que té per objectiu refrigerar fins a 20.000 llars de la ciutat. Ha estat una proposta conjunta de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana per combatre les nits tòrrides i les altes temperatures en pisos de persones vulnerables. Hauria de dur-se a terme abans de l'estiu vinent. Això sí, el govern municipal, que ja ha votat a favor, ha expressat dubtes sobre la seva execució. Mont Carvajal, bon dia.
19: Bon dia. En el darrer plenari del curs, el govern de Jaume Collboni no ha proposat res, sinó que han estat els grups de l'oposició. Per exemple, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana han plantejat refrigerar pisos de persones amb pocs recursos. Des dels comuns, Gemma Taraf ha argumentat que és una qüestió política i econòmica.
20: El 71% de les llars de renda alta té aire condicionat a la nostra ciutat, per contra un 38,8% de les classes, les rendes més baixes. I aquest de ben segur que fan servir amb molta cura i unes franges del dia per gastar menys.
19: Des del govern s'hi ha donat suport, però la tinenta d'alcalde, Laia Bonet, ha expressat dubtes.
21: Qui hauria de demanar l'ajut? Qui el demana? El propietari? Davant d'un llogater vulnerable? Sota quins barems es decidiria? O qui ho hauria de fer? El mateix llogater? Tot això està per debatre, són detalls importants que poden fer que una política ben intencionada no arribi a l'objectiu pretès, però en tot cas les dues proposicions generen un debat pertinent.
19: L'equip de govern ha dit que els pròxims pressupostos ho haurien d'incloure i ha convidat Comuns i Esquerra a parlar-ne.
0: Mont, seguim al ple perquè també s'hi han tractat les conseqüències dels esvorancs causats a Vallbona per les obres de l'R2 i el Putxet per les de la línia 9 del metro. A iniciativa de Junts, el plenari ha votat per unanimitat ajudar els comerços i veïns afectats per obres de llarga durada com les que ocuparan aquests dos sinistres.
19: Junts ha plantejat compensacions econòmiques directes als botiguers que no poden treballar però han de continuar pagant factures, nòmines o lloguers. I també han proposat vals de descomptes municipals per veïns en zones amb obres. Ho ha exposat Jordi Martí.
22: Però no estem parlant només d'això, estem parlant d'ajuts directes que vagin en vena, com es diu col·loquialment, a les persones, i en aquest cas a les empreses, i autònoms que ho necessiten. Només un exemple, segons ens han dit, a Saragossa en aquests moments es paguen 400 euros per establiment afectat quan hi ha obres de llarga durada. 1.200 euros trimestrals. No és d'ahir ni d'abans d'ahir. Per tant, no és que anem dos anys tard, és que necessitem urgència en les actuacions, senyora Gil. I gràcies pel suport a la proposició per part de tot el grup.
19: També s'ha votat a favor de fer un fons permanent per ajudar ràpidament els afectats per obres i grans esdeveniments o accidents, així com ajudes urgents pels afectats de l'esvoranc del Putxet. El govern ha admès les molèsties de les obres, però n'ha defensat els beneficis a la llarga i ha recordat que l'alcalde ha anunciat un ajut de 100.000 euros per als comerços del Putxet.
0: Una bona notícia que s'afegeix a una altra que han rebut avui aquests veïns, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els d'un altre dels edificis evacuats al carrer Rubinstein número 6. La Generalitat, a més, preveu que un altre immoble es pugui tornar a habitar d'aquí a dues setmanes. Si es compleixen aquests terminis, el 60% dels desallotjats haurà pogut tornar a casa seva en 15 dies.
1: Les feines d'estabilització del terreny han finalitzat i, segons la Generalitat, les inspeccions han demostrat que els edificis no es mouen. Per això, com ha anunciat la delegada del govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, s'ha pres la decisió de permetre el retorn d'alguns veïns.
23: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar a 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
1: L'edifici de Rubinstein té 11 habitatges i 4 locals, i el de Sant Gervasi de Cassoles, 31 habitatges i un local. Paral·lelament, ja s'ha atès les famílies que han demanat les bestretes avançades per la Generalitat per fer front a les despeses causades pels desallotjaments. La setmana vinent es treballarà amb els inquilins que demanen suspendre el pagament del lloguer.
8: Notícies en xarxa.
0: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten per llei. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Maite Polo, bon dia.
2: Bon dia. El receptor és un home de mitjana edat amb una malaltia del ronyó greu aliena al virus de la sida i tant ell com el donant complien els requisits. La part més complexa va ser comprovar que el donant tenia la infecció completament controlada. L'operació va durar 4 hores, es va fer amb cirurgia robòtica i va ser igual que les habituals. El canvi radica en la modificació legal que permet a les persones amb infecció per VIH ser donants d'òrgans. L'equip mèdic responsable del trasplantament remarca que han trigat a poder fer-ho perquè encara existeix estigma cap al virus de la sida. Francesc Josep Moreso és cap de secció de trasplantament renal de Vall d'Hebron i Jordi Navarro, adjunt del Servei de Malalties Infeccioses.
3: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa. I només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
16: Sí que és veritat que això és important perquè a nivell de Catalunya hi ha unes 35.000 persones amb VIH, cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones, i el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
2: Vall d'Hebron té 3 persones amb VIH en llista d'espera per rebre un trasplantament.
0: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris, ni tampoc amb anteriors edicions. Un error en la tria dels alumnes que no han de fer els exàmens provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE, que és l'impulsor de les proves. El Departament d'Educació ha obert ja una investigació per aclarir les causes d'aquest error i també ha creat una comissió que vetllarà perquè no torni a passar. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. L'OCDE marca un percentatge màxim del 5% de l'alumnat exempt de fer les proves, sigui per discapacitat física, cognitiva, conductual, emocional o per poc domini de la llengua. En les proves que es van fer entre el març i el maig del 2025 a Catalunya es va descartar fins al 23% dels alumnes. Dels 2.500 que l'havien de fer se'n van excloure prop de 600 i, per tant, els resultats que es faran públics a principis de setembre no seran representatius del conjunt de la població catalana que llavors tenia 15 anys. Sònia Fernández, directora general de Currículum i Desenvolupament Professional, explica les mesures que el govern ha pres.
6: Avui surt publicada una ordre en la qual es constitueix una comissió de coordinació de la prova per tal de que fets com aquests no es torni a produir. Per altra banda, continuem en tot el procés de desplegament i consolidació i de reforç de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
5: Tot i que s'està estudiant què ha passat, les dates dels exàmens PISA van coincidir amb les de l'avaluació de final de l'ESO que es feien a tot l'alumnat i haurien pogut confondre's els criteris de selecció.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional. A Madrid els focs s'han unit en un sol front les últimes hores i han obligat a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació, ho ha fet a petició de la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso.
1: El vent que bufa a la zona, afegit a les altes temperatures i la baixa humitat, dificulta les tasques d'extinció. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències i un miler més de guàrdies civils, bombers i membres de protecció civil treballaven amb un objectiu clar que finalment no s'ha aconseguit: evitar la confluència dels dos incendis que cremen a Madrid amb el foc d'Àvila. Ho explicava fa unes hores el ministre de l'Interior, Fernando Grande Berlasca.
24: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
1: En total ja s'han cremat més de 12.000 hectàrees de bosc. 6 hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica treballen en l'extinció de l'incendi. A més, s'està a l'espera de l'arribada de 4 aeronaus més, de 2 provinents de Grècia i 2 més d'Itàlia, després de la petició d'ajuda fet a la Unió Europea.
0: Aquí a Catalunya, on per cert les conseqüències d'aquests incendis també ens estan arribant en forma de pols i de cendra, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha visitat la Pobla de Claramunt. Ho ha fet per conèixer de primera mà les afectacions de l'incendi forestal que ara fa 2 setmanes va cremar prop de 500 hectàrees a la comarca de l'Anoia. El conseller també s'ha reunit amb els alcaldes dels municipis afectats. Canal Taronja, Anoia, Joan Gual, bon dia.
7: 2 setmanes després de l'incendi que va afectar la Pobla de Claramunt, Carme i Vilanova del Camí, el conseller Òscar Ordeig s'ha desplaçat fins a la zona per veure sobre el terreny els efectes del bosc i conèixer les necessitats dels municipis afectats. L'incendi va cremar prop de 500 hectàrees i va obligar a confinar més de 33.000 persones. Després de la visita, el conseller ha mantingut una reunió de treball amb els alcaldes dels municipis afectats per abordar les actuacions de recuperació i coordinar els pròxims passos. Ordeig ha remarcat que la prevenció continua sent una de les claus per reduir l'impacte dels grans incendis forestals.
9: Que no només el bosc s'ha de gestionar durant tot l'any i, per tant, hem de fer tenir un paisatge agroforestal resilient que faci que la gent que viu i treballa al territori doncs, pugui fer la feina que han de fer de gestió i de tenir el territori més preparat. Per tant, durant el dia d'avui el que farem, primer, visitar la zona, 2, missatge de suport, i 3, assentar-nos a la taula amb els 4 ajuntaments, els 4 alcaldes afectats, de dir com som capaços de treballar conjuntament.
7: El conseller ha traslladat el suport del govern als municipis afectats i ha assegurat que la recuperació del territori requerirà treball conjunt entre les administracions i els agents del territori per reforçar la gestió forestal i preparar els boscos davant futurs episodis d'alt risc.
0: Gràcies, Joan Gual, en directe des de Canal Taronja, Anoia. I una altra de les qüestions destacades de la jornada, quan passa un minut de 3:15, és que Catalunya disposarà d'un dispositiu especial de mobilitat i seguretat a motiu de l'eclipsi solar total del 12 d'agost. El govern ha establert 23 punts oficials d'observació segura, que estan ubicats a 18 municipis. Tot i que una 60 de pobles i de ciutats també tenen previstes activitats relacionades amb el fenomen meteorològic. L'eclipsi es produirà al vespre, entre 8:15 i les 9 de la nit, en funció de la ubicació. Marc Pijuan, bon dia.
10: Bon dia, Marta. En el marc d'aquest dispositiu especial, el Departament de Salut recorda que durant l'eclipsi cal utilitzar mesures de protecció segures i homologades per protegir la visió. El Departament de Recerca distribuirà 150.000 ulleres homologades en els punts d'observació. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, on es restringirà la circulació de camions en sentit sud entre Martorell i Ulldecona de 2 del migdia a 12 de la nit. Des del Departament d'Interior es recomana planificar el trajecte amb antelació. Núria Parlon és la consellera.
12: És important incidir en la importància de planificar la teva ruta, planificar el teu viatge, abans de no fer-ho sobre la marxa. I nosaltres també, des de l'àmbit d'Interior i des de l'àmbit de Protecció Civil, i Mossos, agents rurals, Servei Català de Trànsit i 112 també anirem donant informació específica. És important que perquè aquest sigui un esdeveniment exitós, segur i sobretot que permeti conciliar diferents interessos, doncs la gent sigui responsable.
10: Els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents que vetllaran per la mobilitat, sobretot al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent. El 112, a més, reforçarà en un 15% la plantilla habitual per respondre a les possibles emergències que sorgeixin.
0: Seguim amb més qüestions. La Generalitat ja ha licitat la nova variant de Caldes de Montbui. El Vallès Oriental ho ha anunciat avui el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, en una visita al municipi on s'han concretat els detalls del projecte que ha de connectar Caldes i Sentmenat. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
13: El projecte de la nova variant de Caldes de Montbui i Sentmenat fa un pas endavant. Després de molts anys de reclamacions, la Generalitat ha licitat les obres que tenen previst engegar el 2028. La nova carretera, d'uns 2 quilòmetres, es construirà en 2 trams. Una nova via que es calcula que retirarà uns 10.000 vehicles anuals del nucli urbà, dels quals 400 són vehicles pesats. Un projecte que preveu una inversió de 20 milions d'euros, tal com ha explicat avui durant la visita a Caldes el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal.
25: És un projecte d'uns 2 quilòmetres que permetrà comunicar la C-59 amb la carretera de Sentmenat. Ja estem redactant el projecte constructiu. Una obra que costarà uns 20 milions d'euros i que té partida pressupostària reservada.
13: El projecte es complementarà amb la variant de Sentmenat, que es comença a construir el 2029.
0: I passem també per les Terres del Segrià, perquè l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, Afrucat, preveu que la producció de poma augmenti un 9% respecte del 2025, mentre que la de pera baixaria un 5%. Si bé Afrucat celebra la recuperació del potencial productiu de la poma, atribueix els descens de quilos en pera a la meteorologia, ja que la calor afecta sensiblement el calibre dels fruits. Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
4: A la capital del Segrià s'hi preveuen 182.000 tones de poma, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat, concretament un 1% menys, però un 10% superior a la mitjana del darrer quinquenni. Pel que fa a la pera, la previsió baixa fins a les 99.000 tones, un 5% menys que l'any passat i un 3% menys que la mitjana dels últims 5 anys. En parla Joan Serentí, president del Comitè de Fruita de Llavor d'Afrucat.
11: Unes dades optimistes, unes dades de recuperació de potencial productiu amb poma. Perdem una mica sol molt lleugerament amb la pera, però que les dades generals doncs són unes bones dades amb uns bons volums per poder tenir una comercialització tant d'un producte com de l'altre.
4: Així mateix, una xifra a destacar és la pujada del 58% de producció d'altres varietats de tardor, com per exemple la poma Tuti, que s'adapten millor al canvi climàtic i que també tenen més demanda en el seu consum.
0: I és moment per a la cultura. Que avui ve farcida de música. El Xer Festival omple Barcelona avui al cap de setmana de música urbana. La 8a edició espera aplegar 30.000 persones al fòrum i ho fa amb un cartell liderat per Mike Towers, a qui estem escoltant, i també altres referents del gènere com Lola Índigo, De La Rose o Omar Kurz.
1: La trobada manté l'esperit solidari i social i arrenca aquesta tarda amb una de les estrelles llatines del moment. Aquí sentim Mike Towers, autor d'èxits com Lala, La Curiositat o Adivino, que l'han coronat com el rei de la fusió del reggaeton, trap i pop. Igualment pel parc del fòrum hi passaran referents de l'electrollatí com Juan Magán, De La Osa o J.C. Reyes. Lola Índigo actuarà al Xer Festival per quart cop des de l'inici del festival el 2018.
0: I canviem radicalment de registre perquè el grup de jazz Alberto Bello i Oriol Sanya Quartet donarà aquesta nit el tret de sortida a la 34a edició del Festival de Jazz Arenys de Mar, al Maresme. Enguany la programació aposta per noves sonoritats i per moltes veus femenines. Ràdio Arenys, Josep Maria Cano.
14: El guitarrista Albert Bello i el violinista Oriol Sanyà arriben a Arenys amb la proposta de recuperar les cançons que sonaven a la Barcelona de principis del segle XX. Albert Bello és integrant de la banda.
15: Amb un primer passe dedicat als estàndards de jazz i les composicions característiques de Django Reinhardt, i un segon passe on el que fem és, per una banda, presentar temes propis, també una part que dediquem a aquesta feina que recupera d'alguna manera aquesta música que sonava a la Barcelona de la primera meitat del segle XX.
14: Aquesta edició del Festival de Jazz explora nous camins d'aquest estil musical i destaca per la forta presència femenina en el cartell, amb actuacions de Gemma Abria amb Josep Travé, Júlia Planas, Luis Massenger i, per últim, Alberto Burguez amb The Flying Roots. Les actuacions cada divendres a les 10 del vespre al Pati del Xifrer i les entrades a un preu de 15 euros.
0: Amb jazz arribem a la informació esportiva. Ja tenim a l'estudi en Toni Castro. Molt bon dia, Toni. El Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada contra l'Europa.
17: Bon dia, Marta. Partit a les 8 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a porta tancada. Precisament l'Europa ha renovat avui Arnau Campeny fins al 2027, una temporada. El segon capità disputarà la seva sisena temporada, sisè curs com a escapulat. L'Espanyol, de la seva banda, ha cedit Antonio Roca al Mallorca. L'extrem, amb 49 partits al primer equip blanc i blau, marxa cedit a un dels equips favorits a l'ascens a la primera. Els balears es guarden una opció de compra que no és obligatòria. Per tant, Roca ja no jugarà de mal amistós contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Escoltem què diu a la prèvia el jugador blanc i blau Urco.
18: Con ganas de jugar ya el partido mañana y seguir poniéndonos a tope para el arranque liguero. El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad y lo que nos dice siempre. Durante la semana trabajamos mucho el aspecto físico y bueno, pues para llegar lo mejor a los partidos de pretemporada y para ir poco a poco entonándonos para el primer partido de liga.
17: Precisament el Sabadell ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila, el jugador de 28 anys que havia militat a l'Espanyol B de Ludogorets de Bulgària. Més esports, en aquest cas, en futbol sala, el Barça ja coneix el seu primer rival a la Supercopa d'Espanya, que es disputarà al Palau Blaugrana. Serà el 5 i 6 de setembre. L'equip de Javi Rodríguez jugarà les semifinals contra el Jaén. El coordinador esportiu del Barça, Jordi Torres, destaca les ganes de revenja contra el Jaén.
3: Ens ha tocat Jaén, que tots sabem el que va passar la temporada passada, on ens van eliminar d'aquella final de la Copa d'Espanya, on ens van eliminar aquella semifinal de la Copa del Rei, i bueno, tenim el moment, sobretot a casa, doncs una mica de revenja, podem dir, no? I l'important del fet de jugar a la Supercopa a casa, crec que és molt positiva, primer, per competir davant de la nostra gent, de la nostra afició, segon, perquè bueno, creiem que tenim l'oportunitat d'obtenir el primer títol, millor a casa que no fora, com hem fet sempre.
17: En bàsquet, el Barça ha fitxat l'alet nord-americà Tyrese Martin, de 27 anys i 1,98 m, que també pot actuar d'escorta i que arriba al club per aportar un alt nivell físic i talent a la zona del perímetre. Serà la seva primera experiència europea, un Barça que també s'ha reforçat amb Oleg Balcerowski, un pivot que prové de l'Unicaja de Màlaga. El Kitz de Nas Manresa ha incorporat Rafa Villar del Baskonia per reforçar el seu joc exterior. El català de 21 anys signa pels pròxims 2 anys. En waterpolo, la selecció espanyola femenina amb 13 de 14 catalanes ha guanyat els penals, les semifinals de la Copa del Món a Sydney, Austràlia, contra Rússia. Espanya disputarà la final diumenge a 8:15 del matí contra els Estats Units. D'altra banda, l'equip masculí, amb 12 de 15 catalans, ha superat Croàcia i s'enfrontarà demà a Montenegro en la lluita per la 5ª plaça. I encara un apunt de l'atletisme, Marta, el marxador Paul McGrath s'ha proclamat campió d'Espanya dels 10.000 metres marxa a Màlaga, exhibició de superioritat del barceloní, que ha pulvoritzat la seva millor marca personal amb 26 segons de millora.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a partir de les 2. Que tingueu bona tarda i millor cap de setmana.
19: La xarxa de comunicació local.
20: Continguts en xarxa.
1: Entre les estrenes de la setmana destaca El Anfitrión. Willem Dafoe lidera una coproducció internacional amb el català Carlos Cuevas en l'elenc. També arriba El Sueño Americano, una història real sobre dos francesos que volien ser agents de jugadors a la NBA. I pels aficionats al gènere del body horror, s'estrena Insaciable.
21: Bienvenidos a mi isla. Bueno, unos más que otros.
1: El Anfitrión és una pel·lícula internacional encapçalada per Willem Dafoe i amb moltes cares conegudes, com el català Carlos Cuevas o l'actriu Emma Suárez. Dafoe és en Marcos Timoleon, un magnat grec que celebra el 25 aniversari de la seva filla a una illa privada. Allà s'enfrontarà una cadena d'esdeveniments impredictible que amenaçarà el seu domini.
21: Le abro las puertas de mi vida y me lo paga así. Es un puto cabrón.
22: Empezaremos por lo más importante. Nuestro punto fuerte es la conexión con el jugador.
23: ¿Cómo quieres que le convenza de que fiche por una agencia que aún no tiene presencia en la NBA?
22: Quieres empezar desde lo más alto. Hay que comer el helado antes que el cucurucho, ¿no? ¿Se te acaba de ocurrir eso?
23: Sí.
1: A El Sueño Americano coneixem el Jeremy, treballador d'un videoclub a Amiens, i Bonà, netejador de l'aeroport d'Orly. El film explica la història de com, gràcies a la seva passió pel bàsquet, van superar tots els obstacles per aconseguir el somni americà, convertir-se en agents d'un jugador de l'NBA que va aconseguir un contracte milionari amb els Portland Trail Blazers.
26: ¿Entonces cuánto debemos?
22: El fracaso es la clave del éxito. Tu optimismo, amigo mío, es enfermizo.
26: Creo que me apuntaré a esa cosa.
27: ¿Qué cosa?
26: Nada, un programa de gimnasio.
28: No logras perder peso porque no puedes parar.
1: La protagonista de Insaciable és la Hannah, una estudiant de medicina amb dismòrfia corporal que se sotmet a una moda d'aprimament tan absurda com macabra: menjar cendres humanes. A partir d'aquest moment, comença a ser assetjada per un fantasma famolenc.
26: Estás muy delgada. ¿Estás bien?

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Dues hores per relaxar-te, per fer una pausa vital.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. Els bombers treballen en un incendi forestal d'alta muntanya que s'ha declarat en una zona inaccessible de la serra de Roques Codolles a Farrera, al Pallars Sobirà. I activats nous mitjans aeris. Afecta una superfície aproximada d'unes 15 hectàrees de terreny forestal segons dades provisionals dels agents rurals. El foc ha arribat a la carena i crema en alta intensitat. Se n'estan investigant les causes. De fet, els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa d'aquests incendis que, de fet, ja s'han unit en un sol front. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències de la UME i un miler de guàrdies civils, bombers i membres de Protecció Civil treballen a hores d'ara amb l'objectiu clar de intentar que aquesta confluència s'aturi. Escoltem el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
2: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
1: De moment s'han cremat 12.000 hectàrees de bosc. Junts i el Partit Nacionalista de Catalunya es presentaran conjuntament a Girona a les properes eleccions municipals de 2027 per ampliar el carril central, diuen, segons han explicat, la portaveu de Junts a Girona i fins fa poc, recordem, vicealcaldessa Gemma Geis. Carles Riba serà el número 2 de la llista i compta amb l'aval de Carles Puigdemont. Presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut per la mort violenta d'un menor al parc de la Pegaso, al districte de Sant Andreu, a Barcelona. L'home ha passat avui a disposició judicial. La causa és oberta per un delicte d'homicidi, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. És la segona detenció que van fer els Mossos d'Esquadra arran d'aquest crim, el 4 de juliol, i va ser detingut un altre home que també va ingressar a presó provisional sense fiança per ordre del jutge. I parlem de Donald Trump, que imposa aranzels al 10% a les exportacions a la Unió Europea per substituir el gravamen universal que li va tombar el Suprem. El nou impost ha entrat en vigor avui. L'administració justifica aquesta nova taxa per combatre, diu, els productes fabricats amb treballs forçats i afecta a gairebé totes les importacions del país.
3: Informació local.
4: Aquest cap de setmana continua la programació Viu l'Estiu als Parcs que fa l'Ajuntament de Molins de Rei perquè hi hagi propostes lúdiques els caps de setmana de juliol i d'agost. Una proposta per cap de setmana. Demà dissabte, la Festa de l'Escuma a partir de 6:45 a la plaça Joan Vallès. I el CEM, que fa l'última sortida de la temporada, la secció de Medi Ambient, farà una nocturna, una caminada nocturna demà pel Turó del Carmel a Barcelona. És un itinerari circular de 6 quilòmetres que té diferents talaies i miradors sobre Barcelona i el mar. Els participants han de dur sopar de carmanyola i la sortida és a les 9 del vespre des de la plaça dels Països Catalans, demà dissabte. Les inscripcions encara les podeu fer avui de 6:45 a 9:15 del vespre o bé entrar al web semmolins.cat. I Enreda't per la discapacitat, que organitza la discoteca adaptada per diumenge a la tarda, és el Ballem Party, amb l'animació del DJ Jambo Jambito, que es fa diumenge de 6 de la tarda a 8 del vespre al Bacus Molins, al carrer Foment. Els Encants tenen horari d'estiu especial fins al 28 d'agost, comencen a les 8 del matí i pleguen a 2:45 del migdia, una mica abans de l'habitual. I els horaris especials també del Mercat Municipal per l'agost són els següents. Obren de dilluns a dissabte al matí. Els dilluns obren de 8 a 1 i dimarts, dimecres, dijous i dissabte de 7 a 2 del migdia i divendres allarguen fins les 3 de la tarda. Horaris especials del mes d'agost al Mercat Municipal. La farmàcia de Guàrdia avui divendres és la Terraplè, que està al passeig del Terraplè número 5.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral, per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
2: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.

0: y la música también.
1: Però Stereopop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
2: Stereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

Arrenca el programa més participatiu dels divendres, on vosaltres sou els protagonistes. Truqueu al 93-668-6161 i demaneu la vostra cançó preferida. Podeu guanyar un pastís. Els divendres, Faves Tendres, amb Judit Herrera.

Bona tarda, amics i amigues de Ràdio Molins de Rei, i benvinguts un divendres més, l'últim divendres d'aquest programa que durant tants anys he tingut el plaer de conduir. Avui arribem al final d'aquest programa, les faves ja estan plantades, recollides, menjades, i ara toca posar una altra cosa al camp. Els acomiadaments ja els faré al final, perquè ara ens queden 4 hores de programa i vull donar la benvinguda també a les persones que ens contacten per telèfon. De totes maneres, tingueu en compte que avui, per ser l'últim programa, us tinc preparat una sorpresa. Avui sortejarem 8 premis, o sigui que ja podeu anar trucant, perquè segur que us endureu algun premi d'aquests 8 que tenim, que serà Pastisseria Roca, Les Palmerines, la Xurreria Àngels de Molins, Pastisseria Arenes, el Forn al Pont, Pebre Negre, el Glaçó i la Botiga de l'Ibèric. Avui tirem la casa per la finestra.

0: Bé, doncs, donem la benvinguda a la primera trucada d'aquest últim programa. Bona tarda, Jordi Alabar.
1: Bona tarda, què tal? Com esteu?
0: Pues mira, molta calor. Molta calor, però aquí estem en bona companyia i també amb l'aire condicionat, evidentment, eh?
1: Ah, m'encara hi ha bé.
0: Bueno, ja t'has enterat que avui és l'últim programa, Jordi?
1: Sí, quina llàstima.
0: M'hi catxis la mar, eh? Que ja ara començàvem ja una miqueta a conèixer-nos, eh?
1: Clar.
0: Però, bueno, diuen que això no dura sempre i que, bueno, que totes les coses tenen un principi i un fi. El que passa que tu t'has incorporat una miqueta tard. Quan ja eren 10 anys, que portàvem en equip. Però bueno, tots sou benvinguts. Jordi, avui per ser l'últim programa, què vols escoltar?
1: Vull escoltar aquesta de Cúrame, de los tres diamantes.
0: Has dit Cúrame o Cúrame?
1: Cúrame,
0: dels tres diamantes. Ah, sí. No, aquesta crec que no l'han demanada mai, De veritat,
1: És molt maca,
0: Sí, doncs l'escoltarem amb atenció. A qui la vols dedicar, Jordi?
1: Pues a la meva dona, als meus fills, i també a tu.
0: Gràcies.
1: A David, a l'Oriol i a Joan Vilaseca.
0: El Joan Vilaseca, que fa molt de temps que no el veig,
1: Carai.
0: No, en sèrio, En sèrio. Fa molt de temps, algunes vegades coincidíem, però ara fa temps que no, Però bueno, si el veus, li dóna records de part de la Judit.
1: I tant.
0: Jordi, t'has enterat que avui tirem la casa per la finestra o la finestra per la casa. Avui teniu 8 prèmits, Déu-n'hi-do, teniu més possibilitats, Doncs, Jordi, número 1 per tu, maco.
1: Perfecte.
0: Gràcies, bon cap de setmana, I a reveure.
1: I bon estiu.
0: Gràcies. Vinga. Adéu, Jordi.
1: Adéu.
2: Els divendres, faves tendres. Música a la carta. 93-668-6161. Truca i demana. T'ho posem tot.
0: Buenas tardes, Manolo, ¿cómo estás?
3: Muy bien.
0: Muy

0: que de moment no hi ha cap trucada, doncs avui, a aquest últim programa, agraeixo la presència del doctor del programa, en Josep Maria Torner, de l'enfermera, l'Antònia Lara, i del que fa el reportatge fotogràfic, el Carles Mas. Ells estan avui acompanyant aquest programa que porta quasi bé 10 anys en antena. Han sigut uns anys on hi ha hagut una evolució del programa. També recordem el Montano, en aquella època del Montano, que fèiem un matrimoni que sempre ens estàvem barallant. Ara no, ara estem més en pau amb el David, ell és més calmat, ell va a la seva, però vull dir que ens entenem bastant bé, ens entenem bastant bé, eh? I ja que estan ells aquí en directe al programa, volem que saludin a l'audiència i que ens diguin quina cançó volen escoltar. Bona tarda, Josep Maria.
1: Bona tarda, senyorata Judit.
0: Ai, aquesta sintonia et perseguirà sempre, eh, Josep Maria?
1: Vaya, vaya, vaya.
0: Médico de família, eh?
1: Médico de família, de la ràdio.
0: Tens algun consell que ens vulguis donar amb aquestes calors?
1: Ui, amb aquestes calors, mira, el principal és beure molta aigua i no, que no te toqui...
0: I no sortir al carrer.
1: I no sortir al carrer, exactament. Tindre't, o sigui, acabar de dinar, estirar-te al llit, fer una miqueta de la siesta...
0: I si tens aire condicionat, encara home, millor, no?
1: Home, clar, sempre això, sempre.
0: Però saps què passa? Que l'aire condicionat, si dors, et quedes sense veu, eh?
1: Sí, senyora. O sigui que se te queda seca.
0: O més passar una miqueta de calor.
1: Bueno, tant com calor, no, però una miqueta fluixet. O sigui, sempre va bé, això, anem a dir.
0: Bueno, doncs... Però... Nosaltres continuarem, si teniu alguna malaltia d'aquestes, que dius, mira, com la Marita, que tenia aquell gra, ja. I, bueno, se li va anar, eh?
1: És que allò, l'alcohol, allò, pues, va bé perquè desinfecta.
0: Exacte.
1: Desinfecta.
0: A vegades no cal prendre's un
1: antihistamínic. No, perquè si no...
0: No,
1: sí. Aviat, si no, ja té pastilles cap aquí, cap allà, i no...
0: Aprofiteu, que avui les consultes són gratis. Aprofiteu-les.
1: Demà ja seran cares, ja.
0: Demà sí. A partir del mes d'agost ja, que tothom està tancat, les cobrarà dobles, eh?
1: Dobles, sí.
0: Les consultes. Josep Maria, què volem escoltar?
1: Mira, avui posarem la de los ojos negros pel meu amic Pierre. Que no s'enfadi perquè no pujo allà dalt a ballar, perquè no, perquè ja sap que, no sé si li vaig dir, que, bueno, que no estava, tenia vèrtic i no estava en condicions.
0: Sí, només falta ara que vagis a ballar allà i et donguis una volta.
1: Allà una volta, però, bueno, aquests dies que he ballat, anem a dir, Antònia? He ballat bé, vull dir, però no puc fer-ho, perquè potser almenys pensat una volta i caig.
0: Bueno, suposo
1: mira, que... L'altre dia va caure una dona, l'ho viste, no? Sí, o sigui, el dissabte una dona ballant, pam, també va caure.
0: Ai, Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, sí, sí, va caure. Però, bueno, coses que passen.
0: Exacte. Sí. Si tinguessis 10 anys menys, no passaria.
1: O quin sap.
0: També.
1: Ah, també, si ens ho pego...
0: Bueno, però algun dia tornaràs a ballar, Josep Maria.
1: No, si jo ballo jo encara,
0: pues per això, el que passa és que anar cap allà, i també l'hora que ho fa,
1: bueno,
0: el que tenim que fer és que el Pierre, que és el nostre cantant local, trobi un lloc al centre del poble, perquè la gent de que li agrada les seves cançons puguin anar a ballar. D'aquí fem un clam, eh? Apreteu tots perquè puguem trobar un lloc.
1: A mi sempre m'ha agradat les cançons del Pierre, per tant... Que, per això que... Mira, aquesta que demano jo, un dia parlant, li dic, la de los ojos negros, que també la tinc, i diu, aquesta jo no la canto. Diu, com que no la cantes? La tinc per l'Espart i la tinc per tu.
0: Sí.
1: Vols dir? No se'l creia. Primer dic sí, i per això que avui la demano.
0: Josep Maria, anem per feina.
1: Anem per feina, que porto...
0: Ui, la llista.
1: No.
0: Ai, mare meva,
1: no,
0: em fa por,
1: És la mateixa, però esclar, no m'ho vull deixar. No t'espantis, Judit, no.
0: Bueno, jo he posat a l'Antònia Lara i al Miquel, que aquests sempre són fixos.
1: Sí. I bueno, i a tu, la senyoreta Judit Herrera.
0: El David i jo sempre...
1: Bueno, al final, vosaltres?
0: Al final.
1: Bueno, pues el Josep Montano.
0: El Montano.
1: El Ramon Sánchez.
0: El Ramon Sánchez.
1: La Paquita Ortuño.
0: Molt bé.
1: La Montserrat Rubió.
0: Molt bé.
1: L'Eli.
0: Sí.
1: Bueno, el David i això, l'últim hem dit, eh?
0: Sí.
1: La Montse Carbonell.
0: La Montserrateta Carbonell.
1: La Carmen Santauxini.
0: Carme Santogini, aquesta ja no riu.
1: No. Mira, ahir la tarda vam estar, ¿verdad?, que estuvim hablando com la seva filla, com té una neta, i sabeu que treballa a les nits, i bueno, vull dir... Però bueno, vull dir... El Carlos Mas, almenys...
0: El Carles Mas, que també el tenim aquí,
1: El tenim aquí, el Carles Mas,
0: molt bé.
1: El Josep Quesada...
0: El Quesada, que us he de dir que al començar el programa m'ha trucat. Sempre ell tan puntual com sempre, m'ha trucat. Era la trucada que tenia, bueno, ara el trucarem, o que truqui ell amb... Ai, no, m'ha deixat un missatge. Ara ho mirarem. Què més?
1: Bueno, la Carmeta Reventós.
0: Carmeta Reventós, molt bé.
1: La Marita.
0: La Marita.
1: La Dolors Pinol.
0: La Dolors.
1: I la Rosa Clariana.
0: Molt bé.
1: I ara anem per la barriada de la Bona Vista.
0: Mare de Déu.
1: A la presidenta Anna Graner.
0: Molt bé.
1: A la Milagros. La Maria... la Maria Rosa i la Teresa Márquez, i a les dues noies dels autobusos d'aquí de Molins de Rei, la de l'1 i del 2, la Sandra i la Mireia.
0: Molt bé.
1: I, bueno, i a tothom que escolti el gran programa del divendres Faves Tendres, que avui és l'últim programa.
0: Les faves ja me les he menjades.
1: Ja no queden faves.
0: Doncs molt bé, Josep Maria, avui tens, no tens el 3, tens el número 4.
1: Bueno.
0: Alguna trucada? Doncs passem a la trucada i després anirem per l'infermera.
2: I tant.
0: Hola, bona tarda.
3: Hola, Judi.
0: Hola, Nuri Vilà, què tal?
3: Bé.
0: Bueno, mira, me n'alegro que avui truquis perquè és l'últim programa, eh?
3: Ah, està bé.
0: I mira, feia temps que no et sentia, doncs molt bé. Nuri Vilà, què vols escoltar avui?
3: Mira, vull escoltar una cançó de la Bebé.
0: Saps
3: una noia jove que es diu Bebé?
0: Sí.
3: Pues una cançó que es diu Mala.
0: Mala.
3: No, Mala no, Malo.
0: Ah, Malo. Vale, i a qui la dediques, Nuri?
3: La dedico al David.
0: Molt bé, el nostre David, no?
3: Sí.
0: Vale. I algú més?
3: No.
0: Vale, bonica. Pues escolta, tens el número 5, Nuri?
3: Ah, vale.
0: Vinga, bonica, bon cap de setmana.
3: Vale, gràcies.
0: A tu. Adéu.
3: Adéu.

0: Bé, doncs, com que de moment no hi ha cap trucada, passarem, si hi ha un doctor, també té que haver-hi una infermera. I aquesta infermera, que me l'estimo molt, és l'Antònia Lara. Buenas tardes, Antònia.
1: Buenas tardes, Judy.
0: ¿De mucha faena el doctor?
1: No, un poquet.
0: ¿Tiene muchas visitas?
1: Sí,
0: ¿Ya te paga un buen sueldo ya?
1: Sí.
0: Bueno, bueno. Bueno, pues que sea por muchos años, Antonia.
1: Por supuesto.
0: Nuestra amiga Antonia Lara, ¿qué quiere escuchar hoy?
1: Dime uno.
2: Mira.
0: Ay, ay, ay, también con ay, no puede ser esto.
2: ¿Qué será de mí?
1: ¿Qué será de mí?
0: No se ha sentido, José María. No se ha sentido, A ver, aquesta cançó, ¿qué será de mí? ¿Qui la canta?
2: Julio Medina.
0: Julio Medina. Antonia, eso no, ¿eh? Te tienes que llevar apuntado en una libreta, ¿eh?
1: Sí, lo iba a decir, pero...
0: Julio a ver, se ha hecho la luz en este estudio.
1: ¡Hoy tan!
0: Ha entrado la alegría de la huerta.
1: ¡Hombre!
0: Ha entrado la Paquita Ortuño.
2: ¡Un aplauso!
0: Paquita Ortuño, que sempre té...
3: Que no m'estimes.
0: Tiene una agenda tan llena, la Paquita Ortuño.
3: No me quieres, ya no me quieres.
0: Paquita Ortuño, senta't, sisplau.
1: ¿Cómo no te vamos a querer?
3: No me quieres, tú sí, pero ella no.
1: ¿Qué dius, noia?
3: ¿Qué tal?
0: Molt bé, bonica. Doncs, Antonia,
1: vale.
0: ¿También tienes necesitas lista para dedicar?
1: No.
0: ¿Tú a quién la dedicas?
1: Mira, a José María Turné, a la Paquita Ortuño.
0: Muy bien.
1: A la Marita.
0: A la Marita.
1: A la Montse Rubió.
0: Rubió.
2: Rubió, sentó-te-lo.
1: A la Montse Carbon... Ai.
0: Sí, el del carboner.
1: Carboner, sí.
0: De los aceites, sí.
1: I a qui más? Al Carlos Mar.
0: ¿Y qué más? Y a nosotros, ya está.
1: Al David y a la...
0: Muy bien.
1: Y ya está. Y a todo el que nos escuche.
0: Exactamente. Antonia Lara, número 6 para ti.
1: Muy bien.
0: I si no hi ha cap trucada, David, hi ha alguna trucada, passaríem al Carles Mas. Bueno, pasamos un momentito del Carlos Mas i anem per la Paquita Ortuño.
1: Què va passar, la Paquita?
0: Paquita Ortuño, quan te'n vas a Menorca?
3: Me'n vaig el dimarts.
0: Ai, mira, de veritat? De veritat, ets una tronera també tu, eh?
3: Ui, espera't.
0: T'estàs desmelenant, eh?
3: Ja m'he desmelenat.
0: Mare meva, se'n va a Menorca. No se'n va a Lourdes, no se'n va a Menorca.
3: Amb els meus fills
0: i
3: la meva neta.
0: Pensava que anaves amb les teves amigues, les xiques d'oro.
3: No, les xiques d'oro no. Esto es para... es familia.
0: Però tornaràs, no?
3: Hombre, si tu vol.
0: Perquè dic, igual se'n va a Menorca i es queda...
3: No, quan arribi a Menorca m'aniré cap a Torredembarra tot el mes d'agost.
0: Sí, perquè són veïnes, no? Aviam si coincidim algun dia, no?
3: No, si no coincidim mai, fillet.
0: Bueno, doncs ja et trucaré on truques tu a mi, que serem al telèfon. Aviam, Paquita Ortuño, vinga, què vols escoltar avui?
3: Pues mira, no sé, m'ha vingut a la de... No te olvides de mí, que aquesta m'agrada.
0: No
3: te... Pensava una altra, però ara no me recordo.
0: Qui la canta, aquesta cançó?
3: Pues no me recordo.
0: Aviam algun, per exemple, Carles Mas, mireu. Ai, no, que no pot mirar. Espera, que t'ho miraré jo per internet, qui la canta, aquesta cançó.
3: No te olvides de mí.
0: És que em doneu molta feina, Ho tinc que fer-ho tot jo,
3: Pobreta.
0: Home, ja està bé. Menys mal de les...
3: Eva està allò al costat de casa meva i no em va dir res.
0: Qui, jo?
3: Tu, clar.
0: Jo? Gràcies, David, gràcies. Doncs aquesta cançó, Paquita Ortuño, és del Roberto Carlos.
3: Veus que a mi m'agrada Roberto Carlos.
0: Roberto Carlos.
3: Claro.
0: I espera't, perquè la Paquita Ortuño també té la llista molt llarga,
3: Mare de Déu, si la trec, sembla que...
2: També porta paper, també.
3: No se'n te la porto, però
0: bueno. No, però ella no s'oblida de ningú perquè després li diuen no me l'has dedicat.
3: Que no me l'has dedicat com aquí pariente que me dijo. No me l'has dedicat i jo se'm va passar de llarg. El tenia allà i se'm va passar.
0: Vinga, per aquí comencem.
3: Bueno, comencem pel meu fill, el Manolo.
0: El Manolo.
3: La Susana. I la Marta, la meva neta, la meva filla.
0: Molt bé.
3: I llavors, pues, comencem sempre per tu, per la Judit.
0: Això ho posarem al final.
3: Bueno, pues... Pel Josep Maria.
0: El senyor Turner, el doctor.
3: Per la senyora Antonia Lara.
0: Sí.
3: Pel senyor Carlos Mas, perquè està aquí avui i li passarem davant. Sí, la Milagro Reyes, mi amiga.
0: Milagro Reyes.
3: Isabel Sáez, també una altra amiga.
0: Isabel
3: de la infància.
0: Sí.
3: Teresa Márquez.
0: Molt bé.
3: Després, què més? Espera, si tinc una pila.
0: Les xiques d'oro.
3: Les xiques d'oro, l'almuerzo. La Coral
0: Cordona
3: per totes elles, que passin un per les vacances, per les del baile, totes les que ve al baile,
0: les amigues del ball.
3: Però tinc més, Ara me'n recordo, m'he deixat.
0: Mare meva.
3: Per la Maria Dolors Pinyol.
0: La Dolors Pinyol.
3: La Carme Carbonell.
0: Qui és la Carme?
3: No, la Montse Carbonell. Montse Carbonell i la Carme Reventós. Això, la Carme Reventós.
0: La Montse Carbonell i la Carmeta Reventós.
3: La Montserrat Rubio.
0: La Rubió.
3: Rubió. I què més? N'hi ha més?
0: Valella.
3: Bueno, i vosaltres dos. Tu, i també a l'Oriol també li dedico, el meu amic, també, perquè no li dedico mai, també és meu amic.
0: I Oriol.
3: Ai, al Quesada.
0: Ostres, no et deixes el Quesada.
3: Home,
0: sisplau.
3: Ja feu-me memòria, que
0: oi,
3: no puc més.
0: Oi. El Quesada.
3: El Quesada.
0: Vale, ja està, eh?
3: Ja està, sí. Per tothom que m'escolti i que em coneixi, que és per tothom. Ja està.
0: De veritat m'hauríeu de regalar una caixa de bolígraf, eh? Perquè el que has escrit en aquesta llibre...
3: Jo em volia portar un, però m'he recordat.
2: Jo, ara perquè s'ha acabat, però jo també ja pensava portar-li...
3: Jo tinc un allà i li volia portar i m'he recordat.
2: No, portar allò, saps un... que n'hi ha uns quants, 10 o 12...
0: És que, Déu-n'hi-do,
1: eh?
0: Paquit Ortuño, tens el número 7.
3: Ah, molt bé.
0: Saps què sortegem avui?
3: No he escoltat res perquè he vingut...
0: 8 premis avui.
3: Carai, nena.
0: Pastisseria Roca.
3: A mi no em tocarà, ja veuràs.
0: Pastisseria Roca, Palmarines, Xurreria Àngels de Molins,
3: no, aquest no,
0: aquest Pastisseria Arenes, Forn al Pom, Pebre Negre,
3: carai.
0: El Bessó i la Botiga de l'Iberi.
3: Déu-n'hi-do.
0: Aviam si us toca algo, eh?
3: A veure, perquè jo des que li vaig donar la sort al Carlos em va deixar sense sort.
0: Bueno, ara tenim el truc al Manolo López.
3: Ai, m'he deixat a Margarita Vives, la meva amiga.
0: Ai, vale, espera
3: també.
0: Que te la poso
3: pobre,
0: aquí. La Marga Vives.
3: La Marga Vives també, vale. Pobra. Mira.
0: Doncs ara tenim el nostre amic de Sant Vicenç, el Manolo,
3: sí.
0: Que ens explica. Buenas tardes, Manolo.
4: Buenas tardes, señorita Judy, compañía.
0: ¿Tú has visto qué jaleo tenemos aquí en el estudio? Madre mía, ¿eh?
4: Sí.
0: ¿Y tú no te crees que es el último programa este?
4: Ya me lo explica David. Que tú siguieras viniendo los viernes, pero con otro nombre de programa.
3: ¿Qué dices?
0: A ver, puede ser que yo siga. Con este nombre no. Pero el viernes también lo dudo. A ver, se tiene que decir todo, ¿eh? Se tiene que decir todo, ¿vale? Pero bueno, la información en parte es cierta. Puede ser
4: cierto. Y que los jueves ya no era el programa de cocina.
0: Ay, no, este no. Yo ya me han dado el título de becaria, ya me ha dicho que lo he superado ya todo de la comida. Ya he aprendido mucho y ahora voy a montar un restaurante.
4: Ah, muy bien.
0: Sí, de verdad, voy a montar un restaurante aquí en Molins de Rey.
4: Ya muy bien, que hay muchos locales vacíos.
0: Sí, no, el local ya lo tengo.
3: Pero hay muchos bares, ¿eh?
0: Sí, también.
3: Hay muchos bares.
0: Manolo, ¿qué quieres escuchar hoy?
3: Otra cosa.
4: La banda sonora de Titanic.
0: Bueno, ahora os ha dado todos por la banda sonora, ¿eh? La banda sonora de Titanic. Y bueno, a ver, Manolo, la dedicas a tu madre Antonia.
4: Sí.
0: A tu padre Manolo.
4: Sí, a mi hermana Cristina, que hoy es su santo.
0: Sí, muy bien. Sí, a tus abuelos.
4: Sí.
0: A tus tíos.
4: Sí.
0: Y a quién más. Bueno, ya
4: y
0: nos...
4: a los que están ahí contigo.
0: A nosotros. Sí. Y al señor Torner.
4: A todos, Judith.
0: Antonia Lara, Carlos Mas y Paquito Ortuño. Sí. Muy bien.
4: Efectivamente, y Palmontano.
0: Ay, eso, Palmontano.
4: Que ese falta hoy, pues venía ahí, para saber de él.
0: ¿El qué? ¿El Montano?
4: Que tenía que estar ahí también.
0: Ay, pero el Montano tiene muchas cosas, los jubilados tienen muchas cosas. Cuando... Bueno, madre mía, aquí me están llamando por teléfono, ¿eh? No puede ser esto, ¿eh?
4: Ya.
0: Bueno, Manolo, tienes el número 8, ¿de acuerdo?
4: De acuerdo, Judy.
0: Número 2 de Antonia Moriana y el 8 para ti, Manolo. ¿De acuerdo?
4: Vale, gracias, Judy.
0: Gracias, buen fin de semana.
4: Nada.
0: Adiós. Adiós.
4: Adiós.
0: Bueno, pues estem esperant alguna altra trucada, però avui sembla que això sigui una sala de juntes. Aquí el president, vicepresident, la secretària, el doctor, per si ens maregem, i aquí la cronista. Avui estem molt ben acompanyats amb aquest programa. La veritat que fa molta il·lusió, no?, que acompanyeu també aquesta col·laboradora, aquesta magnífica col·laboradora, com diu el Josep Maria Torner, que m'estima molt, ell. I a més és l'única persona, l'única persona que en diu Judit Herrera i Gastó. Mm. Perquè jo me'n recordo que va haver-hi un programa que vaig dir, per què no diem el cognom de la mare? El cognom de la mare també és molt important. Doncs jo en dic Judit Herrera i Gastó. I el David Rius és el secretari que està tenint les trucades. Oye, Antonia, ¿quién te ha dicho que puedes comer aquí? No, no, sí, sí, no, perquè... Hi ha algú? Sí? Hola.
5: Bona tarda, senyorita Judit.
0: Què tal, Josep Quesada? Tu sempre estic començant el programa i em truques per telèfon. Què em volies dir?
5: Sí, perquè no hi havia manera d'agafar línia.
0: Què dius? Però si no hi havia ningú...
5: Pues, jo he intentat dues vegades i tu, no havia manera de...
0: Tu saps, Josep Quesada, que hi ha una línia que no funciona bé, d'acord? ¿Vale? Perquè el primer que ha trucat ha sigut el Jordi Alabar.
5: Uh-huh.
0: Ja em diràs. Bueno, però no em facis enfadar l'últim programa, eh? Vale, ja no em facis enfadar, eh? En qui et posaràs ara, quan no hi sigui jo? En qui et posaràs?
5: Jo buscaré algú, per fotre.
0: A l'alcalde, posa't amb l'alcalde, que fa temps que no li diu res. Mira, la Paquita Ortuño em diu sí, sí.
3: Que no pot veure.
0: Ah, mira, amb ella tampoc la pot veure. Puja't al carro, també, perquè a mi no. I amb el Quesada, cada vegada que truca, pobret, oi? Quesada, ara fa dies que no el truques. No?
5: No. Bueno, no he trucat.
0: Pots trucar?
5: Aquests dies no he trucat, perquè no... A veure, trucar sense saber de què va el rotllo, fiques la pota.
0: Bueno.
5: Més val quan parles amb el senyor alcalde, tenir arguments abans.
0: Així m'agrada. Si et falten arguments, m'ho dius a mi, que te'n donaré uns quants, eh?
5: Sí.
0: Josep Quesada, vinga, va, per ser l'últim programa, quina cançó vols escoltar?
5: Escoltarem una de Queen, que l'està buscant el David.
0: Molt bé. I ara espereu que si vosaltres teniu la llista llarga, el que s'ha d'encarar la té dos vegades llarga. I si no li poso tot, s'enfada.
5: A los de sempre...
0: No. Mulla't i digue-ho tu. Per ser l'últim programa, et deixo que ho diguis tu.
5: Hòstia!
0: No,
5: bueno,
0: no.
5: Va.
0: Vinga, va. Va. Ni se'n recorda.
5: Espera. Com se diuen les conductores?
0: La Sandra i la Mireia.
5: La Sandra i la Mireia.
0: Sandra...
5: Després...
0: Sí.
5: Després...
0: El Carlos i la Carina.
5: Sí. Sí, vale. Te saps tu millor que jo.
0: Després a la Ainhoa García.
5: Ah, sí.
0: A la secció femenina de l'Ajuntament.
5: De l'Ajuntament. Què més?
0: Després els teus germans. I nebodes. Sí. Com es diu el teu germà?
5: Fernando.
0: El Ferran.
5: Ferran. La meva cunyada Anna.
0: L'Anna.
5: Helena. Òscar. Miquel. I Laura. Qui més? L'Oriol. La Sílvia. La Eli.
0: Sí.
5: El
0: Roger.
5: El Roger, qui més? El Montano.
0: El Montano, i?
5: La Laura Iglesias.
0: Sí. Qui
5: més? La Montse Far... de...
0: La Rubió o la Carbonell?
5: La Carbonell i la Rubió, va. Que no, així no s'enfada ningú.
0: Rubió no, Rubió.
5: Rubió, que la sento l'O.
0: I és que us morireu i no, ara no sabreu el nom, amb accent a l'O. No t'ho ensenyaven al col·legi. Si porta accent es diu Rubió, no Rubió. Què més?
5: Qui més? Un tal David.
0: Sí.
5: I una tal reina Judit.
0: Ai, com en trobaràs a faltar, eh? En qui et posaràs, Quesada? Qui t'aguantarà?
5: Ja m'aguanto sol.
0: Ai, bueno. Escolta, digues.
5: El dilluns segurament et trucaré per preguntar-te la direcció del...
0: Vale, no et preocupis, ja te l'enviaré. Top secret, ja te l'enviaré.
5: Sí, me l'envies en una MS i ja sí.
0: No, t'ho enviaré per un colom missatger.
5: Sí. Sí, sí, segur.
0: Què s'ha de...
5: Vale. Ja...
0: Vale, doncs pues no et preocupis, ja... que ja te l'enviaré ara quan surti o demà al dematí. Vale, maco?
5: Vale.
0: Número 9 per tu, pues, què bueno, s'ha de...
5: Encantat de que hagi fet aquest programa.
0: Gràcies.
5: I ja veurem.
0: Ja veurem què passarà al futur, no?
5: Sí.
0: Potser demà, sí, sí. Demà estem aquí tots i estem en un altre planeta perquè han vingut els alienígenes i ens han portat tots cap allà dalt. I llavors
5: los marcianos,
0: ja no...
5: los marcianos.
0: Exacte.
5: I los marcianos.
0: Mai se pot saber el que passarà el dia d'endemà. Perquè tu fas un projecte i et surt tot al revés. Però suposo que serà millor. Si no surten les coses com un vol, és perquè no toca, i el que toca és millor del que tu et pensaves.
5: O el de dalt, man, el de dalt manà.
0: El de dalt. Mira que bé, ho diu el Quesada, eh? Vinga, quan sigui monja, perquè et regalaré una estampeta, eh?
5: Sí. Jo tinc unes quantes.
0: Escolta, tu saps els prèmits que sortejo avui, eh? Avui m'he tornat molt generosa. Avui sortegem 8 prèmits.
5: Hòstia, que bé.
0: Ah, pastisseria Roca, Palmarina, Xurreria, Pastisseria Arenes, Forn al Pont, Pebre Negre, El Glaçó i Botiga de l'Ibèric. Què et sembla?
5: Home, mira, estupendo.
0: Vale. Ara només falta que us toqui tots menys el Manolo, que ja després en truca. Josep Quesada,
5: vinga.
0: Ai, a la Paquita Ortuño.
3: Gràcies, guapo, gràcies.
0: Vinga, vinga. Doncs, Quesada, una abraçada ben forta i ens veiem, eh? Vale?
5: Molt bé.
0: Adéu, maco.
3: Adéu.
0: Adéu, adéu. Bona tarda, en què parlem?
6: Ah, no sé. Què et sembla, tu?
0: Ai, aviam, que m'he despistat.
6: No em coneixes?
0: La Teresa Márquez.
6: Ah, pensava que s'havia oblidat de mi.
0: No, és que et veig molt animada. Vull que t'has pres alguna copeta de nis del mono.
6: Sí, del mono, del mico.
0: La veig aquí com molt eufòrica, no? Jo dic, mare meva, Teresa Márquez.
6: Com... Serà la calor.
0: Segur, segur, segur. Però és que avui també toca el bingo, eh? Avui també estem molt contentes.
6: Sí,
0: això
6: sí,
0: Nena.
6: Per això estic més animada.
0: Home, molt bé, bonica. I avui què vols? Un tango? Què vols?
6: Pues sí.
0: Veus?
6: Per despedir el programa, me despido del tango.
0: Bueno, i quin és quin tango vols escoltar?
6: De Carlos Gardel, Mi Buenos Aires Querido.
0: No. Us agrada, oi?
3: Sí.
0: Carlos Gardel, Mi... Buenos Aires.
6: Buenos Aires.
0: Vinga, i per ser l'últim programa, canta-la una miqueta, Teresa.
6: No, s'ha de cantar, no. Avui no tinc.
0: No, però avui t'ho demano jo perquè és l'últim programa. Vinga, bon.
6: No, és que ara no sortiria la cançó.
0: Bueno, però només digues el títol.
6: Mi Buenos Aires querido.
0: Sí, home.
6: Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido.
0: Oi!
2: Un aplauso!
3: Molt bé.
0: Molt bé, quina veu que té. A més, li ha donat l'accent aquest d'argentí, Jolines! Escolta, i a qui la dediques, Teresa?
6: Pues mira, a tota la meva família.
0: Molt bé.
6: A Milagros, a la Paquita Ortuño, que està aquí amb vosaltres aquesta tarda. Mira que bé,
0: sí. Fresqueta i bé,
6: Sí. A la Marita, a l'Anna Graner, i al Miquel Soler, el Josep Maria Torner, que també està aquí amb vosaltres.
0: El doctor.
6: I l'Antònia Lara.
0: Sí.
6: Que, vaja, em les estimo molt, també. De vegades ens trobem al Mercadillo, als Encants. Avui no m'he trobat a ningú.
0: Però...
6: No, mentida, a la Dolors Pinyol m'he trobat.
0: Ah, vale, Dolors Pinyol.
6: Sí.
0: Us heu donat compte de que aquest programa s'ha creat una gran família, una xarxa de persones que si no hagués sigut per aquest programa no s'haguessin conegut?
1: No.
0: És una cosa molt forta, Sí, de veritat, Cada un, amb la seva personalitat, alguns tenen més afinitat, alguns altres són... que es donen... com els imants, no? No s'atreuen absolutament per res, no? Però, bueno, hem creat una xarxa que, vull dir, ara veus una persona i dius, oi, hola, què tal? I diu, amb el doctor Torner el coneixen per la veu.
3: Sí.
6: Sí, sí.
0: Imagina't, Imagina't, el que ha aconseguit aquest programa, que jo estic molt contenta. Doncs, Teresa Marquet...
6: Escolta, també se la dedico tu, i el David, que no ens oblidem,
0: No, si això ja ho poso jo per sistema, ja no cal que m'ho dieu. Jo ja ho poso per sistema.
6: I a tothom que ens escolti.
0: Molt bé, Teresa Marquet. Saps quin número tens? No.
6: Em sembla que sigui el 10 o el
0: 9 o el 10. El 10. Vale?
6: El 10, veus?
0: Avui tenim 8 prèmits, per sortejar.
6: Ja, ja ho he sentit,
0: apa, aviam si truca més gent. Llavors,
6: trucarà. Sí, ja vull trucar més.
0: Adéu, bonica, bon cap de setmana. Ai, i ens veiem, bé. Adéu, Teresa. Vinga,
6: si Déu vol.
0: Adéu, adéu.
6: Adéu, adéu.
0: Doncs ara estem a l'espera de les trucades. Déu-n'hi-do. Quin dia més bonic avui, el dia de Santa Cristina, No es planten les faves, no, el dia de Santa Cristina?
3: No, ara ja no.
0: No? Quan? Mare meva, pel novembre.
3: Ara s'ha passat, ja.
0: Mare meva. Déu-n'hi-do. Us agraden les faves, a vosaltres?
3: Sí, a mi sí.
0: Però no és un menjar d'ara,
2: perquè... Octubre.
0: Sí.
7: Jo sé que és tot sant.
0: No cal que facis fluget, que et sentim igual,
3: M'agraden crues.
0: Crues.
3: Ens encanten.
0: Mare meva.
3: Al Manolo li poses un quilo de faves.
0: Per què no fa un xurro d'aquests?
3: I la Marta, i la Susana, els pesos.
2: Jo sembrava molts,
3: Els pesos se'n menjava la Marta o...
2: Jo sembrava, però...
3: Però crusos,
0: No podeu parlar, No, si parleu coses normals, podeu parlar, perquè la gent que ens escolta també vol saber què estem parlant aquí, Em fa gràcia el Carles Mas. Parla fluixet? Sí, però és que se te n'enteres de tot. Oi que sí?
3: Clar.
0: Doncs aviam si el teu fill fa un xurro en forma de fava.
3: No m'he fet això de fava. Ja li prou coses que ja...
2: El Manolo és un artista,
3: Teniu que seguir-lo en Instagram.
0: No, jo
3: Xurreria penso... que el Manolo, veuràs quins vídeos fa.
0: Jo crec que disfruta
3: ell. Xurreria que el Manolo. Aquest diumenge que ve farà un de vídeo de bo.
0: Bueno, i tu també, la Paquita ha sigut de...
3: 36.000 persones el van veure.
0: 36.000 visites,
3: El meu.
0: Jo no arribo això, vamos.
3: Ara el Manolo que farà diumenge és bo.
0: Vinga, sembla que tenim trucada. Hola.
8: Hola. Què tal?
0: La Montse Carbonell.
8: Tot molt bé?
0: No, veus que estic aquí en companyia. Home, Montse, aquí tenim la crem de la crem,
8: Home.
0: Tenim un doctor, una infermera, un, com en dieu, el que fa els reportatges fotogràfics, i després aquí tenim la Paquita Ortuño, que és les relacions públiques.
8: No falta ningú.
0: Bueno, faltes tu i la resta de la gent. Aviam que també estàveu convidats, però clar, no veniu, us feu pregar tant, no pot ser això, Aviam, Montseta, t'has enterat, no? Què de nou hi ha avui al programa?
8: Avui hi ha 8 regals.
0: Mare de Déu, com us quedeu amb el que us interessa,
8: Joder. 8 regals. No sé quins regals són, no sé.
0: No sé. Pastisseria Roca, Palmarina, Xurreria, Pastisseria Arenes, Forn al Pont, Pebre Negre, Glaçó i Botiga de l'Ibèric.
8: Oh, avui tots.
0: Ara, també us he de dir una cosa. També us he de dir una cosa. Si li toca a un, no li tocarà dos vegades un altre regal, Això també us he de dir. Si surt un número i és el...
8: És correcte. Jo dic correcte.
0: Vale, Montse. Aviam, la Montse Carbonell, de la família Carbonell dels Olis, què vol que escoltar?
8: No, del Carbonell dels Olis i del carbó.
0: també.
3: Clar, hi ha carbó.
0: No sabia.
8: Carbó, els meus avis tenien carboneria.
0: Però no tenien una empresa d'olis?
8: No. El meu pare havia fet oli perquè tenia moltes oliveres. Això és veritat.
0: Vale.
8: Però no té res amb el nom del Carbonell de Jaén i d'aquests puestos.
0: Ai, quina llàstima, Montse, quina llàstima.
8: No, deixo d'això res.
0: Aviam, què vols escoltar avui?
8: Avui...
0: Espera, el caset aquest me'l regalaràs, no? Aquest caset vintage que tens.
8: Sí, perquè avui no és caset, avui.
0: Bueno, però a mi me'l pots regalar, aquest caset, que el vull tindre a la meva vitrina de casa?
8: Val, i te'l regalaré.
0: Aquí tenim testimonis,
8: És molt xulo, vale? És molt xulo.
0: Vale. I avui què vols escoltar?
8: Avui em posaràs Alejandro Conde,
9: cara de niña.
0: Ja sé per què la...
9: Especialment pel Bruno, que ja no hi és, i ell sempre me la dedicava a mi. Doncs especial per ell i per tots els que m'escolteu.
0: Molt bé, bonic. És molt bonica aquesta cançó, eh? El recordat...
9: Sempre deia que tenia cara de nena. Per això aquesta cançó, bueno, és, avui és un dia que li dedico a ell. Com molt que s'acaba el programa, vale, doncs li dedico per ell.
0: Pues molt bé, aquesta
9: I
0: cançó...
9: I per que m'escolteu, ja us ho he dit.
0: Vale. I pels que no t'escolten, també?
9: També.
0: Ah, vale. Pues vale. Montse, quin número... Quin número tens, Montse? Aviam.
9: No ho sé.
0: El número 11.
9: Què vol 11?
0: 11. Aviam, que no sabem idiomes. Hem de saber anglès, sisplau.
9: Ui, ui, ui, este fadal, jo, d'anglès.
0: 11. No t'ensenyaven els números en anglès?
9: No ho sé, Judit.
0: Bueno, doncs pues et quedes sense saber-ho.
9: Estava en la rentadora i no m'hi he enterat de res.
0: Mira, tens el número 11. 11 s'escriu. Mira-ho al diccionari i ho sabrà, però jo no t'ho diré ara, eh?
9: Pues, podria el 16.
0: No.
9: O 15.
0: No.
9: No?
0: Montse, s'escriu 11, amb UV. Mira-ho al diccionari, aviam, que...
9: Digue, posa-ho a... És igual, no m'ho diguis. El número que donguis... A davant, jo sóc la de darrere.
0: Vale, perfecte. Ala, doncs quedem així, Montse.
9: T'he pillau, bonica... eh? T'he pillau.
0: T'he
9: pillau.
0: Molt bé.
9: Però... que no m'ho diguis, igual.
0: No, no, quedaràs amb el dubte.
9: Amb eleven? Eleven.
0: Eleven. Eleven s'escriu.
9: Eleven.
0: Eleven. Amb UV, eh?
9: Amb UV. Amb L i UV.
0: Si ho trobes, ens ho dius, ho tornes a trucar i ens ho dius, vale?
9: Per quin sé?
0: No, no, tu ves dient que no. No, que no, Montse, que no t'ho diré. Vamos.
9: Vale, vale, vale.
0: Ala, perfecte. Guapa, bon cap de setmana.
9: Ja ho sabré, que no m'ho digui, ja ho sabré.
0: Apa, adéu-siau, bonica. Vale, adéu.
9: Adéu.
0: Adéu. Bona tarda, hola.
10: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda. És la Montserrat Rubió, Rubió, Rubió. Hola, que ets la Montserrat Rubió?
10: No, soy la Rosa. Bueno, soy la mujer del Jordi Alabar, pero no había...
0: Ay, Rosa, nada. Perdona. Es que hay un oyente que siempre me gasta bromas. ¿Qué tal, Rosa? Pues mira, encantada, bien. Que llames al último programa. Sí. Nos hace mucha ilusión también, ¿eh?
10: Sí.
0: ¿Qué quieres dedicarle, una canción al Jordi?
10: Sí.
0: Bueno, ¿qué canción quieres escuchar, Rosa?
10: La de Rocío Jurado, la de Madre.
0: Madre. ¿Y a quién se la dedicas? ¿A él?
10: Pues sí, al Jordi y a mis hijos y a todos vosotros que estáis ahí.
0: Gracias. Oye, ¿el apellido para apuntarlo?
10: Miralles, Rosa Miralles.
0: Muy bien. Que es la mujer del Jordi Alabar.
10: Sí.
0: Vale. Muy bien, pues a bienvenida al programa, aunque sea el último programa, ¿eh?
10: Vale.
0: De verdad. Venga, tienes el número 12, ¿eh, Rosa?
10: Vale, de acuerdo.
0: Gracias. Adiós, adiós. Adiós. Sí.

0: Bé, com que ara queden 5 minuts per arribar a bon, a les 6 què fem?
1: Informatiu.
0: I t'agrada l'informatiu?
1: Pues sí.
0: A mi tens super enganxada aquest informatiu, eh?
1: Sí, també.
0: Té unes notícies, sobretot el tema del temps.
1: Sí, ui.
0: Macas, de veritat, ara m'estan trucant d'Albacete. Mira, però si ja l'he posat en silenci. Si està en silenci, no funciona aquest telèfon. De veritat, eh? Doncs, de què parlàvem?
1: De l'informatiu.
0: Ah, sí. Us agrada l'informatiu? A mi m'interessa més la part que parla del temps.
1: Sí, sí.
0: Perquè enganya molt, que baixaran les temperatures i tal.
1: No baixa res.
2: Diuen que és la tercera o és la quarta? Ja
0: no, sembla. Aquesta és la tercera.
2: Però diuen la tercera, però sembla que era ja la quarta, eh?
0: Bueno, però és que, escolta, algun moment té que parar aquesta calor, no?
1: No sé.
2: A partir del 15 de, diguéssim, d'agost, que abans, aquella època, acostumava a ploure sempre.
0: A l'agost diu a l'agost sí que plourà.
2: Una tronada i...
0: A l'agost diu que sí, que plourà bastant, eh?
2: Per allà,
0: I es
2: per allà,
0: necessita
2: per allà,
0: perquè tot està molt sec. Imagineu, la Paquita i jo anem a la platja, totes cuquis nosaltres, i plou.
3: Vamos, sí, no? Que va quedar amb un xafa que jo estava estirada i no em vaig donar compte. I ma filla, està lloviendo, jo, què dices? I surto allà, i sí,
0: no, és veritat, i l'altre dia van caure...
3: Uns trons que feien.
0: Van caure quatre gotes, però era fang, el que aquella,
2: sí, quatre gotes, però comptades, sí.
3: No, allà va fer un xafa, que allà va fer més. Aquí. Que,
2: no, però aquí van ser quatre comptades.
3: Allà més, perquè estava tota la terrassa, tot amb tot mullat. Ja.
0: Però és que, a més, hi ha com un aire d'aquests que ve del Sàhara, sí, o de no sé on, que diguessis, bueno, fa aire i és un aire fresquet, no és un aire calent, eh?
4: I quema.
2: No, és fang, era fang allò, eh?
1: Sí.
0: I cada any serà pitjor, eh?
1: Cada any
2: anem pujant un parell, sí, de graus, eh?
0: Ara, al costat del mar s'està molt bé. Tu vas a les 7 de la tarda que...
3: I dintre s'està molt bé.
0: Oh. Home, Paquita... Els hi diem, tu i jo estem allà a la costa, però ells... Home, sembla que els hi fem dentetes, no?
3: No, home, diré que estem bé a dintre. Jo m'avorreixo ara, eh?
0: De què?
3: perquè me'n canso d'estar allà.
0: De Torredembarra? Mm. Vine amb mi.
3: Saps què passa? Que hi havia una senyora que sempre sortíem juntes a la piscina i tot això, i es va morir.
0: Ai, pobreta.
3: I ara, clar, trobo a faltar molt.
0: Bueno, però de vegades també és molt interessant sentar-te a la vora del mar, mirar l'horitzó,
3: no, sí.
0: I aquelles coses que no has tingut temps de pensar,
3: no,
0: eh?
3: Sí.
0: I dius, ah, però
4: no,
0: mira, ara...
4: I te relaja mucho.
0: Sí.
3: No, jo anava sobre una fusta d'aquestes, em vaig plorar.
2: I respirar, diguéssim, el que és el mar, el iodo, allò és molt bo, allò, eh?
3: Sí.
0: Ah, hi ha tantes coses que podríem fer, eh? Oi que sí?
4: I no fem.
0: Exactament.
2: Jo quan me'n recordava anava a casa del meu cosí que vivia a Calella,
3: sí.
2: I anaven ell, jo i el, diguéssim, el meu tio, anava a dir, i ens tiràvem de les roques en una profunditat, però...
0: Dic, mare meva.
2: Sí, però... Al, eh? Que anaves a baix de tot, eh? Vull dir que...
0: Però
2: perquè
0: estem...
2: la banda aquesta, la Costa Brava, és més fonda,
3: sí,
2: eh?
3: Sí.
0: Però la Costa Daurada s'està molt bé,
2: sí,
0: eh?
2: La Daurada és més planera, eh?
0: El tros que jo estic, el problema és que hi ha moltes pedretes a l'entrada. Però l'aigua està superneta,
3: sí,
0: eh?
3: Molt, molt neta. Jo aquest dia veia els peixos així, els peixos per allà passar.
0: Ah, sí? I no et van saludar?
3: No, van passar.
0: Bueno, doncs pues mira, ara ja queda un minut, aviam que ens explica aquest informatiu. Nosaltres què farem ara, Paquita?
3: Pues menjar, una miqueta.
0: Menjar, aquí hem portat galetes i alguna a la nevera, també, eh?
3: Ah, sí.
0: Home, després la segona part no sé com acabarà, però bueno, l'acabarem.
2: Ah, m'acabarà bé, home, això.
4: I tant,
2: que t'ha d'acabar
0: bé. I si
2: bé.
0: No, li diem al David que posi música i nosaltres...
3: I ja està.
2: Això mateix, que bé, sí. Ara, trenqui.
0: David, tu estàs treballant, no pots prendre alcohol.
4: Oh, i tant.
2: Ah, però...
0: Però
2: una
0: home,
2: miqueta,
0: i tant,
2: una miqueta,
0: i
2: tant.
3: Ara passa bé.
0: Doncs us deixem ara amb aquest informatiu i tornarem dintre de 10 minuts així, l'informatiu i la publicitat, i continuarem amb aquestes peticions musicals. Fins ara mateix, no marxeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els pagesos de Ponent inicien avui mobilitzacions, les mobilitzacions aquest estiu, amb un tall a la C14 a Tàrrega. Ha començat sobre les 5 de la tarda. Reclama mesures urgents per reduir els danys que ocasiona la fauna cinegètica. Allà hi ha el nostre company de Ràdio Tàrrega, Toni Xuclà. Bona tarda, Toni.
2: Bona tarda. Doncs sí, mira, els pagesos de les comarques de Ponents han iniciat aquest divendres a les 5 de la tarda, ara farà una hora, les mobilitzacions anunciades per reclamar al Departament d'Agricultura mesures urgents, precisament per combatre la fauna cinegètica i un canvi en la gestió de les zones d'especial protecció per a les aus, les conegudes com a ZEPA. La protesta es desenvolupa a la rotonda de la C14 amb la 2, en aquests moments a Tàrrega, on diversos tractors estan dificultant la circulació. La mobilització compta amb el suport d'Unió de Pagesos, Assaja, i també d'altres organitzacions agràries. Els convocants asseguren que mantindran les protestes tots els caps de setmana d'aquest estiu fins que el govern concreti mesures per reduir els danys que pateixen les explotacions agràries. El tall de carretera està previst fins a les 10 de la nit i si no hi ha avenços en les seves reivindicacions, els pagesos ja han anunciat una nova concentració aquest diumenge en el mateix punt.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Doncs ja ho sentíem, els que sou en carretera, que sapigueu que la C14 està tallada des de les 5 fins a les 10 de la nit en aquesta zona a Tàrrega. Més qüestions. Ho acabem de saber, un operari de les obres del Camp Nou de 54 anys ha mort a primera hora de la tarda després de rebre un cop al cap mentre treballava al complex esportiu. El cos policial considera el succés un accident laboral. Han rebut l'avís cap a 3:45. Han anat al lloc dels fets diverses dotacions a emergències mèdiques, però malauradament no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. La Generalitat ja ha licitat la nova variant de Caldes de Montbui i ho ha anunciat avui el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, en una visita al municipi, durant la qual ha presentat els detalls del projecte que ha de connectar Caldes i s'ha emmenat una nova carretera de 2 quilòmetres que ha de servir per eliminar el pas de 10.000 camions i vehicles que passen pel centre urbà. I acabem amb un apunt sobre Veneçuela, perquè continua l'emergència un mes després dels terratrèmols. Segons l'últim balanç oficial, hi ha 5.400 persones mortes i prop de 17.000 ferits, així com també un miler d'edificis que encara estan afectats. A més, 23.000 persones continuen reallotjades mentre continuen aquestes tasques de neteja de la runa. Al centre del país és la zona on s'ha dut la pitjor part d'aquest sinistre.

0: Informació local.
1: Avui divendres és l'últim dia dels espais oberts que habilita l'Ajuntament de Molins de Rei com a espai de trobada de joc de lleure per infants, famílies i joves. Per una banda, el pati de l'escola al Palau i el camp de futbol Josep Raic i la zona esportiva Ricard Ginebreda. Ara, un cop acabat la temporada esportiva, també el curs escolar i tots els extraescolars, doncs s'aprofita aquests espais per obrir-los per la ciutadania. El pati de l'escola al Palau avui obren de 5 a 10 de la nit i els camps de futbol de 4 de la tarda a 9 del vespre. Avui divendres, última tarda, vespre. I també continua oberta l'exposició Vivim dins de la programació de Vivim el Tour, que es titula Camins 1907-2026, que fa un repàs de la història del ciclisme a Molins de Rei amb diferents fotografies, objectes i repàs d'exciclistes professionals de la vila. L'exposició es pot veure encara fins al 2 d'agost a la planta baixa del molí. Aquest cap de setmana podeu anar-hi avui de 6 a 8, demà dissabte de 6:45 a 9:15 i diumenge de 11:45 a 2:00. I la setmana que ve, que és l'última ja, obren de dimecres també, de dimecres a diumenge. I de cara a la setmana que ve, destaquem que dilluns el govern municipal farà una reunió amb el veïnatge del pont de la Cadena per explicar el pressupost 2026 i les inversions al barri. La trobada és el dilluns a les 7 de la tarda a l'Espai Jove, a la carretera, a l'Avinguda València 21-23. I de cara a setembre tenim ja la data de la cursa popular de Sant Miquel en el marc de la Festa Major. Es durà a terme el diumenge 20 de setembre amb 5 curses possibles, 10 quilòmetres, relleus per parelles, 3 quilòmetres i mig, 1 quilòmetre i mig infantil i 1 quilòmetre pel públic familiar. Les inscripcions les podeu fer ja al web cursasantmiquel.cat o bé al poliesportiu municipal de dilluns a divendres de 9 a 2. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la farmàcia Terraplè, que està al passeig del Terraplè número 5.

0: Hola.
1: Hola.
2: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
3: La de fora.
4: La de dins.
2: La que escriu.
5: I la que parla.
6: I la que parla.
2: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
7: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
8: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
9: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
10: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
9: Doncs truquem ara mateix.

després de la pausa tornem a obrir línies. 93-668-6161. El telèfon de la participació de Ràdio Molins de Rei. Podeu demanar la cançó que més us agradi. Nosaltres ho trobem tot. Els divendres, Faves Tendres, amb Judit Herrera.

0: Bé, doncs, quan passen 10 minuts de les 6 de la tarda, engeguem aquesta segona part de l'últim programa dels divendres Faves Tendres. Estem esperant les vostres trucades, si ens voleu felicitar, si voleu fer algun comentari, no sé, qualsevol cosa que vulgueu dir en aquest últim programa. Aquí estic acompanyada d'unes persones magnífiques, que les considero els meus amics, perquè fa a vora 10 anys que segueixen aquest programa. Quina paciència heu tingut amb mi, oi, Paquita Ortuño?
1: No, paciència no. A mi m'has alegrat la vida, perquè va ser quan va morir el meu marit que vaig començar a posar la ràdio.
0: És que la ràdio acompanya moltíssim, eh?
1: Molt, sí.
0: La ràdio acompanya.
1: A vegades plorava quan sentia la cançó que li agradava amb ell, però he anat seguint, i bueno, em veu acompanyar.
0: Però ara la Paquita Ortuño ha florit ja com una rosa, ella.
1: Ja he florit, ara.
0: I la veritat que a mi m'encanta que truqueu, que ens expliqueu coses, i a part d'aquí, quan sortim de la ràdio, també que no us penseu que tot s'acaba aquí a la ràdio,
1: no,
0: sinó que hem format pues, una amistat,
1: una
0: no?
1: Amistat.
0: I això és lo més bonic.
1: Sí.
0: I expliqueu coses, també, com per exemple el Josep Maria Torner. Jo al Josep Maria Torner li tinc un carinyo especial, eh? Sí, no us enfadeu?
2: Moltes gràcies, moltes gràcies.
1: Jo també. No. I l'Antònia també, molt.
0: Però jo, el Josep Maria Torner, és el doctor de la família,
1: clar.
0: I la veritat, sempre he pensat, i segueixo pensant, i ho confirmo, que és un cavaller,
1: sí.
0: Una persona amb uns detalls increïbles,
2: I
0: molt educat, de veritat.
2: Moltes gràcies, eh?
0: No, gràcies no, perquè t'ho mereixes, Josep Maria. I després, a través del Josep Maria, vaig conèixer l'Antònia Lara, que també és un encant de persona. És molt alegre, molt divertida, també. I la veritat que feu un sou companys. I la veritat que estic molt contenta de tenir-vos també aquí com a oients, no? I, bueno, i la gent que ens està escoltant, que els coneixeu a tots, no?
1: Després vaig trobar Carlos Mas i el vaig fer venir cap aquí.
0: El Carlos Mas...
1: Que no el pensava ni el coneixia siquiera. I li dic, tu ets la Paquita Ortuño? Dic, si truques a la ràdio, si dic, per què no truques tu? Si truca, que més serem, que riurem.
0: És que...
1: I va fer cas, sí.
0: El problema que hi ha...
1: I no el coneixia de res, eh?
0: Hi ha molta gent que escolta i no truc, perquè té una
1: vergonya.
2: Jo, mira, l'altre dia, per cert, anava caminant i nada menys els pares d'un fill, ja m'ha dit, que viuen a sobre meu.
1: Sí, sí.
2: I parlant de tot això, i vam sortir parlant d'aquelles casualitats de la residència. I, bueno, es va dir que tenien uns problemes, que trobaven aigua i tot això. Bueno, una cosa va anar per l'altra i jo vaig dir... que molta gent d'aquí s'havien cuidat, vull dir, la locutora

0: Judit Herrera Gastó s'ha cuidat molt, diu, a tu te sento alguna vegada per ràdio també parlar, que també vas allà a l'estudi, anem a dir. Me va dir això. Vull dir que n'hi ha molta gent que l'escolta el programa, però no truquen. Els agrada més sentir-lo que no pas entrar dintre el programa.
1: Pues un programa que és obert a tot. Sempre que un... ho faci en respecte, perquè també heu de saber que hi ha persones aquí que això ho ha escoltat en Molins de Rei i persones que queden retratades, perquè si per exemple jo sóc una persona que parlo molt i ho sé que parlo molt, vale, molt bé, però que ja d'aquí ja es passi a l'insult gratuït, no. Això no es pot permetre,
2: ja es passa, ja es passa.
1: Perquè jo crec que tots som grans aquí, que l'objectiu d'aquest programa és escoltar la gent que ens parla, que ens explica una història, com la Carmeta Reventós, que ens explica aquestes històries tan magnífiques, no?
0: Del Pou, no?
1: Lo del Pou, després també lo dels soldats en temps de la guerra, que tenien una masia. Doncs el que volem és això, que la gent parli, que la gent sigui escoltada també. No? Perquè a vegades parlem, però no escoltem. I això és el gran defecte de la nostra societat.
0: És que és maco també sentir com parla la gent també,
2: sí,
0: eh?
2: Sí.
0: Anem a dir que sense els comentaris d'una persona, d'una altra persona, i dius, però mira, està bé això, mira, i agrada, anem a dir, aunque no entris en el programa, però agrada sentir.
1: Jo crec que he analitzat tots aquests anys i penso que la gent que escolta us coneix a tots vosaltres i veu que és un programa com que no té cap pretensió de guanyar cap prèmi, sinó...
3: No, és familiar.
1: Ostres, mira, ara està trucant el Josep Maria, ara truca la Paquita Ortuño, aviam què diuen. Sí. És això, eh? Sí. És això.
2: Mira, i a mi ara em passa una cosa, que jo he viscut en Colomer, a Papiol de Baix, quan tenia 8 anys, vaig venir a viure allà. I ara anem molt... Va fer un restaurant, a la casa que anàvem allà a comprar un cacaolat o una aigua, llavors, en aquests temps. I ara anem allà a dinar. I em fa una il·lusió perquè recordo aquells temps d'allò que vam passar i tothom coneix. Tu vaig allà i semblo la reina, perquè tothom em coneix. Està, em fa vergonya, perquè ui, la ve la Paqui. Mira, l'altre aixeca la mà. L'altre, jo vaig passar... No,
0: és que la Paqui la coneix tothom, eh?
2: Tothom te coneix. Quedaria esperat, perquè tothom em coneix, de veritat, eh?
0: La Paqui...
2: Ahir vam anar a dinar...
1: Bueno, i ara us coneixeran més, eh?
2: I l'altre dia el meu fill li van dir, anda, que ta mare... Vaig passar amb els meus cosins d'esmorzar, diu, anda, que ta mare coneix a tothom.
0: Tothom
2: la saludava.
0: Sí.
1: No, però és mà
2: que
1: et coneixin i que diguis, oi, fulanet, manganet, al fi i al cap estem en un poble que s'ha fet gran, però que vull dir, les xarxes de les amistats no es poden anar perdent, no? Uns serem més agradables que uns altres, caurem bé amb uns i amb uns altres no caurem bé, però bueno, és que caure bé a tothom no pot ser.
0: És impossible, esclar.
1: Jo estic molt contenta, i us ho dic en sèrio, de tots aquests anys, perquè aquest programa ha passat per moltes etapes. I sempre ho repeteixo, i no em cansaré de dir, que me'n recordo del primer programa que jo vaig fer aquí. Ho vaig fer amb un company que no tenia la mateixa sintonia que jo, no? M'ho comentava el Montano. I no trucava ningú. Deien, mare meva, i era de 2 hores el programa, eh? Dic, mare meva, si no truca ningú. Què va fer aquest company? Doncs se'n va anar fora i va fer veure que trucava un... I llavors la gent es va anar enganxant, no? Però si analitzem aquest programa, ha anat evolucionant, perquè després trucava molta gent, malauradament gent que ja no hi és, que ens ha deixat, gent que per circumstàncies pues, tampoc ha trucat, bueno, pues, això és llibertat, no? O ha canviat de poble o el que sigui, no? Però de l'etapa també del Montano, que tots us en recordeu,
2: tant,
1: eh? Mare meva,
0: jo la veritat, perdona que te talli, anem a dir, però des del dia que va plegar, és que no l'he vist per cap puesto jo, eh?
2: És que no es veu, no es veu.
0: No, és que no l'he vist per cap puesto, allò per casualitat, dir, mira, oh, mira. No.
1: Bueno, però el Montano està molt bé, està molt feliç, i això és l'important, amb la seva jubilació.
2: Que li vagi bé, clar que sí.
1: Exacte. Yeah. I és el que ens quedem. Aquest programa, pues, bueno, ha durat 10 anys, ara faria el desembre, faria 10 anys, que jo no em vaig pensar mai que duraria tant. Ha tingut pujades, baixades, canvis... Però bueno, hem arribat fins aquí, que és lo important, no?
2: I tant,
1: sembla? I a més el resultat ha sigut magnífic, sí, perquè sí, si no, sí, no us hagués conegut a cap de vosaltres,
2: no,
1: eh?
2: Sí, que és veritat, sí.
1: I ara seré com la vostra ombra, que bueno, vamos, sí, que em recordareu sempre, eh? Bueno,
3: que no
1: me'n vaig a l'exili, eh?
3: Ah, no.
1: Me'n vaig a l'exili. Doncs, escolta, David, vols que posem una cançó per animar una miqueta aquí la tertúlia?
0: A l'ambient, vaja.
1: Doncs mira, començarem per la petició que ens ha fet el Jordi Alabar, una cançó que es diu... una cançó que no l'havia sentida jo mai, que és del grup Tres Diamantes. Sabeu quin grup és aquest Tres Diamantes?
0: No.
1: Mare meva... Home, tres, pues tres ho tindria jo que sapiguer, eh?
2: Pues ara no.
0: Ara no hi caig jo, eh?
1: Pues ho tindria jo que sapiguer.
0: Tres Diamantes.
1: Sí, és un grup, però... Espera't, Joli, vols que li pregunti a l'internet
3: Que nunca l'he sentido.
2: Jo tampoc.
1: Aviam si no ho he apuntat bé, eh?
0: Jo no...
1: El Jordi Alabar m'ha dit Tres Diamantes, eh? Jo crec que m'ha dit això,
0: No me sona, eh? A mi no me sona.
1: Tres Diamantes.
0: Podria ser que...
1: Ara, quan us ho digui...
0: Podria-la...
1: Bueno, el telèfon és massa, eh?
0: L'altre dia me truquen per telèfon 13 números, i d'on ve això? 13
1: no,
0: números,
1: no l'has d'agafar, eh?
0: No el vaig agafar, no.
1: Jo dec tindre moltes amistats perquè em truquen d'Albacete, d'aquí i d'allà.
2: I tot arreu.
0: Sí.
1: Ai, sabeu a qui tenim el telèfon? A la persona més encantadora i la més gran del grup, a la Carmeta Reventós. Bona tarda, Carmeta.
4: Bona tarda, la més gran, poder ser, i no puc caminar.
1: Bueno,
4: no sé si...
1: Escolta, no expliquis històries, eh? Que tu tens dues cames i amb el bastó pots caminar, eh?
4: Sí, no te'n portin a coll bé.
1: També, no? Ja saps aquí que tens una persona que et vindrà a buscar i et portarà...
4: Ja m'ha vingut a veure avui... per veure on té la casa.
1: Ah, vale.
4: M'ha vingut a veure.
1: Home, és que pujar-se al cotxe d'un estrany no pot ser això, eh?
2: Clar, s'ha de saber on vas.
4: Si no el coneixo...
1: Home, la teva filla l'ha de veure i diu, ostres, aviam si agafa la meva mare i després ja no apareix. No, tu i la Dolors Pinyol, desapareixeu les dues. Mare meva, pot ser això, eh?
4: A veure...
1: No, tu...
4: Sí, estaré més bé que ara, perquè estic bastant tova aquests dies, no sé què m'ha passat.
1: Carme Reventós, no em facis, eh? No em facis, eh?
4: No ho facis, no. Reventós Silicis, eh?
1: Caramba, vaya cognoms, eh? Aquest llinatge no el conec jo,
4: Home, de Reventós n'hi ha molts. Sí, ara, però... de Silicis, potser no n'hi ha cap més.
1: No. Tu el que has de fer és posar-te forta, eh? I que et trobaràs amb la Dolors Pinyol, que avui l'he vista jo, eh?
4: Ah, bueno, ella encara va...
1: No, ella anava, sí. Bueno, però és que, aviam, també ella és més jove que tu, no?
4: I tant, de 10 anys, almenys 10 anys menys.
1: Bueno, però tu, Carmeta Reventós, la calor aixafa tothom, eh? Sí. Vull dir que tots aquí
4: calor,
1: també estem...
4: La calor i els anys, també els anys,
1: Home,
4: eh?
1: Noia...
4: Jo penso que són molts anys ja, que començo amb tota la família meva, només em va quedar una tia... més gran que jo. Els altres ja no hi havia ningú.
1: Bueno, però nosaltres ja saps que aquí estem de pas, no? El que passa que uns teniu el bitllet més adelantat, però això no vol dir res, eh?
4: No.
1: Carme, s'ha de viure el moment, vale? I tu has de fer un esforç. Tu et trobaràs amb una sèrie de persones que estaràs molt contenta de retrobar-les, de parlar... I, a més, hi haurà una sorpresa. I no la diguis, perquè sé que tu la saps, eh? No la diguis.
4: Ah, no sé.
1: Sí.
4: No la dic, jo no sé si la sé, jo.
1: Sí.
4: Vols dir que la sé?
1: Sí.
4: Pues no me'n recordo, si la sé.
1: Bueno, tu el dia aquest veuràs una persona que diràs, ai, no t'esperava.
4: Bueno.
1: Però no diguis, em suposo que és fonament,
4: eh? No, és que ara jo no sé qui.
1: Bueno,
4: no sé qui és.
1: Doncs el coneixes molt, eh? Doncs, vinga, ja no et dono més pistes, Carme.
4: No cal que m'ho expliqui, ja serà una sorpresa.
1: Sorpresa.
4: No sé si ha vingut avui el Joan aquest. Joan es diu...
1: No, es diu Carles.
4: O Carles?
1: El Carles.
4: Però no sé quina hora, no sé si m'ha dit a les 12.
1: Sí.
4: O quarts d'una, que em vindrà a buscar.
1: A les 12,
4: perquè hem d'estar allà a la 1:01.
1: Sí, però bueno. Saps que els llocs s'arriba abans de l'hora, no?
4: Jo, com que deuré estar sola... Perquè
1: no, no vull que us baralleu per les cadires, eh? Jo me sento aquí, no, jo aquí, no, jo aquí, no.
4: Ai, no, no, ja... A mi em dieu un taig de seure i ja està, eh?
1: Mira, Carme, tu te sentarem a costat de la Dolors Pinyol?
4: Sí.
1: I del Quesada?
4: Bueno, no, no, ja, ja ho arreglareu.
1: O si no...
4: Jo em vull trobar bé. Perquè ara porto uns dies una mica dolents.
1: No, et posarem una mica de cava i veuràs que bé que estaràs.
4: I si no tinc gana, menjaré menys, ja està. Doncs
1: pues bueno, no preocupis, que allà hi haurà gent que dirà... Ho has de deixar, ja m'ho menjo jo.
4: Oh, esclar, mira, jo perquè ara porto uns dies que no menjo gaire, no sé què em passa.
1: Carme, amb la calor no menja ningú.
4: M'han sortit més mals que no els tenia, perquè jo anava a comprar la plaça sola i ara no puc sortir.
1: És que, Carme... Veig? Sortir de casa teva i anar al centre del poble és com un càstig, allò.
4: Això, però sí, i anava, ara fa 15 dies o 3 setmanes, anava a la plaça amb el carretó i agafava l'autobús d'aquell Molins de Rei, pujava i baixava, i ara ja no ho puc fer.
1: Ai.
4: Bueno,
1: bonica, bueno. Va, et posarem una miqueta de música perquè t'animis, eh?
4: Sí.
1: I ja veuràs que la setmana que ve se't passaran tots els mals, perquè tenim el doctor Josep Maria Torner aquí, eh? Per si et mereixes o alguna cosa, eh? I a part tenim
4: ja
1: l'enfermera.
4: Ja ens donarà les herbes.
1: Ah, això mateix.
4: Aquestes del...
1: La farigola.
4: Del bosc.
1: La farigola.
4: La meva àvia en tenia un sac ple de bosses del bosc.
1: Mare,
4: d'herbes.
1: Eren d'aquestes que me'n diuen... Trementeres.
4: Sí, anava a un puesto, una arbolària, i teníem un tou d'herbes a casa, un sac ple, de tota mena, del bosc. Ara quasi ja no les coneixo, ja, tantes herbes del bosc.
1: Ja veuràs, bueno. Ja veuràs la setmana que ve que se't passaran tots els mals. Ara, Carme, m'has de dir... Ja veuràs com sí, ja veuràs com sí. I ara sí que m'has de dir la cançó que vols escoltar i a qui la vols dedicar, Carme.
4: Espera, que l'he demanada i ara quasi no me'n recordo. El Camino Verde, em sembla.
1: Ai. Por el Camino Verde.
2: Aquesta sí que me'n recordo.
4: Em sembla que era aquesta, sí. Ja m'ha marxat.
1: De l'Antonio Molina. Antonio Molina.
4: Bueno, que canti el que vulgui.
1: Sí, no, mira, que canti, sí, sí. Que canti el doctor, no?
4: Que va dir, ja no me'n recordo. Carai,
1: por el camino verde queda l'ermita. Veus que bonica que és? I a qui la vols dedicar, Carmeta?
4: Sembla que era pel camino verde. Ai.
1: A qui la dediques, bueno. Carme? A qui la dediques?
4: Ah, ho dedico ara tots els del mercat, a la meva germana, a la Dolors Pinyol, a la Dolors al final del carrer, a la Paquita Ortuño, a la Montse Carbonell, i el, no sé, el Miquel, el Joan, a la Judit Herrera.
1: Gràcies.
4: Castro, i el company que es diu Jordi, ja he perdut el nom.
1: No, el David.
4: Ai, el David, el veus, en un moment ho perdo tot, eh? No sé què em passa.
1: Vale.
4: El David. El David, que és d'Olesa.
1: Sí.
4: No sé, és d'Olesa.
1: Sí,
4: I sempre penso jo com hi tenia d'anar a Olesa.
1: No
4: teníem d'anar a Olesa, caminant una hora per aquelles muntanyes, per anar a plorar olives.
1: I diu que ara et fa mal les cames, no m'estranya. Vas caminar tant quan eres jove que les vas gastar les cames.
4: Home, d'aquí a casa, els quatre camins, ja quasi hi havia una hora de campaïssa.
1: Bueno, pues...
4: Baixant Olesa del tren a dalt a la vinya aquesta de les olives que va comprar el meu pare, una altra hora.
1: Mare meva.
4: I ens feia anar.
1: Doncs mira, Carme, fem una cosa, que no et vingui a buscar el Carles i baixes a peu. Què et sembla?
4: Oh, bueno...
1: No, que és una broma. No volem que et passi res amb aquell sol que cau, mare meva. Eh?
4: Bueno, potser no ho farà tant, ja.
1: Esperem. Déu t'escolti. Carme, saps quin número tens?
4: Ara ja m'han marxat els números.
1: El 13.
4: El 13? Mira, jo vaig néixer el dia 13.
1: Veus? Jo sabia que t'agradava aquest número, eh?
4: Sí,
1: vamos.
4: Sí. Vaig néixer el dia 13 de juny.
1: Caramba, no et pots dir l'any?
4: De l'any?
1: Sí.
4: 32.
1: Mare meva.
4: si vols comptar.
1: No, 94. Doncs pues escolta, sí. Enhorabona, 94 abans. Anys, amb aquest cervell que tens tan despert, eh? De veritat, les...
4: Abans de la guerra.
1: I una persona que ha viscut la guerra i la postguerra, té la marinera,
4: sí, sí,
1: eh?
4: Sí, perquè van passar tots els soldats, no, però els soldats van passar per casa de pagès que teníem. Tots van pujar per muntanya amunt, van traspassar el riu, si me'n recordo encara això.
1: Imagina't. Imagina quines no sé si vivències van... que té la Carme. Sí. Jo, perquè em sembla que caps d'aquí hem viscut aquest episodi, no?
4: Home, no hi deuen haver gaires que se'n recordin dels soldats de la guerra.
1: No, aquí som de la primera volada, tots aquí.
4: Com van traspassar el riu.
1: No,
4: i
1: no.
4: I van pujar directe cap dalt a la muntanya i cap a el Tibidabo. El meu pare els va tenir d'anar a acompanyar. Va voler que els acompanyessin per entrar a Barcelona... a la banda de dalt.
1: Sí.
4: I llavors el meu pare els van acompanyar i acabat el van agafar a Barcelona. El van tancar a la
1: presó. Veus aquestes històries? Tu les pots explicar perquè...
4: Aquestes
1: les...
4: coses me'n recordo, perquè el meu pare, com que va traspar l'Ebre nedant, es va escapar de la guerra, que hi havia la guerra gran allà dalt de Tírols.
1: Sí.
4: I per mort es va tirar el riu a veure si podia traspassar, i per sort va poder traspassar. I es deixava anar, la diu, a l'aigua, com va tocar de peus a terra. I llavors va venir matat per les muntanyes fins a arribar aquí a Molins del Rei.
1: Quines històries! Va
4: passar 3 mesos, per això,
1: però
4: al setembre.
1: Però va poder-ho explicar i tornar a la casa. Déu-n'hi-do, eh?
4: A la nit, diu que a la nit caminava amagat per les muntanyes. I de dia de dormir ja s'amagava. I va anar baixant. Es va escapar de la guerra d'allà a l'Ebre.
1: Déu-n'hi-do.
4: Bueno, ja fa molts anys això tot, ja.
1: Pues escolta, bueno, gràcies. No, però és bonic escoltar, perquè t'hem escoltat tots amb atenció, perquè són coses que cap dels que estem a aquesta taula hem viscut, i que tinguem un testimoni que ho ha viscut, pues és de greu, oi que sí? Doncs sí, un aplaudiment per tu, Carme, que tu mereixes.
4: Bueno, gràcies. A veure dimarts que estiguem bé.
1: Ah, veuràs com sí, bonica. Vinga, que passis un bon cap de setmana, bonica. Adéu-siau.
4: Igualment, tu, si plegues, i què farem?
1: Ai, farem moltes coses, ja veuràs. Podré estar més temps amb vosaltres.
4: Que no sabràs què fer per allà dalt.
2: Sí, i tant que sabrà què fer.
1: Ah, hi ha platja, Carmeta. Però no tenim una Carmeta. Vinga, t'haig de deixar que em truca el David, que tenim trucada esperant.
4: Vale, ja ens veurem.
1: Gràcies, bonica. Adéu-siau. Adéu.
4: Adéu.
1: Hola, bona tarda.
5: Bona tarda, què tal?
1: Sabeu qui és?
2: La Montse.
1: Aviam, com se llama?
2: La Montse Rubió.
0: Montse Rubió.
1: Rubió.
0: Rubió.
1: Home, és que s'acaba el programa i no sabreu encara dir-ho.
0: Oh, jo sempre l'he dit bé, eh? Rubió. Sí. Santuada amb l'O.
1: No, l'Antonella ara ho fa amb Rubior. Ella tot ho acaba amb R. L'Antonella ara tot ho acaba amb R. La Paquita Ortuño ho diu bé. Rubió, no?
5: Sí.
1: Què tal, Montserrat Rubió? Com?
5: Bé, mira, aquí té una miqueta tristons, no? Se'n va l'anfitriona.
2: Ah, i tant!
1: Home, pensava que anaves a dir quina tranquil·litat i quina paciència hem tingut, eh?
0: No es cau les llàgrimes, ja.
5: Oh, i com
1: ho...
2: Tenies que haver vingut.
1: Els que esteu aquí... I si s'afegís algú més, podíeu portar aquest programa, també.
0: Sí, ai, mare de Déu, santíssima.
1: Home, sou molts,
2: mare de Déu. L'important era tu.
5: No, però...
2: Aquí la jefa és...
0: La protagonista és la Xut i Terrera Gastó.
1: Sí. Veus? També, tampoc
5: el senyor
1: diu...
5: Tornoi també et diu el teu nom malament.
1: Exacte.
5: Que diu Judit... No, Judit Gastó.
1: No, Judit no.
2: Judit.
5: Em té, ho entona malament, però bueno,
1: mira,
5: és igual.
1: Mira, el meu pare, que en pau descansi, em deia Judi. Vale. El meu pare. Però jo em dic Judit.
0: Em té.
1: Judit, però amb jota. Sí. Judit.
0: Judit.
1: No, ella, com ho diu?
5: D'una manera, però bueno, és igual.
1: Bueno, Judit Herrera i Gastó.
0: I Gastó.
5: Sí.
1: Pues ja està, a tota la vida. De tota la vida.
5: De tota la vida.
1: Ara, en canvi, ara ja no en diré Judit. Ara, no.
0: Ara que la trobarem a faltar, sí, tothom,
5: no.
0: Què farem sense ella? Què farem?
1: Poder tindreu sorpresa?
5: Bueno, no sé.
1: Ho deixem aquí?
5: Bueno, no
1: ho deixem
5: sé.
1: Aquí?
0: No.
1: Les coses, sempre, les coses no és un adeu per sempre, no, sinó fins que la vida ens torni a retrobar.
3: I que sí.
1: Ja, el que sí.
0: Però, és una cosa que comença i s'acaba, com tot, clar.
5: Sí.
0: Si anem a mirar...
5: Bueno, però ella tindrà el mono. Segur que vindrà a fer alguna cosa, no? Jo no crec que aquí 4 hores una tarda i que ara...
1: A molestar.
5: D'un plomazo que diuen ho deixi, jo no ho crec. S'inventarà alguna cosa, no?
1: Vindré a incordiar. Mira, farem un programa que diu: tens alguna queixa, una suggerència? Explica-li a la Judit i ella farà els passos perquè arribin als serveis que siguin pertinents. Que...
5: també està bé.
1: Sí. I llavors, com que és un canal que recull les queixes, els suggeriments, aquelles informacions que s'escapen,
2: que
1: pregunten, escolta, quin mes es cobren les bessures?
0: Sí.
1: O...
0: Ui.
1: Caro.
2: O digues que està el poble brut, ja veuràs.
1: També.
2: Diu aquesta.
1: No, és que el poble està brut, no cal que ho diguis.
2: No ho diguis perquè et diran mentidera.
3: Que no?
5: Però bueno, que n'hi ha algun de net, de poble. N'hi ha algun que estigui.
2: Home, n'hi ha que sí que som nets.
5: Sí, home, però pocs. Digue'm en algun que estigui net com una patena.
1: El de la granja.
2: Doncs el de Torredembarra està molt net.
1: Ah!
2: No
5: bueno, hi ha de tot, perquè mira, allà a Roda de Barà,
1: sí,
5: el que és el carrer aquell de sí, les piscines o del no sé sí, què, hi ha cada sot, sí, hi ha cada carrer aixecat, i vaig passar l'altre dia i, escolta'm, és una vergonya, eh? O sigui que cada poble té el seu,
2: té
5: el
2: seu,
5: no?
2: Bueno, perquè aquí...
5: Sí. Com a tot arreu, no hi ha cap poble que sigui perfecte.
0: No, perfecte no n'hi ha cap
5: poble,
0: no.
5: Barcelona també, estan tots que se...
1: Aviam, Sr. Rubió, que no estem parlant de queixa. Això és un altre tema, eh? Si arriba, arribarà, eh?
5: Però ara... Aquest l'any que ve, per tu.
1: Ara estem parlant de cançons, i la Montse Rubió m'encanta, perquè... posa el toc aquest modernista, no? Com els Vigis i el Chicago i tots aquests, no? I avui què escoltarem?
5: Avui és l'último baile, no? Que bailes tu?
1: Bueno, jo no sé bailar.
5: Pues, Last Dance. L'último baile. És l'últim programa, baile, doncs pues mira.
1: De qui és? De la...
5: Vinga, va, digue-ho.
1: No me'n recordo.
5: D'una dona.
1: Sí,
5: una dona.
1: Donna Summer.
5: Ah, molt bé.
1: Veieu, és que estic desaprofitada, jo, eh?
5: És veritat.
1: Sí, hauria d'estar al govern, jo.
2: No, si encara estarà. Encara estaràs al govern.
5: Quan tornis a néixer.
1: Vindrà l'Illa a buscar-me.
2: Què vols dir que no?
0: Tindria de ser l'alcaldessa de Molins del Rei.
1: Ai, no, perquè tota la
5: podria...
0: Ja fa tard.
5: Hem de buscar un de jove que tingui la sang que li bulli, eh?
0: Ui, perquè els joves avui en dia no estan molt fins, tampoc, eh?
1: Aviam!
5: No, vinga, va.
1: Montse Rubió, que m'està donant ordres al David, veus?
5: I tenim a darrere, que s'espera.
1: Qui hi ha?
5: Aviam, doncs mira, pel senyor...
1: La Marta Falcó, que la Marta Falcó se'ns enfada.
5: No, avui a l'últim dia tothom té pacients.
1: Oi, amb 8 regals que sortejarem.
5: Escolta, i la de la matralleta, què li ha passat?
1: Perquè està de vacances. La Laura Iglesias està al seu xalet.
5: I no pensa trucar.
1: Ah, mira, ja li llegiré la cartilla, ja.
5: Home, però vacances, ja veus, pots trucar per telèfon, eh? Quina excusa més tonta.
1: Ja li dic, no trucaré, tinc el telèfon. Montse, a qui la dediques? Vinga.
5: Doncs ja el senyor Torné, a la seva amiga Antònia Lara, a la Paquita Ortuño, i... avui he sentit que el Quesada m'ho ha dedicat. Doncs jo també, pel Quesada ha tingut un detall, eh?
1: Sí.
5: I no sé si algú més m'ho ha dedicat. Bueno, sí, algú que m'ho hagi dedicat per ell. Jo no hi he escoltat, hi ha hagut un tros que no l'he sentit, però bueno.
1: Aviam, la Montse.
5: I per tots els que escoltin.
1: Val.
5: Els que escoltin, i per vosaltres, i per tots, i bueno, i bon estiu per tots, i...
2: Igualment.
5: I que tot es vagi bé, i pel setembre els que es retrobin a l'emissora, o pel poble, o per allà on sigui, eh?
1: Jo, Montse, ja saps que els fogons ja els he aparcat, ja els he tancat.
5: Sí.
1: Que les dones també estan a casa... Bueno, les dones ja estan amb el seu llibre també tancadet. I avui es tanca aquesta finestra perquè, com he dit aquest dematí, les flames ja estan menjades i s'ha de plantar una altra cosa.
5: Bueno, esclar que sí, una altra cosa.
1: Bueno, bonica, bueno, però estareu, pues estareu firmats, eh? Número 14 sí, per tu, Montse. Sí.
5: Vale, no passis el redolí. Que no, vagi
1: no.
5: bé.
1: Igualment. Adéu, bonica.
2: Adéu.
1: Bona tarda, Marta Falcó.
6: Hola, bona tarda.
1: Bona tarda, com estàs dintre del cotxe, no?
6: Sí.
1: Veus, veus com ja ho sé, mare meva. No passis ara, no aparquis, no sigui que se'n vagi la, el so, eh? Marta Falcó, vinga, l'última novetat musical.
6: Jo no estic conduint.
1: Ah, vale, vale, perfecte. Molt bé. Doncs escolta, la Marta és la que ens dona les últimes novetats musicals en cançons
6: avui
1: que...
6: No.
1: Avui no. Home, Marta.
6: No.
1: Avui què vols escoltar?
6: Oh. Avui he ficat la cançó de Vacaciones.
1: ¿Vacaciones de qué? ¿De verano?
6: Verano, claro.
1: ¿De la Fórmula Quinta?
6: Claro.
1: Pues si tú no habías nascut en aquella época.
6: Pues igual, mira, pero la he escoltat.
1: ¿Y com fa, com fa? Venga, va. Vacaciones de verano para ti. ¿Qué més?
6: Jo no havia nascut, no la sé.
1: Mare de Déu, senyor. Mare de Déu, senyor. I a qui la dediques, Marta?
6: Pues como siempre, tot el que m'escolti, el que li agradi a tothom.
1: Molt bé, bonica. Doncs tens el número 15. Avui saps que sortegem 8 premis. Tenem la casa per la finestra. Et sembla bé? Vinga, bonica, doncs número 15 per tu, eh?
6: Vale, gràcies.
1: Gràcies, Marta. Bon cap de setmana, bonica. Adéu-siau. Adéu, adéu.

0: Hola, bona tarda.
1: Hola, Judit, bona tarda.
0: Bueno, la desaparecida. Hola. La desaparecida. La Natàlia Pallejà. Pensava que havies canviat de poble, eh?
1: No, és que ha estat molt liada la feina, Judit.
0: No diguis mentides, eh? No diguis mentides,
1: no,
0: eh?
1: No dic cap mentida. Si no, pregunta-li a la meva mare que està aquí sentada. Sí, sí.
0: Clotilde, ha estat ocupada la Natàlia o no?
1: Ara està traient una miqueta amb el tema asmàtic.
0: Escolta, jo tinc aquí quatre persones. I
1: Mana.
0: Dos minuts per trucar a la ràdio, Josep Maria, es troben o no es troben? Si es vol.
2: Sí, i tant.
1: Home, clar, i tant.
0: Ah.
1: I tant.
0: I de la feina també poden trucar, no?
2: I tant.
1: Això... Però em diuen lioli a les 8, saps? Vull dir,
0: però si acabem feina, a les 9 nosaltres.
1: Ja, però està molta feina a la funerària, Judit, molta feina.
0: Que treballes a la funerària, tu?
1: Sí.
0: Ah, bueno, doncs així t'ho disculpo, sí. Perquè clar, imagina't que està allà netejant i diu, sí, perquè posa'm la cançó tant.
1: Sí, no puc, Judit, no puc parlar
2: dir, ja. El que podem dir, amén, no?
1: Amén, vaja, mare meva.
0: Aviam,
1: bueno,
0: Natàlia, sí. Per ser l'últim programa...
1: Oh, mira,
0: sí,
1: és l'últim programa, ja acabes el que jo dic.
0: Sí, ja acabes.
1: O ja tornes al setembre o no tornes?
0: No, ja m'han donat el finiquito, ja...
1: I ara què faran? Al setembre què fareu?
0: Ai, mira, descansaré.
3: Sorpresa.
0: Que sóc jubilada, eh? Els jubilats també descansem, eh?
1: Però qui agafa el cetro? Qui agafa la barra? A veure, qui agafa el bastó?
0: No, perquè les faves ja estan menjades i ja no hi ha més de faves.
1: No hi ha continuació? No tens cap persona que substitueix?
0: No, es veu que no. Aquesta feina no agrada a ningú.
1: Olé,
0: perquè jo els hi ofereixo als meus oients també, que els tinc aquí. Diu, no, és que... Bueno, però saps, hi ha coses que s'acaben, però en comencen unes altres. I això és l'important.
1: Bueno.
0: Que la cosa vagi seguint i que tothom té un començament i un acabament. Llavors continues amb altra cosa, ¿vale?
1: Bueno,
0: per això no és un adéu per sempre, és un hasta luego, Lucas.
3: I tant.
0: Veritat? Aviam, Natàlia Pallejà, què vols escoltar? Vinga.
1: Happy day, Boston.
0: Happy day.
1: És molt xula.
0: I qui la canta? O és
1: pues, gospel, és un grup perquè el noi que està en la música està buscant, és un grup de gospel, que no, n'hi ha diversos,
0: vale.
1: I està buscant per les temes, eh?
0: I a qui la dediques, aquesta cançó, Natàlia?
1: Doncs a tothom que escolta Ràdio Molins de Rei i especialment a la Judit.
0: Ai, gràcies, eh? Mare meva, quan sigui monja també et regalaré una estampeta, eh?
1: Que dolenta.
0: Molt bé, bonica, doncs escolta, tens el número 16 de trucada.
1: Perfecte.
0: I avui, aviam, com que sortegem 8 regals que fem, tirem la casa per la finestra, aviam si tens la sort, vale?
1: Bueno, jo t'he trucat perquè ja volia trucar i no sabia ni què era l'últim programa ni res de res.
0: Pues sí. Bueno, pues moltíssimes gràcies, Natàlia Pallejà, bueno. I una abraçada ben forta, bonica.
1: Bueno, a tu també, Judit, vindràs per Molins, igualment, per això, que jo et veig a vegades,
0: bueno,
1: o
0: sí.
1: Què?
0: Home, jo tinc la casa Molins de Rei, ara si em diuen persona non grata, potser no em deixaran entrar.
1: No,
0: però
1: home,
0: sí,
1: no, la quantitat de coses positives que has fet, que ja estan fent la residència ja aquí al costat de l'ambulatori.
0: M'han dit que posaran una estàtua de la Judit i de la filla.
1: In memory en Judit, eh?
0: Ha costat, però encara no podem cantar, perquè...
1: Bueno,
0: no, perquè...
1: No ho estan, ja el projecte, home, jo tinc...
0: Bueno, posar la primera...
1: La pàgina oficial, bueno, però ja has comentat.
0: Exacte, però tu ja saps que hi ha equipaments que comencen, després, com ha passat a la Renfe, que es para l'obra i punto, ja està.
1: Bueno,
0: jo fins que no vegi...
1: Tens que ser positiu, Judit, positiu, cap endavant.
0: Jo sí, quan vegi algú que talla ja la cinta, ja que d'això, llavors ja estaré tranquil·la.
1: Vale.
0: Molt bé, Natàlia Pallejà. Gràcies, bonica. Adéu-siau.
1: Una abraçada, bona tarda.
0: També per tu. Adéu.

0: Hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Bueno, la que faltava ja, És que no me la puc tirar una de sol.
1: Aquí se li ocorregi que tu no ets de Molins. A veure, encara que te'n vagis a viure a la Xina, qui ha nascut i qui ha treballat i qui treballa per Molins, hasta que es mora, és de Molins.
2: De Molins, és veritat.
1: I que diguin el contrari, això ho té que fer mirar.
0: A qui li fastidi, o sigui... Ho sento, jo votaré a Molins de Rei, tinc la casa a Molins de Rei, encara que tinc la sort de tenir una casa a la platja. Cosa
1: clar,
0: que...
1: Ja
0: ho sabem per què ho diem, no, Fina Gibert?
1: Pues sí.
0: Ja els explicaré també que per què ve tot això.
1: Algú no, entendre... però tota la gent que viu a Molins i que per lo que sigui viu a un altre puesto, segueix sent de Molins tota la vida.
0: Fina Gibert,
1: clar que sí. Ara com si jo me n'anés a viure... Pues Campistracs seria de Molins de tota la vida.
0: Però tu no saps que l'enveja és molt dolenta?
2: No.
1: L'enveja és...
0: Davant d'una enveja s'ha de ser indiferent. Punto. No, no...
1: Punto i final.
0: Exactament. A més, el karma arriba per tothom,
2: I tant, i tant.
1: Per tothom.
2: I tant.
1: Aviam, la sento per aquí, la Paquita,
0: Sí. Home, està aquí la Paquita Artuño.
2: Estic molt contenta de sentir-te, carinyo.
1: Jo contenta també
0: i el Carles Mas estan tots aquí.
1: Molt bé, veus? Que
0: hi ha un caliu aquí dintre que em sembla que em trauré esta la camisa.
1: Tu diràs.
0: Aviam, Fina Gibert.
1: Sí.
0: T'has pensat el cantant i la cançó perquè sempre
1: sí,
0: poses molt difícil.
1: Sí.
0: Quina?
1: No. Una molt maca. Que tot et vagi bé, del xarango.
0: Que tot...
1: Et vagi bé.
0: Espero que sí, i a tu també,
1: Home, només faltaria.
0: Xarango, i a qui la dediques, Fina?
1: Pues a tu, especialment a tu.
0: Ai, gràcies. Com es nota que és amiga meva, Com es nota, Fina, avui també et dic que avui tirem la casa per la finestra 8 regals.
1: Sí.
0: Fem net i net. Què et sembla?
1: Molt bé.
0: Pues
1: vull que em toca alguna cosa, estaré ben contenta.
0: Bueno, si no ja et tocaré jo, ja està.
1: I si no, també.
0: Tens el número 17, Fina.
1: Molt bé, vinga.
0: Gràcies, bonica. Igualment
2: adeu.
0: Per tu.
2: Adéu, Fina.
0: Adéu,
1: adéu. Adéu.

0: Bona tarda, Rosa Clariana, com està? Ai, s'ha penjat. Sempre li passa igual, em sembla que apreta el botó diferent.
1: Clar.
0: Oi que sí?
1: Segurament.
0: Doncs, escolta, ho deixem aquí i comencem a posar alguna cançoneta? Vinga. Doncs la primera que ens ha demanat el Jordi Alabar, que ens ha demanat del grup Tres Diamantes, que no el coneixeu però ara el coneixereu, la cançó que porta per títol Júrame, i la dedica a la seva dona, que també ens ha trucat, la Rosa, els seus fills, a l'Oriol, al Joan Vilaseca, a vosaltres i a nosaltres. Aviam què tal sona aquesta cançó.

0: Bona tarda, Anna Graner, com estàs?
1: Bona tarda, Judit, jo molt bé.
0: Jo aquí estic en companyia, tinc el doctor Torné, l'Antoni Lara, el Carles Mas, la Paquita Ortuño. Què et sembla?
1: Hòstia, overbooking.
0: Overbooking. Escolta, tenim 3 minuts i alguna cosa. Només t'haig de dir que avui tiro la casa per la finestra, que sortegem 8 premis, eh?
1: Què dius, ara?
0: 8 premis. Sí, no. Tots els que tenia avui, com que és l'últim programa, apa, els poso tots aquí al sorteig.
1: Poses totes al bombo?
0: Sí. Ara, si us ha de tocar un, eh? Si torna a tocar...
1: A veure si...
0: Ho deixem clar, un. Ho deixem clar.
1: Sí. Home, intenta-ho almenys.
0: Home, no, si repeteix me'l quedaré jo.
1: Sí, home, ja escoltarem. Ja,
0: jo espero que els hi toqui a alguns que estan aquí o a tots, eh? Per la proporció són 8, en portem ara... Tu tens el número 18, eh?
1: Sí.
0: Pues bueno.
1: Mira, com la setmana passada.
0: Ah, sí?
1: Sí, el mateix. Tu, el 18.
0: Bueno, Anna Graner, aviam que, com t'estrenes avui per ser l'últim programa.
1: Ah.
0: A veure. Dime,
1: ja li has passat el recado a tots?
0: Yes, sí. Després ja a la nit...
1: Així m'agrada.
0: A la nit ja...
1: Els deures.
0: Jo sí, jo sóc una persona... Vamos, menys la feina de casa meva la faig tota, eh?
1: És igual que jo. L'últim és la feina i la faig al vespre.
0: És veritat. Anna Graner, què posem avui?
1: Va ser l'últim programa i he demanat al Miguel Ríos.
0: Miguel.
1: Canya? Canya, bueno, canyero, rock.
0: Ah, però el rock de la càrcel.
1: Ah, això mateix, saps? El rock de la càrcel.
0: Rock?
1: Mut, vinga.
0: Vinga, els posaré tots a ballar avui. Que estaran tots, es desmanegaran tots.
1: Haurem de fer com el puzzle.
0: A qui la dediquem, Anna?
1: A qui la dediquem?
0: Vinga.
1: La dediquem, doncs mira, a tots els que tens aquí a l'estudi.
0: Sí.
1: A tots ells. Al David, a tu, a la Milagros, a la Marita, a la Jacinta, a la Teresa Márquez. I a tots aquells que ens escoltin. I amb això em refereixo a tots.
0: Espera, m'he quedat a la Marita.
1: A la Marita, la Teresa Márquez, la Jacinta.
0: Jacinta.
1: La Milagros, la Dolors, la Paquita Ortuño, a tots els que ens escoltin.
0: I els que no també, Vinga, va.
1: Perquè...
0: Avui,
1: no ens escolten.
0: Avui estem de festa, home. Avui
1: les... I no ens escolten, per què?
0: Anna, número 18, eh? Estigueu a la guai, eh? Aviam, que avui... Què?
1: Mou bé, eh? Mou bé 18, tu, 18. El dau aquell, mou-lo bé, eh?
0: Perdona?
1: Que el dau el moguis bé.
0: Sí, agafarem avui el de 30 cares, eh? El
1: imagina.
0: Gruixó. Imagina't,
1: això,
0: eh?
1: Això.
0: Vinga, però no us acostumeu amb això, eh?
1: Igualment.
0: Vinga, a reveure, fins dimarts.
1: A reveure. Adéu. A tots, adéu.
0: Bé, doncs ara tornarem a menjar aquestes galetes que ens han portat el senyor Torné, l'Antoni Lara i la Paquita Ortuño. Veurem aquest moscadell que ja comença a fer efecte i podrem escoltar aquest informatiu que arriba dintre de 5, 4, 3, 2, 1... Vinga, som-hi!
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El Departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres, que van cremar, recordem-ho, 2.200 hectàrees. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que un cop analitzada la informació, el Departament la va enviar als Mossos perquè la incorporin a la investigació judicial que s'està donant a terme. Paneque ha reconegut que sembla que hi ha o hi podria haver indicis per iniciar aquest expedient sancionador respecte sempre al compliment del contracte.
4: El que el departament està analitzant en aquests moments i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa respecte al compliment del propi contracte. I aquí sí que sembla que pot haver indicis d'incompliment i, per tant, procediríem els propers dies a iniciar un expedient sancionador que no els puc acotar ni la quantitat, no està instruït, per tant, anirem informant, però sí que hi ha alguns indicis d'incompliment del propi contracte.
3: Declaracions que ha fet Paneque després de reunir-se amb els alcaldes del Baix Empordà per presentar les actuacions previstes a les carreteres de la zona. El govern preveu licitar aquest any les obres del tram entre Verges i Serra de Daró i invertirà prop de 50 milions d'euros a la millora de la xarxa viària al Baix Ter. L'objectiu és incrementar la seguretat en unes carreteres que, segons el govern, presenten problemes de sinistralitat. I precisament seguim pendents de l'incendi de Ferrara al Pallars Sobirà, un incendi forestal d'alta muntanya que s'ha declarat a una zona de difícil accés a la serra de Roques Codolles. Segueix cremant en alta intensitat i està generant rodaments cap a la cua. Les tasques d'extinció són complicats degut a l'orografia del terreny i la dificultat d'accés. Actualment hi treballen els bombers amb 11 mitjans aeris i 19 terrestres. I una tercera part dels afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet s'ha incorporat a una plataforma que prepara una reclamació col·lectiva contra la Generalitat. L'advocada Carmen Pérez Pozo representa els veïns i també va participar en les reclamacions del col·lapse del Carmel. Ha explicat que exigiran compensacions per danys materials, personals i també econòmics. Parlant d'economia, el Banc Sabadell ha guanyat 971 milions en la primera meitat de l'any. Es tracta d'un 0,5 menys que en el mateix període de l'any passat. A escala trimestral, el Sabadell guanya 608 milions, un 14% més. Tot plegat, en l'últim període, també la filial TBS que ha comprat el Santander. Per tant, bones xifres pel banc, tot i aquesta sentíem davallada respecte al mateix període de l'any anterior.
5: Informació local.
6: Aquest cap de setmana continua la programació Viu l'Estiu als Parcs, que fa l'Ajuntament de Molins de Rei perquè hi hagi propostes lúdiques els caps de setmana de juliol i d'agost. Una proposta per cap de setmana. Demà dissabte, la Festa de l'Escuma, a partir de 6:45, a la plaça Joan Vallès. I el CEM, que fa l'última sortida de la temporada, la secció de Medi Ambient, farà una caminada nocturna demà pel Turó del Carmel, a Barcelona. És un itinerari circular de 6 quilòmetres que té diferents talaies i miradors sobre Barcelona i el mar. Els participants han de dur sopar de carmanyola i la sortida és a les 9 del vespre des de la plaça dels Països Catalans, demà dissabte. Les inscripcions encara les podeu fer avui de 6:45 a 9:15 del vespre o bé entrar al web semmolins.cat. I Enreda't per la discapacitat, que organitza la discoteca adaptada per diumenge a la tarda, és el Ballem Party, amb l'animació del DJ Jambo Jambito, que es fa diumenge de 6 de la tarda a 8 del vespre al Bacus Molins, al carrer Foment. Els Encants tenen horari d'estiu especial fins al 28 d'agost, comencen a les 8 del matí i pleguen a 2:45 del migdia, una mica abans de l'habitual. I els horaris especials també del Mercat Municipal per l'agost són els següents. Obren de dilluns a dissabte al matí. Els dilluns obren de 8 a 1 i dimarts, dimecres, dijous i dissabte de 7 a 2 del migdia i divendres allarguen fins a les 3 de la tarda. Horaris especials del mes d'agost al Mercat Municipal. La farmàcia de Guàrdia avui divendres és la Terraplè, que està al passeig del Terraplè número 5.

0: raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
2: Cal Molí Jove, ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
3: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
2: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
3: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
2: T'esperem al Molí Jove.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
6: Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
7: Stereo Pop amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Bé, quan passen 9 minuts de les 7 de la tarda, engeguem aquesta tercera hora dels divendres faves tendres. I com sempre, a aquesta hora hi ha una persona que truca després de l'informatiu i la publicitat. Però avui, quina casualitat, la tenim aquí a l'estudi. Bona tarda, Carles Mas.
1: Bona tarda, Judit.
0: A veure, avui està fent dos feines.
1: Sí.
0: Està parlant pel micròfono i ens està fent un reportatge amb aquest últim programa.
1: I que enregistrant gràficament.
0: Quedem guapos,
1: perquè per quedi això a la posteritat, pel record.
0: Ai, sí.
1: Que les paraules se la porta el vent i les imatges queden.
0: Exacte, exacte.
2: Per fer un aplauso, per almenys.
0: Vinga, un aplauso pel Carles. Això que ja ens hem acabat l'ampolla de moscatell, eh? Es nota ja que estem una mica pirits.
3: Anem amb balàfia, no?
0: Bueno, jo bec aigua, eh? Que consti que jo bec aigua, eh? Carles Mas, què vols escoltar avui?
1: Avui, per acabar, he buscat una mica rebuscada Sonrises i Làgrimes, de la banda sonora original, el Sustrac.
0: El Sustrac, com diu el senyor.
1: I el títol, no te'l dic, ja el sabràs quan comencen a cantar.
0: Val, doncs jo posarem una de les cançons d'aquesta pel·lícula que tothom recordeu, no? Era de quan érem molt petitets nosaltres, però encara ens en recordem. I a qui la vols dedicar, Carles Mas?
1: Doncs pues mira, avui, en vez de tanta dedicació, no digué a tots els radioients que escolten la 91.2 FM, la ràdio nostra.
0: Molt bé.
1: I ja ha acabat, perquè avui tinc feina, eh?
0: Avui té feina, mare meva.
3: Avui té treball.
1: La feina de captar-ho i per fer el muntatge que em porta més laboriós.
0: Mare meva.
1: Que em sembla que després jo el muntatge que faig no te'l foten medalles, però a tothom els agrada tal com ho faig.
0: Home, que aquest reportatge dintre de 50 anys, Déu-n'hi-do, eh? Que ja no hi serem nosaltres aquí.
1: Jo el que t'he dit, que les imatges queden i les paraules
0: se van.
1: És com un espectacle que vas a veure un teatre, els veus, els balbordeixes, i quan te'n vas cap al carrer, bueno, si te'n recordes, si no, en canvi, queden les imatges. Que en tinc moltes, eh?
0: Jo cada viatge que he fet feia vídeo, no? I n'hi ha un, que és un primer viatge que vaig fer a Londres, i de tant en quant el passo. I ens fem un fart de riure. La meva parella diu, sí, que si parecies un Beatle con esos pelos, tenia una melena així. I veus com la persona va canviant, però clar, perquè ens anem envellint, però és que la Paquita està molt jove, eh?
3: Què dius?
0: Ella li ha canviat la vida,
3: eh? M'ha canviat la vida.
4: No és la morena que està.
0: Així m'agrada, eh?
3: I vindré, va, morena.
0: Però vull dir, quan veus aquestes pel·lícules, perquè deu fer, això potser era de l'any 92, que vam anar a Londres, ja. I clar, jo tenia una melenassa allà i de color fosc, i clar, ara és al revés, no? Però te'n dones compte de que vas envellint, però bueno, pots envellir en dignitat, no? Perquè hi ha persones que són joves i al cap d'un temps les veus i resulta, ostres, quin canvi!
3: Sí, sí.
0: Quin canvi! Ui, en truquen. Hola, no, hola, en qui parlem? Hola! Hola!
5: Hola!
0: Ai, sabeu qui és la Marita?
4: La Marita.
5: Sí.
0: Ai, la Marita.
5: Ai, com riu la colla que tens aquí. Se sento riure, eh?
3: És molt maca, Marita.
0: És que hem begut a Moscatell, Marita.
5: Què diu?
4: Sí.
5: Amb la calor que fa.
3: Què va?
0: Moscatell i galetes.
5: Ui.
0: Mare meva, no sé si sabré agafar el tren avui, de veritat, eh?
3: Vas cap a Barcelona.
0: Mira, tenim el doctor Torné, l'Antoni Alara, el Carles Mas i la Paquita Ortuño. Què et sembla?
5: I a la Paquita també. I el Carles... Ui,
0: aquell
5: Carles Mas, li tinc una por.
0: Ah!
3: Ja. Ets a poc.
0: T'està escoltant, eh?
5: M'està escoltant?
0: Sí, bueno, és que està fent el reportatge, però t'està escoltant.
5: Perdona, Carlitos, perdona.
0: No, si no t'ha escoltat, no t'entén.
3: No s'ha enterat.
5: No s'ha enterat.
0: Us vegi...
1: Queda registrat.
5: Ara acabo d'arribar d'arreglar-me els peus, bueno, del podòlogo. I quan he sortit, saps que m'he comprat un vano.
3: Mira, que bé.

0: Sí, sí, perquè com que fa tanta calor i aquella noia m'ha dit ¿qué color lo quiere? ¿Qué color lo quiere? Digo...
1: ¿Així? ¿Qué color lo quiere?
0: Belde, belde. Belde, belde, pues belde. I m'he comprat un de belde.
1: Ah, molt bé. És que la Paquita no ho sap, això.
0: No ho sap? Pues explica-li, explica-li, que s'acaben.
1: Que per entrar a cert lloc es necessita el tiquet, l'entrada, és un vano.
2: Ah, mira.
1: Si no mostreu el vano, no podreu entrar.
3: Ah, coi.
2: Ah, mira que bé, veus?
1: Es quedeu a fora.
0: I si no que se'l deixin un a l'altre.
1: Però... Ai! Ai, si em sent la d'això, la Montse Rubió. Ah, se m'ha escapat. Bueno, no passa res, no passa res.
0: No passa res, no passa res.
1: Els que no porteu el vano no entreu, eh?
0: No, això segur, eh? Perquè el que m'ha costat donar-li a entendre a aquella noia que volia un belde. El que no el porti belde, cap a casa.
1: Bueno, que portin almenys, no sé, les calces o un mocador.
0: Oi? Això ja és més difícil. No,
4: que portin, és molt íntim.
1: Que portin al govern. Perquè les faves són de color verd, no?
2: Sí.
0: Pues que portin, això mateix.
1: Pues que portin el govern, ¿vale?
0: Ai, senyor.
1: A
0: bueno, cariño.
1: Quina cançó vols escoltar? Perquè a mi no me la diu el David.
0: De la Rocío Dúrcal, ¿Cómo han pasado los años?
4: Eso es muy bonita.
1: ¿Cómo
0: han pasado los años?
1: Marita,
0: ¿qué,
1: a qui la dediques?
0: A tothom que m'escolti i a tota aquesta colla que tens aquí, que l'esteu passant pipa.
1: Hombre.
4: Molt tant.
2: Molt bé.
1: Bueno,
0: I ja està. I a tothom que m'escolti.
1: El doctor Torné diu que si et pica un altre mosquit, que li facis sapiguer.
0: Oi, mosquit. Em sembla que, no sé...
3: Però escolta, bueno, te va anar bé, no, el
0: cor? Sí, però m'ha quedat una senyal, eh?
3: Oh, clar, les picades...
0: Com que em vaig gratar, de moment em vaig gratar una mica, pues va ser... Però bueno...
3: Jo també me va picar un mosquit i també m'ha deixat una senyal, eh? No te pensis, eh?
1: Marca-li el forro!
3: Sí, o sigui...
0: A mi m'havien picat, però fa molts anys, eh?
1: És que ara tens la sang molt dolça, Marita.
4: Oh, i tant!
1: Home,
0: vale.
1: Adéu, bonic.
0: No continuem.
1: Tens el
0: adiós.
1: Número... Marita.
0: Digues,
1: número
0: digues,
1: 20.
0: Carinyo.
1: Número 20. I avui sortegem 8 prèmits, eh? O sigui, que la guai.
0: Adéu.
1: Apa, guapa, un petonet.
0: Adiós.

0: Hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
2: Oi, hombre, ja era hora, eh? Ja era hora, Laura.
1: Nena, que jo estava molt a la piscina i no me'n recordava de res.
2: Us ho he dit o no? Us ho he dit que no, que estava a la piscina. Vamos, és que ja està bé, eh?
1: Home...
2: Però a la piscina també tenies el bazooka i la metralleta o aquests també fan vacances?
1: No, no tenia ni la colxoneta estirada ben maca, tu. Estava allà que semblava que estava enmig del Caribe, tu.
2: De veritat, eh? Tela marinera, eh? Què és això? Ai, que... Ah, sí, t'està posant el soroll de cargar la metralleta.
1: Ai.
2: Ai, Laura, aviam, a què vols escoltar avui?
1: Pues me he demanat la de Gladiator, la banda sonora de Gladiator.
2: És que del Gladiator, ja et va com en ell el dit, eh? Gladiator, la banda sonora. I a qui la dediques?
1: Pues mira, al JQ, a la Dolors de Final del Carrer, a la Marga, a la Montserrat Carbonell... I a tu i al David. Ala. I a tots els que escolten Molins de Rei.
2: Vale, vale, bonica. Pues apuntat, eh? Que sàpigues que avui sortegem 8 premis, eh?
1: Ah, pues molt bé.
2: Perquè no? Avui, com que sí, és l'últim programa, vinga, va. Apa, jo sóc esplèndida i aquí teniu 8 premis. Aviam a qui li toca, eh?
1: A veure si
2: tenim una metralleta d'aquestes Kalashnikov que també la sortegem, eh? Aviam si et toca.
1: Escolta, això que diu que l'últim serà los primeros, serà el pitjor.
2: Ai, aquest David, és que està en tot, eh? De veritat, eh?
1: Sí.
2: Bueno, bonica, pues, continua prenent el sol a la teva piscina, eh? I ens retrobem, ja saps, la setmana que ve, eh?
1: Sí, senyora.
2: Ah, la bonica,
1: vale,
2: un petó.
1: Vale, fins una altra.
2: Laura, bé, Laura.
1: Què?
2: El bé. Número que tens és el 21, eh?
1: Sí, ja ho sé, el 21, i escolta que la de davant tenia el 20, però jo
2: tinc el 20. Està per tot, eh? Pel plat i les tallades, eh? Molt bé, bonica, doncs sí. Pues, apa, vale. A continuar a la piscina. Adéu, bonica.
1: Vale. Adéu.

0: Bona tarda, Teresa Blaia. Què tal?
1: Hola, Judit.
0: Eso digo yo, eh? Quines vacances més llargues, eh?
1: I tant, és que no estava els divendres.
0: Ah, i on t'estaves? Explica, explica, que tenim curiositat.
1: Estava ocupada.
0: Home, ja ho sé, per això no et trucaves. Entre la teva amiga Natàlia, que estava ocupada allà... A on t'ha dit el tanatori, no?
2: Sí,
0: és
1: que treballa
0: molt,
1: ja.
0: I la Teresa Marc, la Teresa Blaia, que era missing, bueno, els diumenges no eres missing, eh? Que ja t'escoltava també que trucaves, eh? Però clar, el diumenge és festa, no?
1: Sí.
0: Bueno, i no ens vols explicar què feies? Cuidar dels nets, anar a veure la família...
1: Sí, tot.
0: Bueno, doncs escolta, Teresa Blaia, què vols escoltar avui per ser l'últim programa?
1: És el Vals de la Mariposa de José Vélez.
0: El Vals de les Mariposes...
1: De José Vélez.
0: Del José Vélez. I a qui la vols dedicar?
1: A tots vosaltres, i bones vacances, i tota la meva família, a tots.
0: A la família i a tots nosaltres. Molt bé,
1: bonic. Bones vacances.
0: Ah, exacte, igualment per tu, Teresa, i no et tornis a perdre, eh?
1: No, intentaré.
0: Intentaràs, vale, molt bé.
1: Sí.
0: Bueno, pues aviam si trobes algú, eh?
1: Vale,
0: adéu, bonica, tens el número 22,
1: adéu.
0: Adéu-siau.
1: Vale, d'acord.
0: Adéu.
1: Adéu.

Doncs ara continuem amb les peticions i ho fem amb la de l'Antònia Moriana, que ens ha demanat del Manolo Escobar una cançó que porta per títol Por un beso que te di en el puerto, i la dedica al seu marit Manolo, al seu fill Manolo i a la seva filla Cristina, als seus pares, germans, a les seves netes, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

Bé, doncs ara continuem amb la petició de l'amiga Dolors Pinyol. Ens ha demanat una cançó que crec que la sabeu tots i, a més, és molt bonica, de la Núria Feliu, que es diu Baixant de la Font del Gat. Oi que sí? Després la cantarem en Petit Comitè. Doncs aquesta cançó la dedica a tots vosaltres. Escoltem-la.

0: Bé, doncs ara continuem amb la petició que ens ha fet l'amic Josep Maria Torner, que el tenim aquí. Ell ens ha demanat una cançó del Pierre que porta per nom La de los ojos negros i la dedica, atenció, perquè la dedica a moltíssima gent, a l'Antonia Lara, al Miquel, al Montano, Ramon Sánchez, Paquita Ortuño, Montserrat Rubió, a la Eli, Montse Carbonell, a la Carme Santogini, al Carles Mas, al Josep Quesada, Carmeta Reventós, Marita Macías, la Dolors Pinyol, la Rosa Clariana, Anna Graner, la Milagros, la Maria Rosa, la Teresa Márquez, la Montserrat Rubió i també a les conductores del número 1 i 2 de Molins de Rei, a la Sandra i a la Mireia, i evidentment a tots els que esteu escoltant aquest programa.
1: Que molt bonita que

Continuem ara amb la petició que ens ha fet l'amiga Nuri Vilà, que ens ha demanat de la cantant Bebe la cançó que porta per títol Malo, i la dedica únicament al nostre tècnic de so, en David Rius.

0: Continuem ara amb la petició de l'Antonia Lara, que avui la sentirà en vivo i en directo. Ella ens ha demanat del Julio Medina una cançó que porta per títol Què serà de mi? I la dedica al Josep Maria Torner, a la Paquita Ortuño, a la Marita Macías, a la Montse Rubió, a la Montse Carbonell, al Carles Mas, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.
1: ¿Qué será de mí?

0: I ara continuarem amb la petició musical de la Paquita Ortuño, que també l'escoltarà en viu i en directe. Ens ha demanat una cançó molt bonica del Roberto Carlos, que es diu No te olvides de mi.
1: Oh, que bonita.
0: Que bonita. Ai, l'Antònia sempre té que fer el comentari, eh? Antònia, que te está escuchando todo Molins de Rey, eh? Es que te he dicho que la luz roja te está escuchando todo Molins de Rey. Doncs aquesta cançó, la Paquita, la dedica als seus fills, al Manolo i la Susana, a la seva neta, la Marta, al Josep Maria Torner, Antònia Lara, al Carles Mas, a la Milagro Reyes, a la Isabel Saez, Teresa Márquez, a les Xiques d'Oro i també a les del Coral Cor Dona. També les seves amigues del Vall. També a la Dolors Pinyol, a la Montserrat Carbonell, Carmeta Reventós, Montserrat Rubió, a l'Oriol, al Quesada, a la Marga Vives i a tots vosaltres. Escoltem-la.

Bé, doncs ara continuem amb la petició que ens ha fet l'amic Manolo López de Sant Vicenç dels Horts. Avui, cosa extraordinària, ha demanat la banda sonora d'aquesta pel·lícula en què vam plorar tant, no? El Titanic. Ell dedica aquesta banda sonora a la seva mare Antònia, al seu pare Manolo, a la seva germana Cristina, als seus avis tiets, i també als que estan avui aquí presents a l'estudi, el senyor Torné, Antònia Lara, Carles Mas, la Paquita Ortuño i, evidentment, tots els que esteu escoltant aquest últim programa dels divendres Faves Tendres.

0: Bé, i ara continuem amb la petició que ens ha fet l'amic Josep Quesada. Ai, agafem la trucada? Vinga, doncs sí, que queden 9 minuts per arribar a les 8 de la tarda. Mare Déu, quan passa el temps, eh? Ràpid quan estàs en bona companyia. Hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Ai, aquesta veu la coneixeu?
1: Aquesta veu, és
0: de l'Àngel Miquel, eh? El fill de la Teresa Márquez.
1: Àngel Miquel Márquez.
0: Exacte, Déu-n'hi-do, eh? Doncs escolta, sí. Moltes gràcies per entrar a l'últim programa aquest dels divendres faves tendres, eh?
1: Home, final d'efecte no podria faltar.
0: Ah, això m'agrada moltíssim perquè penseu que aquest programa ja 10 anys, donen per molt, no? Ojalà, vull dir, pogués durar més, però bueno, tot té un començament i un final, oi que sí? I avui estem aquí en bona companyia. Ens falta la teva mare, però la teva mare ja ens ha trucat, eh? Estava molt contenta avui, sí, sí. Perquè jugava al bingo avui, eh? Déu-n'hi-do.
1: Sí, avui va al bingo.
0: Escolta, vols comentar alguna cosa del programa? Perquè tu crec que només has trucat una vegada que vas trucar perquè vaig insistir molt.
1: Sí, una o dues, em sembla.
0: Bueno, l'altra vegada vas entrar i li vas dir a la teva mare, mama, no arribis tard, eh?
1: Ah, exacte.
0: Bueno, doncs ens mira, moltíssimes gràcies de part meva i també de l'equip per entrar aquest últim programa, perquè ens fa molta il·lusió que la gent se'n recordi també, eh? Perquè si no hagués quedat una miqueta pobra, no? Doncs escolta, Àngel, tu què vols escoltar avui?
1: Doncs mira, avui et deixo triar tu.
0: Què dius?
1: Ja que és l'últim programa, sí.
0: Pues mira, jo agafaré la cançó que més m'agrada i que sempre la posem a l'acabar aquest programa, que és una cançó del Manu Guix que es diu Seguirem. I tant de bo que poguéssim seguir, però potser per un altre camí.
1: Exacte.
0: I a qui la vols dedicar, Àngel?
1: Doncs mira, la vull dedicar especialment a totes les persones que han escoltat aquest programa i que, malauradament, ja no es poden escoltar.
0: Clar.
1: I crec que a la memòria d'elles, no?, doncs estaria bé dedicar-li una cançó a totes elles.
0: Exacte, sí, perquè per aquest programa han passat moltes persones, com tu dius, que ja no hi són. Llavors, perquè amb 10 anys passen moltes coses, no? I ja saps que aquí la majoria de gent que truca doncs és gent que està a casa, que no té obligacions d'anar a treballar, i bueno, i que el temps va passant i anem desapareguent. Jo crec que és un bon record per totes aquestes persones que en algun moment de la seva vida han format part també d'aquest programa.
1: Exacte, i els que quedem, doncs, bueno, almenys anar-los recordant, no?
0: Ah, exacte, anar recordant amb carinyo. Sí, hi havia un programa que es deia no sé què de les faves. Vinga, doncs som-hi. Doncs, Àngel Miquel, moltíssimes gràcies, maco, una abraçada ben gran, i et dono el número 23, aviam si tens sort avui, perquè avui sortegem 8 premis i tirem la casa per la finestra.
1: Sí, sí, ja ho he sentit, ja.
0: Ai, mare meva, no sé si tindrem temps de posar totes les peticions, perquè si no, no ens podem allargar molt. Gràcies, maco, una abraçada ben forta, Àngel.
1: Igualment a vosaltres.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
0: Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Judit.
0: Qui és?
2: Hola, Milagros.
0: Milagros, vinga, va, que en tu ja tanquem la llista de peticions, eh?
2: Ja, però és que fa la peluqueria.
0: Ai, ha estat a la... Ai, que coquetona ella, eh?
2: Home, que se va, el peluquero se va de vacaciones i...
0: Ai, aquests peluquers. Escolta, Milagros, m'ho has de dir tot molt ràpid perquè anem molt malament de temps avui, eh? Ja tindrem temps de parlar el dimarts, eh?
2: Que me hubieras, sí, me hubieras gustado pasar un ratito, pero bueno, no he podido.
0: Bueno, no passa res, tindrem tot el dimarts per parlar, si vols, ¿vale? Què vols escoltar, Milagros? Ai, s'ha tallat. Pobrissona. Ai, bueno, li guardem el número i... Escolta, David, ja tornarà a trucar a la Milagros, li ha guardat el número, i si en cas posem aquesta, la petició que ens ha fet el Josep Quesada, que és aquesta cançó del grup Queen, que es diu Killer Queen, i la dedica a la Sandra i a la Mireia, les conductores dels autobusos 1 i 2 de Molins de Rei, al Carles i a la Carina, a l'Ainhoa García, la secció femenina de l'Ajuntament de Molins de Rei, al Ferran, l'Anna, l'Helena, l'Òscar, el Miquel, la Laura, l'Oriol, la Sílvia, la Eli, el Roger, el Montano, a la Laura Iglesias, a la Montse Carbonell, a la Montse Rubió, a la Paquita Ortuño, a vosaltres i a nosaltres. Ai, però ja no ho torno a dir, eh? Ja no ho torno a dir, eh? Milagros.
2: Hola, Judit.
0: Vinga, tienes...
2: Anem de pressa, no?
0: Anem de pressa, però...
2: Com sempre, per tothom i per vosaltres i a ti que te vaya molt bé sempre, eh?
0: Però no m'has dit la cançó, Milagros.
2: Ja, pues bueno, pues una, cualquiera, el Mediterráneo mismo de...
0: Del Serrat. Molt bé, bonica, pues apuntada. Vale, Mediterráneo. Hi ha una cançó molt bonica per acabar aquest programa, eh?
2: Pues sí, pues sí.
0: Vale, bonica, pues parlem...
2: Parlarem
0: la setmana que ve, et sembla bé? I recordarem molt bé. Moltes coses.
2: Moltes gràcies, guapa.
0: Gràcies a tu, Milagros, gràcies, una abraçada. Adéu, vale, bonica. Adéu. Doncs ara sí, escoltarem aquesta cançó dels Queen, Killer King, Queen, i acabem aquesta tercera part dels Divendres Faves Tendres i donem pas a l'informatiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els bombers continuen treballant en l'incendi forestal que s'ha declarat en una zona inaccessible de la serra de Roques Codolles a Farrera, al Pallars Sobirà. Segons han explicat fons els bombers, és un incendi d'alta muntanya al qual és complex arribar per carretera. Hi treballen 30 dotacions, de les quals 11 són mitjans aeris i la resta principalment vehicles lleugers, com tot terrenys. L'incendi afecta una superfície aproximada d'unes 28 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals dels agents rurals, que per cert treballen amb la hipòtesi de que ha estat un llamp la possible causa del foc. I el govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetrà alçar noves plantes i subdividir mobles que s'haurien de destinar a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Escoltem a la líder dels comuns, Jessica Albiach.
2: Una llei que és innovadora perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes. Aquí tots els sectors són imprescindibles. També ho és el sector privat.
1: La Vall d'Hebron, a Barcelona, ha fet el primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Afrucat estima que la producció de poma a Catalunya augmentarà un 9% respecte a l'any passat i la de pera baixarà un 5%. La patronal celebra que la poma recuperi potencial productiu i atribueix el descens de quilos de pera a la meteorologia. L'Associació Empresarial de la Fruita Catalunya calcula que enguany es colliran 289.000 tones de pomes i 101 tones de peres. I creix el malestar ramader dels Pallars pel tercer atac mortal d'un os aquesta setmana. Un ramader del Pallars ha denunciat un atac d'os al bestiar de muntanya amb un resultat d'una vaca morta i tres desaparegudes. És el tercer atac que denuncia el sector al nord de la comarca en menys d'una setmana. I la Ciutadella de Roses es prepara per ser un any més l'epicentre musical de l'estiu de la comarca. Aquest dissabte arrenca la 18a edició del Festival Sons del Món i ho fa amb la Porta Gran, amb Pablo Alborán, en la seva única cita aquest estiu a Catalunya. Ho podreu veure concerts fins al 10 d'agost.
3: Informació local.
4: Avui divendres és l'últim dia dels espais oberts que habilita l'Ajuntament de Molins de Rei com a espai de trobada de joc de lleure per infants, famílies i joves. Per una banda, el pati de l'escola al Palau i el camp de futbol Josep Raic i la zona esportiva Ricard Ginebreda. Ara, un cop acabat la temporada esportiva, també el curs escolar i tots els extraescolars, doncs s'aprofita aquests espais per obrir-los per la ciutadania. El pati de l'escola al Palau avui obren de 5 a 10 de la nit i els camps de futbol de 4 de la tarda a 9 del vespre. Avui divendres, última tarda, vespre. I també continua oberta l'exposició Vivim dins de la programació de Vivim el Tour, que es titula Camins 1907-2026, que fa un repàs de la història del ciclisme a Molins de Rei amb diferents fotografies, objectes i repàs d'exciclistes professionals de la vila. L'exposició es pot veure encara fins al 2 d'agost a la planta baixa del molí. Aquest cap de setmana podeu anar-hi avui de 6 a 8, demà dissabte de 6:45 a 9:15 i diumenge de 11:45 a 2. I la setmana que ve, que és l'última ja, obren de dimecres també, de dimecres a diumenge. I de cara a la setmana que ve, destaquem que dilluns el govern municipal farà una reunió amb el veïnatge del pont de la cadena per explicar el pressupost 2026 i les inversions al barri. La trobada és el dilluns a les 7 de la tarda a l'Espai Jove, a la carretera l'Avinguda València 21-23. I de cara a setembre tenim ja la data de la cursa popular de Sant Miquel en el marc de la Festa Major. Es durà a terme el diumenge 20 de setembre amb 5 curses possibles, 10 quilòmetres, relleus per parelles, 3 quilòmetres i mig, 1 quilòmetre i mig infantil i 1 quilòmetre pel públic familiar. Les inscripcions les podeu fer ja al web cursasantmiquel.cat o bé al poliesportiu municipal de dilluns a divendres de 9 a 2. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la farmàcia Terraplè, que està al passeig del Terraplè número 5.

0: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
1: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt cara, això d'anar tan amunt i avall?
1: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T jove o trucant al 012.
0: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Garcia.
4: Què?
3: Diumenge fem programa.
4: Clar, com tots.
3: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
4: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
4: Ai, Follet.
3: Ai, Garcia. Mare de Déu, Senyor.
5: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

Bé, quan passen 7 minuts de les 8 de la tarda, engeguem aquesta quarta i última part d'aquest programa que avui diu adéu a 10 anys i molts programes que han passat i moltes persones que també han passat per aquest programa. I continuem amb la petició que ens ha fet la Teresa Márquez, que ella ha volgut escoltar un tango de la mà de Carlos Gardel i vol escoltar Mi Buenos Aires, querido. La dedica a la seva família, a la Milagro Reyes, a la Paquita Ortuño, a la Marita Macías, a l'Anna Graner, al Josep Maria Torner, a l'Antònia Lara, al Miquel i a la Dolors Pinyol. Doncs l'escoltem? Vinga. Vinga.

Continuem ara la petició de la Montserrat Carbonell, que ens ha demanat de l'Alejandro Conde la cançó que porta per títol Cara de Niña, i la dedica molt especialment al recordat oient d'aquest programa, el Bruno. Escoltem-la.

Continuem ara amb la petició que ens ha fet la Rosa Miralles, que és la dona del Jordi Alabart. Ella ens ha demanat de la Rocío Jurado la cançó que porta per títol

Continuem amb la petició que ens ha fet l'amiga Carmeta Reventós. Ens ha demanat de l'Antonio Molina la cançó que porta per títol Por el Camino Verde i la dedica als venedors del mercat municipal, a la seva germana Nuri, a la Dolors Pinyol, a la Dolors del final del carrer, a la Paquita Ortuño, a la Montserrat Carbonell, al Joan Avigó, a vosaltres i a nosaltres.

Doncs ara ve la petició que ens ha fet l'amiga Montser Rubio. I això ja us podeu començar a aixecar, perquè ens ha demanat de la Donna Summer la cançó que porta per títol Last Dance. La dedica al senyor Torné, a l'Antonia Lara, a la Paquita Ortuño, al Carles Mas, al Quesada, a vosaltres i a nosaltres. Ens posem a ballar? Vinga, que soni la música.

I ara continuem amb la petició de la Marta Falcó, que com que estem a l'estiu ha volgut dedicar aquesta cançó a tothom. I quina cançó és? Vacaciones de verano, de la Fórmula Quinta. Escoltem-la.

Bé, ja continuem amb la petició de la Natàlia Pallejà, que ens ha demanat del grup de gospel la cançó que porta per títol Happy Day, i la dedica a tots vosaltres i especialment a la Judit. Escoltem-la.

Bé, continuem amb la petició que ens ha fet l'amiga Fina Gibert, que ens ha demanat del Charango la cançó que porta per títol Que tot et vagi bé. I, evidentment, me la dedica a mi, perquè avui és el meu últim dia de programa. Escoltem-la.

I ara continuem a tota velocitat per posar la cançó que ens ha demanat l'amiga Anna Graner, una cançó del Miguel Ríos que és el rock de la presó. I la dedica a totes les persones que tenim aquí als estudis, que ja us ho he dit, el senyor Torner, Antonio Lara, Carles Mas i la Paquita Ortuño, que ha marxat. També la Milagro Reyes, la Marita i la Teresa Márquez, i evidentment a tots vosaltres. Ràpidament l'escoltem.

I ara escoltarem la petició de l'amic Carles Mas, que ens ha demanat la banda sonora de la pel·lícula Sonrises i Làgrimes, i la dedica a tots els radioients del 91.2 FM, Ràdio Nostra. Escoltem-la.

Continuem ara amb la petició de la Laura Iglesias. Ens ha demanat la banda sonora de la pel·lícula Gladiator i la dedica al Josep Quesada, a la Dolors del Final del Carrer, a la Marga Vives, Montse Carbonell, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

Continuem ara amb la petició que ens ha fet l'amiga Teresa Blaia del José Vélez, Vals de les Mariposas. I la dedica a la seva família i a tots vosaltres. Escoltem-la.

I ara continuem amb la petició de la Milagro Reyes. Ella ens ha demanat una cançó molt bonica del Joan Manel Serra que es diu Mediterráneo. I evidentment la dedica a tots vosaltres i també una miqueta a nosaltres. Escoltem-la.

0: un sorteig extraordinari de 8 regals, gentilesa de les botigues de Molins de Rei. Com heu trucat 24 persones, el dau és de 30 cares. Qui s'endurà els premis? Avui tenim la mà innocent del Josep Maria Torner, que ja està calentant aquest dau. Josep Maria, quan vulguis... Un moment. El primer regal serà el de la pastisseria Roca. Aviam quin número surt, aviam quin número surt. No li donis tal que el mereixes, pobre.
1: Vale, aquí va.
0: El número 7. Número 7, qui ha trucat el número 7? La Paquita Ortuño!
2: Oh,
0: hola, Paquita Ortuño! La Paquita Ortuño s'endú els postres de la pastisseria Roca. El número 2 és la pastisseria Arenas, que déu-n'hi-do també el bo que està, eh?
1: Sí,
0: Josep Maria, afina, eh?
2: No,
0: afina.
2: Si no.
0: Aviam, el puntet aquest que està baix, què és? És un 6, no? O un 9? El puntet a baix és un...
3: 6.
0: És un 6. Vale. Déu-n'hi-do, eh? El número 6... L'Antònia Lara!
1: Hola!
0: Antònia Lara! L'Antònia Lara, que s'endú els postres de la pastisseria a Arenas. Ara, el sorteig del forn al pont. Tira-lo, que queden 4 minuts! El número 20. Número 20. La Marita Macías.
1: Anda!
0: Ara el de pebre negre. Vinga!
1: Som-hi?
0: Sí, som-hi. El número 12. La Rosa Miralles.
4: Oh!
0: Vinga, som-hi.
1: Som-hi. Bufera.
0: Però va. Mira. El número 10. La Teresa Márquez.
4: Oh!
1: Som-hi?
0: Sí. El número 21, la Laura Iglesias.
4: Oh!
0: Vinga. Vinga, som-hi. Ha sortit el 30, no pot ser. Va. El número 2.
1: Manolo.
0: Antònia Moriana.
1: Va, què t'he dit?
0: L'Antònia Moriana s'endú el braç de gitano del glaçó. I ara l'últim...
1: Ja falta un?
0: Sí. El número 12 ja ha sortit, eh? Sí, ja ha sortit. El número 3. Josep Maria, la Dolors Pinyol. Ai, Dolors Pinyol. Doncs l'enhorabona a la Paquita Ortuño, Antònia Lara, Marita Macías, Rosa Miralles, Teresa Márquez, Laura Iglesias, Antònia Moriana i la Dolors Pinyol, que avui s'enduen els últims premis del programa Els Divendres Faves Tendres. I vull aprofitar per agrair la valentia i la paciència que ha tingut el David Rius amb mi, perquè moltes vegades no hem coincidit, però ell ha estat allí com un gran professional i ha fet coses extraordinàries per aquest programa. La veritat, amb aquests sons que ha introduït, li estic eternament agraïda i penso que ens tornarem a veure, David, perquè això no s'acaba aquí, aquesta relació.
5: Sí,
0: eh?
5: Aviat tornarem a fer coses.
0: Ah, exacte,
5: segur.
0: A mi m'agrada perquè ell és una persona que té moltes iniciatives, aporta molt a cada un dels programes i té idees magnífiques. També us vull agrair a tots els que heu arribat fins aquí, els que heu escoltat setmana darrere setmana aquest programa, que l'hem fet amb molt de carinyo, eh? I hem tingut persones que han sigut amigues i potser més que amigues, família, no? Llàstima que tot té un començament i un final, però jo no us dic adéu per sempre, sinó us dic fins que la vida ens torni a retrobar, i crec que serà molt aviat. Adéu-siau, us estimo a tots. A reveure i ens veurem molt aviat, més del que us penseu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha aplicat la llei d'amnistia a l'exconseller i expresident de la Mesa del Parlament, Roger Torrent, i els exmembres de la Mesa, Josep Costa, Eusebi Cap de Pedrós, Adriana Delgado, així com l'exalcalde de Sabadell, Matías Serracant, i tres activistes més. Els membres de la Mesa havien estat encausats per desobediència, el Tribunal Superior de Justícia els havia absolt i la Fiscalia havia recorregut. Serracant havia estat condemnat per desobediència també, mentre que els activistes ho havien fet per desordres públics. Aquesta decisió arriba després, recordem-ho, del pronunciament del TJUE la setmana passada. I el govern distribuirà 150.000 ulleres homologades de manera gratuïta per seguir l'eclipsi del 12 d'agost als punts d'observació que la Generalitat ha habilitat. Les institucions i entitats municipals que col·laboren en l'organització dels 23 punts oficials s'encarregaran de repartir els objectes de protecció visual, tal com s'ha explicat avui des de la Conselleria de Recerca i Universitats. Des de la mateixa atenció als mitjans, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius per el dispositiu aquella mateixa tarda.
2: És important incidir en la importància de planificar la teva ruta, planificar el teu viatge, abans de no fer-ho sobre la marxa. I nosaltres també, des de l'àmbit d'Interior i des de l'àmbit de Protecció Civil i Mossos, agents rurals, Servei Català de Trànsit i 112, també anirem donant informació específica. És important que perquè aquest sigui un esdeveniment exitós, segur i sobretot que permeti conciliar diferents interessos, doncs la gent sigui responsable.
1: I el Departament d'Agricultura ha anunciat una nova convocatòria d'ajuts de 40 milions d'euros per modernitzar els regadius de Catalunya durant els propers 3 anys. L'objectiu és que les comunitats de regants puguin planificar obres per millorar l'eficiència de l'aigua i preparar-se per a futures sequeres. Avui que el preu del barril de petroli s'ha disparat als $100 per primera vegada des del maig, impulsat per l'escalada de la detenció a l'Orient Mitjà de la guerra. Aquest augment amenaça d'encarir encara més la gasolina i el dièsel, que ja acumularien una tendència a l'alça durant aquest mes de juliol. Segons els analistes, també hi ha una rebaixa de 5 cèntims per litre amb la bonificació de combustible, que a més passarà de 15 a 10 cèntims a partir de l'1 d'agost, fet que agreuja encara més els preus. I acabem parlant del Xer Festival que omple Barcelona de música urbana. La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mikey Towers, Lola Indigo, que de fet ja ha començat, De La Rose o Omar Kurs.
3: Informació de servei. La farmàcia de Guàrdia és la farmàcia del Terraplè, al passeig del Terraplè número 5, al centre Vila.

0: la música también.
1: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
2: Stereo Pop amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
4: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
5: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la Mutu, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Garcia.
7: Què?
6: Diumenge fem programa.
7: Clar, com tots.
6: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
7: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
6: Ah, sí?
7: Sí.
6: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
7: Ai, Follet.
6: Ai, Garcia. Mare de Déu, Senyor.
2: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
8: Aquest programa s'emet en segona audició.

bona nit i benvingudes al Voltatge, aparentment un programa de música jamaicana a Ràdio Molins de Rei. Avui som divendres 17 de juliol de 2026 i vosaltres, que em seguiu incondicionals de les ondes hertzianes sincopades al Baix Llobregat, esteu sentint el darrer programa de la història del Voltatge. Ja ho venia anunciant feia setmanes i ha arribat el moment. Una setmana abans que s'acabi la programació d'aquesta temporada 2025-2026, el Voltatge, aquesta bogeria sincopada que va començar el setembre de 2022, diu adeu a Ràdio Molins de Rei, a la ràdio pública d'aquest municipi del Baix Llobregat, que tantes vegades m'ha acollit i que tan agraït estic a la seva gent. Avui, com no podia ser d'una altra manera, és una nit de comiats, de records i d'agraïments. I comencem amb el més important, perquè és el que té a veure amb els mestres.

0: I és que en Xavi Guillamón, el qual vaig veure la setmana passada al tercer Cultura Viva a Calella, que assisteixo de forma consecutiva amb la meva companya Anna Barber, també col·laboradora esporàdica d'aquest programa. Gràcies, Anna, t'estimo. Doncs es va trobar, com no podia ser d'una altra manera, el Xavi Guillamón, i em va dir, doncs acabes el voltatge? I li vaig dir, sí, acabo el voltatge, i va tingut l'amabilitat, la deferència, doncs a posar-me un àudio, que reproduirem tot seguit, on diu cosetes. Així que, sense més dilació, agafaré el ratolí. És que la tecnologia aquí a l'estudi, ordinadors, reproductors, mil canals... A veure què em diu el Xavi.
1: Hola, Isaac. Ànims per la nova vida sense la teva, el teu programa al voltatge a Ràdio Molins de Rei. Un plaer per convidar-me des de setembre del 2024 fins juny del 2025 per dedicar el programa a Clement Coxon Dot. Total respecte a tu, i això sí, continuarem veient-nos. Respecte total.
0: Respecte a tu també, amic i company, Xavi, Xavi Guillamón, aka, a.k.a. Papa Dick. Mestre, justament, juntament, perdó, en David Doctor Decker, de Sound System FM, que van venir aquí a visitar-nos amb en Rank Enric Ricard, pioner també de la ràdio jamaiquina, a Ràdio Molins de Rei, amb el Seba i el Tresor, amb el qual vaig poder col·laborar quan era molt, molt jove, començament del segle XXI, l'any 2002-2003, on vivia encara a Vallirana i en Ricard a Cervelló. Avui és un dia de festa, d'estiu, de festa major, a Corbera. He vist una festa que sembla una festa alternativa. I de comiats. De comiats i una mica de dol, també. M'entristeix, després de tants anys vinculat a la ràdio Molins de Rei amb diferents espais, i després també de 4 anys consecutius, que quan faig balanç i penso, doncs dic, déu-n'hi-do, no està malament. Ha vingut molta gent, ara ho recordarem, els sentirem novament per retre'ls també, doncs, homenatge i per mostrar respecte cap als artistes, perquè la música jamaicana a Catalunya, a Barcelona,

m'emociono i és inevitable, amb una persona que va venir pràcticament sense fer res dues vegades, un artista que ja és conegut arreu de Catalunya i a Europa, a l'estat espanyol, i que quan ha vingut aquí ha mostrat humilitat, ha mostrat curiositat, ha contribuït no només amb el seu treball musical com a cantant, com a productor, com a frontman d'aquest projecte, que òbviament jo crec que deixarà empremta en la música jamaicana i les seves influències, que es diu Adala. Em refereixo al Guillem Simó. Gràcies, Guillem, per venir dues vegades a Molins de Rei a parlar amb mi, amb nosaltres, al Voltatge.

amb el meu fill Aritz, gràcies a les invitacions d'en Guillem Simó, de Dala, doncs vam poder assistir a la presentació del seu nou disc, que creix aquest clima, a la Sala Parell 62 de Barcelona. Ens ho vam passar molt bé, va ser un luxe poder veure aquest espectacle tan cuidat i musicalment impecable. Tot i que hi ha gent que diu que aquesta sala, i l'altre dia va sortir a la conversa de la trobada mataronina, després sí, m'hi referiré, que no sona molt bé. Bueno, en qualsevol cas, no és l'únic que va venir dos vegades a la ràdio. Potser és el més conegut, però ja us parlaré. Ja ho sabeu, de fet, si heu anat seguint, la Memisil ha vingut dos vegades, va venir amb el Javi Doldians i també va venir després amb la Pandèmic, i Mr. Freak ha vingut dos vegades també. El sentirem a tots. Però el primer convidat va ser l'Ivan Díaz, cantant fundacional juntament amb el Jordi Xuba de Cabrians, Dijokes, Sir Lord Tennant,

un home polifacètic, un home que en sap molt, que li agrada molt la música jamaicana, ens semblem amb això, li agrada moltíssim ballar-la, la sent dins del seu cos i ha format part d'un munt de projectes. Actualment, no sé si està en actiu massa, però està amb The Sufferers i Mosquito Bite, doncs també va ser una banda que vaig veure un parell de vegades, de la qual va parlar aquí i que té una versió molt digna del clàssic de Desmond Dekker, Fu Manchu. Gràcies, Ivan, per ser el primer convidat d'aquest al voltatge, tot just començar l'any 2022.

Quan arrencava el voltatge, al setembre de 2022, doncs clar, vaig tirar de contactes perquè era fàcil i perquè pensava que era una manera doncs d'arrencar tot això, no? Des de zero. Ningú em coneix, fa temps que no hi ha un programa de música jamaicana a Ràdio Molins de Rei, de fet, sent l'últim, el vaig fer jo també l'any 2012 i 2013, anomenat Més que Reggae. I, insisteixo, doncs no era difícil per mi contactar amb l'Ivan Díaz, amb el Javi García Murcia, per exemple, que conec fa molts anys, fa més de 20 anys, no som amics, però som coneguts del que s'anomena l'escena oldies, és a dir, l'escena jamaicana més antiga, no, de rocksteady, d'early reggae, d'esca. I òbviament, quan els vaig cridar, van ajustar les seves agendes i van venir. Però té molt valor aquelles persones que, a les quals no coneixia i que em van escriure per venir, no? I m'agradaria significar les dues que em van escriure interessar-se pel programa sense que jo els hi digués res i no les coneixia, coneixíem gent en comú, això sí, i que finalment doncs també van ajustar, van moure les peces per poder estar aquí amb mi a l'estudi i amb els meus col·laboradors, que no recordo doncs si estava Letícia, si estava Charlie, Carlos Caño, però després hi havia qui va contactar, per exemple, la xilena Betania López, que vaig veure fa dos anys, ja dos anys o tres, al Nova Reggae, i que es va interessar al programa, però no la vaig presentar el seu àlbum, però no, òbviament no va venir perquè no li anava bé. Un dels projectes sorprenents que no m'hi esperava trobar, autònom, independent, és el de l'Agnès, la de l'Agnès Steady. I va venir aquí, va parlar del seu EP, vam xerrar de moltes coses també fora de micro, segurament les més importants, i òbviament us he portat aquesta adaptació que va fer de Engine 54 i que sona així, especialment pensada i escrita per sentir a les 11 de la nit.

Doncs n'és Esteri, 11 del matí. Us recomano anar al seu EP i repassar les 4 o 5 cançons que inclou, perquè valen molt, molt la pena. Molt. Una altra persona que em va escriure, en aquest cas un productor, també músic, teclista, pianista, tècnic de so, en Sergio Caño, al capdavant, una de les persones significades de Gatsara. Gatsara és un disc, és un segell, també és una sound system, ja sabeu, una sound system, un grup de gent que agafa uns altaveus, una mescladora o una caixa de so, un plat i comencen a posar discos. Originalment al carrer, ara s'ha convertit en una modalitat que és reproduïble en molts indrets, entorns i ambients diferents, però en qualsevol cas el Sergio Caño em va escriure, em va dir: ei, mira, tenim Gatsara i hem produït una cançó amb una saxofonista de jazz bastant coneguda que es diu Irene Reich, de Vesgel, sobre la base de My Vesgel, una cançó del Dave Barker en Ansel Collins. Va venir aquí, em va portar un disc i el vam sentir i vam comentar. Després va tornar un altre cop, perquè han produït més coses, i també va portar els singles, i també els va regalar. Molt agraït de rebre el material d'aquelles persones que han editat en vinil, i també en CD, com la Pandemic, després aniré amb vosaltres, i que me l'han portat aquí, me l'han regalat, així que, doncs què puc dir? Moltes gràcies, perquè m'heu ajudat no només a eixamplar el meu horitzó musical, perquè no us coneixia, i a tenir més discos a casa, per poder-vos sentir directament punxats en analògic, com mai m'agrada. I així sona The Vesgel amb el gran saxo tenor de l'Irene Reich.

recomano una doble tasca. Estar darrere de les produccions molt acurades. És com que els de Gazzara mimen la cançó. Mimen el vinil. Saben donar-li cos, saben donar-li profunditat. Un baix potent, una melodia molt ben escollida. Hi va haver una banda que, en aquest cas, és un duet, que em va encandilar quan els vaig veure a la taloners dels Penguins a la Sala Oplot ja fa uns quants anys, no més de 4, òbviament, que són Corks Drum and Organ. Van donar amb un format inèdit, aquí mai vist, almenys en l'àmbit jamaicà, soul, barra soul. Potser amb el jazz sí, però no recordo cap duet de jazz ara mateix. Inspirats per Booker T amb Dengis, la seva banda multiracial i aquest gran organista. Tenia una proposta posant en escena molt potent, molt arriscada, molt... no sé com dir-ho, eh? Cara dura. I de tocar un Hammond i una bateria, un davant de l'altre, mirant-se tota l'estona, coordinant-se, sense, òbviament sense partitura, improvisant, i doncs tocant per Jackie Mito, poca broma, per Ray Charles i, òbviament, per Booker T, amb The MGs, amb unes lletres també, és a dir, lletres, no perquè eren majoria d'intropastal, però uns títols de cançons també molt suggerents, com aquesta que sentirem ara, que fan referència, no? A títols d'aquest grup, com he esmentat, no? No puc fer una altra cosa que comentar, doncs, el que va passar una mica. Vaig estar gairebé 2 anys darrere d'aquesta gent, d'aquest parell, no? I quan finalment van venir una mica, doncs això, no? Com sentiments trobats, la veritat. M'encanta la vostra música. Realment teniu un do. Però en relació a allò que a un mateix l'apassiona com a mi, que és la música, i en aquest cas la música afrodescendent, la música jamaicana, i el soul, el jazz, doncs no agrada sentir-se utilitzat, sentir-se un mitjà per una altra cosa, perquè les persones que fem, que en aquest cas, en el meu vessant de divulgador musical, jo no soc periodista, no soc músic, soc aficionat a la música jamaicana des de fa més d'un quart de segle, doncs que ens costa molt trobar el moment, costa molt trobar les energies, costa molt contactar amb la gent, més quan estàs sol la major part del temps. Per això estic tan agraït a tothom que ha vingut, fins i tot a ells que van venir. Però insisteixo, en part em va decepcionar, i des d'aquí, que no crec que ho sentiu, òbviament, perquè no tindreu temps per aquesta insignificància que és el voltatge a 91.2 de l'FM a Ràdio Molins de Rei, que tingueu sort i salut.

I ara, sense més dilació, ha arribat el moment d'esmentar de nou dos dels col·laboradors més... dos més un, en lo musical i en lo personal, més significats i que he d'esmentar obligatòriament, malgrat una d'aquestes persones ja no hi és a la meva vida. És la primera col·laboradora, la primera persona que va doncs, entomar amb mi, no? Mano a mano, el voltatge d'una forma doncs, col·laborativa, en pla d'igualtat, va ser la Letícia García Torre, una antiga amiga de fa anys que vaig conèixer doncs, també aquí a Molins al voltant de l'any 2012. I la seva aportació a molts programes doncs és notable, per no dir doncs, molt, molt, molt significativa. Només destacaré la recerca que va fer amb l'especial de Don Letts i també l'especial per la mort del Terry Hall, cantant d'especial, no? Que em va doncs, d'alguna manera ensenyar que va composar una cançó perquè el van segrestar d'adolescent, el van portar a França i a una mena de colònia i van abusar d'ell amb Funny Boy 3, un grup que va formar amb un component d'especial amb la cançó Wolf and Sidot. Gràcies també, moltes gràcies al Carlos Caño, a Slim Charlie Selector, també un conegut de fa molts anys, per la seva contribució al programa, per portar coneguts i per portar també convidats com el Marco Reguelán, que el va portar aquí amb en Dani, que el vam entrevistar i vam sentir alguna de les seves produccions, de les seves cançons. Us poso una cançó que en realitat és una col·laboració amb els Boom Boom Fighters, vale? I Sula, el Cucapí, òbviament Cucapí i Boom Boom Fighters, una banda genial de la qual no m'ha donat temps ni tan sols a fer un especial, que també van tocar el Cultura Viva i que us convido a sentir-la. Young Veterans, Marco Reguelán, Cucapí, Sula, Boom Boom Fighters.

podríem estar tot el dia amb aquest dancehall català, dancehall de proximitat. No puc ocultar que m'encanta. Però no, no tenim temps, queden molts, molts artistes als quals vull agrair i, òbviament, doncs, mostrar el meu respecte pel seu treball, doncs, punçar una, com a mínim una cançó seva. Doncs la Noemí Sila, la Memi Sila, una dona que jo he vist diverses vegades abans de conèixer-la, que li vaig fer una crònica, un concert amb el seu Memi Sila Group, un concert que va fer a les Cotxarres Borrell de Barcelona, al Centre Cívic Cotxarres Borrell de Barcelona, feia uns quants anys, i que va venir aquí amb el Javi J de Oldians i també a la gran trobada de comiat amb Mr. Freak, amb el Cabra de Cabrians, amb el Charlie Slim Selector i amb l'Erin de la Pandemic. I aquí us torno a posar Self Love, una cançó que m'encanta en solitari. Memi Sila, Tune In.

Memisila. Gràcies. Gràcies per també per les converses i gràcies per la teva música i per la teva trompeta. Doncs un dels cantants que per mi, cantant, guitarrista, membre fundador de Cabrians, que per mi ha revolucionat també la música jamaicana contemporània que es fa aquí a Catalunya, en aquest cas doncs, des del Maresme, des de Mataró, és el Jaume Quadrada, guitarrista de Cabrians i conegut arreu del món com Mr. Freak Ska, que va venir 2 vegades a presentar discos i a parlar la darrera, juntament amb aquesta colla de Yamaka que em va fer doncs, molta il·lusió que vinguessin, i la seva col·laboració amb Pirats d'un Sistema, una altra banda que vaig veure moltíssimes vegades a festes majors. No pots passar tuning.

No pots passar Mr. Freak, Ska de Bells, que toma traient discos. L'últim que ha tret, de Kalec Blue Beat, no l'he pogut sentir. Javi García Murcia, The Oldians, i Leire Echarri, la primera cantant. Gràcies, Javi, també per apostar per tots els programes que he fet aquí a Ràdio Molins de Rei, perquè vas venir una o dues vegades a Més que Reggae i has tornat dos vegades, la segona amb la Memisila al voltatge Montriba.

Moon River, The Audience, Leire Charry a la veu, del seu àlbum All Secrets. Ja fa uns quants anys això. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Audience. Una banda que ha incorporat algunes de les seves cançons al meu catàleg de sintonies de fons. O sigui, tinc... I abans les he posat en entrevistes. Acceptation. Aquesta la tinc. És una de les meves favorites d'un àlbum que és més o menys de l'època... com es diu? Bueno, em sortirà. Té a veure amb els sentiments. Això, Audience. I passem a una de les bandes que més he vist al llarg de la meva trajectòria com a espectador, com a aficionat de la música jamaicana en directe, els Cabrians, que van començar a principis dels anys 2000. Un dels primers concerts que van tocar va ser a una masia a Rubí l'any 2003, on encara l'Ivan Díaz era company a les veus del Jordi Xuba. I jo crec que la cançó que més vegades han tocat i que més ha cantat els seus suportes, perquè els Cabrians portaven desenes de persones, és aquest Mataronian Fibar Maresma Tropical. Gràcies, en part, a aquesta gent que es resisteix a deixar de pujar-se a l'escenari.

Doncs encetem al final del programa. Deuen ser ja gairebé 3:15 de la nit. Aproximadament ens queda res. Ens queden 10 minuts, menys de 10 minuts per acabar el programa. I agrair un cop més a Ràdio Molins de Rei, al seu director coordinador, l'Oriol Romeu, a la Eli Arjona, al Montano, ja jubilat, avui al David, tècnic de so de les tardes, que juntament amb la Eli tant m'ha ajudat, i gràcies també a Oriol per confiar. Només dir per la meva part que l'Ajuntament de Molins de Rei i l'equip de govern ha d'apostar fermament perquè la ràdio continuï sent un referent de programació pròpia, doncs cuidant els col·laboradors. Una manera de cuidar-los no és només acceptant les seves propostes i donant les hores de gravació, sinó doncs, renovar l'equipament, que molts cops doncs, continua el mateix des de fa més de 20 anys i fa que la feina molts cops no es pugui fer amb totes les garanties. No crec que vingui d'una taula o de dues taules de so nova, sisplau, i apostin per la cultura de veritat a Molins de Rei. Acabo amb la pandèmic. He d'acabar amb la pandèmic perquè l'Erin, el baixista del grup, em va escriure, no el coneixia: ei, tenim un grup, hem fet un disc, l'hem gravat en vinil, Life at Canovelles, voldríem venir a presentar-lo. Van venir a presentar un piset al Raval, i després va organitzar l'Erin, sense que ningú li demanés, i li estic agraït infinitament, la trobada, doncs ja sabeu, amb en Cabra de Cabrians, amb el Jaume Quadrada, de nou amb la Memisila, i amb ell mateix, i també va venir el Charly. Així que dos cançons, si puc, per donar-te les gràcies, Erin, personalment un altre cop, i per donar-vos també les gràcies a totes les persones que no sé que no han estat moltes, però les poques que heu estat amb periodicitat, gràcies per estar a l'altra banda de l'aparell de ràdio, de l'ordinador, del mòbil o del que sigui, i sentir doncs, la nit dels divendres aquest al voltatge. Sempre recordaré aquests 4 anys i, òbviament, no deixaré mai de sentir la música jamaicana i la música afrodescendent com una militància. The Driver. Tune in. Dintre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. L'incendi forestal que s'ha declarat en una zona inaccessible de la serra de Roques Codolles a Farrera, al Pallars Sobirà, continua actiu. Segons els bombers, és un incendi d'alta muntanya al qual és complex arribar per carretera. Hi han treballat fins a 34 dotacions, de les quals 12 eren mitjans aeris que han fet les darreres descàrregues abans que es fes fosc. La resta, principalment, eren vehicles lleugers, com tot terrenys, i un camió. A les tasques d'extinció i col·laboren un grup de bombers neerlandesos que es troben a Catalunya per conèixer les tècniques que utilitzen els bombers catalans. L'incendi afecta una superfície aproximada de 30 hectàrees de terreny forestal, segons dades dels agents rurals que treballen amb la hipòtesi d'un llamp com a possible causa del foc. Precisament, el Departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres, que va cremar 2.200 hectàrees. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ho ha explicat avui i ha dit que sembla que hi ha aquests indicis per obrir un expedient respecte, això sí, al compliment del contracte.
2: El que el Departament està analitzant en aquests moments i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa respecte al compliment del propi contracte. I aquí sí que sembla que pot haver indicis d'incompliment i, per tant, procediríem els propers dies a iniciar un expedient sancionador que no els puc acotar ni la quantitat, no està instruït, per tant, anirem informant, però sí que hi ha alguns indicis d'incompliment del propi contracte.
1: I una cinquantena de tractors tallen des de les 5 de la tarda a la rotonda de la C14 a Tàrrega en direcció Agramunt per pressionar el Departament d'Agricultura perquè implementi mesures urgents i efectives per combatre la sobrepoblació, volem dir, de conills que afecta els camps de les comarques de Ponent. També reclamen que replantegi la gestió de les zones d'especial protecció de les aus, les conegudes com ZEPA. La protesta acaba just ara, a les 10 de la nit. El tall d'aquesta tarda es repetirà diumenge en un mateix punt, mentre que la setmana vinent la protesta es traslladarà a la C12 a Maials. Ho convoquen Unió de Pagesos, Assaja, el Gremi de la Pagesia, Plataforma Pagesos o Conills. I Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat per intensitat de pluja demà. Es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord-est de Catalunya i al litoral centre i sud. La màxima intensitat prevista serà des de demà dissabte a les 2 de la tarda i fins diumenge a les 8 del matí. Pel que fa a la calor, sembla que aquest cap de setmana, i ben bé fins dilluns, tindrem una petita treva.
0: Notícies en xarxa.

0: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
1: Hola.
2: Hola.
1: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
3: La de fora.
4: La de dins.
1: La que escriu.
5: I la que parla.
6: I la que parla.
1: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.

Molt bona nit, oients de Ràdio Molins de Rei. Tornem un mes aquí al Rebombori. Una abraçada a tothom que ens estigui escoltant des de la nostra ràdio local i també des de les nostres plataformes, la pàgina web de Ràdio Molins de Rei, a Spotify, a tots els llocs, a e-books, on sigui. Avui doncs tenim l'últim episodi de la temporada del Rebombori. Ja sabeu, aquest espai mensual de notícies, d'actualitat, d'entrevistes i també de visitar llocs molt interessants. Avui, doncs, aquest episodi és molt especial. Ja sabeu que tanquem la primera temporada del Rebombori. Abans hi havíem vingut, no?, amb sense spoiler, havíem fet 3 temporades, però avui tanquem el Rebombori. I, bueno, sempre fem això de deixar-vos la incògnita, de que no sapigueu si continuarem o no. Si voleu enterar-vos de si hi haurà segona temporada del Rebombori, doncs heu de seguir-nos a les nostres xarxes socials, @sensespoiler o també @malrusc de l'Associació Juvenil del Rusc, que és qui produeix aquest programa, que també doncs una abraçada a tots els socis del programa. Ai, és que es nota que arriba la calor, també es nota que la gent ha marxat de Molins i es nota que tenim moltes ganes com de sortir de casa. I és que avui doncs tenim un programa molt especial, val? Perquè evidentment parlarem de les notícies de juliol, però abans hem de fer una cosa molt important. I és que sempre us hem estat dient, jo crec que portem des del maig o inclús abans, diem-vos doncs quins plans podeu fer aquest estiu, perquè l'estiu és per passar-ho bé, l'estiu és per fer plans, per sortir amb els amics i per gaudir, perquè després doncs tornem a la rutina, tot i que alguns seguim visquent una rutina també de feina. L'estiu és diferent, l'estiu és per gaudir i és per això que us hem portat moltíssims plans perquè féssiu aquest estiu. Però clar, sempre us ho dèiem des de l'estudi, sempre us dèiem, no? Doncs heu d'anar a aquest festival, heu d'anar a aquest concert, no? Us hem dit, jo crec que hem dedicat programes i hores senceres a parlar sobre diferents activitats, però hem cregut molt interessant, i també degut a que sou doncs la majoria una audiència molt jove, també doncs de la nostra quinta, podríem dir, doncs hem decidit que visitarem un d'aquests llocs que us hem recomanat, de fet un dels que més èmfasi hem posat, el Cap Roig Festival. Ja sabeu que es celebra a Calella de Palafrugell durant aquests dies de juliol i també a l'agost, és a dir, que encara quan s'emeti aquest programa doncs tindreu l'oportunitat de visitar els diferents espectacles. Ja sabeu que és un festival amb més de 26 anys i visitarem doncs una de les artistes també més importants dels últims anys, Amaia Romero, però per això doncs hem de marxar de l'estudi un moment i connectar doncs amb el Pau del passat, que va anar, no?, doncs fins al Cap Roig Festival per explicar-vos doncs una mica com ha estat l'experiència i també doncs alguns tips i també doncs unes recomanacions perquè pugueu viure el festival com mai i us entereu de com han estat doncs els concerts als que no heu pogut assistir si no teníeu entrada i ja doncs no els podreu tornar a veure, però sí que podreu anar doncs els propers que es facin en les properes edicions. I també recordem que aquest mes de juliol doncs segueixen actius alguns concerts. I és que 26 anys no es fan cada any, això doncs ens ho demostra cada cop més el Cap Roig. És que porten un cartell tan variat, tant per totes les generacions. Bueno, jo crec que la feina que hi ha de selecció al festival és, bueno, és espectacular, perquè mai havia pogut veure doncs artistes de generacions tan diferents i també d'estils tan diferents en un mateix festival. I a més és un tipus de festival, perquè per qui no el conegueu, és un festival molt important. Ja hem dit, 26 anys fent aquest festival allà als Jardins de Cap Roig. A més és un festival que té coses molt interessants, com per exemple que és un festival al qual no compreu un abonament, és a dir, vosaltres no podeu agafar un abonament de tots els dies, sinó que visiteu els artistes que us interessen, val? Hi ha concerts, diguem-ne, individuals, també hi ha doncs una sèrie d'avantatges que us anirem explicant també quan estiguem al festival, no? De la Village, etc, no? Però és un festival en el qual vosaltres visiteu a l'artista que voleu. Això què permet? Doncs permet que l'experiència amb l'artista també sigui molt més propera. Per què? Doncs perquè en un festival ja sabeu que tot acaba reduint-se perquè hi passen moltíssims artistes, però festivals doncs com el Cap Roig, això no passa perquè aneu a veure el vostre artista. I és que aquest mes de juliol han actuat doncs títols molt diferents. Avui visitarem a Maya, per exemple, però el dia següent va actuar Rick Astley, actua també Miki Núñez l'1 d'agost, encara esteu a temps de veure'l, actua Taburete, Valeria Castro, Lax and Busto, inclús Rosario, la gran Rosario o la gran Malú. Però també tenim alguns noms catalans, com us he dit, 31 Fam, Miki Núñez, o sigui, hi ha moltíssims artistes que podeu anar a veure durant aquest mes d'agost, o sigui, encara queden entrades. I és que sí, el Cap Roig Festival compleix més de 25 anys, en aquest cas 26, però és un festival que té una cosa també molt diferent, a part de que doncs funciona
amb aquest, diguem, format d'artistes individuals. I és que, doncs, justament l'any passat ja es va reformar encara, doncs, molt més aquest compromís que tenen des del festival, perquè ja sabeu que el Cap Roig és un festival solidari, és un festival, doncs, que fa donacions amb les vostres entrades, si no m'equivoco són d'un euro i mig, val? Tot el que compreu dins d'aquestes entrades del festival, no? De totes les tipologies, ja sigui l'entrada més barata o la més cara, sempre donaran un euro i mig, doncs, a diferents fundacions i a diferents organitzacions que, doncs, vetllen pels

moviment social, per petit que sigui, doncs creiem que és una cosa també a destacar del festival. Però us preguntareu que qui és la Maya. Si no la coneixeu, cosa que m'estranya moltíssim, potser amb el que us explico us sona una miqueta més. Primer hem de saber que la Maya és una cantant navarresa i segurament us soni per la seva participació a Operación Triunfo 2017 o els que també sou eurofans com jo, perquè va participar, tot i que no va quedar, diguem-ne, les primeres posicions ni molt bé, amb l'Alfred García, doncs, a Eurovisió l'any 2018. Ella doncs és de Pamplona, és, com us he dit, de Navarra, i doncs a mi, com a característica que també us volia doncs comentar, és que té doncs l'oïda absoluta, perquè ja hem parlat en aquest programa, no, quan hem fet seccions musicals sobre això, i per això volia fer doncs lligar-ho amb això. I és que doncs, bueno, ella sempre ha estat, abans d'arribar del seu pas per Operación Triunfo, havia participat en molts talent shows, com Cantem una canció de doncs, Telecinco. També hi havia participat juntament amb altres companys d'Operación Triunfo, però va ser el 2017 quan es va presentar aquest càsting d'Operación Triunfo, no? Que és quan va entrar i va començar a veure doncs tota aquesta experiència. I doncs va ser el 2018 quan la Maya va doncs aconseguir ser finalista del concurs d'Operación Triunfo amb 40 punts, que és la puntuació màxima del programa. I doncs, més endavant, quan va finalitzar l'edició, doncs va ser proclamada guanyadora de l'edició, ja que sí, Maya doncs va guanyar Operación Triunfo, tot i que no li va anar tan bé a Eurovisió, perquè recordeu que abans de que Operación Triunfo estigués produït per Prime, doncs els guanyadors d'Operación Triunfo anaven a representar el país a Eurovisió. Però la Maya ha fet moltíssimes coses més, perquè doncs ha participat en moltíssimes edicions del Primavera Sound, amb qui té una relació molt estreta, també doncs és part dels Primavera Tours, ha col·laborat amb artistes de gran renom com Rosalén, Love of Lesbian, etc. I també doncs ha actuat a sèries com per exemple La Messias de Javier Ambrosi i Javier Calvo, seriassa per cert, i ha tret de fet 3 discos. L'any 2019 va treure Però no passa nada, l'any 2022 Cuando no sé quién soy, i l'any passat, 2025, va treure Si abro los ojos no es real. I aquest any 2026 doncs ha estat duent a terme la seva gira Arenas Tour, que ara mateix doncs només podreu veure-la a uns quants festivals, entre ells el Cap Roig i uns quants més, que no estan aquí a Catalunya. Però tenim sort, perquè el seu final de gira és al desembre, llavors si no heu pogut veure-la al Cap Roig, doncs podreu anar a veure a la Maya al seu final de gira al Palau Sant Jordi. I dit això, doncs toca marxar cap al Cap Roig, perquè això comença a les 10 i quart de la nit, i si no, no arribarem. Anem a veure doncs què tal està anant aquí al Cap Roig. Oh.

Ah, acabem d'arribar, sí, al Festival Cap Roig. Aquí, mare meva, tingueu en compte això abans de venir, i és que, doncs sí, al ser l'estiu, al ser un lloc doncs, tan turístic aquí a l'illa de Palafrugell, doncs heu de tenir en compte que heu de sortir una mica abans, sobretot si veniu des de Molins de Rei, perquè doncs us podeu trobar, si no, amb el que ens ha passat a nosaltres, i és que hem arribat molt justos, val? Teníem una prevista, una cobertura de l'esdeveniment, doncs, molt més extensa, però bueno, farem el que puguem aquí, hem arribat mitja horeta abans del concert, intentarem parlar amb la gent, intentarem també veure com és l'ambient, veurem si podem fer-ho tot el que teníem previst, però bueno, hem arribat a temps a veure el concert, llavors tingueu en compte això, recomanem sortir nosaltres des de Molins de Rei, des de Barcelona, unes 4 hores abans que comenci el concert, sobretot si veniu aquests que són divendres, i més no és que coincidia, no, aquesta operació sortida cap a la temporada de vacances. I res, veurem què és el que podem fer aquí al Cap Roig. Sapigueu, ara mateix que acabem d'entrar, que teniu un aparcament aquí gratuït a uns pocs metres de l'entrada, i si teniu doncs, alguna entrada o paquet VIP, com poden ser les llotges, doncs sapigueu que també teniu un aparcament més endavant i reservat doncs, per a aquestes persones que teniu l'abonament VIP. I arribem a l'entrada, sapigueu, sí, jo crec que això calcularia que són uns, no sé, així 300 metres, 500 metres com a molt, que teniu des de l'última fila de l'aparcament del Cap Roig fins a l'entrada. Sapigueu que també teniu dues entrades, si teniu un paquet VIP, doncs teniu accés per l'entrada, l'estem veient aquí, una entrada per a les persones que teniu l'accés VIP, i les persones que teniu, doncs, diguem, l'accés general, l'accés normal, podeu accedir per l'entrada principal, que ara justament quedant tampoc pel concert, doncs no hi ha cua ni hi ha res, però sí que està preparat per haver

grans cubes. Arribem ara mateix, estem aquí dins de la Village, aquesta Village del Cap Roig, a un mar meva. Estic una mica emocionat amb tot el que es veu per aquí. O sigui, és que, bueno, jo crec que l'espai és simplement espectacular. Acabem d'entrar i com es nota, no, que això són uns jardins i que això és un espai tan bonic. O sigui, és que ja ho tenen pràcticament tot, la meitat de la feina feta. És meravellós. O sigui, no, encara no hem entrat a veure què és el que hi tenim, quines opcions gastronòmiques. Hem vist que tenim un restaurant, això sí que cal pagar, i també si us heu fet la reserva a l'hora de comprar les entrades, doncs hi tindreu accés, i si no, doncs també teniu altres opcions. Hem vist un lloc per prendre pizzas, també hem vist, doncs, diferents punts d'Estrella d'Am per omplir la vostra cervesa, també el retorn de gots, ampolles d'aigua que es venen aquí justament a l'entrada, i també el típic bar de festival. Això sí, hi ha una miqueta de cua, tingueu en compte, val? També espereu, doncs, això és el que passa si arribeu tard, com ens ha passat a nosaltres. És que perdoneu que torni a obrir el micro, però segueixo flipant amb el que és el Cap Roig. És la primera vegada que veníem aquí al Cap Roig, i he de dir-vos que m'està encantant moltíssim, que, bueno, per mi t'estic flipant una mica. Està tot molt ben il·luminat, està molt ben aprofitat l'espai, a més molt a prop del mar. I estima que no es veu molt, però és l'entorn natural en el que està, és tan privilegiat, i l'escenari també, mare meva, és un escenari meravellós, i que, bueno, això suposo que de dia es deu veure el mar, ara mateix doncs no el podem veure, però està tot molt ben aprofitat l'espai, com es nota que es porten 26 anys fent aquest festival i es coneixen perfectament on estan i com aprofitar-ho al màxim. I ara mateix som sentats, doncs, a la nostra cadira, on el nostre seient assignat pel festival, aquí en una zona, bueno, és que totes les zones tenen realment molt bona visibilitat aquí, el que podem, jo crec que pràcticament des de qualsevol punt de l'escenari es pot veure, doncs, tot perfectament. Tingueu en compte que és un tipus de recinte al qual està pensat, tots els seients estan numerats, val? Diguem-ne, la que seria pista, o en aquest cas platea, perquè està numerat, també, o sigui, no és, diguem-ne, aforament lliure, o una zona, no, en la qual tu pots estar de peu, està pensat per estar sentat, evidentment, segurament deixin d'aixecar la gent durant el concert, ara mateix us ho confirmaré d'aquí una estona, però sí, és a dir, és un escenari que, diguem, bueno, és que el festival en si ja té una capacitat molt reduïda, 2.143 persones són les que poden veure cada concert que es du a terme aquí al festival, però jo crec que això també és una de les grans qualitats que li dona al festival, i és, doncs, un festival molt íntim, perquè dona la sensació que estem aquí tots junts, i és que sí, o sigui, és menys de la meitat de la capacitat del Sant Jordi Club, i el Sant Jordi Club és encara molt més petit que el Palau Sant Jordi, on actuarà la Maia. I llavors em dona la sensació que aquest començarà i serà, doncs, un concert molt íntim aquí al Cap Roig. I dit això, dit una mica tota la informació que teniu que saber, que vingueu amb molta antelació perquè no es passi com nosaltres, que hem arribat molt justets, tingueu en compte que també hi ha molt de personal, val, que ens han estat ajudant a col·locar-nos als nostres seients. És una cosa també a destacar, perquè, és a dir, jo perfectament, a la zona on estaven hi havia, doncs, unes 4 o 5 persones o 5 acomodadors que ens estaven, doncs, col·locant a totes les persones al seu lloc, el qual també crec que és molt bon punt destacar, que apostin per les persones i pel personal. I dit això, doncs anem a veure què tal el concert de Maia aquí al Cap Roig.

Uau, em quedo sense paraules. Jo és el que diria al sortir d'aquí. M'he quedat flipant. També és la primera vegada que escoltava a la Maya en directe. Però crec que fer-ho aquí ha estat, diguem-ne, la millor manera de fer-ho. O sigui, en primer lloc, quina artistassa. La Maya ha fet un concert, no de 10, d'11, ha demostrat doncs, la seva capacitat per crear, és que ja no música, crea art, l'hem vist, és que ha tocat en directe el piano, ha tocat en directe l'arpa, ha tocat també en directe una mica de claqué, podríem dir, no? També ha tocat amb, diguem, uns estris de cuina, no sé molt bé què m'ho estava fent, amb uns elements metàl·lics, ha fet, fins i tot si ho he viatjat, mare meva, deixant a banda la seva veu, que és espectacular, és meravellosa la seva veu i com ha actuat avui, i bueno, i com actua sempre, perquè jo m'he estat documentant una mica dels anteriors concerts, i és que la Maya doncs, és el que té. I tots els que estigueu veient aquest programa segurament doncs, sapigueu que tot com de bé cantar la Maya, i també heu escoltat, si no heu pogut venir a cap dels concerts, doncs heu escoltat una mica els millors moments del festival. És una artistassa i crec que ha fet una gran feina, tant ella com el seu equip de músics, perquè no es limitava, no?, a posar música instrumental, sinó que estava tot el seu equip de músics, tot el seu grup, doncs tocant amb ella, diferents instruments cadascun, totes mereixen també aquests grans aplaudiments que han omplert l'escenari del Cap Roig. Al·lucinant. A més, crec que el Cap Roig és l'escenari perfecte per fer aquest tipus de festivals, aquest tipus de concerts tan, diguem-ne, tan únics, perquè al final, sí, quan vas a veure a un concert al Palau Sant Jordi, ho veus, però aquí crec que ha estat doncs, directament connexió, i més tenint en compte la Maya, que segurament ja la veieu com és, que ja és, diguem-ne, tan sincera i tan graciosa aquesta Maya, i semblava que literalment estigués parlant amb ella, perquè és que estava, la persona de dos files davant teu estava parlant amb ella, estava interactuant, que si no sé què, que si fem una abraçada enmig del concert, que, bueno, interaccions, i jo crec que això també és el tret diferencial de la Maya i del recinte del Cap Roig. I a l'hora de sortir, sincerament, la gent surt molt, molt ràpid, van, no ens ha donat ni temps de sortir, que ja està pràcticament buit al festival, ja no queda ningú a qui parlar, això ens ha complicat una mica la cobertura, però no patiu, perquè us donaré llavors consells per com abandonar el festival. Per què? Perquè tothom ha sortit corrents, per la qual jo us recomano que es quedeu aquí com estic jo, intentant captar alguna persona per parlar, intentar també doncs, prendre alguna aigua, prendre alguna cosa, perquè ara mateix m'estan comunicant des del pàrquing que està impossible la situació, que està tot ple de coses intentar sortir i que hi ha una cua llarguíssima, per la qual sí, és important sortir d'hora, però tingueu en compte això, que els concerts acaben més o menys sobre les 12, una hora 45, unes dues hores després de l'inici, i això, que no sortiu corrents perquè està tot ple de cotxes i saturat, per la qual podeu quedar-vos aquí com estic jo, gaudint del recinte perquè és meravellós, i us recomano, per cert, que ens seguiu al nostre Instagram, @somalrusc. Allà tenim una història destacada del Cap Roig, on podeu veure totes les imatges, tots els vídeos, tot el que no podeu estar escoltant aquí a la ràdio, que aquest format meravellós no ens ho permet, doncs ho podeu fer a través del nostre Instagram, @sensespoiler, i podreu veure doncs, totes les imatges que hem anat publicant, tots els vídeos del concert que hem anat publicant i com ha estat també doncs, una manera de que pugueu veure, que és el que li falta i el que jo recomano que feu per complimentar aquest episodi, perquè la veritat és que el recinte ja en si val moltíssim la pena. I ara aprofito, ara que estic una mica sol, l'hem apropat aquí al restaurant de los Hermanos Torres, que és aquest, diguem-ne, aquest restaurant que teniu dins del Cap Roig, que només podeu accedir, molt important, si teniu una entrada per aquell mateix dia, és a dir, si veniu de fora no podeu accedir al restaurant. Ja, doncs molt important, si vosaltres heu vingut aquí al Cap Roig i teniu interès en accedir a aquest restaurant, ja sabeu, una qualitat extraordinària per tot el que la gent ens ha anat comentant, la gent que sortia per aquí. No ens han deixat fer l'entrevista, però bueno, ens han comentat que estava tot boníssim, que és tota una experiència, diguem-ne, jo diria que inclús alternativa al festival, perquè hi havia gent que estava fins i tot sopant minuts abans de que comencés el concert, és a dir, aquí la gent ha vingut també a gaudir de l'experiència del sopar. Llavors, per assegurar-vos la reserva al restaurant, perquè no us passi com ens ha passat a nosaltres i a altres persones, el que heu d'entrar a la web del mateix festival Cap Roig, podeu l'opció a l'hora de comprar les entrades doncs, a fer aquesta reserva, i si no, podeu entrar també a la web d'aquest restaurant i us deixarà reservar per al festival. Assegureu-vos així doncs, poder sopar dins d'aquest restaurant, diguem-ne, que és tota una experiència alternativa al festival, i sapigueu que a l'hora de fer la reserva us cobraran, almenys a la pàgina web del restaurant, uns 50 euros, que es descomptaran del que mengeu finalment, i a l'hora, quan ho feu directament amb el Festival Cap Roig, doncs ja us cobren directament tot el menú.

I us preguntareu, vale, a part del restaurant aquest, quan val l'experiència? Quan val realment l'experiència Cap Roig Festival? Doncs mireu, ara més amb la calma, després del concert, que ja, bueno, ja us he dit les meves primeres impressions en directe, us haig de dir que els concerts del Cap Roig potser així aparentment us semblen una mica doncs, cars. Cars perquè, bueno, entrades de Maia, per exemple, estaven entre els 70, fins i tot podien arribar als 80, quasi 90 euros. Però, clar, heu de tenir en compte una cosa. Sí que és veritat que justament si mirem amb la Maia que podem comparar amb el seu proper concert el desembre, les entrades són més cares, evidentment. Però quin és l'avantatge? L'avantatge és que, a diferència del Palau Sant Jordi, on trobareu a Maia doncs, potser per uns 45-50 euros, doncs no estareu tan a prop ni serà una experiència tan íntima. El Palau Sant Jordi ni de broma té la quantitat de localitats que té el Cap Roig. El Cap Roig, com us he dit, tenia 2.140 localitats. En canvi, si aneu al Palau Sant Jordi, us trobareu probablement amb 17.000 localitats. És a dir, 15.000 persones que faran que l'experiència no sigui tan propera ni tampoc doncs, que tingueu aquesta relació, perquè jo recordo tota l'estona la gent cridant, parlant amb la Maia. Era bàsicament com estar amb la teva millor amiga parlant durant doncs, l'hora i mitja o el 45 de concert. Llavors, així aparentment, si no posem a mirar-nos, dir, uf, és que és més car. Però clar, hem de tenir en compte aquesta diferència d'experiència, evidentment, no? Això sí, altres concerts del Cap Roig heu de tenir en compte doncs, que doncs, sí que són una miqueta més cars. Per exemple, Rick Astley, que estava ja sobre els 100 euros, 100 i pico euros, també heu de tenir en compte que són artistes doncs, que, per exemple, Rick Astley, no sé si vindrà molt més aquí a Catalunya i tampoc sé, doncs, si és que si bé ho farà tampoc a preus molt diferents i tenir en compte doncs que és Rick Astley, que és un artista no? internacional de tanta fama, doncs tampoc crec que els preus estiguin tan desorbitats. Heu de tenir en compte que si entreu en dos Instagram, com ja us he dit, podreu veure totes les imatges i podreu veure com és tota l'experiència, que és doncs, molt, molt propera, com us deia. I des d'aquí, doncs, dit això, espero que us hagi quedat molt clar com és el Cap Roig Festival, que heu après, perquè com sempre us diem aquí al Rebombori, volem que tingueu els millors plans, les millors idees i que gaudiu de l'estiu i doncs, que hagueu vist des de dins com és l'experiència d'un festival que sempre us hem estat recomanant, al igual que molts altres, doncs és una gran experiència que us podem portar i això també ha sigut gràcies al Cap Roig Festival, evidentment, doncs, per convidar-nos i per deixar-nos explicar l'experiència des de dins i també a Clippers, que és doncs, diguem, el promotor de l'esdeveniment i qui ens ha deixat entrar des de premsa. I dit això, doncs, moltes gràcies a aquestes dues empreses, com us comentava, i també a tots vosaltres per estar escoltant aquest episodi especial sobre l'estiu i el Cap Roig Festival. Dit això, continuarem amb les notícies i amb la selecció musical de Ràdio Molins de Rei.

0: altra i última vegada estem aquí al barco de col·legues anomenat Zona Metall, perquè avui acabem temporada. Mikhail Smirnov a l'altra banda del mirall. Hola, què tal? Nen, que ja està, això, que ja està. Comencen les vacances. Ole, ole, tere, tere, tere. Què te cuentes? Què dius? Què és de tu, va?
1: Ole, ole, ole. Pues re, sobrevivint aquesta calor a la qual estem...
0: Sotmesos.
1: Sotmesos.
0: Sufocats.
1: Sufocats i fastiguejats, sí. Però bé, bé, sobrevivirem, sobrevivirem.
0: Sí, nen. Avui encara, eh? Vull dir, el tema està xungo, però...
1: Avui encara, encara...
0: Jo crec que el més gros, de moment, ha passat.
2: Bueno, queda tot el mes d'agost.
0: Bueno, eh? Calla, calla. Hola, què tal? La barba més sumèria i agorera del programa. Què te cuentes?
2: Res, tio, fins als nassos de tanta sol, de tanta calor. Sí que és veritat que avui ha baixat una mica i que el parte meteorològic diu que dilluns baixa molt més. Estaria bé comprovar-ho.
0: Jo, Mr. Hyde, he sentit que a l'agost plou. No sé d'on s'ho han tret ni com s'ho han fet, però diuen que sí, que no sé quantos, que hi haurà pluges, ara, això sí, torrencials, brutals...
3: Ara, i... Estranya, ja fa anys que s'ha corregut tot un mes.
0: The teacher diu que s'ha corregut tot plegat!
3: Aviso, no soc doctora en meteorologia. És una altra cosa, un altre tema.
1: És una altra ciència.
3: Però a la meva experiència de N igual a 1, la meva vida, la meva curta, bueno, ja no tant, vida, jo tinc la teoria de que les estacions, el temps s'ha corregut un mes en el calendari i que el que ja fa anys, que l'agost és el nostre setembre.
0: Hòstia, passarà com amb l'astrologia, no. Que d'aquí mil anys diran... Bueno, veus?
3: I juliol, muerte a, bueno, muerte a juliol...
0: Apareixerà un mes més, com Ofiuco, i diran, no, és que esto estava sempre aquí, sí. I tindrem 13 mesos? O tornarem als 10 d'abans?
3: L'eix calendari... de la Terra, les tormentes solars, no ho sé, però realment aquest juliol són els agosts de la nostra infantesa.
0: I què collons, no ens traguem mèrit, home, que les gràfiques bé ho demostren, que des que estem aquí nosaltres hem fotut tanta merda a sobre, que el que hauria de ser natural ho hem accelerat com a mínim 500 anys. Així que, què, collons, celebrem que som el pitjor d'aquest planeta i gaudim del metall. Mikhail Smirnov, seràs tu qui llançarà la roda del...
2: Ho faig jo.
0: Ah, ja, la roda està llançada, ja.
2: Sí, vale, la rueta de la suerte ja...
0: Exacte. Tu, Mr. Hyde.
2: Amb la B doble.
0: Amb la B doble.
2: Amb la B doble.
0: De Mr. Hyde.
2: De Mr. Hyde. Mr. White. No, per tu és temps de fer neteja, perquè al set list s'acumulen coses de tota la temporada.
0: Sí, és com si fos el nostre Sant Joan, l'últim programa.
2: Sí,
0: has de buidar coses...
2: Has de buidar...
0: Per no tornar l'any següent amb... Saps?
2: Amb 3.000 temes per punxar.
0: No, pot ser això.
2: També aprofito que ja farà un any de la mort d'Ozzy Osbourne, que va ser el passat 22 de juliol de 2025. Ara ja ha passat, estem a 2026, per tant,
0: correcte,
2: fa un any i uns quants dies.
0: Sí.
2: I poc després de la funció, poc després de l'últim concert, amb tot allò que es va muntar, va sortir un tema. Surgió un tema.
0: De les cenizes d'Ozzy.
2: Exacte. No crec, però es va fer abans.
0: Bé, molt brutat.
2: Bé, molt brutat. Bé, com es nota, estem frescos encara, eh? I és que...
0: L'Ozzy més que ningú.
2: Sí, ja, bueno, no sé què se n'ha fet d'ell.
0: No posaria de mal foc. Potser ell sí.
2: Vale, ok. Vale. Encara olor a brases.
0: Sí.
2: I és que van treure una col·laboració de Judas Priest més Ozzy Osbourne.
0: I
2: gravada. No és un històries d'allà, no és un pitjampat, res.
0: Havien fet de debò, ell és una col·lab.
2: Una col·lab, i és que a més és molt entre cometes divertit, i és que tots els que heu vist Judas Priest aquí moltes vegades, igual que Iron Maiden té Doctor Doctor abans de començar el concert,
0: sí.
2: Judas Priest té Warpix.
0: Correcte.
2: Aleshores van gravar Warpix a Judas Priest més Ozzy Osbourne.
0: Mm-hmm.
2: A més, és per un film benèfic, i és que tots els beneficis que es va treure aquest single van a associacions per la lluita contra l'Alzheimer i també la Fundació Glenn Tipton.
0: Llavors, bé,
2: tot
0: bé.
2: És un cercle perfecte.
0: Clar que sí. Doncs escoltem-la aquí, però després aneu a fer reproduccions i coses, a poder ser fora de Spotify File.
2: Spotify File?
0: Sí, oi que sí? M'ha quedat bé això.
2: T'ha quedat bé?
0: Sí, sí.
2: No té res a veure amb Spotify File, no?
0: No. Vale. Molaria, però no. Nada de... o sigui, el monstre ni les migajas. Ara, Judas Priest i les coses benèfiques, tot el que vulgueu. Warpix, Judas Priest / Ozzy Osbourne. Floatly Ford.

0: All right. Bueno, això de, m'estava pensant, això de Collab realment no ho és molt, simplement han fet una versió i ja està.
1: És una versió, sí que ja la veu de l'Ozzy a dins.
0: Ah, sí?
2: Sí. Home, clar, sí, sí. Des del principi.
0: Ah, polles, bé, jo m'he confós llavors.
2: Hòstia, cada vegada és assemblament, no?
0: Sí, dic, pues ho ha fet molt bé el Halford, saps?
2: Era ell.
0: Per cert, com a curiositat, fora de tot el món Ozzy Osbourne, si només havia fet Judas Priest. Ai, com es diu el productor que ara és guitarra de Judas Priest i també va ser de Hell?
1: Andy Snip
0: ha fet anys aquesta setmana passada, no recordo quin dia, i hi ha un vídeo molt curiós, un reel en què li porten un pastisset en el backstage d'algun bolo o algo així, a tot molt casurà, molt ja-ja, no sé què, i Rob Halford li porta el pastisset, li canta el feliz cumpleaños, i quan acaba li entrega va i el beneix, perquè efectivament s'ha passat de l'altre lado i va a tope i ho beneix tot i no sé què i tal. Sí, sí, bueno, anyway.
1: Halford se li perdona.
0: Ai, no, però vull dir, trec això aquí a col·lació de...
2: Així?
0: Sí, és Halford.
1: Sí, que sí.
0: Però
2: que sigui conya, perquè és el Metal Blessing.
1: No,
0: això ho vam parlar aquí en el programa, i que diria que amb tu, i que dèiem, no, però això serà... Però, no, que és cert, i sí, efectivament, cada temps fa, treu vídeos i fotos i coses en què, sí, mis tetes d'abuelete me ponen cachondo, sí, vale, però també beneixo perquè viu a Cristo, saps? I és
1: bàsicament, jo crec que va lligat a tot el tema de la desintoxicació.
0: Exacte, de la rehabilitació.
2: Porta massa temps als Estats Units, aquest home. Algú, has de treure d'allà. Algú ha dit... Extracció.
0: És que acostuma a passar això. Quan algú està molt xungo, li treuen la merda per fotre una altra, saps? En comptes de netejar del tot, saps?
2: Cocainòmans, ciclistes, cocainòmans...
0: Coses d'aquestes, saps?
3: Dave Mustaine, Alice Cooper...
1: Sí, tots aquests.
2: Aquesta penya també està flipada per Jesucrist.
0: I tant, tots ells, de fa molts anys, sí.
1: I més una mica amb la deriva que està agafant als Estats Units, que cada vegada s'assembla més a The Boys.
0: Sí, l'evangelisme
1: és la religió de l'estat.
0: Mira, l'evangelisme és al Futbol Club Barcelona la cantera, saps? Vull dir, als Estats Units, i agafen totes les mentes vacies, els eduquen en que els has de fer creure i punto, llavors, clar, treuen les merdes que treuen de polítics i tots, comiendo el culo. Anyway, pot ser que tu, de teacher, hagis de punxar algun tema?
2: Sí, un tema lleugeret, traurem una mica de ferro, una cosa tan seriosa com és Warpix i la caiguda del cristianisme de Rob Halford, que és una cosa molt trista.
0: Amb una mica, curiosa, si més no.
2: Sí, amb trista, una mica no, d'humor i despiporre, que no arriba al nivell de Bamboleo, o potser sí, ja sabeu que és el nostre estàndard
0: d'aprovació. Quan en Mijail està amagant el cap sota el...
1: A veure, una cosa, estem a

0: quin programa. Ha sigut una temporada complicada.
1: Sí, sí.
0: Anem a deixar-ho que es pugui escoltar.
2: Jo no, sí, sé, no, no sé si...
1: No, es pot escoltar. Deixeu-me dos minuts avui. Vale,
2: és que no sé si això és bo o dolent. Vull dir, no sé si... Perquè, vull dir, és l'últim programa. Anem a deixar-ho bé o no, què no, collons? No. Anem a fer festes, eh?
0: Anem a... Jo opto a tot.
1: Vinga, va, despiporra i després ja, si ens arriba el temps per fer una segona ronda, ja punxaré alguna cosa que no em faci vergonya aliena i pròpia. A veure, tenim folk metal, tenim pagan metal, tenim celtic metal, tenim molts... Bueno,
0: metal de metal, també.
1: Indígena, metal indígena de distintes parts del món. Per què no? Per què no? Yodel metal.
0: Exactament.
2: Si sona bé, em semblarà molt fantàstic.
1: Bueno, és una persona barra projecte, és un individu, un d'aquests bojos de YouTube que no ha tret, no ha donat la cara, però es fa dir The Institute of Quackology. Quackology i el
0: sí,
1: lema...
0: Els quakers.
1: Sí, no, com quakers, vale. Surt un aneguet de goma. Quackology.
0: Vale. És que per un moment pensat als quakeros d'Estats Units.
1: El subtítol és On Experimental Music for the Unexplainable i diu també investiguem l'absurd, o investigo l'absurd perquè tu no ho hagis de fer.
2: Perfecte.
1: I no és el seu primer projecte, perquè pel que he vist ha traduït o ha convertit els versicles de la Bíblia en metall.
2: Ui.
1: I també té por ahí algun projecte d'Irish Techno. Parlant de...
0: Com?
1: Irish
0: Techno?
1: Irish Techno, no. No m'he ficat en aquest forat de conill.
2: Sí, boludo, re intenso,
1: Madriguera.
2: No?
0: Sí, per anem tant, a fer broma dels argentins, també, aquesta setmana.
1: De fet, si busqueu, si feu una recerca a
2: l'Sputrify...
1: Per jo del metal us sortirà molta cosa, o sigui, està ja començant a créixer aquest gènere.
2: Vale.
1: Però us ha portat aquest individu barra projecte persona, perfil a xarxes, una cançó, entre cometes, que dura 2 minuts, aguanteu, apretau el cul, que es diu Maximum Yodel.
2: Fot-li fort i res més.
0: Yodo Maximum.

0: Bueno, jo diria que està el bamboleo i això està rozant el
1: bamboleo per sota, eh? O sigui, a la zona de descens hi ha aquestes dues cançons, eh?
0: Tu, eh? Vull dir, hi ha baralla.
2: Marxaré, però per la porta gran, avui. Hòstia, hi ha una mica de cançó en aquesta IA, eh? Una mica,
1: Mala mera, et treus el màster de Pro Tools amb aquesta cançó.
0: És ultraeditat. Per un moment, ha començat que dic jo.
1: Espera, sí, per un moment tu creus.
0: Ojo, els primers 10 segons. Després ja comença el hiperedit i després ja... Li da igual, va d'això, va de fer la gràcia a l'edit i ja està.
2: Repto en algun grup austríac de folk metal, que segur que li deuen haver un fotimer, sí. Que facin això, però amb humans, diguem.
0: Estic segur
2: amb mà d'obra.
0: Que amb cantants bons de Yodel, sí. Algú ha fet metall. Seguríssim.
1: Tirol. Quines sí, ganes d'anar a Tirol, tio, de cop i volta.
0: Ui, quina fresqueta. Calla, calla. Però com pica la sort, eh?
1: Ja, bueno.
0: Què anava a dir?
1: A veure, algú pot enmendar. No sé com es diu en català.
0: No sé, posar recte al programa, va.
1: Posar recte al programa, diu ella.
0: Mikhail, què hem de fer?
3: Què? Jo vinc amb la veritat.
1: Ara procedeix a punxar Manowar, saps?
0: Mikhail writes the truth.
2: Salvem això.
1: Hòstia puta.
0: So...
3: Què? Afortunadament, els nostres amics de Gorod han publicat el segon, el segon single del proper àlbum, que sortirà el proper 28 d'agost,
0: sí.
3: I segueix l'estela del primer tema, és a dir, si el primer tema era una passada, el segon ho és també.
0: Perfecte.
3: Vull dir, en aquest jo veig bastantes traces de Gojira.
0: Oh,
3: a mi
0: bueno.
3: Sona bastant, gojireja bastant.
0: Ok.
3: Val.
0: O sigui, pesat, contundent, rítmic i enharmònic de vegades?
3: Ah.
0: Bueno, bé. Ok.
3: El tema es diu Remains, serà el track que tanqui el proper àlbum, anomenat de Denver Gone.
0: Ok.
3: I res, si voleu el posem ja.
0: Sí. Ja està. I poco más. Vull dir, a mi em dius Gorod i jo preto el play.
3: I palante.
0: Et faig callar, saps?
3: Vull dir, a mi, si direu de sempre, a mi m'ha agradat molt. Bé, bàsicament és que les coses que no m'agraden no les porto.
0: Bé, perfecte.
3: Així de claro.
0: Remains de Gorod.
3: Folifor.
0: Sona així de bé.

0: sé per què dius que et recordava molt a Gojira, per aquell tema que em sembla que es diu Ouroboros o...
1: Sí, correcte, Ouroboros.
0: O l'Ouroboros... sí, sí, potser és del The Way of All Flesh. Okay. Però aquesta manera de fer amb els tapejats, per més que sigui molt semblant aquest tema, no és tant de Gojira. Gojira ho fa servir molt poquet. De fet, això és molt més típic de grups com Beyond Creation, que m'ha recordat moltíssim aquest rotllo, saps? De dead tècnic, poquito melòdico i tal, quasi progressiu. Molt ben parit, m'ha agradat moltíssim.
1: Sí, sí.
0: És un tema més tranquil que l'anterior que vas portar.
1: Correcte.
0: Més de desenvolupament, d'explicar històries.
1: Recordem que és el tema que teòricament tanca l'àlbum.
0: Ah,
1: potser
0: conyo.
1: Ja li dona aquest caire.
0: He flipat en els moments... Bueno, tu, Mr. Hyde, em deies que al final recordava molt a Devin Townsend. Sí que has dit que contiene traces fuertes de Devin Townsend dels moments més eteris, sí que és veritat.
2: Més aeroespacial.
0: Però jo el que he flipat és durant un moment de... No era de solo, però de desenvolupament de guitarres i tal i qual, que apareixien uns cintes molt a lo Jean-Michel Jarre, saps? Que era com... Epa, que passava aquí en medio, saps?
2: Això hi cal a veure a l'Emmy.
0: Sí, sí.
3: Sí, sí, això sí que la reacciona al principi. La veure al principi era l'Emmy.
1: Hi ha un moment que sí que realment...
3: Bueno,
1: crec que no és buscat, però sí que...
0: Potser la manera de...
3: És fantàstic, perquè té una cosa per cadascú de nosaltres, no?
2: Sí, era l'Emmy de l'època del Sacrifice, de Smile Like a Killer, tot aquest rotllo més...
0: Més terrorífic. No recordo l'any que és el disc, però sí la gira, perquè vaig ser jo, que va ser el 2005. Si no m'equivoco, Mijail.
1: 2005 i l'àlbum és del 2003, si no m'equivoco.
0: Sí. Correcte. I el 2004 va sortir el DVD.
1: Sí.
0: Efectivament. De Motorhead parlem, eh?
1: Sí.
0: Resta in power.
2: Una notícia que ha sortit aquests dies, que sí, és un cotxon d'ara que dèieu que recordava això una mica a Gojira, i és que Gojira ara crec que està de gira als Estats Units, però sense el Mario.
0: Opa.
2: Mario Duplantier.
0: Oh, sí, vas veure el meme, no? És veritat, brutal.
2: No ha pogut anar als Estats Units per temes de visas, temes de passaport. I el bateria que el substitueix es diu Luigi.
0: Luigi no sé què, és amic seu.
2: Llavors vam treure-hi un meme que dius Mario Luigi.
0: I foten en Mario i Luigi... I
2: els fontaneros més
0: coneguts. Els germans Mario, sí.
2: Els germans Mario.
0: Bueno, res, cachondeos i conyes internes, de maneres de portar bé les males notícies.
1: Sí.
0: Escolta, ja que cap al final d'aquest tema era tot bastant introspectiu i molt... jo què sé, agujero de gusano.
2: El que crec.
0: Sí, home, sí.
2: Sí?
0: Vale. Jo crec que és el moment d'aquells que us vingui de gust fer una caladeta, porteu el cendrer a prop, perquè comença a fer olor a verdum. A verdum.
1: A verdum.
0: Amb B alta o amb B baixa? I amb N o M? Hem de fer les votacions.
2: És que m'has dit verdum i a mi em ve França.
3: La batalla.
0: Ara he dit tonteries. Perquè,
2: a veure, si estem...
0: Que si al barri han de votar... No, estic parlant de marihuana, què collons?
2: Amb B baixa.
0: Sí, de verd.
2: Però que verdum amb dos os, verdom...
0: No, ho he dit jo en català. Verdum.
2: El verdum,
0: vale, saps? La verdó.
2: És que jo em barrejava marihuana i dum, saps? Verdum.
0: Hòstia, doncs més o menys, perquè estic parlant dels immensos sleep.
2: Des d'aquí deixo aquest nom lliure per alguna banda, si ho vol.
0: Verdum.
2: Verdum.
0: M'agrada molt. I sisplau que les os formin una fulla marihuana o alguna cosa així, jo què sé.
2: Sí,
0: anyway, estic parlant efectivament del mític grup de...
2: És el grup
0: de Califòrnia, molt en part per això amb aquesta bonica olor de ganja, que des dels anys 90 ens encendren les nostres catxarros, les antorxes, i les van passant en generacions, perquè, tio, són uns quants anys ja de fer això, i ens donen què pensar entre boires i introspeccions i psiconàutiques i coses d'aquestes. En aquest cas, han tret un single aïllat de res, perquè no han avisat ni que trauran un nou LP.
2: I és estrany perquè entre el projecte de Om, per una banda, i l'altre, que és High on Fire, diguem que els músics estan ocupats de Sleep.
0: És que ja et dic, no han avisat enlloc ningú ni res. Nadie lo sabia. I fa unes quantes setmanes, pum, salió un single random. A més, curiós, perquè per començar...
2: El nom és llarg, eh?
0: És un nom guió 4:20 Flexi Edit. flexi, no sé si es refereix al tipus de vinil, que hi havia uns tipus que penso que es deien flexi, no sé què, diria, pel tipus de pasta que ven servir, però el 420 és...
2: O potser van tan fumats que van to flexis.
0: És que, taca el micro. El 420 justament ve per això, per la mítica hora del fumeta, el concepte 420. No saps què va, això?
2: És, o sigui, no, em pilles molt de nou, eh?
0: Hòstia, és internacionalment conegut. Als anys 70 hi havia...
2: O sigui, no prolifero aquesta religió, saps?
0: Als anys 70, una colla de fumetes de no sé quina universitat que es feien dir Los Waldos es dedicaven a quan acabaven les seves classes, quedaven a les 4:20 per fumar. I llavors es va començar a crear aquest codi de les 4:20, fem un 4:20, ja, i el concepte 4:20 s'ha estès mundialment com no és el moment de fer-se mai, saps? Doncs el tema... té de nom Half Space Suite Will Travel guió 420 Flexi Edit. No sé si és per, bàsicament perquè el
2: quant
0: tema...
2: Quant de lore, tio.
0: Atenció, el tema dura 4 minuts, 20 segons, justament, bueno, que suposo que és el temps que han trigat a reduir tot el concepte del llibre Half Space Suite Will Travel, que és un llibre de l'any 52.
2: No és la guia de l'autor?
0: No, vale. Però...
2: està por ahí, no?
0: Gairebé. És un llibre de, com es diu, literatura infantil, d'un... un futur en què es viatja a la Lluna fàcilment, no sé què, però hi ha un nen que no té diners, i llavors hi ha un concurs per guanyar un traje especial, bla, bla, bla. Doncs tot això crec que ho han comprimit en 4 minuts 20 segons,
3: m'agrada.
0: Que, Mikhail, sonen així de bé. Sleep, Half Space Suite, Will Travel, 420 Flexi Edit.

0: I recordeu, si no fumeu, posa't l'incens més maco que tinguis a casa teva.
1: Sí, home, sí. I si no...
2: quan les cançons fan olor.
1: I si no, d'aquí... Bueno, des d'aquí una abraçada a la família d'en Rovelló i fa tot un bon bolet.
0: La família d'en Rovelló, tio.
1: Que s'ha mort, per això ho dic.
0: Sí, l'escriptor no...
1: L'escriptor, sí. Bueno, anyway...
0: 100 i pico d'anys, també, que toma.
1: Ah, oh, sí, tant.
3: Sí. 103.
2: 103.
1: Déu-n'hi-do, a base de bolets, així. Ui, no. Bueno, mira, no la liem, no.
0: Que complicat.
1: Escolta, què anava a dir?
0: A mi m'ha agradat el tema.
1: Sí, molt bé, clar que sí.
0: Però m'ha recordat més a la vessant Om que no als Sleep que jo havia escoltat durant temps.
1: És molt més stoner que no pas dur.
0: I és mantric. És terriblement mantric.
1: Sí. I a mi això m'encanta, perquè el Doom m'agrada molt, però dins del Doom jo soc de la versió del Heavy Doom, saps?
0: Sí. Agafar el riff i estrujar-lo fins al final.
1: Sí, o fins a tu... Ai, pesat, i... ¿Por qué el heavy metal? Hòstia, està bé.
0: Off the record et deia
1: si ens hem de posar greus, prefereixo més que sigui en plan això, mantric, sí, introspectiu, vamos a viajar por dimensiones.
0: Sí, ja ets a dir que quan Candlemas es posava molt més foscos de l'habitual...
1: Exacte, veus?
0: No entrava.
1: No li quedava tan bé com quan es posen clàssics, pel meu gust, però bueno, sí.
0: No, jo que deia, tenia ganes d'escoltar el tema, però... Porto un parell de setmanes de molta feina, molta voràgine, i dic que necessit, no necessito algú que em desperti, no que em relaxi. Clar. A les pulsacions.
1: És que per això, jo estava al revés. Jo estic molt rebentat, tio, dic, per favor, un poquito de calma. Mm. Buscava temes canyeros, dic, és que no m'entra. I et vaig trobar això i dic, perfecte, nen. Bueno,
0: la teacher deia que tenim un altre tema.
1: Ah, sí, doncs vinga, let's go.
2: Bueno, a veure, espero que aquest no em conti... En contra meva...
0: No resti punts de...
1: Sí, perquè l'anterior no ens ha fet crosta, però perquè ens hem posat les venes abans de començar i hem fet la gràcia.
2: No passa res. Haurà estat buscant entre el pool del conjunt de bandes d'aquestes que m'agraden a mi, estil setentero, molt de suec bigotut, ja sabeu.
1: Sí.
2: Vale, n'he trobat una que té bastant de recorregut i crec que no els havíem arribat a punxar. Tiren més cap al hard rock que cap al metal, però bueno, estaríem més a la línia del helicòpter i tota aquesta penya. I es diuen Marvel amb dièresi sobre la A. Com amb umlaut sobre la A, Marvel, bueno, no us sona de res,
1: però, no? No, però són de nova creació...
2: Que va. Es van fundar el 2002.
1: El 2002. 24 anys, tu.
2: Sí, 24 anys. Són tots suecs, però curiosament no es van fundar a Suècia, sinó que eren uns estudiants que estaven, crec que, d'intercanvi als Estats Units.
1: Oh, mira.
2: I
1: conocieron la marihuana, també.
2: Probablement. No està?
0: No.
2: Fuck!
0: Però xerrant mentre...
1: No passa res, no passa res.
2: Bueno, i és una d'aquestes bandes que té... que són personatges, sabeu què us vull dir?
1: Sí, que porten tots unes pintes que dius... Hòstia, el bigotudo.
2: Exacte.
1: El friki, el no sé què.
0: Gene Simmons.
1: Que dic, estem una miqueta al programa perquè tenim algun que altre programa tècnic.
2: Ja està. Es feien dir The King, The Vicar i Speedo, com el banyador Speedo, i després han afegit altres personalitats com Burger, con H intercalada, que no sé què vol dir, Aviator, Charlatan, Marshall Lowman, no sé què, bueno, en fi.
0: Marshall Lowman? Hòstia,
1: ho té tot, eh? Jo pensava que quan deies personatges et referies a que veies pintes que tenien. No, és que s'han creat un personatge.
2: Sí, són personatges, com els Grey Knights.
0: Jo vaig a veure això, perquè...
2: Exacte, o sigui, no van de guapos, no van de banda, bueno, en fi.
1: Okay.
2: Tenen aquesta bassa en autodarrisòria, que ja sabeu que també m'agrada molt. I el 2026 han tret un altre àlbum, i crec que és el número 10 de la seva carrera, si no m'equivoco, deu estar per aquí la cosa, que es diu The Complete Brain Drain Diaries.
1: All right.
2: The Complete Brain Drain Diaries, i un dels singles es diu Look, així amb admiració. Look, it's rock and roll.
1: Ah,
2: em sembla molt bé, vale? Llavors, si us sembla bé, l'escoltem. Crec que he aconseguit enxufar-la a la llista.
1: El tanto, mira, és rock and roll.
2: Eso.

0: Yeah.
1: Com diria el Lemmy, som els Marvel and we play rock and roll.
2: Sí, molt bé, molt bé. M'agrada perquè tenen un so que em recorda, depèn de com la manera de tocar, els primers UFO. Saps? No... El tema en si no és exactament això, tot i que déu-n'hi-do, però el so guitarrero és aquest, saps? Apenes una mica d'overdrive i la manera de xaca-xaca, saps? De marcar molt, mutejant les cordes i tal. No sé, està molt bé. Els grups que imiten la manera de fer de mitjans finals dels 70, bat actualment...
1: Heu vist les pintes que tant, no?
2: Sí. No, no he vist res.
1: Jo sí que
3: ho he vist, i sembla més un grup de BDSM que una banda. Sí, no,
2: és l'última pel·lícula de Kubrick, tio. Ice White Shot.
3: Una miqueta.
1: En fi, bueno, ja m'he fet perdonar, no?
2: Has netejat. Ja no fa mala olor.
3: Has recuperat els
2: entre jo que foto infiel seu porro i tu això, ja no ho veuré mal. Molt bé, molt bé. Mijail, crec que queda poquet i potser hauríem de punxar els últims temes, et sembla, de la temporada?
4: Queda poquet, sí.
2: Va ràpid.
4: I un tema no molt llarg.
2: Això ja no ho sé què dir-te, però jo vaig molt ràpid, sí, com sigui. Una gent que no tinc molt fitxats, però que acaben de treure un últim disc, que es diu Good God, i pronuncio les dues os expressament, perquè després posa barra Batman, amb dues as. Són els Corrosion of Conformity, aquesta gent de North Carolina, que, bueno, mesclen bastants coses, però en aquest cas juguen bastant al Southern, a veces stoneriano, un poquito de motorrock, depèn de com.
4: Un poquito de stoneriano, bastant.
2: Sí.
4: Bastant stoner.
2: Sí. I aquest tema que es diu You or Me és un dels que van treure com a single amb un curiós videoclip en què il·lustracions acolorides que juguen una miqueta com es diu, amb el tema de els asteques i les teories aquestes de von Daniken i los antiguos astronautes i bla, bla, bla, però després li donen una volta i una mica sanguinolent i masses i coses. Està bé, és curiós, no sé. És prou bonic de veure, escolteu-lo perquè ja et dic, Southern, un poquet també de droga porro. Polyford, You or Me, dels Corrosion of Conformity.

0: All right, sí senyor, immens, un xut. Bé, ben parit, amb aquest peron enmig de, ja et dic, de flotar en l'espai i tot plegat. Una gent que jo no domino massa.
1: Jo només coneixia un tema, que era el seu classe del Cult of Personality,
0: vale,
1: que és el seu single, que tothom...
0: Mític, que és el seu Master of Puppets, no?
1: Exacte.
0: Però no, jo no els piloto gens, aquesta penya. Sé que ells es defineixen com un dels primers grups que va introduir el punk dins el metall i fent no sé què, a saber, vull dir, segons dicen ellos. I tot plegat, de fet, dins la lletania de coses que la comunitat d'Enciclopèdia Metallum, referent com no del Zona Metall, diu que mesclen, hi ha moltíssimes coses, vull dir, però aquí, ja et dic, Southern, Stoner, Motor Rock i coses gruixudes que sonen bastant bé. Arribem als últims minuts del programa i en Mijail, que ens vol punxar un Canes i Calbes per marxar...
2: Feliços i contents.
1: Aquest farà mal,
0: jo crec que
2: feliços i contents.
0: Marxarem de vacances plorant mentre ballem.
2: Sí, sí. Avui portem un Canes i Calbes, que és d'aquells temes que els van punxar quan va sortir com a novetat i avui, 20 anys després, el tornem a punxar com a Canes i Calbes. Viatgem al 2006, quan una banda formada per membres de grups de canya, sobretot bandes de black metal, fundaven una banda de motor rock anomenada Chrome Division.
0: Ulo, no fotis, fot 20 anys d'això.
1: Sí, sí.
0: Uah, que fort.
2: I debutaven amb el seu àlbum Doomsday Rock and Roll.
0: És espectacular.
1: Era el millor disc.
0: És un disc per tatuar. Si et poguessis tatuar les zones, és de debò, eh? Vull dir...
2: És un grup d'aquests de festa major, de canya, d'estiu.
0: De fet, va sonar moltes barres de Metal Defenders allà.
2: Correcte, correcte,
0: jo.
2: Correcte.
1: I recordem que havien de venir al 2020 de gira, tocant a Bòveda, i es va cancel·lar.
0: És veritat.
1: I no ha tornat res.
0: Per la Covid?
1: No, per la Covid i també per problemes logístics seus, que saber què devia passar.
0: La Covid.
1: La Covid.
2: No res, punxarem el tema Serial Killer per despedir aquesta temporada.
0: Oh, i tant.
2: Desitjeu-vos unes bones vacances.
1: Sí,
2: molt bé.
1: Ens veiem per les alçades de l'11 de setembre.
0: Se us estima molt. Recordeu vells programes. Passeu un estiu de puta mare.
1: Hidrateu-vos.
0: Hidrateu-vos. Feu pauses d'hidratació, clar que sí. I escoltem aquest temazo.
2: Serial Killer, Chrome Division.
0: Apa, es fot-li fort. Fins la temporada que ve.
3: Tima tall.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a bancsang.net/plasma.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Sandra Tangerina.
2: Bon dia i bona hora, família. Aquí Sandra Tangerina a la cançó del dia. La meva recomanació d'avui és Tan a prop. Sí, de l'argelaguenca Tura Sala, cantautora amb un estil neo-soul, pop i funk, de la que ja he parlat, perquè no només és una gran artista, sinó també una gran amiga. Coneguda per la seva participació al programa d'Eufòria de TV3 i per treure temazos com aquest que et farà moure el cul seguríssim. Així que música a tope i bon cap de setmana!
3: A veces se me va... A...

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest divendres 24 de juliol de 2026, última tertúlia de la temporada, la compartim amb els Miquels, la meitat de l'equip. Miquel Paissa, bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia i bona hora. Miquel Díaz, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I Miquel Vallès, bon dia i bona hora.
3: Bon dia, família.
0: Avui, per tant, no tenim el Casas, ni el Vinyes, ni el Canut, eh?
3: Sí.
0: No, sí. Teniu més responsabilitat.
3: Bueno,
0: hem començat ja justet perquè estàveu fent aquí com una mini reunió que suposo que té a veure ja més amb l'horitzó de la Festa Major, no?
1: Exacte.
0: Sí. Això es comença a moure l'engranatge.
1: Ja comencem a remoure totes les coses. Sí. Ja saps tu que les entitats, quan arriba la Festa Major, que són participatives en tots els actes, doncs ens hem de moure. I hem de començar a remenar totes les coses i, bueno, ja... Hi ha la part institucional, que també l'Ajuntament fan coses, i també ara estem preparant l'exposició que s'ha de fer aquí baix, als baixos del Molí, i que aquest any també ens han demanat si que hi participem. I llavors ens hem de buscar coses i hem d'anar remenant. Bé, hem d'anar fent país, hem d'anar fent poble, hem de fer vila, i per tenir-ho al setembre... tot arreglat.
0: L'exposició, normalment, que hi ha, doncs, tot el bestiari...
1: Exacte.
3: Totes les entitats.
0: Elements de cultura popular.
3: Exacte. Sí, totes les entitats. Sí, sí, sí. Generalment són totes les entitats.
0: Que participen a la festa.
1: Entitats que participen en la crida i això.
3: Sí.
1: I, esclar, nosaltres també som part, encara que no tinguem animals.
0: Sí.
1: D'animals n'hi ha molts.
3: Perdona, en tenim molts d'animals, eh?
1: Animals n'hi ha molts a la colla, però així és representatius i figuratius, no.
0: Està bé.
1: Bé,
0: per tant, preparareu...
1: Prepararem, suposo, d'acord amb el que les directius que l'Ajuntament ens digui, no?
0: Sí. Però també hi sereu presents en aquesta exposició.
3: Intentarem.
1: Crec que sí, intentarem.
3: Intentarem, eh?
0: Molt bé. No, i tant.
3: Aviam com acaba tot.
1: Sí, però això és una cosa més de cara a la canalla i de cara al jovent que els agrada veure aquests animals. No?
0: I ara no us heu de reunir ja fins al setembre, doncs?
1: Ja ens hem reunit.
3: Ja. Que ja portem 2 setmanes, eh?
0: Això no ho sabia.
3: Sí.
1: Ja ens hem començat a reunir.
2: No, i mentrestant anem fent coses. Anem fent coses.
1: Sí, hem d'anar preparant cosetes i coses.
3: Va començar amb el dinar popular nostre.
0: Sí.
3: Popular nostre. Ja fa un parell de setmanes, no?
1: Sí.
3: I ja vam començar, el senyor Paissa va començar a donar instruccions. Pertinents, que cada un se'n cuida d'alguna cosa, i ara ve això que acabes de comentar, això per nosaltres és una cosa nova, no
1: hem anat mai. No havíem participat mai, no havíem estat mai, però aquest any segurament hi participarem.
0: Molt bé.
1: Llavors, tot això s'ha d'arreglar, hem de deixar-ho tot llest, totes les coses, abans de l'agost, perquè a l'agost a l'Ajuntament no hi ha ningú, tot està tot tancat, i ni nosaltres hi som. Perquè...
3: No.
0: O sigui que hi ha algú, però serveis mínims.
1: Però, exacte, sí.
2: I setembre passa, la veritat, que passa molt ràpid.
1: Exacte, el gos ja passarà volant, i el primer de setembre ja hem d'anar a saco, que diuen.
3: Sí, sí.
1: I llavors ja vam preparar totes les coses, perquè tindrem la reunió abans o després de fer la crida, abans de fer la crida.
2: El dia després de...
1: El dia després de la crida fem el sopar a Can Tintorer. Allà tindrem el conclave, tots els Miquels, i escollirem el que
3: Miquel
1: serà Miquel d'Arau.
3: Miquel de l'any.
1: Miquel de l'any, sí.
0: Aviam, la crida deu ser el 18, no?
1: Sí, el divendres 18.
2: Divendres 18. Doncs,
1: I nosaltres farem el sopar a la reunió
0: el dia 19.
1: El dia 19.
0: El conclave.
1: Sí.
2: Dissabte.
0: Perquè Sant Miquel veig que cauen dimarts, eh?
1: Sí, sí.
0: D'acord.
1: Llavors ja tindrem una setmana de coll, pràcticament, perquè, esclar, després de quan, quan decidim les coses... I
0: tindreu una setmana de coll, sí.
1: Tenim una setmana de coll per poder preparar, doncs, esclar, totes les coses que s'han de fer, els pergamins... les plaquetes dels bastons,
2: Miquels
1: petits, mira aviam si n'hi ha al cap, si n'hi ha
3: buscar el mando de la porta.
1: Buscar el mando de la porta.
2: No, sembla que no, però són molts.
1: Són moltes coses, eh?
2: Són moltes coses.
3: Sí, i sembla que no, però el que belluguem és bastant...
1: Jo tinc una llista que vaig repartint les feines en tota aquesta colla de Galifardeu, perquè si no, no penquen i no foten res, n'hi ha alguns que s'ho tiren tot a l'esquena.
3: Això és veritat.
1: I llavors jo els hi haig de fotre algun crit Però, bueno, tot plegat, llavors ja es mou. Però hi ha, no sé, unes 25 o 30 feines a fer. Eh?
2: Sí. Sí. A més, aquest any recuperem una cosa molt, molt interessant, que és l'enviament d'una carta a tots els Miquels de Molins de Rei.
3: Eh? Sí.
2: Que ho tenen en marxa i, si vol, ho recuperarem.
3: Aviam quin resultat dona això, eh? Aviam quin resultat.
1: Bueno, és una cosa informativa, perquè hi ha molts Miquels nous

0: saltar. Érem amb l'Escala, el Riba, l'Armengol, el Terol i jo, ens va portar una llista dels cens de Molins de Rei de tots els Miquels.
1: Sí.
0: La van a treure d'allà a l'Ajuntament. I ja vam, a partir d'allà vam començar a enviar cartes a tots els Miquels de Molins de Rei, dient que voldríem fer aquesta festa. Sí. I, esclar, quan vam veure el que el vermut popular pujaria, perquè són molts calés, perquè, esclar, tanta gent, tantes Coca-Coles, tantes cerveses, tant de vi, tant de patates fregides, tot això, tot el que durem. Clar, això pujava molts diners. I els 4 o 5 que érem allà, això representava molts diners. Per això vam decidir fer una carta a tots els Miquels demanant 500 pessetes.
1: Sí, senyor. Sí. Nosaltres pagàvem 1.000.
0: Tu pagaves, tu i ton pare.
1: El meu i el meu pare, sí, pel descansi.
0: Sí. Jo també, jo pagava el meu i
1: igual,
0: el meu fill.
1: Sí, senyor. I les fulletes aquestes, no sé on tot tinc, jo tinc una fotocòpia de la llista aquesta de tots els socis.
0: En el llibre dels Miquels,
1: el llibre dels Miquels també surt.
0: Està posat.
1: També surt.
2: Sí. Jo, el tema de l'enviament de la carta, tinc especial l'apreci i un record molt sentit, perquè jo vaig arribar aquí a Molins a viure l'any 91, va de Sant Feliu de Llobregat, tot i que tenia relació amb Molins de Rei, vas venir a viure a Molins de Rei.
0: Uh-huh.
2: Llavors, jo vas arribar un juliol, val? Un mes de juliol del 91, i el 1 de setembre del mateix any vas rebre la carta dels Miquels. Personalitzada, al meu domicili, amb el meu nom, amb els cognoms, i això va ser, bueno, a veure, el meu pare Miquel, el meu avi Miquel, el meu fill Miquel, jo mateix. Llavors, jo i el meu fill es van presentar a les Mursades Miquels, el 29 de setembre del 91, aquí mateix, al pati del Foment.
0: Sí, vam fer l'esmorzar que fèiem aquí. Sí.
2: O sigui, això va ser molt gran, perquè, clar, tu arribes al poble i ja... O sigui...
3: Clar. Ja t'integres nou.
2: A part de que, bueno, aleshores Molins de Rei tenia 17.000 habitants.
1: Sí,
2: eh? Sí, sí. Que canvia molt el tema. I... que si a la grupa, que si el Club Natació Molins, si tal, en un tres i no res, estava integrat completament al poble. Això era una cosa molt...
1: Però
2: molt
1: tu també...
2: Que no passa tot arreu.
1: Dius, et vaig integrar, però tu sí. També ets una
2: per
1: persona...
2: Per això, ara és molt important el viament d'aquest any de la carta als Miquels, perquè, clar, Molins de Rei ha experimentat un canvi demogràfic molt important, els últims anys, el que diries tu, que ha arribat molta gent que igual es diu Miquel o Miquela, que no tenen la informació. Si l'arriba aquesta carta, tornarem a, no sé, a
1: integrar molt. Jo estic esperant a veure el resultat que pot donar tot això. Per què? Perquè ja hi ha molts Miquels que nosaltres coneixem que saben que fem la festa, però pels motius que siguin no han participat ni bon...
2: Sí, perquè a més com, la festa nostra és una cosa...
1: Com aquell qui diu, no bon allò...
2: És una cosa molt singular, que això és una cosa que tu l'expliques fora de Molins de Rei i la gent al·lucina, perquè sí. És una cosa molt maca.
0: Sí, sí. No, jo crec que és una festa tradicional, que és, perquè és tradicional ja, portem ja 47 anys d'història, que no és broma.
1: Sí, pues sí.
0: Són 47 anys.
1: Pues sí.
0: Compte.
3: I segueixen havent-hi llista de Miquels possibles.
1: Sí,
3: per
1: i tant.
3: Miquels de l'any.
1: Sí, cada vegada en surten més, per això.
3: Ah, sí?
1: Sí.
3: Perfecte.
1: Cada vegada la llista del senyor Paissa, que ja ens envia per poder decidir.
3: L'anem actualitzant.
1: Anem actualitzant, però cada any en surten
0: més. Sí, n'hi ha, bueno, diguéssim, efectius, perquè hi ha molt... Ja està, hi ha gent que podien ser, però... S'han mogut, ara viuen a Barcelona, per exemple, i ja està, no els pots pas anar a buscar.
3: No, però no feia una traca.
0: No. Traca al Passeig de Gràcia.
1: No.
0: Sí. No, hi ha altres persones doncs, que saps que no... Que hi ha alguns Miquels que no han volgut ser Miquels.
1: Per això és el que t'estava comentant jo abans.
0: Perquè no...
3: També hi ha gent que ha volgut refusar, diguem-ne...
0: Sí, exactament. Sí, perquè sabem...
1: La responsabilitat aquesta...
0: Sabem que no els agradava, que no, perquè no volen participar ni, diguéssim, pujar en un enterimat i poder parlar. Hi ha gent que això els talla. I llavors s'ha de respectar.
1: No, que sí.
0: De mirar-ho, i per això hi ha alguns que de moment els tenim en stand-by.
3: Molt bé.
0: I ja fa anys que els tenim en stand-by.
3: Sí.
1: I sempre hi ha algú que porta algun Miquel nou. Home, aquest Miquel que tal... Ostres,
0: que fa això, que fa allò, esclar, ha de ser una mica...
3: Clar, que estigui actiu.
0: Que faci alguna cosa.

0: Quines
1: reunions que fem, de vegades, són molt positives, perquè tothom parla i tothom ha de dir la seva, m'entens?
0: Sí, sí.
1: Això, això sí.
0: I aquest és el... l'entremat.
2: Aquest és l'entremat, eh?
0: L'entremat d'aquesta...
2: Que és l'últim dia de... Doncs també així ens actualitzem pel setembre.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Que ja vindrà carregadet.
1: No, no, molt carregadet, molt carregadet. Mira, aquí tens dos.
2: El
1: Miquel Díaz i el Miquel Vallès, que sí, se'n cuiden del tema vermut i anar a comprar. Mira, ja, ja en tens dos que ja tenen una feina fixa, ja.
2: Clar, cadascú té una feina.
1: M'entens, ja, aquests dos ja tenim una feina fixa, vull dir que...
2: A tu t'agrada anar a comprar, eh?
1: No, no és que m'agradi, però com que vaig veure... Mira, desgraciadament...
0: Però ell ho ha fet sempre.
1: Sí,
0: clar, des, des, des, des que es va morir el Pallisser...
2: Sí,
1: sí. Exacte.
0: Exacte. O Vallès ho ha
2: assumit.
1: Sí, perquè vam canviar-ho tot. Des que es va morir el Pallisser vam començar a canviar-ho tot i ho he fet jo. I sempre hem anat amb algú. Desgraciadament ens han deixat, la gent que anava amb mi ens ha deixat.
0: Sí.
1: I ara...
0: Havia, tu anaves amb l'Oliver...
1: Molt bé, després vaig anar amb el Noguero.
0: Amb el Noguero anaves també, sí.
1: També.
2: A Miquel Noguero, sí.
1: Sí, sí,
2: Miquel Noguero.
1: Descansi.
2: I, sí,
0: i ara hi ha...
2: El Díaz.
1: Ara ja no, fa tres anys.
0: Amb aquest no el matis, eh?
1: No, no, no, no. Al contrari, al contrari. Al contrari, que és un... És
0: perquè
1: un...
0: tots els teus ajudant... No,
1: ara vaig a dir una cosa i molta gent dirà... Oh, el Canidó Vallès. És un honor poder anar amb ell.
2: Molt bé.
1: No, no, de veritat ho dic. De veritat no, no, ho dic perquè...
3: Logística,
1: està...
3: La part logística, el Vallès la porta perfectament.
1: Sí, home, és que hem de portar, portem una llista, sí, sí, tot el que hem de comprar, portem un tot un d'allò, vull dir que...
2: Bé, home, i amb la Crida doncs també us han donat un bon protagonisme, no?
0: A, sí.
2: A aquest acte sí, es va introduir fa alguns anys.
1: Sí,
2: fa
1: una cosa...
2: No, dos o tres.
0: Tres anys.
2: Sí,
0: tres
2: anys.
1: Una cosa que tampoc, una cosa que tampoc esperàvem.
0: No.
1: No teníem ni idea de tot això nosaltres.
0: Bé, però ara... esclar,
1: sí, d'acord, eh? No teníem ni idea.
0: Sí, abans es feien el pregó de la festa major d'una altra manera. I ara es va decidir, fa 3 anys, de que seria un pregó més participatiu i més popular.
1: De totes les entitats.
0: Totes les entitats culturals del poble érem, diguéssim, fèiem... entre tots es feia l'inici de la festa major.
3: Tot i que també, a partir de l'any passat, em sembla que també es fa el pregó institucional.
0: Sí, sí. Eh? Sí.
3: Per una altra banda.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Es fa el pregó institucional a part d'això.
3: Exactament.
0: Però a nosaltres el Miquel de l'any dona, encén el, fa el xupinazo.
1: Ah, el xupinazo.
0: I amb el tret de donar la sortida, sí, a la festa major.
3: I l'esclat de la festa major.
2: Ja l'ha fet el Miguelón, recordo, no? El Miguel,
1: sí,
2: el Miquel Bofill, crec.
1: El Miquel Bofill, també.
0: El Miquel Bofill, ah, i ara...
1: I ara li toca el Sabalsa.
0: El Sabalsa.
2: El Miquel Sabalsa. El Miquel Sabalsa.
1: No, no,
2: és... Pedrerol, també.
1: Perdó, perdó, perdó. Pedrerol. És Miquel Sabalsa, eh?
2: No Miquel.
1: Comencem, no comencem amb el Miquel ni hòsties. És Miquel Sabalsa.
0: Sí.
1: Perquè ja em vaig... Amb això ho va dir Miquel, l'altre hi va dir no sé què, tots tenien quants noms. Al final vaig arribar allò i vaig dir aquí s'ha acabat perquè no m'aclaro. Ha de ser Miquel, punt. I ara, a partir d'ara, inclús les llistes que fa, posa Miquel Sabalsa. Bé, vull dir, així és d'acord.
2: En teu cas li tocarà amb ella aquest,
1: sí,
2: any.
1: Sí, sí, el xupinazo.
0: Aquest any li fa el xupinazo,
2: sí,
0: i li tocarà fer el pregó de la colla dels Miguels.
2: Ah, exacte. Vaja. Sí, sí, sí,
1: sí, sí.
2: Molt bé, doncs mira, ja ens hem actualitzat. Eh?
1: No, no, ens hem anat actualitzant, i tot això són feines que la gent no veu.
2: No,
1: però...
2: la gent no ho veu.
1: No, de veritat, eh? No parlo amb l'institució dels Miquels, sinó inclús amb altres institucions,
2: sí,
1: totes que fan,
0: sí,
1: que dius, hosti, això, i encara hi ha gent que diu, hosti, m'entens? Vull dir que...
0: No, totes les entitats passa sempre el mateix. Sempre hi ha tres burros
1: que
0: tiren el carro.
1: Que tiren el carro, això és evident.
2: Ja està. Els qualifiqueu de burros, eh?
0: Bueno, jo dic burros perquè ja és un animal que tira un carro.
3: No, també és veritat que...
0: Pot entitats... ser un cavall, podria no, ser un cavall, eh?
3: Que hi ha entitats que col·labora moltíssima gent, eh? Moltíssima,
0: sí,
3: gent, i treballa.
1: Sí, ara sí, ara sí, amb els Miquels ja comencen a col·laborar, sí, moltíssima,
0: molta
1: gent.
3: Que les coses passen, sí, i tu les veus i em sembla que passin soles.
1: Sí,
3: i
1: no, pas, no, no,
3: i les coses, no, les coses, sí, no passen soles.
1: Pas, exacte.
3: Sí, sí,
1: sí, sí.
2: Molt bé. Canviem de qüestió, doncs?
0: Sí.
1: Sí, sí, podem canviar de qüestió.
2: Què em deies del polígon al Pla?
1: Sí, vaig a fer una proposta.
2: Sí?
1: Sí.
2: Com a tècnic d'alguna cosa?
1: Com a tècnic d'aparcaments.
2: D'acord.
1: Vaig a fer una proposta.
2: La gent dirà un altre cop aparcaments.
1: Aviam si vosaltres m'ajudeu.
2: El que... Vallès un altre cop aparcaments.
1: No, no, aparcament no, perquè m'estan comentant d'allà al CAP, que els hi treuen tot l'aparcament.
2: Això ens ho vas dir la setmana passada.
1: Sí, que els hi vaig dir la setmana passada, que no saben on anirem a aparcar... aquí hi ha molts metges, hi ha molts doctors, hi ha molta, molta gent aquí participant amb el CAP, que no sé què, no sé quantos. Amb una d'elles li vaig donar una solució, que no es pot dir, perquè tampoc és per anar a aparcar allà, però es pot aparcar tranquil·lament. Però jo proposo, el Poi o no el Poi?
2: Sí.
1: Tenim moltes bosses d'aparcament, moltes, i n'han fet de noves ara. Que n'han fet de noves, que no es cobreixen tots aquests aparcaments.
2: Bosses d'aparcament.
1: Sí, sí. Bosses d'aparcament, opa. Durant la fira, veritat, que fem bosses d'aparcament i van aparcar tots allà, opa. El que passa que tallem a Nacional, aparquen al mig de la gradera Nacional, i tal. Però jo proposo que aquestes bosses d'aparcament que ja tenim allà, opa, amb un microbús o algú, els acostin fins a la riba. Si no tenim cotxes més grossos, amb cotxes més petitets, que puguin acostar-los a la viva. M'entens?
2: Bé, ja es fa per la fira amb el bus llançadora.
1: Amb la llançadora, doncs una cosa...
2: Que fos permanent, vols dir.
1: Exacte. Exacte, que fos permanent i allà tenim... És que, de bon... És que estic rumiant algun puesto per poder, perquè aquí Moïns de Rei, que sigui una bossa miqueta gran, i no n'hi ha. No en tenim cap, ni una.
2: No, i tornarem a fer el debat, que sí que n'hi ha.
1: Sí que n'hi ha, però està ocupat.
2: Val.
1: Està ocupat i no pots anar, perquè estem bastant comentant amb la zona aquesta de Taronja, capes, i ara a la zona de Taronja, i si trobes un aparcament. Eh? I tu mires els cotxes allà i han passat més de 3 hores, quan és una hora i mitja, no?
0: O dues.
2: En principi,
0: o dues,
2: sí.
1: Eh? Una hora i mitja o dues.
2: Amb el rellotget.
1: Sí, sí, amb el rellotget, que no hi ha ni rellotget, ni paper, ni res. Entens? I, jo, és una cosa que estava pensant, dic, hòstia, Moïns de Rei, sí que és veritat que fan d'aparcaments, però, hòstia, tenim el Pla, que és una gran bossa d'aparcament, que allà, durant la fira, s'aparca
0: sí
1: la viu i ja tenen un bus llançadora que venen cap
0: a... Però això no t'ho faran.
1: No, això no...
0: No, perquè tu has de posar un bus, has de posar un... No,
1: no un bus, no. Com que...
2: A veure, doncs, llavors què seria? Què
1: seria? Seria un microbús, una cosa un més petita.
0: Un microbús, però ja necessites un xòfer.
1: Necessites. Sí. Perdó.
0: No, necessites 3 xòfers, perquè fan turnos.
1: Clar, clar.
0: I són 3 ous.
3: No, no crec que funcionés el
1: tema. El mateix bus no, també, no?
0: No, no, no, no,
1: no,
0: no,
1: anem, no, bé, no anem bé, no, no, no anem bé, Miquel, no anem bé.
0: No anem bé.
1: Però això és una solució.
0: Ara, tu dius això, ara, per exemple, jo, que visc, i tota la gent que viu amb aquests polígonos...
1: A la muntanya, sí.
0: Fora de... El, no, no, no a la vora de, del, del CAP. Quan ens hem d'anar, quan hem d'anar al CAP, hem d'anar amb auto o amb un taxi.
1: Sí, senyor.
0: S'ha de fer o un auto o un taxi,
1: sí,
0: perquè és molt lluny.
3: I el bus urbà?
0: O el bus urbà, pots agafar el bus urbà, però depèn de quan vius,
1: i depèn si
0: la parada et queda la Quinta Punyetes.
1: I depèn si vas coix o no vas coix, veu?
0: Exacte.
1: Cuidau.
0: Si tens necessitat i tens febre o alguna cosa, necessites anar amb urgència.
1: Exacte.
0: Clar, si no hi ha lloc per aparcar, malament.
1: Sí, senyor. Això és el que estava comentant jo la setmana passada. Vull dir que aquest és el puesto. I jo, encara que sigui en pocs aparcaments, si es podien adaptar per allà. Vull dir que... Bueno, alguna solució ho buscaran, eh? Han de buscar alguna solució.
0: Sí, sí,
1: quan treguin aquells aparcaments, han de buscar alguna solució, sí o sí. Sí. No, no, que és veritat, és que treus aquells aparcaments...
0: Això hauríem de parlar amb la persona indicada de l'Ajuntament, o que se'n pugui cuidar, que li sembla, aviam. No s'ha parlat mai d'això, aquí, quan ve l'alcalde, per exemple?
2: Sí, sí, el concret de la...
0: De l'aparcament
2: de la granja.
1: Sí, de la granja.
2: Hem parlat més aviat de l'equipament que no pas de,
0: sí,
2: de l'aparcament.
0: Ha de venir aquesta setmana que ve?
2: Ja va venir ahir, ja
0: va
2: està ara
0: i
2: a vacances.
0: Veritat, sí. Ara ja s'ha acabat.
2: Això ens, ho podem anotar per quan comencem la temporada.
0: Sí.
1: És que s'ha de buscar una solució. Vull dir, no, no, de veritat, és que sí, estan...
0: Igual tenen pensat ja d'alguna cosa.
1: És el que diu Païssa, és que no solament pels que estan allà treballant, que venen de fora, vull dir, jo que em maten Naviera de Sant Feliu. M'entens el que vull dir? Així és d'acord. I on t'aparcaré? Jo hi vaig... jo crec que es pot solucionar el problema. Crec. El que passa és que és voler-ho fer. És voler-ho fer perquè una miqueta de terreny tenen a l'altre cantó del CAP. Vull dir que... M'entens el que vull dir? No sé com ho podem solucionar, però ho hauran de solucionar.
2: D'acord. Queda clar, eh?
1: Clar. Queda claríssim.
2: Queda claríssim.
1: D'una claridad meridiana.
2: Avui potser hem dormit millor, no?, pel que fa la calor, que
0: sí,
2: hem tingut
0: sí
2: aquesta sensació.
0: Sí, sí.
3: Va una mica de baixa, no? I...
2: Perquè diu que les nits tòrrides es multipliquen per 9 a Barcelona en una dècada.
0: Sí.
2: Aquestes nits tòrries que no baixen dels 25 graus.
0: Sí, no, no, sí, sí. Això ha sigut terrible aquest any. Eh? Sí. Bueno, l'any passat ja va ser cru, i aquest any, doncs, continua...
1: El que no entenc és la quantitat de morts que diuen que hi ha hagut.
2: Sí, perquè diu que la
1: nit.
2: Sí, la calor mata més de nit que de dia.
1: Veus,
2: sí.
1: Això és el que no
2: és el titular del periòdico. Dues anàlisis indiquen que els perills per la salut dels ciutadans a Barcelona, centre sobretot a la ciutat de Barcelona, s'accentuen cada vegada que les temperatures mínimes se situen per sobre els 24 graus com a mínim 3 dies consecutius, un escenari que passa cada vegada amb més freqüència.
0: Sí, sí,
2: com dèiem, quan puja les nits tòrrides. Però sobretot es centra en a la ciutat de Barcelona.
0: Sí. Bueno, jo crec que sí, en totes les ciutats on hi ha molt de ciment.
2: Sí, sí, correcte.
0: I no hi ha circulació
3: de
0: baixa.
3: Zones verdes, també. Que...
0: Manca zones verdes.
3: Sí, sí, tot això és junta i, bueno...
0: L'aire sigui més pesat, no? Sí. De totes maneres, diuen que tot l'estiu, tot el cuca viu...
2: Sí.
0: I aquest any les han matat totes.
3: I el problema
1: és que no hi ha... A més a més, és veritat, no hi ha tant mosquits,
0: no.
1: Tampoc hi ha tant mosquits.
0: No, perquè no ha plogut.
1: No, a part de no ha plogut, es veu que també moren amb el calor.
2: Sí,
0: no,
1: les onades, sí que moren, no, també.
3: I les onades aquestes de calor són moltes més llargues, més persistents.
2: Es perllonguen amb el temps.
3: Sí.
2: Diu que els experts afirmen que, a banda del canvi climàtic, la mateixa estructura de la ciutat contribueix a l'augment de la calor i, sobretot, de la xafogó nocturna.
1: Sí, sí.
2: L'explicació està en el conegut fenomen de l'illa de calor urbana. Durant les hores de sol, l'asfalt, el formigó i els edificis absorbeixen una enorme quantitat d'energia. Quan cau la nit, en comptes de dissipar-se ràpidament, aquesta calor acumulada s'allibera molt a poc cap a l'atmosfera i impedeix que la ciutat es refresqui al mateix ritme que l'entorn. I també assenyala que elements com l'elevada densitat urbana, una gran superfície de sòl impermeabilitzat, poques zones verdes...
1: També que es veia, sí.
2: I materials que reflecteixen poc la radiació solar com a responsables d'aquest fenomen.
3: Sí, la manca de la brisa, també.
1: Sí, però diu que també influeix el mar, diu que també influeix, diu que sí. El mar calent i no sé què explicaven abans, és que no...
0: Sí, la temperatura de l'aigua diu que és molt elevada.
1: La l'aigua, que també és molt d'allò i...
3: No, ja n'ha parlat aquí, diverses vegades, que és evident que tenien el canvi climàtic aquí i que, bueno...
1: Que no, encara hi ha gent, no vull dir els partits polítics, perquè aquest problema no som de política, però hi ha gent que encara ho nega. Vull dir que...
0: Bueno, jo penso que ja són aquesta colla de Vox.
1: Els de Vox i els altres, i els del Partit Popular, que ho neguen, també, perquè estan posat d'acord. Vull dir, és que és algo de
3: denigrant i bochornós. La onada que tenim dels incendis, impressionant, eh?
1: Sí, sí. I ara a Madrid, ara avui he sentit a Madrid que hi ha alrededores...
2: Uns quants fronts oberts.
0: I aquí Corbera va ser ahir, no?
2: Cervelló. Que s'han posat molt de moda, per cert, tornant als ventiladors de sostre. No sé si vosaltres en teniu...
1: Jo sé...
2: Cada vegada més es veu,
1: sí. Jo sé tres persones que m'han comentat que tenen el dormitori.
2: Sí, això, exacte.
1: Dormitori, i diu que els hi va de conya. Diu que els està perfecte.
2: Això m'han dit.
1: Ni sorolls ni conyes marineres.
2: Sí, sí, sí. Que remou bé l'aire i
1: sense... l'aire i el dormitori, vull dir que...
0: Jo igual en poso un.
2: Tu estàs pensant, eh?
0: Ho estic pensant.
2: Sí.
0: Potser bueno, per l'any que ve, potser.
2: Per la temporada que ve.
0: Bueno, no ho sé, ja ho veurem. Però val la pena de
1: pensar-ho. Doncs mira, estàs fotent parlant d'això i jo fa 4 setmanes que hi vaig amb un familiar meu que hi posaria un ventilador, un familiar, eh? No jo, al techo, per l'habitació. Perquè, de veritat, aquestes persones que m'han comentat això són persones ja... d'edat,
2: sí.
1: Que no són... I que diu que va molt bé. Va molt bé.
2: Sí.
1: Llavors ja no sé.
0: Bueno, per dormir, nosaltres tenim l'aire condicionat, sí, a la part de baix, però, diguéssim, a l'habitació no.
2: No,
0: perquè no diuen que no és bo, ni tampoc m'agrada a mi, eh?
1: No.
0: A l'habitació dormir amb l'aire condicionat...
2: Tota la nit, no.
0: No m'agrada. Llavors, l'alternativa seria...
1: El ventilador.
0: El ventilador aquest de sostre.
1: Sí, sí.
0: Que tinc ventilador lateral, eh? Tinc...
1: Sí. Fas belluga, ventilador lateral, fas belluga.
0: Sí, sí. Bum, bum, bum.
1: Bam, bam. No fa soroll?
0: No fa soroll.
3: No,
0: soroll.
3: No fan soroll, ara.
0: No, són...
3: Tenen el modo nit.
2: Sí.
3: Poses el modo nit i apenas fan soroll.
1: O sigui que modem que sou.
3: Sí. Jo tinc un aquest dies, molt bé, que es belluga de costat i cap amunt de baix.
1: Ah, clar.
3: Sí.
2: Té mobilitat, eh?
0: Reparteixen l'aire per tot arreu.
1: Mare,
3: sí, va molt bé.
1: Bueno, sí, sí, el meu matxama, que no, jo tinc un ventilador que no faig servir per res, però el matxama que no és de nit, eh? Bueno, els que teníem, no, perdoneu, els que teníem el dia del dinar, que n'hi havia tres,
0: sí.
1: Vols dir que n'hi havia algun de nit?
0: No,
1: no, que no.
0: Tots són de dia.
1: De dia.
2: És una opció, modo nit.
1: Va, va, va, modo nit, no, no sé.
2: Clar, amb la finestra oberta ja no n'hi ha prou, ara.
1: No, no, no, al contrari. Que si tens la finestra oberta i estàs a 26, 27, 28 graus, que no baixa la temperatura...
2: No circula res, ja.
1: No circula ni aires ni... ni...
3: Ara, el millor durant el dia és tancar finestra i tancar persianes.
1: Sí.
2: I el sorollet dels mosquits, després, quan entren, també molesta. Doncs
1: sí. Pues, no, vols que digui la veritat?
0: Que aquest any no, aquest any no.
1: No, aquest any no, no. Si ho penseu una miqueta, potser us ha vingut un que per fer-me quedar a mi malament, però jo no n'he vist cap aquest any.
3: A part, bueno, jo... Nosaltres tenim mosquiteres i, bueno, es poden obrir les...
1: Sí.
3: Però tot així no obrim, eh? No obrim,
1: no, no,
3: perquè
1: no.
3: La temperatura exterior és pitjor que la...
1: Sí, sí.
3: La
1: dintre, sí, sí. És que fa una xafogó, a més, fa xafogó.
3: Bé, ara et sembla que venen uns dies que
0: de calma.
3: De calma.
0: Sí, sí, sí.
1: Només dos dies. Sí. Bueno. Perquè el dilluns...
0: Torna.
1: Diu que ve la quarta ola de calor.
0: Bueno.
2: Hola.
1: Hola.
2: La ola.
1: Què he dit jo?
2: La ola de calor.
1: La quarta, eh? Diu, sí, sí, que a més diu que serà una miqueta més forta i tal. Que a més de 23, 24, anem als 26 graus.
3: Bueno, a la quarta ja estarem acostumats, no?
1: Sí. No, però això és una conya marinera. Sí. Això és una conya marinera, home.
2: Per cert, que hi vam presentar les festes de Gràcia, que seran a l'agost.
0: També.
3: A partir del dia 15, així, no?
2: Guarniran 23 carrers, diu, 900 activitats entre el 14 i el 21. I sembla que de nou organització i ajuntament, que veig que ha generat controvèrsia, aposten de nou per una nit tranquil·la. Nit tranquil·la.
1: Sí,
2: que serà el 17 d'agost per pal·liar les crítiques dels veïns. Que aquí cada vegada ja és més difícil la convivència amb aquestes festes.
0: Veus, clar.
2: La nit,
0: sí.
2: Que ja portem anys així.
0: Sí, nosaltres havíem anat a cantar aquí les festes de Gràcia, nosaltres, com cantàvem el grup Els Llobarros.
2: Per tant, ja fa algunes dècades.
0: Ja fa bastantes dècades. Sí. I bueno, ja ens, sempre s'acaba tard, no? Per aquestes actuacions s'acaba tard. El problema, sempre deien, és la gent que es queda, que veu, i més del compte, i després crida més del compte, i passa el que passa.
1: Perquè vosaltres acabareu a les 11 o a les 12,
0: i a les 12...
1: Els altres acaben a les 3 o a les 4 del matí.
0: Exactament. S'acabes la festa, després comença a haver-hi el botellón aquest,
1: i
0: la gent llavors va cridant, es va agafant més eufòria, va agafant més ànims,
1: i
0: cada vegada que veu més, més ànims té.
1: Sí,
0: i més crits.
1: Sí.
0: I esclar, i el poble, la gent que ha d'anar a treballar l'endemà a Belluga.
3: També les festes de Gràcia han sigut sempre unes festes molt especials, perquè és una vila dintre de Barcelona.
1: Sí.
3: El que passa que últimament, aquests últims anys, degut al turisme i això, s'ha desmadrat una mica.
1: Molt.
3: Però a mi m'agrada, jo vaig cada any, eh?
2: Sí?
3: Sí, vaig.
1: Bueno, però si vas aquest any ens ho explicaràs.
3: Sí.
0: Les festes de Gràcia.
3: Vas a passejar, sí. Els carrers...
0: No, són macos, eh? Són molt bonics.
1: No, és que acabant en els carrers molt macos.
0: No, hi ha una feinada terrible.
1: Sí, per això.
0: I col·laboren tots els veïns, eh? Cada carrer té el seu president, la seva colla i tot ho porten la mar de bé.
2: Per tant, té mèrit.
0: Té un mèrit, I a més, cotitzen, eh? Vull dir que es posen uns diners cada mes, tots els veïns, per poder fer les festes de Gràcia. Perquè això hi ha una despesa.
1: Home, clar. Com els Miquels, eh? Els Miquels també tenien...
3: Cada carrer és una petita entitat.
0: Sí.
3: Cada carrer, vale? I llavors se retroalimenten per a veure què carrer...
1: Bueno. Sí, però aquesta Gràcia sempre han sigut molt ben engalanats, però molt bé, i a més surten sempre a tots els diaris aquesta festa. Que els altres carrers també poden ser igual, però no surten, no tenen aquesta dimensió de...
3: Notes en l'àmbit que s'estimen el seu barri, eh?
1: Oh, clar,
0: sí.
2: Aquí també hi va haver un intent de recuperar alguns carrers guarnits en el seu moment. Salvant les distàncies, òbviament, per la festa major. Per exemple, el carrer Ignasi Iglesias van intentar fer alguna decoració de carrers per la festa major, que també era maco, també. Parlem de moltes dècades enrere, eh?
0: Sí.
1: Sí, sí, sí, que
2: era un altre context.
1: Per Sant Miquel, ai, per la Festa Major no hi ha gaires, que a part del
0: no, però sí, Miquel, hi havia sigut, eh? Antiga,
1: sí, sí,
0: antigament...
1: Sí, però ara últimament ja no.
0: Havien fet encalanat, ja no. Havien posat aquells banderoles sí, sí, i totes les coses.
3: Últimament... Es feien també sopars de veïns, no? De
0: sí, carrers. Bueno, quan havien encalanat el veí, al carrer, allà feien el sopar.
1: Jo havia sopat al carrer Verdaguer.
0: El que va... El que sempre va quedar va ser el carrer Sant Miquel.
1: Sí, el carrer Sant Miquel, que era maco.
0: I cada any ha sigut, està engalanat, porta els seus plafons aquells.
2: Exacte.
0: Això, o sigui que continua el carrer Sant Miquel.
1: Per això és el que estic dient, el carrer Sant Miquel sí, però els altres carrers ja veus tu que no n'hi ha cap, no. Ni un.
3: Sí, és difícil, és el que deies tu, Paris, abans, perquè la gent s'ha d'implicar, perquè dos o tres no poden anar tirant davant d'això. Llavors, ha de ser... I això ara és molt difícil.
1: Sí, podries. Sí. Després venen els crítics. Sí. Després diuen, bueno, jo tinc de participar en això i tal, i qual, Pasqual. Això és el mateix que abans, que anàvem molt més per Nadal i coses d'aquestes. Ara ja veus el que fem. Vull dir que molt poca cosa. Vull dir,
2: home.
1: Sí, però abans es feien més. Jo recordo el carrer Verdaguer, que abans s'implicaven tots els comerciants.
2: Però també els hi trencaven, o algun any van patir
1: alguna bretolada. Sí. Això és evident, perquè de bretos n'hi ha a tot arreu, eh? Uh-huh. N'hi ha a tot arreu. Però aquestes conyes s'han de tornar a repetir, home.
0: Això és el que et deia jo abans. Sempre hi ha d'haver-hi un burro que tiri el carro de mà. Hi ha d'haver una persona, una o dues, que
1: diuen
0: que
1: es llencin...
3: Que faci que jugar als demés.
0: Que exacte. Sí. Que tingui poder, sigui actiu, per agafar tots els que hi ha al seu voltant i implicar-los a la festa.
1: Sí,
0: però
1: sí.
0: Això és molt difícil, eh?
2: Sí.
0: Perquè la prova s'ha vist que s'han anat deixant de fer aquestes coses. Sí. Anar als carrers d'aquí Molins de Rei, sí. Ja fa molts anys que... N'hi ha un o dos, màxim, i s'ha acabat.
1: No. Això és...
3: Voldria fer un comentari...
2: Sí, per favor.
3: Sí.
1: A quin comentari
3: quan
1: vols fer?
3: Parlaven abans de sorolls insuportables,
2: sí.
3: Per la gent que treballa i ha de descansar. A la Riera Bonet, sota el pont de la via,
2: sí.
3: Van posar, que van parlar aquí a la tertúlia, van posar unes reixes, que són els passos canadencs,
2: sí.
3: Perquè no passessin els ports anglars cap a la banda del
0: cap
3: riu.
0: Al riu.
3: No? Aquestes reixes la van posar de banda a banda del pont, agafades amb uns cargols. Què passava? Que cada vegada que passava un cotxe,
2: clar.
3: Que jugava, i feia un soroll insuportable. Els veïns de la zona, és que, clar, passen cotxes de dia, passen de matinada, passen a la nit, passen a totes hores els cotxes. Cada vegada que passa un cotxe, això comportava un soroll insuportable. Què va passar? Que, no sé si era per part del Consorci del Parc de Cacerola, van tirar per al dret i van posar les reixes aquestes sense consultar l'Ajuntament. L'Ajuntament no ho sabia.
1: No ho sabia.
3: Aleshores,
1: arran
3: de la presentació dels pressupostos als barris, quan van fer la reunió a l'Associació de Veïns de Riera Bonet, uns veïns es van queixar del tema aquest, amb tota la raó, ¿vale? entre una d'altres coses molt interessants, que també s'han arreglat, no? Bueno, han passat molt pocs dies, les reixes ja no hi són, s'han tret totes les reixes i s'ha tornat a asfaltar de costat a costat del pont. Per la qual cosa ja està solucionat el tema.
2: I molt, millor, molt millor així, eh?
3: Molt
2: dius?
3: Millor. Jo el que no entenc és la poca comunicació entre administracions, perquè, clar, això s'hauria de comunicar del que sigui el responsable de posar els passos aquests canadencs, hauria de parlar amb l'Ajuntament, m'entens? I no es va fer. Però, bueno, l'Ajuntament va actuar després i es va solucionar. També hi havia, a l'obra nova dels pisos que estan fets de protecció oficial...
2: Els guardioles
3: van posar uns focus tremendos que enfocaven cap a les altres pisos a la Riera Bonet, val? I, bueno, de nit... O sigui, entrava
1: la
3: llum per
1: les
3: finestres...
1: De mala de dia.
3: Sí.
1: No?
3: Doncs també van fer la queixa aquesta, no? Aquests focus ja no hi són.
1: Bueno, mica en mica anem arreglant, va, poquet a poquet.
2: O sigui, il·luminava molt els pisos de la Riera.
1: Els pisos que estaven visquent ja.
0: Clar, sí, eh? I ara si dorms no, amb la finestra oberta... Que,
3: és un exemple que aquestes reunions, a part de la presentació dels pressupostos, que és interessant i tal, jo considero que el més important després és parlar amb els veïns i veïnes, de coses quotidianes que passen cada dia i tal, que repercuteix, diguéssim, a la vida diària de la gent.
1: Exacte.
0: Sí. I ara què? Ara els senglars ja tenen senglars, dia lliure per poder...
3: Sí, abans sí.
1: Ara ja no tenim, sí, sí. Ja no tenim senglars, pel que veus, no?
3: Sí, sí que n'hi ha, sí, sí.
1: Sí, home, sí, però tant, ja no tenim senglars.
0: Ara ja tenen pas lliure
1: per anar... Ja per poder anar a voltar.
0: Per anar al riu a veure aigua.
2: Sí.
1: Bueno,
3: queda dit això.
2: Molt bé. De fet, ja s'han acabat pràcticament totes les reunions. Dilluns n'hi ha una més pels veïns del Pont de la Cadena i ja està. S'ha fet tots els barris de la vila. L'equip de govern ha anat a presentar pressupost, però sí, ja és específic també de cada barri.
0: Sí. Però ara ja comencen les vacances i per això ho volen tenir tot llest.
2: Ja redueix l'activitat al mínim.
0: Evidentment.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí.
1: Sí, és que el mes d'agost és inhàbil a tots els efectes, eh?
2: A tots els efectes?
1: Sí, sí, el mes d'agost... Sí.
0: El mes d'agost...
3: Després de setembre costa arrencar, sí, va? Perquè comença les escoles, no? A l'11 de setembre. Val?
1: Clar,
3: no, no te n'adones i ja està
1: nena de festa major. Ja estàs a Nadal.
3: No,
1: no,
3: festa major,
1: de
3: moment.
1: No, no, no, després de la festa major estem a Nadal. No,
2: però el mes d'agost.
0: El mes d'agost aquí a Molins de Rei és pràcticament un desert. Un desert, jo sé si... A vegades, com veníem de Platja d'Aro, quan teníem l'apartament allà dalt, veníem aquí a Molins de Rei, volies anar al restaurant i això, no en trobaves cap. És que no trobaves cap restaurant, eh? Aquí a Molins de Rei no hi ha ni... No podies menjar. Havies d'anar a fora, eh? Havies d'anar al cal Pau Xic, per allà dalt al Ximbo, allà dalt a...
1: Sí, a Sant Pau de
0: Rai, a l'Ordal, allà on sigui. Sí. Però aquí no trobes res, aquí a Molins de Rei, a part de que es pot aparcar tot arreu...
2: Bueno, coses positives.
0: Coses positives. Parques a tot arreu, no hi ha problemes d'aparcament.
3: Sí, sí.
0: I a més, tranquil·litat absoluta. La mar de bé, els mesos d'agost aquí a Molins de Rei, és un oasis
3: i treu la
0: de
3: zona
0: pau
3: blava, també,
0: i tranquil·litat.
3: No? La zona blava es pot aparcar.
0: Pots apagar sense pagar?
1: Sí.
0: Pots anar a tot arreu? Què vols més?
1: La zona blava no es paga, a més
0: no.
1: O
0: sigui, no.
3: Feren les vacances ara a partir d'ara a Molins de Rei.
0: Sí.
2: Bé, ara això ha canviat perquè hi ha moltes grans superfícies o...
0: Sí,
2: que
0: ara
2: no,
0: sí.
2: Que no tanquen.
0: Ara està obert a tot
2: per
0: arreu.
2: Per tant, hi ha coses sempre obertes dintre de tot.
3: Sí. Ha canviat.
0: Sí, jo estic parlant de...
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Si parles des dels 70-80 que quedava Barcelona deserta, que sortien les imatges aquestes cada any que es veia l'Avinguda Diagonal i això, sense cap cotxe... Sí. El passeig de Gràcia i tal. Ja això ja...
0: Ara ja no, eh?
3: Ja no, ja canvia.
1: De totes maneres, hi ha empreses i establiments que no tanquen, que fan un horari intensiu i
2: això
1: no tanquen.
2: Això també, sí. Que... Alguns horaris intensius.
1: Sí, per exemple, la Zúric de Molins de Rei fa aquest horari intensiu.
2: Ja està.
1: De 9 a 3, això és el falca que he posat ja avui. Sí. De 9 a 3.
2: I si no, si algunes tanquen, ja dèiem ahir, sempre és la setmana d'aquesta del mig o del 15.
1: Ah, això sí.
0: Sí.
2: Que és quan potser és el pic de...
1: Sí, sí. Aquesta setmana del 15 que dius tu, molts establiments tancats, molts.
2: Sí, si algú ha de tancar,
0: sí, sí,
2: per
0: tanca,
2: poc que tanquin,
1: aprofiten.
0: Fan aquests que es diuen.
3: Ara, tenim una cosa que em va sobtar bastant, però positivament. Tu vas passejant pel carrer Pin Margall,
2: sí,
3: en files cap a la plaça de la Creu, i veus allà una cua, ja, que em sembla que estiguis a Sitges.
2: Sí.
3: Saps? La cua, la gelateria.
2: La nova gelateria.
1: Ah,
2: sí,
1: la nova gelateria.
3: Un èxit. Un èxit total, et sembla? No, no.
1: On està aquesta, dius?
0: Allà a la cantonada.
1: Allà on hi havia l'estrella?
2: Sí, sí.
0: Allà on hi havia l'estrella, ja.
3: No, et sembla que no, però dona
1: vida. Clar, dona vida. Totes aquestes coses, totes aquestes coses donen vida.
3: Tot és positiu,
2: sí. Fa un parell de mesos encara no, potser.
1: Sí, sí.
2: Em sembla que els matins no obren perquè és més aviat tard de vespre nit.
0: Sí.
1: Mira, m'hi arribarem. Només per veure-ho, vull dir que... Perquè per allà baix no vaig, saps?
2: No, hi vas.
1: Arribo fins a la plaça del mercat. I
2: que hi ha un establiment que hi ha citat.
1: Que hi ha un establiment, no vaig. De vegades no vaig a l'establiment, eh? Però arribo fins allà per caminar. El que passa és que ara caminem menys perquè fa molta calor. Però al bar m'arribaré fins a veure això de la gelateria aquesta.
0: Bueno, els matins està tancat, eh?
1: Els
0: crec que els matins...
1: Pues els matins sí, ja
2: ara no camines menys per la calor, o sigui, la calor
1: sí,
2: et tira
1: tant,
2: enrere,
1: i tant,
2: eh?
1: I tant, que camino menys.
0: Jo també, eh?
1: Sí, sí.
0: Ja no.
1: No estem...
0: Si no em llevo a les 7 del matí, I ja no surto.
1: Mira, ara anirem... Sí, ara anirem, sí, ara anirem a caminar, els tres, anirem cap a direcció a Plaça del Mercat. Has de pensar, sí, sempre passàvem per davant de la Guàrdia Urbana. Ara ja no. Ara, abans d'arribar a la Guàrdia Urbana, ja passem pel carrer de les escoles, perquè allà a la sombra, m'entens? No es pot anar. O sigui, quan fa aquest sol, no es pot anar.
2: O esperar al vespre, però clar...
1: No, però vespre també, si al vespre hi ha un aixafogó al vespre que no es pot aguantar,
3: s'ha de caminar, home.
1: S'ha de caminar, però...
3: Us recomano que compreu un paraigües.
1: Què recomanes tu ara?
2: Paraigües?
1: Paraigües de color
3: què? Parasol.
1: De color blanc.
3: Un paraigües parasol.
1: Però no fotis negre perquè encara... Negre encara fots més calor. Ha de ser de color blanc. Blanc, sí. Paraigua de color blanc.
2: Per anar a passejar, eh?
0: Sí. No, però és que ara no dono... Caminar no convida. I ja diuen, recomanen que les persones grans, sobretot, tranquil·litat
1: i bons aliments.
0: I bons aliments.
1: Sí,
0: tancats a casa, a beure molta aigua,
1: sí,
0: beure sobretot aigua sense parar, sí, i que no es moguin, no facin exercici físic, perquè pot ser perjudicial.
1: L'altre dia a casa vam comentar, diu, mama, com que no caminem, ni podíem anar a caminar. Surto al balcó, bueno, a la terrassa que no, al carrer Verdaguer, un aixafogó. Sí. Perdoni, no hi mai llamades, vale?
2: No hi anireu.
1: No hi anirem.
0: No, ahir nosaltres vam sortir, vam baixar a les 7:15,
2: sí,
0: aprofitem per venir aquí a la Maller a comprar una mica de fruita, alguna cosa, i donar una volta. Però ahir encara es podia suportar, eh?
1: Sí, però hòstia.
0: Encara, passant per l'ombra, podia suportar-ho. Però bueno, però és que no, és terrible. Eh?
1: Ah, sí, sí.
0: Aquests dies...
3: Això se va acumulant, eh? És un dia, un altre dia, un altre dia.
1: No, a més hi ha una cosa, que dius, estem a 33 graus, però la sensació tèrmica, si tu mires el mòbil, et diu que estàs a 36-37. Encara tens més calor, tu. Clar. Encara tens més. Vull dir que...
2: Quarts de vuit és l'hora que veus una mica més de moviment.
0: Sí, sí.
2: Perquè
0: sí,
2: quan la gent surt una mica.
0: Jo si baixo quarts de vuit, les vuit, i veig que hi ha gent caminant per aquí.
2: Sí.
0: I baixo
1: sí, però no molta gent, eh?
0: Jo passo per aquí pel terraplè, vaig fins a l'Ajuntament, i després torno a pujar cap dalt.
1: Hi ha gent, però no molta gent, eh? Que tots
0: una hora caminant, però quan arribo a casa ja suo. Perquè quan et trobes la pujada i amb el sol, ja no es pot
2: aguantar.
0: No
2: sues, aigua sobretot.
0: Aigua.
2: I no, ja està. Teresa Márquez, et saludem. Adéu, que ens diu adéu.
1: Ens diu adéu.
2: Bon estiu.
1: Sí.
2: Gràcies. Adéu. Gràcies. Veus? Proximitat.
1: Sí, home.
2: 5 minuts, eh?
0: Ja,
2: 5 minuts
0: ja,
2: i ens hem d'acomiadar.
0: Ens hem d'acomiadar, no?, de la temporada.
2: Sí,
0: de...
2: sí, sí.
0: Som
2: sí,
0: els últims de...
2: Som els últims muicans.
3: L'última és Tortulians.
0: Tortulians, eh? Som els últims de... Aquí. I ara quan tornem a obrir?
2: Clar, vosaltres sereu el dia 18, el dia de la crida, perquè clar, el divendres és 11 de setembre,
0: sí, és festa,
2: festiu, eh? Per tant serà el 18.
0: El 18. El 18
1: sí, ja serà el 18.
2: Ja teniu feina.
0: El dia de la crida.
2: Clar.
0: Ah, va, ja podem
2: parlar.
0: Ja anirà
2: bé per fer la prèvia.
1: Sí, però sí, ja tenim un WhatsApp dels Miquels,
2: sí,
1: que ja enviarem coses.
2: Enviareu.
1: I tant,
2: Els tres que falten avui...
1: Els tres que ja se n'entenen de moltes coses, els tres que falten avui.
2: Miquel Casas, Miquel Vinyas...
1: Miquel Vinyas i Miquel Canut.
2: I el senyor
1: ja,
2: Canut.
1: Ja els hi direm.
0: I vosaltres també tanqueu aquí la ràdio, tancarem ja.
2: De la setmana que ve encara hi som. Llavors, a partir del 3 sí que...
0: Però la programació...
2: No para. El que passa que serà diferent.
0: Clar.
2: Serà sí, més estiuenca.
1: Va.
0: Sí, sí, està bé. Com home, sempre, cada any s'ha fet igual,
2: sí,
0: no?
2: Sí,
0: com
2: sí,
0: sempre.
2: Sí.
1: Escolta, correcte, que tothom té dret a fer vacances, eh?
2: Sí o no?
1: M'entens?
2: Ho confirmes?
1: Els de la ràdio, sí. Els de...
0: No, i va bé. I va molt bé, i regenera la gent. Tots els que esteu aquí tancats aquestes quatre parets...
2: Ja, el cervell es regenerarà una mica.
0: També necessiteu esbargiu-vos una mica i tornar amb idees noves, segurament.
3: I forces renovades.
0: Clar. L'Eli, que també ens acompanya sempre,
2: sí,
0: aquí, també té ganes de fer vacances.
1: Home, i tant, si té ganes.
0: D'agafar la seva canalleta, que ja són bastant grandets
2: i
0: molt espavilats. I fer el seu recorregut, anar-se'n de vacances, però ai, està molt bé, molt bé.
1: No, i com final, passen els anys, eh?
3: Sí, al final les vacances és una cosa necessària, eh? Una cosa...
2: Clar, ara vosaltres esteu acostumats a...
0: Nosaltres fem vacances tot l'any.
2: A fer-les tot l'any.
0: I llavors hauríem de treballar nosaltres els, el mes d'agost. Hauríem de treballar els que no treballem mai.
3: Sí.
0: I, però no, com que ens agrada tant no treballar, que ho fem tot l'any.
3: Hauríem de treballar el mes d'agost i els 11 mesos restants de vacances.
2: De vacances. I quan treballàveu l'agost, el fèieu de vacances també vosaltres o no?
1: Particularment jo particularment... sempre he fet vacances el mes d'agost.
2: Sí.
1: Sí, però ens ho hem anat tornant, no tancàvem. Les empreses no, no es tancàvem, ni l'Opel ni res, no tancàvem, fèiem torns.
2: Torns, sí. Torns.
1: I jo, per si sempre he anat al mateix posto de vacances, fa 40 i pico d'anys, amb una tranquil·litat pasmosa.
2: Pasmosa.
1: Pasmosa, molta tranquil·litat, no, que és, jo, és el que volem.
0: Jo, no, jo sempre agafava les vacances el mes de juliol.
2: Mm-hmm.
0: I llavors el mes d'agost, com que no es treballa, tampoc treballava.
1: Ah, ah, també feies vacances.
0: Llavors feies dos mesos. Això és una
1: això
0: mica viu, eh?
1: Sí, però veus, tu treballaves, com, però jo com que era autònom no podia fer aquestes conyes.
0: Sí, no.
1: Els autònoms no poden fer
0: jo
1: això.
0: Jo podia triar quan,
1: quan volia. Triar, sí.
0: Llavors jo triava el mes de juliol vacances.
2: Sí.
0: I jo... quan tornava el mes d'agost no hi havia ningú.
2: Per tant,
0: tot tancat.
1: I particularment, si tenia de fer...
3: Era millor més. Juliol era millor en quant mal temps.
2: Sí.
3: Perquè a l'agost, abans, ara no, ara, abans, quan arribava el 15 d'agost, ja
2: començava
3: tempestes,
0: sí, senyor.
3: Tempestes de cada tarda, i sí. Això. Per tant, el millor mes per fer vacances era...
2: Era el juliol.
1: Juliol.
2: Millor mes, que ja estem acabant.
1: Sí, però jo vols que et digui una cosa, jo quan tenia de fer algun viatge, o planificàvem algun viatge, no era mai el mes d'agost, ni el mes de juliol.
0: No.
1: Sempre era el mes de juny,
0: exacte.
1: O el mes d'octubre, o el mes de novembre. Sí, sempre sí. Ha sigut aquests mesos.
0: Sí, sí. Jo sempre, quan viatjava, ho havia fet sempre el mes de juny.
1: Juny.
0: Sempre.
2: Si es pot triar, sempre
1: si
2: és clar.
1: Triar, és el millor. És el millor, que no trobes gent ni...
2: Perquè l'agost ara entra la calor, gentada tot arreu.
1: No, és que jo estic a Torreblanca.
2: Sí, i de vegades fa més de 40 anys.
1: Sí, i de vegades diu, anem al Coceber. I va al Coceber.
2: Al Coceber.
1: Al Coceber vols anar tu, si està a tope de gent.
2: Sí, està ple de gent.
1: Sí, sí,
0: tot arreu.
1: Al Coceber, a Oropesa, a tots aquests puestos estan a tope.
2: Oropesa de mar.
1: Oropesa de mar, sí.
2: Deixem-ho aquí, doncs, Miquel. Moltes gràcies per la col·laboració de tot el curs.
1: I com sempre hem d'acabar igual, eh?
2: Vinga.
1: Sisplau, per favor, que tots tinguem molta salut i molta sort.
2: Gràcies per tot. Bon estiu.
0: Adéu, bon estiu.
2: Que vagi molt bé.
1: Adéu.

ICAT Party. Ja és cap de setmana, ICAT.